0: parlem d'unes 4 hores al final.
1: Déu-n'hi-do, o sigui, vau trigar 4 hores a que sortís el vol i a més puja, baixa, ara espero que vinguin els nous treballadors.
0: Correcte,
1: quin embolic.
0: Absolut. De fet, a mi no m'havia passat mai això de pujar, que em tornessin i aquesta mena de disbauxa aeroportuària. Però la qüestió és quins drets tenim en el moment en el que jo estic a l'aeroport anant i venint, quins drets tinc un cop aterro o en l'impàs de decidir si agafo el vol finalment o no, no? Hi ha tota una sèrie de coses que ens condicionen i també ens condicionen perquè, com que hi ha un seguit de compensacions, ja ho alerto, si quan arribem a l'aeroport de destí hi ha persones que estan encarregades de saber quins vols arriben amb retard o no per venir-te a oferir els seus serveis, per tal de reclamar per tu això. Clar, recollint el 25% del que et retornin. Podem fer això, i avui ho sabrem, sense haver de donar-li a cap empresa el 25% de la indemnització que em correspon a mi com a passatger.
1: O sigui, podem exercir els nostres drets sense uns tercers pel mig, no?
0: Exacte, és a dir, és relativament senzill. Ara bé, jo crec que aquí ve una mica el titular. Les aerolínies no perden judicis perquè la llei sigui dolenta.
1: Ui, a veure, explica'ns-ho això.
0: Les aerolínies perden judicis quan els passatgers es cansen.
1: Ah!
0: És a dir, el seu negoci no és tant negar-te tu el dret, que molts cops no és una cosa que facin de manera expressa, sinó que t'avorreixis, que t'esgotis. Mm-hmm. I
1: perquè
0: pel camí
1: t'hi
0: quedis.
1: Perquè ho has de demanar tantes vegades que al final ja desisteixes, no?
0: Exacte. Per què dic que el dret no és dolent? Perquè el dret no ho és. La regulació que empara els drets dels passatgers és un reglament europeu, el reglament 261 de 2004, on tota la normativa sobre compensació, assistència, en cas de que se't denegui l'embarcament o cancel·lació o retards significatius, és una normativa europea, no? I que aplica tant aquells vols que surten de la Unió Europea com aquells vols que arriben a la Unió Europea amb aerolínies doncs, que són de l'espai comunitari. I aquest reglament estableix 3 tipologies de drets que una mica es poden explicar amb el cas que em va passar, no? El dret d'assistència, que seria el primer, és aquell dret que se't recull mentre esperes. Quan jo vaig haver d'estar en la terminal esperant a que arribés la nova tripulació, no marxàvem, etc. Aquí se'ns ha de garantir ni que sigui un tiquet, un buixer dins del propi aeroport on se't doni menjar i beguda. Se t'ha de permetre poder-te comunicar en el cas de que tu no poguessis, tot i que ara estan en el segle XXI, doncs això té unes facilitats que l'any 2004 no hi eren quan aquest reglament s'aprova. I t'han de garantir l'allotjament i el transport en el supòsit que la cancel·lació es produeixi, per exemple, a la nit i tu tinguis, diguem, la represa l'endemà al matí. Doncs això també t'ho ha de garantir la pròpia aerolínia. No?
1: Per tant, menjar i beure, poder-te comunicar i poder dormir en algun lloc i que puguis desplaçar-te, no?, fins a aquest lloc, en el cas que el teu vol no surti a l'hora prevista i surti més tard i tu ja siguis a l'aeroport. No?
0: Exacte.
1: Tot això és el que t'han de garantir.
0: Tot això és el que t'han de garantir.
1: I això per llei.
0: Això per llei, perquè aquest reglament ha d'estar garantit. És cert que la quantia que t'ofereixen a vegades dona per un iogurt i dona gràcies. Això també és la realitat.
1: Clar, sí que aquest menjar i beguda hauria d'estar adequat, no?, a l'hora que estàs allà esperant, sí, o a les hores.
0: Sí, a vegades és més relatiu que pràctic, però com a mínim hi ha de ser. I si no venen ells directament a oferir-ho, jo suggereixo que es preguntin al mostrador mateix de l'aerolínia i dir, escolti'm, acaba de passar això, de quina manera doncs se'n manté aquest dret d'assistència mentre dura aquesta avaria, aquest retard, o es resol la qüestió, no? Aquest primer dret d'assistència.
1: Quins més tenim?
0: Després tenim el dret al reemborsament o al transport alternatiu. Si el retard arriba 5 hores o més tard, en aquest cas el passatger pot triar entre que li reemborsin íntegrament el bitllet o fins i tot un vol alternatiu, potser amb escales, a la destinació, que era la final. No? Aquest seria el segon bloc. I el tercer, que no confondre amb aquest, és el dret a la compensació econòmica.
1: Vale.
0: És a dir, ja no és que a mi em retornin el preu del bitllet, sinó, més enllà del que m'hagi costat, jo tinc dret a percebre una quantitat econòmica si l'arribada al meu destí es produeix a partir de 3 hores. De 3 hores en amunt, juguem. A partir de 3 hores juguem. I la quantia que em correspondrà, que ve regulada per la normativa, serà en funció dels quilòmetres que hi hagi des del lloc en el qual jo estic fins al meu destí. I parlem de compensacions que van dels 250 als 600 euros.
1: Uh-huh.
0: És a dir, aquest rang m'estableix a mi, juraria que és fins a 1.500 quilòmetres, de 1.500 a 3.000 o així, i de 3.000 en amunt. Ara ho estic dient de memòria, però uh-huh. si no, està regulat a la normativa.
1: I això dius que la quantia varia en funció dels quilòmetres, però varia també en funció de les hores tard que ha arribat, o no?
0: Varia en funció dels quilòmetres.
1: Uh-huh.
0: Varia en funció dels
1: quilòmetres. Sí, tal i fa si ha arribat 5 hores més tard o si n'ha arribat 6, que percebré el mateix.
0: Llavors ens anem al dret al reemborsament.
1: Uh-huh.
0: En tot cas, si passa de les 5, com dèiem. Exacte.
1: Uh-huh.
0: Sí. Aleshores, sempre és així? No, anem en compte. És a dir, no és un dret il·limitat tampoc, perquè si les circumstàncies que porten a l'aerolínia a retardar, a endarrerir aquest vol són causes justificades de força major, aleshores no hi ha una culpa ni una mala actuació per part de l'aerolínia.
1: Clar.
0: I aleshores jo no tindria dret a percebre aquesta compensació. Per exemple, recordo també que fa un any i escaig, doncs quan vam tenir la gota freda a Catalunya, que es va inundar l'aeroport del Prat, vam tenir terminals doncs, que entrava l'aigua per dintre. Jo recordo que tenia un vol a Budapest i vam marxar amb 5 hores de retard.
1: Per tant, estaries dins de la possibilitat de compensació econòmica.
0: Exacte. Però ni jo mateix m'ho vaig plantejar de sol·licitar-ho, perquè era evident, en aquell cas, que tots els retards i totes les cancel·lacions que s'estaven produint, que eren centenars, a Barcelona, a València, que ja sabem tots com va anar, doncs eren per una qüestió sobrevinguda,
1: uh-huh.
0: que va ser la situació extrema a nivell meteorològic. Aleshores, uh-huh. aquí hem de distingir quan es tracta d'un moment ordinari en el qual sí que tindré aquest dret, perquè efectivament, si hi ha retards, perquè hi ha vagues, perquè l'aerolínia no ha complert amb un manteniment, etc., aquí no és una culpa que hagi d'assumir el passatger. Ara bé, quan hi ha una qüestió sobrevinguda, aquí tampoc té la culpa a l'aerolínia.
1: Uh-huh. Per tant, aquí no podríem reclamar.
0: Bueno, reclamar, si et fa il·lusió, pots fer-ho. Però
1: però pot ser que no rebis la compensació.
0: S'ha d'acreditar aquesta causa, uh-huh. però clar, en aquest cas és una causa pública i notòria.
1: Clar.
0: Aleshores, però on hi pugui haver divergència, perquè aquesta és molt evident, però n'hi pot haver d'altres on no sigui tan evident, la companyia ha d'acreditar aquesta extraordinarietat.
1: Per tant, millor reclamem i que ens diguin que no pas no haver reclamat i que potser hauria sigut un sí.
0: Com a recomanació àmplia, fem-ho d'aquesta manera.
1: Doncs som-hi, com ho hem de fer per exercir aquests drets que tenim?
0: Doncs a veure, per no perdre aquesta reclamació, al final, no, que ens podem perdre en el procés, jo crec que és interessant, com en tot en dret, tenir-ho ben documentat i poder-ho provar.
1: Allò que diem sempre, de recollir proves.
0: Sempre, sempre ho diem. Jo entenc que això, vull pensar que a mesura de dir-ho, la gent a la seva vida començarà a prendre en consciència i anirà guardant exemplars de tot. No, però en tot cas, és cert que el sector aeronàutic és un sector trapella, diguem-ho així. I com a sector trapella, jo crec que la seva pràctica habitual és més aviat negar els fets que no pas assumir la responsabilitat. Aleshores, com que els minimitza, jo el que diria és tiquets de pàrquing si has anat a l'aeroport, que acrediten l'hora, tiquets de menjar si he comprat, fins i tot imatges dels panells. Jo arribo allà, els panells amb les hores que costa com endarrerit. És a dir, tot allò que jo pugui prendre serà positiu. I estan en el propi aeroport, si poso una reclamació a AENA, que al final és qui gestiona els aeroports a l'estat espanyol, on s'inclou evidentment l'hora de la incidència i el fet, doncs tota aquesta documentació la posem en una carpeteta i ens la custodiem. En segon lloc, el que dèiem, saber el perquè del retard.
1: Uh-huh.
0: I el saber el perquè, doncs ho puc tenir claríssim si és, com dèiem, públic i notori, o puc no tenir-ho clar. Si es produeixen aquestes circumstàncies extraordinàries on és possible que la companyia les alegui, jo què puc fer? El passatger, jo puc recórrer en aquest cas a l'Agència Estatal de Seguretat Aèria per tal de sol·licitar, escolti'm, en aquest dia, aquesta hora en el qual jo tenia aquest vol, s'estava produint això que la companyia m'està al·legant per no compensar-me?
1: Uh-huh.
0: Doncs escolta'm, mirem-ho. Llavors, amb aquesta informació que ens retornin de l'agència, això jo tinc una prova claríssima, Fefaenda, si això realment està justificat o no. Aquest segon bloc de saber el per què de la cosa.
1: Molt important, també.
0: I el tercer, sí que és important també, quins terminis tenim. No solem esperar-nos tant de temps. Jo recomano no esperar-nos tot aquest temps. Però en els vols que són dins de la Unió Europea tenim 5 anys.
1: Per tant, hi ha temps de sobres. No hi ha excusa de que m'ha passat el termini.
0: No. I si t'ha passat és que ets poc diligent. I en vols internacionals des de la pròpia Unió Europea tenim 2 anys, sí que aquí el termini s'escurça una mica més. Jo el que suggereixo és això, fer la reclamació a la pròpia companyia pels canals doncs, que les seves pàgines web estableixen i també a Aena.
1: Per tant, fem la reclamació doblement, sí, per les dues bandes.
0: Sí, posats a fer, ja que hem fet tota la recopilació, aprofitem-la, no? I finalment, clar, què passa quan no paguen? Jo he fet la reclamació i, escolta, allò queda en un calaix ben guardadet i que vagin passant. Doncs si la companyia no respon, tenim una sèrie de documentació per part de la Unió Europea on es facilita informació en els passatgers i els usuaris. El que a més també recomano és adreçar-se a l'organisme a nivell estatal que és competent, que ja l'hem mencionat, no?, aquesta agència de seguretat. Hi ha la via judicial. Evidentment, podem presentar una reclamació, tinc tota la documentació, puc provar-ho, puc presentar una demanda a l'aerolínia per la via civil. I finalment, i tornant al meu cas, pots fer servir les xarxes socials.
1: Pots denunciar-ho públicament.
0: Perquè resulta que jo em vaig dedicar a fer tots els canals oficials que corresponien, com un ciutadà diligent. I un cop fet això,
1: havien
0: passat
1: cas, no?
0: 6 mesos, escolti, allò anava passant i qui dia passant i empeny. Doncs com que m'estava començant a molestar, perquè jo aquí no estic veient ni un euro, vaig a fer un tuit. I vaig fer un tuit on vaig etiquetar a la companyia en qüestió i dir, escolti, fa 6 mesos que els hi vaig presentar una reclamació i vostès no s'han dignat a contestar-me. 5 minuts vaig trigar a contestar-me l'estimat community manager d'una companyia aèria dient-me, què ha passat? Escriu-nos-ho i explica'ns-ho per missatge.
1: Com si no els haguessis enviat ja tota la documentació.
0: Exacte. I no, els hi vaig tornar a explicar per missatge i va ser a través del que vaig facilitar a les xarxes socials, en aquest cas a Twitter, ara X, que vaig aconseguir que em reemborsessin, poca broma, crec que en aquell cas estàvem en els 400, en la franja dels 400. Per tant, escoltem, no ens donem per vençuts, perquè vies en tenim, vies en tenim, i ostres, no deixem d'exercir-ho perquè estem parlant de companyies que beneficis no en tenen pocs, precisament.
1: Exacte, o sigui que reclamem els nostres drets. Tot això era si els vols van amb retard, però i si ens el cancel·len? Què passa?
0: Clar, si ens el cancel·len amb l'antelació suficient, i antelació suficient vol dir 14 dies, estan curats en salut. Això pot passar. Podem tenir... De fet, és una pràctica que ha anat en augment, justament perquè permet no haver de generar cap compensació ni cap reemborsament en el passatger, perquè doncs ho he fet en temps i forma. No? Això són, el que dèiem, 14 dies, evidentment t'han de retornar el preu del bitllet, però aquí no hi ha compensacions extres. Tu retornes i ja està. Hi ha un tema que crec que és important, i amb això crec que anirem tancant, que és el tema de la maleta de la cabina, i que aquest estiu justament la Unió Europea també s'hi ha pronunciat. El fet de poder portar una maleta de mà ha de ser gratuït. Com a mínim una maleta de mà ha de ser gratuït i potser un petit bolso, un ordinador així. Això s'ha de permetre. S'ha de permetre amb les dimensions que corresponen, però s'ha de poder permetre. I cobrar un suplement es pot considerar abusiu. Jo entenc que tu quan estàs a punt d'entrar a l'avió tu el que vols és entrar.
1: Exacte.
0: Per tant, en tot cas, paga-ho i ja ho reclamarem a posteriori.
1: Exacte, guardes el comprovant, no?, de que l'has pagat.
0: Exacte.
1: I llavors ho reclamem.
0: Sí, però d'entrades tinguem-ho clar. Ens han de permetre aquest afer, perquè és el que es considera mínim indispensable per poder doncs, formar part de la teva mobilitat. Per tant, jo crec que això és un tema també que als nostres oients els interessarà, perquè genera debat cada cop que estem allà a la fila i veiem que els senyors de X companyies treuen aquell extraordinari mostrador on te van mesurant les Exacte. Maletes per veure si cobren.
1: Si tens sort, el de davant no li mesura ni a tu sí, o el de darrere no. És
0: Depèn
1: una mica...
0: de la cara que facis aquell dia.
1: Exacte. Doncs, Jan, moltes gràcies per descobrir-nos avui tots aquests secrets de les aerolínies, no? I com ho hem de fer si el nostre vol va amb retard o si ens el cancel·len, i sobretot que sapiguem que podem portar una maleta de cabina gratuïta, que això també és molt important. Ens retrobem al proper Drets de Butxaca.
0: Moltes gràcies, Ona. Fins la propera.
2: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

Via! Ha preso il fugone!

0: L'haver interceptat un menor amb un patinet elèctric trucat que circulava a 75 km hora. A més, el conductor va donar positiu penal en alcohol i drogues. En paral·lel, aquesta setmana els agents locals també han realitzat una nova ofensiva contra les connexions il·legals a la xarxa elèctrica en diverses urbanitzacions. Avui és Sant Isidre, és el Dia Internacional de les Famílies, també de l'esclerosi tuberosa i del Dia Internacional de l'Objecció de Consciència. També és el Dia Internacional de l'Assistent Virtual i el Dia Internacional d'anar amb bicicleta al treball. Farmàcia de Guàrdia, la Pérez Martra, el veïnat de Sant Pere. Avui esperem dia de pluja, mínima de 9, màxima de 17. La dita, la civada, com l'espelta per Sant Isidre es desperta. Fa un any explicàvem que el conveni per ampliar la dessaladora de la Tordera es firmaria aquell estiu, tot i la millora. Les dessalinitzadores catalanes continuaven operant el 90% de la seva capacitat. Fa 5 anys s'administraven 500 vacunes d'AstraZeneca a Tordera en el marc de la Covid-19, en concret a persones torderenques de 60 a 69 anys. I fa 10 anys, dues persones de Tordera es trobaven ferides greus després de patir un accident de motocicleta al veïnat de Sant Andreu. Estàvem parlant de dues persones de 35 i 37 anys ocupants de la moto que circulaven sense casc, havien estat evacuats a l'Hospital de la Vall d'Hebron.
1: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.
2: Ona Maresma, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
3: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresma, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia.

0: I comencem repassant els titulars més destacats de la comarca d'aquest divendres 15 de maig de 2026. Busquen notícies des de Noruega sobre un home desaparegut el 2006 que hauria pogut viure pels boscos del Baix Maresme, Mar Tres Serres.
1: La persona en qüestió es diu Odd Gunnar Isdal i va néixer l'any 1959. Ara té, o hauria de tenir, 67 anys. D'ençà de la seva desaparició hi ha constància que hauria passat alguna temporada a França i, com diem, també consta que va ser identificat l'any 2009 per la policia local a la gasolinera de Cabrera, però no se'n sap res més i tampoc se sap si continua en vida.
0: El veïnat de la Verneda de Malgrat rebutja el sistema de recollida selectiva porta a porta, Ona Malgrat.
2: Des de l'entitat recorden que quan fa anys es feia el porta a porta, les bosses estaven escampades pel carrer i hi havia veïns que les posaven a les cantonades i creuen que deixar les escombraries a la porta atraurà gavines i porcs senglars.
0: Caldes Estrac reforça el control biològic de plagues a l'arbrat del municipi. Martí Capçada.
3: Els treballs s'han fet al parc del carrer de l'Església, a la Riera i al carrer Torrevella amb l'objectiu de combatre la proliferació de la psília del cercis, un insecte que afecta la vegetació.
0: I la palafollenca Alba Cabrera presenta l'espectacle En el Azul aquest dissabte al Teatre de Palafolls, Melina Morilla.
4: Dins del cicle Escena Nou, el teatre local acollirà demà a les 7 de la tarda una proposta musical i narrativa singular de la companyia Tenderete.

0: Bona tarda, aquest és el titular del dia, buscant notícies des de Noruega sobre un home que hauria desaparegut el 2006 i que hauria pogut viure pels boscos al Baix Maresme. Marc Tresserres, bona tarda.
1: Bona tarda, Gemma. Sí, un periodista noruec està fent una crida a través de xarxes socials i també dirigint-se a col·lectius concrets del Baix Maresme per tal d'obtenir informació sobre un conciutadà seu desaparegut l'any 2006 que hauria estat vist per última vegada a Cabrera de Mar al gener de 2009 i que per les notícies que s'entenen solia viure al bosc, probablement en una tenda de campanya. La persona en qüestió es diu Odd Gunnar Isdal i va néixer l'any 1959. Ara té o hauria de tenir 67 anys i d'ençà de la seva desaparició hi ha constància que hauria passat

0: d'alguna temporada a França i, com diem, també consta que es va identificar l'any 2009 per la policia local de Cabrera, però no se'n sap res més i tampoc se sap si continua en vida. El periodista noruec Jens Christian Norv, i treballa a la TV2 de Noruega, explica a la seva comunicació que està ajudant a la família i demana a qui l'hagués pogut veure que li faci arribar referències. La seva crida ja ha motivat múltiples respostes a Facebook, on veïns de diverses poblacions apunten que haurien vist algú de característiques semblants en diverses ocasions, per bé que en cap cas ningú no mostra cap certesa. Segons la descripció que es fa a l'escrit i com es pot veure les fotos que l'acompanyen, és un home força alt, entre 1,85 i 1,90, ros, amb bigoti i amb els ulls blaus. Aquests trets podrien ser bastant decisius a l'hora d'identificar-lo, però pel que es comenta en aquests grups, sembla que, curiosament, pels boscos d'aquesta zona hauria estat vist més d'una persona d'aquest aspecte nòrdic. Com diem, el periodista s'ha dirigit específicament a algunes entitats i entre elles al Centre Excursionista Piri de Vilassar de Mar, pels coneixements que en tenen o que han de tenir de l'entorn natural de la zona. El Piri ha difós la crida a través dels seus canals i, de moment, no ens consta que hagi obtingut cap pista valuosa. El cas ja ha despertat l'interès de periodistes especialitzats i tan eminents com la Tura Soler, que abans d'ahir se'n feia ressò al mitjà El Punt Avui.
1: Més qüestions. El veïnat de la Verneda de Malgrat de Mar rebutja el sistema de recollida selectiva porta a porta. Ona Malgrat.
2: Potser hi hauria més gent a favor del porta-a-porta si ens ho expliquessin, però van passant els mesos i ningú diu res. Així ho comenta Rafael Calle, president de l'Associació de Veïns de la Verneda. Des de l'entitat diuen que van mantenir una reunió amb l'Ajuntament a finals de 2025 per parlar sobre el futur sistema de recollida selectiva. Calle comenta que en aquella trobada es va avançar que es faria el porta-a-porta i que es va acordar que es tornarien a reunir i que s'enviaria una carta informativa als veïns i veïnes, però no s'ha fet res. El president de l'entitat comenta que el veïnat espera veure què passa, però avança que a día de hoy la asociación está en contra de aquel proyecto.
3: Nosotros nos reunimos a final del 2025 en el ayuntamiento, queríamos dar nuestra opinión, la dimos, quedemos en que se haría una reunión posterior, que se pasaría una hoja informativa a los vecinos y a fecha de hoy no se ha hecho nada. La asociación de vecinos está en contra de este proyecto. La asociación tiene cerca de 200 socios y yo creo que no se lo han pensado muy bien, que tenemos las elecciones a la vuelta de la esquina. De momento no se nos ha explicado nada y realmente, salvo que se va a hacer la recogida puerta por puerta, absolutamente nada más. El rumor es que está todo el mundo en contra. Hay muy poca gente que está a favor. Pero claro, es que al igual están a favor si se lo explican. Pero como van pasando los meses y no se explican nada, pues estamos todos esperando a ver qué pasa.
2: El veïnat recorda que fa anys que ja es feia el porta-a-porta a la Verneda. Mari Carmen Reiner, secretària de l'associació, diu que les bosses estaven escampades i que hi havia veïns i veïnes que deixaven les bosses d'escombraries a les cantonades i no a les seves portes. Reiner també s'ha mostrat preocupada pel fet de que al barri hi hagi carrers amb pendents molt pronunciats. Un altre dels dubtes que té el veïnat és si aquest sistema traurà gavines i porcs senglars.
4: Nosaltres tenim l'experiència de quan abans recollien les escombraries i era porta a porta, passava que abans hi havia més gossos pel carrer i gats i les bosses estaven escampades pel carrer. I algun veí, que també hi ha el típic espavilat, que el posen a les cantonades dels carrers i no se'l posen a la seva porta. I això és el que també tornarà a passar. I a més, no sé si han comptat que el barri tots són pujades i baixades. El camió de les escombraries no crec que faci el pujar i baixar als carrers per agafar bossa per bossa. Més un veí ho posarà a la cantonada de les cases. I el que té una cantonada no vol les escombraries dels altres.
3: Estan les gaviotes i tenim algun jabalí que de vez en cuando nos visita. Quan los jabalís vean que tenemos la basura en la puerta, pues lo tendrán más fácil para poder comer.
2: L'adjudicació del nou servei de recollida selectiva de residus a l'empresa Lum Selectiva SL es va aprovar al ple del mes d'abril. El contracte s'ha de formalitzar al juliol i tindrà una durada de 5 anys i un cost de 17 milions d'euros.
1: La policia local de Tordera intercepta un menor amb un patinet elèctric trucat que circulava a 75 km per hora, Marc.
0: Sí, la policia local de Tordera ha protagonitzat una setmana intensa d'activitat amb dues intervencions destacades en matèria de seguretat viària i civisme. L'actuació més sorprenent ha tingut lloc amb la que tu comentes, Gemma, en el marc del control de vehicles de mobilitat personal, on s'ha immobilitzat un patinet que quadruplicava la velocitat permesa. Els agents van aturar un conductor menor d'edat que circulava amb un patinet elèctric modificat. Segons les proves realitzades, el vehicle era capaç d'assolir els 75 km per hora, quan el límit legal per aquest tipus de vehicle és de només 25. A més de l'excés de velocitat, el jove va donar positiu en el control d'alcoholèmia, superant el límit penal, i també va donar positiu en el drogotest per consum de substàncies estupefaents. El patinet ha quedat immediatament immobilitzat i el menor ha estat denunciat per diverses infraccions greus contra la seguretat viària. D'altra banda, la policia local ha mantingut la pressió contra el frau en els serveis bàsics. Durant aquesta setmana s'ha dut a terme un nou dispositiu conjunt amb els Mossos i tècnics de l'empresa subministradora d'electricitat. L'operatiu s'ha centrat en diverses urbanitzacions del municipi, on s'han detectat i tallat nombroses connexions il·legals a la xarxa pública. Aquestes actuacions formen part d'una campanya permanent per garantir la seguretat de les instal·lacions, sovint precàries i amb risc d'incendi, i combatre les activitats il·lícites que solen anar vinculades a aquests fraus elèctrics.
1: Gràcies. I a Canet, el cor Assai tanca la trilogia musical de l'Escola de Música amb un concert que es farà aquest diumenge, i un 25 cantaires que conformen el cor sota la direcció de Fifi Arnau interpretaran un seguit de peces de diversos estils i períodes. Ràdio Canet.
5: El cor Assai tanca la trilogia musical de l'Escola de Música amb un concert que es farà aquest diumenge, i un 25 cantaires que conformen el cor sota la direcció de Fifi Arnau interpretaran un seguit de peces de diversos estils i períodes. El cor aquest estiu, a més, participarà en el Festival Internacional de Corals i Orquestres que es fa a Itàlia. La directora de l'Escola de Música, Pilar Cervera, fa un balanç positiu de la trilogia musical que han dut a terme des del febrer i que es va encetar amb un concert de cor infantil i combos, un d'alumnes de cant, i ara tanquen aquesta trilogia amb aquest concert aquest diumenge del cor Assai.
6: Començarem amb peces del Renaixement i després anirem amb tradicionals catalanes i després d'arreu. Veniu a escoltar-ho i així sabreu com va.
5: De fet, amb aquest repertori també participaran en el Festival Internacional de Corals i Orquestres que es fa a Itàlia. Cal recordar que a partir d'aquest dilluns fins al 18 de juny s'obre el període de matriculacions a l'Escola de Música. I finalment, del 10 al 17 de juny també es faran les audicions de final de curs.
1: L'entitat Can Sant Pere acusa l'Ajuntament de Premià de Mar d'incomplir els acords de col·laboració i d'avançar amb l'enderroc sense tenir-los en compte. Martí Capçada, bona tarda.
7: Bona tarda, Gemma. Així és, comunicat de l'associació Can Sant Pere, en què aquesta entitat denuncia que l'Ajuntament està avançant unilateralment amb l'enderroc i la deconstrucció de l'antiga fàbrica sense tenir en compte els acords de col·laboració que tenien subscrits. Concretament, afirmen que ja s'han licitat les fases 2 i 3 de l'actuació sense informar-los i encara menys oferir-los l'oportunitat de fer aportacions als plecs, i acorden que l'any 2023 van ser convidats a fer un llistat de propostes que van recollir i presentar en un document. També fan notar que aquella invitació es feia en un marc de col·laboració que va comportar la creació de dues comissions bilaterals. Comissions, però, que, segons denuncien, es van reunir molt poques vegades i després van deixar de reunir-se, tot i haver estat reclamades reiteradament. En aquest repàs de greuges també diuen que el febrer passat hi va haver una nova reunió amb l'alcalde i la gerent de l'Ajuntament, on es van proposar annexos al conveni actual i la redacció d'un conveni definitiu. Propostes que, segons afirmen, no han obtingut encara resposta. L'associació expressa la seva satisfacció per la campanya divulgativa que s'ha impulsat conjuntament amb l'Ajuntament, però considera que no s'acompanya de la col·laboració necessària entre les parts. A la part final del comunicat, l'entitat torna a criticar que es contemplin, diuen, usos per l'espai que no són coherents amb el projecte de Can Sant Pere 100% públic i autogestionat. En referència al projecte d'habilitar un aparcament temporal de rotació a la parcel·la contigua al carrer de la plaça.
1: Gràcies, Martí. Fundipau porta a Malgrat una exposició sobre l'impacte de les armes nuclears. On a Malgrat?
2: Així és, la Fundació Fundipau presenta a Malgrat l'exposició Armes Nuclears Mai Més, que es podrà gaudir al Parc de Can Campassol aquest dissabte en el marc de la celebració de la quarta edició de la Jornada Solidària. L'exposició constarà d'una desena de relats que tractaran sobre l'amenaça de les armes nuclears, els seus efectes, en quins conflictes s'han utilitzat i també les actuacions polítiques relacionades, com el tractat sobre la prohibició de les armes nuclears. Des de la Fundació consideren que en el context actual de conflictes bèl·lics, risc, com la guerra d'Ucraïna o la guerra entre Israel i Hamas, és el millor moment perquè Espanya es posi al costat correcte de la història i faci un tractat de prohibició de les armes nuclears. A partir del dilluns 18, l'exposició es traslladarà durant 8 dies a l'Escola Font Lledosa.
1: I Caldes Estrac reforça el control biològic de plagues a l'arbrat del municipi. Martí.
7: L'Ajuntament ha dut a terme durant el mes d'abril diverses actuacions de control biològic per protegir l'arbrat i les zones verdes del municipi. Els treballs s'han fet al parc del carrer de l'Església, a la Riera i al carrer Torrevella amb l'objectiu de combatre la proliferació de la psil·la del cercis, un insecte que afecta principalment a la vegetació. Per fer-ho, s'ha optat per una solució sostenible i respectuosa amb el medi ambient basada en l'alliberament d'insectes beneficiosos, en aquest cas una xinxa depredadora coneguda com Anthocorsis demoralis. Aquest sistema permet reduir les plagues sense utilitzar productes químics ni generar cap tipus de residus contaminants, mantenint així l'equilibri natural de l'ecosistema.
1: I a Canet torna una nova edició de la Festa Solidària. Vine a fer l'indi. Ràdio Canet.
5: Torna una nova edició de la Festa Solidària Vine a fer l'indi, organitzada per l'entitat d'ajut humanitari GA21. La cita és aquest dissabte a partir de les 9 del vespre a l'embalat de Vilaflora de Canet de Mar. El Vine a fer l'indi suma ja 23 edicions i és una de les cites solidàries més destacades de Canet de Mar. La celebració començarà aquest dissabte a partir de les 9 del vespre amb un superespectacle que inclou un menú tradicional indi. De fet, un dels plats forts d'aquesta celebració són els balls de Bollywood amb Hyatt Troupe, que es fan a partir de 11:15 de la nit, un cop feta la tòmbola. Des del 2021 fins l'any passat, GA21 ha enviat més de 800.000 euros a l'Índia per ajudar prop de 25.000 persones. Cal destacar que amb aquests diners més de 5.000 persones s'han pogut allunyar de la pobresa gràcies a microcrèdits. Un miler d'alumnes han pogut ser escolaritzats i 10.000 camperols han tingut accés als seus camps amb la construcció de dos ponts.
1: Gràcies, i mentrestant també us expliquem que Correus amplia els serveis a domicili per als veïns i veïnes de Caldes Estrac. Martí.
7: Correcte, com tu bé dius, Gemma, Correus ha ampliat els serveis que ofereixen els carters i carteres a domicili i a Caldetes amb noves funcionalitats pensades per facilitar tràmits i també reduir desplaçaments als veïns del municipi. La principal novetat és la incorporació de dispositius portàtils que permeten fer des de casa gestions que fins ara només es podien realitzar a les oficines de Correus. Entre els nous serveis hi ha la possibilitat de pagar impostos i rebuts, gestionar enviaments certificats, tramitar sol·licituds de vot, rebre distintius de trànsit o, fins i tot, fer determinades operacions bancàries i lliuraments porta a porta. A més, també s'amplia l'oferta amb serveis complementaris com la compra de loteria, productes de merchandatge o gestions relacionades amb assegurances i serveis financers.
1: Gràcies. I aquest dissabte, la plaça de l'Església de Calella acollirà la primera jornada solidària AVA i comptarà amb la col·laboració de 15 alumnes d'ESO de l'Escola Pia de Calella. Sergi Ferrer.
8: Aquest dissabte, la plaça de l'Església acollirà la primera jornada solidària AVA i comptarà amb la col·laboració de 15 alumnes d'ESO de l'Escola Pia de Calella que hi participaran a través de l'assignatura de servei comunitari. Es tracta d'una matèria obligatòria que permet als estudiants conèixer de prop la tasca de les entitats socials de Calella i implicar-s'hi activament. La jornada inclourà també el Mercat Solidari de segona mà, una iniciativa que ja s'ha celebrat en altres ocasions i que ofereix l'oportunitat de comprar objectes i estris per a la llar, en bon estat a preus simbòlics. Els mateixos alumnes seran els encarregats d'atendre el públic darrere les parades i sobretot d'explicar què és i quina tasca desenvolupa la Fundació AVA. A més, totes aquelles persones que tinguin objectes en bon estat, que ja no utilitzin, els podran aportar entre les 9 i les 11 del matí perquè es posin a la venda al Mercat Solidari. Tots els diners que es recaptin es destinaran íntegrament a la Fundació. Víctor Justícia i Biel Lupiéñez són alumnes d'ESO de l'Escola Pia.
9: Primer de tot farem una recollida de diferents objectes per al Mercat Solidari. De 9 a 11 serà la recollida. Després el mercat serà tot el dia de 10 a 8 i farem la xerrada a la biblioteca, com ha dit en Quim. I després farem per la tarda activitats lúdiques pels nens. Les dinamitzarem nosaltres, els alumnes, per tal que sigui una mica més amè pels nens que vinguin. I a més aprofitarem per per informar els tots els pares, a tota la gent que hi passi, per tal de que tinguin una idea de què és l'ABA i quin és el bé social que fa.
10: L'ABA és una entitat, en aquest cas fundació, per qui no sàpiga que és una fundació, és una entitat sense ànim de lucre que no vol res a canvi. El que vol és cobrir les necessitats socials dins de l'àmbit de la medicina. En aquest aspecte, com acompanyament, teràpia pels familiars amb, que tinguin, bueno, com tinguin familiars amb malalties degeneratives, sí, com l'Alzheimer, com l'Alzheimer, demència, i bueno, en si és això.
8: L'activitat se centrarà principalment a la plaça de l'Església, però a 12:45 del matí la Biblioteca Can Salvador de la plaça acollirà la conferència en recerca i innovació a la corporació. Una bona oportunitat per conèixer de prop els projectes i iniciatives que actualment es duen a terme al Centre Hospitalari de Calella.
1: En cultura, la palafollenca Alba Cabrera presenta l'espectacle En el Azul aquest dissabte al Teatre Melina Morilla.
11: El Teatre de Palafolls acollirà aquest dissabte dins del cicle Escena Nou una proposta musical i narrativa singular. Es tracta de l'espectacle En el Azul de la companyia Tenderete. La funció comptarà amb valor afegit perquè la palafollenca Alba Cabrera és l'actriu, narradora i fil conductor. Tal com han avançat des de la companyia, En el Azul no és un concert convencional, sinó una història narrada a través de les cançons que segueix el periple de dos personatges. L'obra manté una mirada crítica sobre problemàtiques socials com la immigració, la justícia social i també el sentiment de pertinença. L'espectacle ofereix una fusió de flamenc, jazz i música cubana amb pinzellades de bolero. Aquestes sonoritats neixen del compositor i percussionista andalús Plácido Muñoz, format a Cuba, i compten amb la veu d'Alba Bioque. A Palafolls la formació es presentarà en format de quartet, acompanyat de la interpretació escènica. El projecte, a banda de passar pel municipi, també ha estat en escenaris com el Tradicionarius de Barcelona, la Sala Galileo Galilei de Madrid o els concerts de Radio 3 de Televisió Espanyola. L'actuació a Palafolls tindrà lloc demà a les 7 de la tarda. L'entrada, com és habitual, és gratuïta, tot i que l'aforament és limitat.
1: I a Tordera, el Fòrum pel Teatre i la Cultura estrena el mètode Grönholm aquest cap de setmana. Marc Tres Serres.
0: Sí, l'entitat teatral ja ho té tot a punt per a la seva gran estrena d'enguany. Aquest dissabte 16 i diumenge 17, el Teatre Claver acollirà la representació del mètode Grönholm, una de les obres més reconegudes del dramaturg Jordi Galceran. La trama situa l'espectador en un procés de selecció de personal per una multinacional on quatre candidats hauran de sotmetre's a unes proves tan enginyoses com cruels. L'obra combina l'atenció amb humor i explora fins on som capaços d'arribar per aconseguir l'èxit laboral. Segons ha explicat la presidenta de l'entitat, Sofia Gajardo, es tracta d'una producció exigent pel que fa al text i interpretació, ja que la quantitat i agilitat dels diàlegs pretenen mantenir el públic en alerta fins a un final que promet no deixar indiferent a ningú.
12: Doncs la podeu trobar el dissabte 16 de maig i el diumenge 17 al Teatre Claver de Tordera a les 7 de la tarda. I aquesta obra tracta, bueno, és una comèdia i tracta d'una entrevista de feina on van quatre candidats i passen moltes coses, un embolic bastant heavy amb el qual després al final es desenvolupa tot i es veu el resultat. Ens fan falta aquests últims assajos que queden, però molt contenta de la feina que han fet tots els companys, tots els actors, i agraïda, la veritat.
0: El repertori de personatges està compost per tres actors i una actriu que interpretaran quatre candidats al lloc de feina, com m'explicàvem. Cada un jugarà les seves cartes per aconseguir l'objectiu i des de la direcció s'ha assegurat que ens sorprendran en alguns moments de l'espectacle. Els actors, justament, Joan Mongé i Andrea Soler, expliquen dos dels personatges que interpreten ells a l'obra.
13: Em dic Andrea Soler, sóc la Mercè de Gas i bé, vinc a fer una entrevista, la quarta ja. Aviam si tinc sort i em donen la feina. I bueno, la Mercè és una dona amb moltes aspiracions i molt decidida a tot el que ella vol aconseguir.
14: Tenim en Joan Mongé, que representa Carles Bueno, un home que ve del sector de la farmàcia, farmacèutic, i amb ganes de sortir d'aquest món, intentar aconseguir aquesta entrevista sigui com sigui, però darrere hi ha un misteri.
0: Amb aquesta representació, el Fòrum pel Teatre i la Cultura referma la bona salut de l'escena local a Tordera, oferint una proposta de qualitat als veïns del municipi. Les entrades es poden adquirir físiques o online al Teatre Claver. Si és online, és a www.teatreclaver.cat/entrades.
1: I I en esports, el Club Atletisme Calella impulsa la nova Copa Tomàs Claramunt per promocionar l'atletisme base. Sergi.
8: El Club Atletisme Calella estrenarà aquest mes de maig una nova competició pensada per fomentar l'atletisme entre els més joves. La Copa Tomàs Claramunt es disputarà en dues jornades, els dies 17 i 31 de maig, a les pistes del complex esportiu Tomàs Claramunt, i estarà oberta tant a atletes federats com a escolars des de la categoria sub-6 fins a sub-16. La iniciativa neix amb la voluntat de recuperar l'organització de proves pròpies per part del club i promocionar l'atletisme de base amb un format participatiu i gratuït. El president del Club Atletisme Calella, Marc Millàs, ha explicat que l'objectiu és incentivar que els participants provin diferents disciplines.
15: El que busca és premiar a que tots els nens facin totes les proves possibles, tot el que siguin llançaments, salts, cursa curta i cursa llarga, i donar-los punts simplement per fer la prova, i si quedes primer, doncs millor, tens més punts, i si quedes últim, doncs també tens punts. I bueno, bàsicament és promoure l'esport juvenil, en aquest cas.
8: La competició combinarà proves de velocitat, fons, salts i llançaments amb un sistema de puntuació acumulativa al llarg de les dues jornades. Tot i això, participar en totes les proves no serà obligatori. Els primers classificats de cada categoria rebran trofeus i medalles. La Copa porta el nom de Tomàs Claramunt com a homenatge a una de les figures històriques de l'atletisme calellenc i impulsor de les primeres pistes d'atletisme de la ciutat. Les proves començaran a les 10 del matí, tant el 17 com el 31 de maig. Les inscripcions es poden formalitzar a través del web del club i la participació és gratuïta.
1: I el CFS Sant Lluís Palafolls es juga l'ascens a casa en un partit decisiu contra el Parets. Melina.
11: Així és, aquest cap de setmana el Palauet serà l'escenari d'una gran cita pel futbol sala local. L'equip de Divisió d'Honor del Sant Lluís de Futbol Sala, actual líder de la Lliga Divisió d'Honor Catalana, podria fer un pas definitiu cap al canvi de categoria en el seu enfrontament contra el Parets en la penúltima jornada de la temporada. Si guanyen el partit d'aquest dissabte, l'equip es proclamarà campió matemàtic i aconseguirà l'ascens a tercera divisió nacional. Des del club han destacat que aquesta seria una fita històrica tant per l'equip com també pel municipi. A la vegada han recordat que venen de pujar a Primera Catalana i que l'objectiu que tenien aquesta temporada era la permanència. L'equip palafollenc arriba aquesta jornada 26 en una posició privilegiada gràcies a una campanya molt sòlida. Al llarg de la temporada, el conjunt ha sumat un total de 50 punts, fruit de 15 victòries, 5 empats i només 4 derrotes en els 24 partits disputats fins ara. Amb una potència ofensiva destacable, l'equip ja ha assolit la xifra de 100 gols a favor. Actualment el Palafolls encapçala la classificació, però la competició està molt ajustada a la part alta. Els seus perseguidors més immediats no afluixen d'una banda i el Manlleu, que ocupa la segona posició amb 48 punts, i d'altra banda hi ha el Montcada, que es troba en tercer lloc amb 45. El partit d'aquesta jornada, que es disputa demà a 6:45 de la tarda, no serà gens fàcil. El rival, el Parets, que està actualment en quarta posició amb 43 punts, li treu un avantatge de 7 punts, però el conjunt ballassà arriba amb un balanç de 13 victòries i buscarà escurçar distàncies amb els de Palafolls. El Sant Lluís ha fet una crida a l'afició per omplir les grades del Palauet i encoratjar l'equip en aquest tram final de temporada. De fet, han informat que hi haurà consumició gratuïta per tothom qui vagi vestit de groc, animar-los a la pista.
1: Moment de fer un cop d'ull al cel. Com ho tenim això, Quim Serra?
16: El temps aquest migdia continua marcat per la nuvolositat abundant, uns núvols que aquesta tarda es faran més compactes i que deixaran precipitacions en forma de ruixats, localment de caire tempestós aquí a la comarca. Unes pluges que aniran avançant des del nord cap al sud i que abandonaran el Maresme més o menys cap al proper vespre, quan la situació anirà millorant. I, de fet, aquest cap de setmana, dissabte i diumenge, sí que hi haurà algunes nuvolades, però d'entrada sense precipitacions. Almenys a bona part de la comarca, potser diumenge a la tarda, cap a l'interior, cap a la serrada litoral, es podrà escapar algun ruixat, però de forma puntual i poc important. Per la seva banda, els vents aquesta tarda continuaran com fins ara, lleugerament moderats del sector sud-est, i la situació marítima dominada per la maror amb mar de fons marcada a tota la costa maresmenca. Demà i demà passat els vents seran més fluixos, uns vents que bufaran de component força variable, fins i tot giraran cap a component sud-oest de cara a diumenge, i amb una situació marítima que, tot i que millorarà el seu estat, encara persistirà la mar de fons tant demà com demà passat a tota la costa maresmenca. En quant a temperatures, avui queden força curtes. De fet, ara mateix tenim valors que van dels 15 als 16 graus, per tant, per sota del que tocaria en aquesta època de l'any, però de cara a aquest cap de setmana, amb l'ambient més assolellat que tindrem als migdies, afavorirà un augment de la temperatura màxima principalment, tot i que aquesta propera nit les mínimes seran més baixes.
1: Doncs bé, aquesta és la previsió del temps. Nosaltres ara farem una petita pausa de només 3 minuts i quan tornem tenim diferents seccions per un costat. Farem la secció de les xarxes socials que us portem cada dia de la mateixa hora. També parlarem de cinema amb la nostra col·laboradora, la Mireia González, per repassar amb ella les estrenes més destacades del cinema i també a les plataformes digitals. Avui també parlarem amb l'actriu Alba Cabrera per parlar d'una proposta teatral que tindrà lloc aquest cap de setmana a Palafolls. I bé, doncs nosaltres a la tornada us portarem aquestes seccions i d'altres que podreu escoltar fins a les 5 de la tarda en aquest divendres 15 de maig del 26 a l'Ona Maresme. No marxeu, fins ara.
17: Ràdio Tordera. Emissora que t'escolta.

0: 107.1 FM.
1: Busques un espai on créixer, crear i expressar-te?
2: A l'Escola de les Arts del Teatre Claver, la sensibilització artística per als més petits, música, la dansa, el teatre i les belles arts es connecten per fer-te créixer i expressar-te més enllà de les paraules.
1: Des de la infància fins a l'edat adulta, acompanya't en un viatge artístic basat en la creativitat, l'empatia i el pensament crític.
2: Aprèn, experimenta i forma part d'un projecte amb transversalitat de llenguatges, col·lectius i disciplines.
1: Inscripcions obertes. Descobreix-ho a www.teatreclave.cat.
3: Vols dedicar una sardana als teus amics i familiars? Ara, al programa El Matí de Sardanes de Ràdio Tordera ho pots fer més fàcil que mai.
4: Envia la teva dedicatòria de dilluns a divendres al WhatsApp 611-481-381 amb una nota de veu o per escrit.
3: I cada diumenge, de 9 a 12 del matí, escolta les dedicatòries i gaudeix de les millors sardanes.
4: Participa-hi i fes rotllana amb Ràdio Tordera.
1: LinkedIn, el cor de l'emissora. Ràdio Tordera és passió pel periodisme i pel territori. Al nostre canal de LinkedIn podràs conèixer com treballem, des de la formació de l'equip fins a les fites, premis i reunions més destacades de l'emissora. Connecta amb la nostra activitat institucional i professional. Troba'ns al LinkedIn com a Ràdio Tordera. Som la teva ràdio de confiança, també a la xarxa professional. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Rep al teu telèfon les notícies de Tordera.
5: Subscriu-te als nostres canals de WhatsApp i Telegram i rep les notícies sense interferències.
6: No deixis que els algoritmes controlin què has de veure. Inscriu-te a la web de Ràdio Tordera o truca'ns al 93 764 0102 i rebràs els titulars del dia a Tordera, directament.
5: Ràdio Tordera, l'actualitat de Tordera sense interferències.

0: Radio Tordera.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Som-hi, ja tornem a ser aquí, a l'Ona Maresma en directe fins a les 5 de la tarda i ara és moment del repàs diari a les xarxes socials. Martí Capçada, bona tarda.
3: Bona tarda, Gemma, què tal?
2: Molt bé, i tu? Com estàs?
3: Home, molt bé, avui ja és divendres, és a dir, no queda
2: Fantàstic.
3: Un altre que està bé, a punt del cap de setmana.
2: Doncs sí, Martí, a veure, explica'ns avui què podem destacar a la comarca, al Maresme.
3: Doncs, Gemma, avui a les xarxes socials es parla d'aquí, de la nostra comarca, que un jove de Pineda de Mar i estudiant de la Universitat Autònoma de Barcelona ha presentat una reclamació de més de 9.000 euros contra el Ministeri de Transports i la Generalitat pels prejudicis personals i emocionals que assegura haver patit pel mal funcionament de Rodalies. David Pujol denuncia que els retards, cancel·lacions i saturacions constants de la línia R1 li han provocat ansietat, pèrdua d'oportunitats acadèmiques i fins i tot l'obligació de marxar del Maresme per continuar els estudis més a prop de la universitat. El jove explica que el trajecte entre Pineda i la UAB superava sovint les 2 hores i que havia d'aixecar-se de matinada per arribar a classe. També denuncia episodis de trens plens, falta d'informació i incidències constants.
2: Bé, no sabem de moment com avançarà, no?, aquesta reclamació que ha fet aquest jove a Renfe. El que sí que està clar és que no només ell ha estat un dels afectats, hi ha milers de persones que estan o s'han trobat en la mateixa situació i potser marca un precedent, eh? I hi ha més gent que ara, a partir d'ara, s'anima a denunciar.
3: Home, clar, és que jo ho pensava a l'hora de fer el tuit, que si guanyés la demanda, llavors tindria un problema, Rodalies, perquè és que tothom es sumaria a també denunciar-ho, perquè les coses que ha dit és el dia a dia de Renfe, així que, bueno, veurem com avança.
2: Ho veurem i ho seguirem de ben a prop. Martí, al món, què passa avui?
3: Doncs, Gemma, un tema que ja et diria que es fa passat i tot, eh? Però és que és notícia pràcticament diàriament. I és que el serial del Real Madrid continua portant cua a les xarxes. Ara, en aquest cas, els protagonistes són Kylian Mbappé i l'entrenador Álvaro Arbeloa. I és que Mbappé va sorprendre després del partit d'ahir contra l'Oviedo, assegurant que l'entrenador li havia dit que era el quart davanter de la plantilla. Unes declaracions que s'han fet virals en plena crisi esportiva del club. Però l'entrenador madridista no va trigar gaire en respondre i el va desmentir públicament, ja que ha dit que no l'hauria entès bé i va dir en roda de premsa, deixant clar que és ell qui decideix qui juga i qui no. L'atenció al vestidor, els xiulets del Bernabéu i les declaracions creuades han convertit el cas en un dels grans temes del dia i entre els aficionats del futbol.
2: Martí, no m'he enterat de res, però és que a tu llegint una notícia del Madrid amb l'himne del Madrid de fons és... és una fantasia.
3: Però, sisplau, sisplau, baixeu-me això.
2: És que és tremendo, és tremendo. O sigui...
3: Ja m'ho veu fer dimarts i he pensat
2: no sé
3: que
2: com,
3: dijous... No.
2: Com és que no t'aguantes el riure molt bé, Martí? Felicitats, no. Perquè aguantes la compostura com un valent.
3: Saps què em passa? Aguanto el riure i la compostura, però reconec que quan començo a escoltar la música ja no tinc ni idea del que estic dient. O sigui, sóc com un robot que vaig llegint i només tinc al cap la cançoneta, però bueno.
2: Doncs va, fora Madrid, deixem el Madrid ja que es quedin a casa, que no han guanyat gairebé res, i anem pel tema curiós del dia.
3: Doncs acabem amb una història surrealista que s'ha fet viral i parlem del mag Pere Rafart, copropietari de la botiga històrica El Rei de la Màgia, i és que ha explicat que un agent dels Mossos d'Esquadra li va trencar l'aparador mentre intentava detenir un lladre al carrer Princesa, al Born de Barcelona. Segons relata, durant el forcejament, un dels agents va impactar accidentalment contra el vidre de la botiga, però la situació encara va anar més enllà, ja que mentre intervenien, un altre lladre hauria aprofitat el moment per robar el mòbil d'un dels policies. La història ha generat tota mena de comentaris a internet, especialment després que el mag expliqués amb humor que en un altre intent de robatori va dir als lladres que són d'aquí i que ara fins i tot els saluden pel carrer.
2: Molt bé. Jo, Martí, no, he entès la història, però l'acudit del mag no l'he pillat.
3: Jo tampoc.
2: No sé si hauria de fer riure o potser se li dona millor la màgia que
3: això
2: no passa l'humor.
3: Això t'anava a dir, que es dediqui a la màgia, potser.
2: Sí, perquè
3: jo tampoc ho entenc. A veure, potser està descontextualitzat, eh? Tampoc li traurem mèrits. Però bueno, la qüestió és que, mira, el pobre va rebre per partida doble.
2: I a sobre el mosso li van robar el mòbil a ell, eh?
3: Sí, a ell. És a dir, Sí, todo mal, exacte.
2: Molt bé, Martí, anem a conèixer la pregunta del dia. Va, som-hi, què estem preguntant avui?
3: La pregunta que fem avui als nostres oients a través de xarxes socials, Gemma, és si us agrada la màgia, ja que també he trobat que és un tema, lo de la màgia, que genera bastanta ambigüitat d'opinions, ja que hi ha la gent que ho disfruta molt, per exemple, el meu pare és el típic que no vol saber mai el truc, que disfruta del truc de màgia i sempre que pot anar a veure un mag ho aprofita, o hi ha gent que li crea com molt de rebuig perquè li fa com ràbia que l'estiguin enganyant, com aquell qui diu. Així que, bueno, tindreu l'oportunitat de respondre'ns a través de xarxes a veure de quina banda esteu.
2: Perfecte, doncs aquesta és la pregunta que estem formulant avui a l'Ona Maresma. Martí, fins ara, gràcies.
3: Fins ara, tu.
2: I l'Ajuntament de Canet ha convocat una sessió participativa per debatre el futur del nucli antic de Canet. La idea és prosperar la rehabilitació i millora d'aquesta zona del poble a la convocatòria de la Llei de Barris de la Generalitat. En parlem amb el regidor d'Urbanisme, Lluís Llobet.
0: Qüestions importants a destacar ara mateix al programa, perquè us volem explicar que el nostre poble impulsa una sessió participativa per definir el futur del nucli antic de Canet de Mar. Aquesta sessió es farà aquest dissabte 16 de maig, és una sessió participativa i oberta a tothom. Es farà al bar de l'Escola de Teixits des de les 11 del matí i fins a la 1 del migdia. Ens preguntarem què cal millorar, quines oportunitats hi veiem i, evidentment, parlarem d'aquest projecte vinculat a la Llei de Barris i Viles, per tant parlarem també del Pla de Barris. Ens acompanya el regidor Lluís Llobet, regidor d'Urbanisme, Hisenda, Sostenibilitat i també Agenda 2030. Benvingut, Lluís.
4: Bon dia a tothom.
0: Què tal, com estem?
4: Bé. Intentant fer propostes i intentant aconseguir el màxim de subvencions possibles i, per tant, estem ara treballant amb aquesta de la Llei de Barris.
0: Uh-huh. En quin punt ens trobem exactament, perquè la gent que ens escolta doncs, pugui saber una mica què és exactament aquest Pla de Barris, quins són els punts que engloba i com l'acollirem al nostre municipi?
4: Bé, el que ha fet la Generalitat és la Llei de Barris, que desenvolupa un pla de barris que fan inversions cada any de 200 milions durant 5 anys a diferents municipis de Catalunya. Per poder participar en aquestes subvencions has de reunir molts criteris, molts punts de vista i moltes dades que ens demanen. Entre elles, que la zona que tu delimitis estigui per sota de la renda mitjana de Catalunya. Uh-huh. Però no només demanen això, demanen que tingui unes característiques o una perspectiva pròpia que el defineixi i el diferenciï de tots els altres barris que es presenten a la convocatòria. L'any passat va ser la primera convocatòria i es van aprovar una sèrie de subvencions a diferents llocs, per exemple, a Mataró n'hi ha una pel barri de Cerdanyola, no? Ells tenen una problemàtica molt concreta i molt clara, amb una renda per càpita molt per sota de la mitja de Catalunya. En el cas de Canet, quan hem estudiat per presentar-nos en aquesta subvenció, que és difícil d'aconseguir-la, tot ho hem de dir, és una subvenció molt difícil perquè és de molts diners i, per tant, es presenten molts municipis grans que tenen moltes dificultats en barris i territoris seus. Nosaltres, com a Canet, hem de marcar una diferència o un perfil. Uh-huh. I el nostre perfil està en el casc antic, intentant, per una banda, dir que tenim un patrimoni a defensar i a rehabilitar i a millorar, que aquest patrimoni ha de servir perquè la gent del poble pugui utilitzar com a equipaments, com a serveis, com a millora per la seva vida, i alhora que ens permeti que en aquesta zona que hem delimitat del casc antic, que va lligat a cases de cos i aquestes vivendes en planta baixa i dos com a màxim, doncs també permeti doncs, un millor funcionament de la gent, que pugui caminar millor, que hi hagi més accessibilitat, que hi hagi uns serveis propers, que hi hagi més confort climàtic. Per tant, la nostra proposta ha de ser lligada a aquest plantejament.
0: Mm-hmm. Per tant, seria, Lluís, la línia que seguiria Canet seria aquesta, bàsicament enfocada en el patrimoni, perquè sabem que en els plans d'avaluació del Pla de Barris doncs, justament poden tractar-se doncs, situacions més vulnerables o edificis en barris més complexes. Aquí ens centraríem en el que és el patrimoni.
4: En el patrimoni el que seria la rehabilitació d'un casc històric, d'un casc antic, en què també hi ha molta gent gran, hi ha bastantes cases desocupades i, per tant, que necessita una rehabilitació, una millora i un enfortiment. Uh-huh. Perquè si hem de competir amb molts pobles grans amb un tema de dificultats econòmiques i de rendes per càpites, segur que no ens escullen, no? Uh-huh. Per tant, nosaltres hem de posar la nostra pedra angular, que és el patrimoni, com a element que permet també una integració de tots els ciutadans, perquè es poden fer equipaments en aquest patrimoni, es poden fer activitats, es poden intentar millorar tota una sèrie de coses que tenim. Per fer això, primer vam fer ja unes reunions tècniques, primer a nivell del grup polític, del grup de l'Ajuntament, i en segon lloc amb els tècnics de l'Ajuntament i també amb alguns membres de la societat civil, per fer un primer tast de veure quines propostes podríem entrar. I això és el que tenim una mica preparat, la delimitació de quin territori seria, i el que ens demana el Pla de Barris és que ens centrem en tres coses: transformacions físiques, per tant edificis o carrers amb plataforma única, transició ecològica, és el segon bloc, això vol dir carrers més agradables, amb arbrat, amb zones que hi hagi més permeabilitat en el terra, que hi hagi zones, per exemple, la primera línia mar de fer a la part final de les rieres que es puguin posar arbrat a la zona de platja, uh-huh. I un tercer bloc que és l'acció sociocomunitària, o sigui, quina utilitat tindrà per la gent gran, per la gent amb dificultats, per la gent vulnerable, que nosaltres entrem en aquesta llei de barris. Uh-huh. Per tant, aquest seria una mica el context que ens demanen.
0: És aquest el context, com bé deies, que es demana, i justament un cop doncs, escollim, podríem dir, enfocar-nos en aquest nucli antic, és important també doncs, aquesta sessió participativa que dèiem al principi, que entenc que la voluntat serà explicar una mica aquesta llei de barris, explicar la proposta, però també escoltar l'opinió ciutadana.
4: Exacte. La idea principal és aquesta. O sigui, nosaltres hem fet un marc a partir del qual la gent ja sàpiga més o menys amb què ens movem, perquè hi ha tota una sèrie de requisits que demana i tota una sèrie de puntuacions que demana per entrar a la subvenció que els hem de tenir en compte abans de començar a fer res, no? Perquè si no, si ja no complim la renda per càpita per sota de la mitja Catalunya, i que hi ha molts barris de Canet que ja no la compleixen, i no complim tota una sèrie de requisits que ens demanen, ja no podríem ni entrar a la convocatòria.
0: Mm-hmm,
4: per tant,
0: correcte.
4: Primer ens hem hagut de delimitar el que ens demana, diguem-ne, la convocatòria. I ara el que volem és la participació ciutadana. Nosaltres entenem que el ciutadà de peu és qui coneix millor les problemàtiques d'aquesta zona, és qui pot definir propostes més concretes, més plausibles, i ens interessa molt la seva opinió, de la mateixa manera que en els pressupostos participatius també donen moltes idees per després poder-les desenvolupar o dintre els pressupostos o en altres moments del mandat, doncs aquí igual. Nosaltres ens interessa que la gent ens faci el màxim de propostes obertes, propostes que vagin en el territori que hem marcat, i que ens permetin doncs, fer una memòria suficient àmplia i suficientment potent perquè puguem concursar el 2026, que creiem que cap a l'estiu sortirà la convocatòria, i a veure si podem aconseguir aquesta gran subvenció.
0: De fet, la cita serà, com dèiem, aquest dissabte 16 de maig, a les 11 del matí fins la 1, al bar de l'Escola de Teixits, doncs, preparant aquest projecte per millorar el barri antic de Canet i presentar-se aquesta convocatòria de la Llei de Barris i Viles de la Generalitat de Catalunya. Per tant, un cop tingueu aquestes opinions recollides, imaginem que s'hauran de posar sobre la taula i fer tot l'estudi posterior, no?
4: Exacte. Totes les propostes, diguem-ne, tenen un barem de puntuació que la pròpia convocatòria traurà, que encara no ha sortit la d'aquest any, i per tant no sabem si canvia respecte de l'any passat, però sí que totes les propostes han de tenir una puntuació, has de tenir suficients propostes dels diferents àmbits, per tant, tant del sociocomunitari com de l'ecològic com el de transformacions físiques, i a partir de tot el que se'ns plantegi, més tot el que ja tenim preparat, que estem treballant des de fa 6 mesos amb aquesta convocatòria, doncs és el que presentaríem com a memòria quan surti la convocatòria. No? Hem de tenir en compte que la Llei de Barris, amb aquests tipus de subvencions que es fan, pots arribar a tenir un 80% de subvenció sobre un total d'uns 8 o 10 milions d'euros. Per tant, estem parlant d'unes xifres enormes, enormes per a un municipi com Canet, no? Tenir la possibilitat d'aconseguir 5, 6, 7 milions de subvenció que es plasmarien els propers 5 anys, són xifres enormes per a un municipi com Canet. Sabem que és difícil perquè, com és lògic, tots els grans municipis de Catalunya hi participen i també volen tenir aquesta subvenció, però creiem que hem de fer l'esforç com a Ajuntament de, almenys, provar de tenir aquesta subvenció i lluitar-la. I si no és per aquest 2026, la tornarem a presentar el 27.
0: De ben segur, doncs, Lluís Llobet, com sempre, moltíssimes gràcies pel teu temps, regidor d'Urbanisme, Sostenibilitat, també d'Hisenda i d'Agenda 2030. Gràcies i estarem pendents, doncs, de com acaba tota aquesta sessió participativa i de com avança aquest projecte que es presentarà al Pla de Barris. Moltíssimes gràcies.
4: Gràcies a vosaltres i esperem a tothom el dia 16 dissabte de 11 a 1 al bar de l'Escola Teixits.
0: Allà hi serem, Lluís. Una abraçada. Gràcies.
4: Adéu.

0: Som-hi, ara és moment del tal dia com avui amb en Marc Tresserres. Marc, bona tarda. Avui que celebrem? Qui fa anys?
1: Hola, Gemma, bona tarda. Doncs mira, avui celebrem l'aniversari de l'actor espanyol Juanjo Menéndez, de l'humorista i actor espanyol José Miguel Monzón, el gran Wyoming, que també era presentador de televisió, i del tenista anglès Andy Murray, que és conegut per ser també rival de Rafa Nadal, Djokovic, encara juga actualment al tennis professional i per tant és un dels millors tenistes de l'actualitat, i aquests són les persones que justament avui fan anys.
0: Molt bé, doncs happy birthday per tots ells. Avui també és algun dia important?
1: Sí, és el Dia Internacional de les Famílies, per donar rellevància al fet de tenir problemes externs interns i externs, doncs el fet de tenir famílies que sempre és un bon recolzament, per tant se celebra avui i es reivindica el fet que tothom pugui tenir una família i sobretot doncs gaudir-la.
0: La família sempre s'ho ha d'empassar tot, eh? Els problemes sí, externs, interns i del tipus que siguin, però vaja, s'ha d'agrair que en la majoria de casos sempre doncs, donen suport i a la família mai ens falla. Més coses?
1: Doncs hi anem, si vols, amb les dues efemèrides que tenim sempre preparades.
0: Som-hi.
1: Vinga, la primera, tal dia com avui, l'any 2011, no anem massa lluny, es va produir el moviment del 15M. Va néixer arran de manifestacions convocades per plataformes com Democràcia Real Ja, en plena crisi econòmica i amb un fort malestar social a tot l'estat espanyol. La imatge més coneguda va ser l'acampada, per exemple, de la Puerta del Sol, però també n'hi va haver moltes altres en ciutats com Barcelona, Plaça Catalunya, i el nom del 15M venia del llibre Indigneu-vos, de Stefan Hessel, que criticava la desigualtat i la manca de participació democràtica que considerava que hi havia entre la població, no, del país. I entre les demandes principals hi havia, per exemple, la transparència política, que ho demanaven per als polítics que hi havia en aquella època, menys corrupció, que anava tot agafat de la mà, reformes electorals, defensa dels serveis públics i solucions a l'atur juvenil i als desnonaments. Coses, Gemma, com veus, a dia d'avui, 16 anys més tard, es continuen demanant, moltes d'elles.
0: Sí, sí. Exacte. Sembla que no hagi passat el temps.
1: No, malauradament no. I a més el moviment va influir en l'aparició de nous partits, com per exemple el grup de Podemos i evidentment de noves formes d'activisme social i ara cada vegada més digitals, que ja en coneixem moltes també, escampades per xarxes.
0: Molt bé, Marc, ara l'efemèride en clau musical.
1: Doncs vinga, tal dia com avui, l'any 1997, any de naixement d'un servidor, va sortir a la venda argentina Alta Sociedad, d'Andrés Calamaro. Potser no us sona molt aquest títol, als que sou molt experts en música, potser sí, però sobretot ja anirem donant informació que això dona a entendre d'on ha sortit, no? Andrés Calamaro realment és molt conegut, va ser un dels discos, de fet, d'ell, fonamentals del rock iberoamericà, ja que hi havia del que hi havia a aquella època, de finals dels 90, i per molts seguidors de Calamaro i el rock creuen que és la seva obra mestra. El disc va vendre, posem-hi xifres, més d'un milió de còpies, i destaquem la cançó de Loco, Media Verónica i Crímenes Perfectos, però la que estem escoltant de fons, Gemma, és La Flaca.
2: Por la espalda tan profundo no me duelen.
1: La coneixes, no, aquesta, Gemma?
0: I tant. Sí, sí, és que a part l'he deixat una mica més d'estona perquè és que em sembla una cançó superxula,
1: sí,
0: i que anima, doncs, a... No és que sigui animada, no, però és que dona
1: un bon rotllo. Sí, i tant. Sí. És maca, a més.
0: Sí, sí, és molt, molt xula. Crec que mai passarà de moda, eh?
1: No, gens. I per això, de les que hi havia, me les he escoltat i dic, home, doncs vinga. Claríssim.
0: Aquesta, que és emblemàtica. Marc, doncs moltes gràcies, i amb aquesta cançó d'Andrés Calamaro, La Flaca, arribarem al punt de 57. Fins ara.
1: Fins ara.

0: No et perdis cap detall de la comarca a l'Ona Maresme.
1: Va som-hi tot seguit quan passen 3 minuts a les 4 de la tarda. És a remenar entre els arxius de la comarca amb l'hemeroteca maresmenca que ens presenta en Jordi Pratsavall. Jordi, bona tarda.
2: Bona tarda, Gemma. Doncs mira, avui anem molt més enrere del que és habitual, en concret a un 15 de maig del 1981, quan a Canyamars es produïa la clausura del primer congrés de premsa comarcal que es duia a terme a la comarca del Maresme. Us explico. Amb l'assistència de 60 representacions de revistes comarcals i locals que debatien entorn a la problemàtica en 5 ponències, s'esdevenia aquest congrés. De fet, aprovaven després la creació d'una associació catalana de la premsa comarcal. El Congrés a Canyamars va comptar amb la presència, en el darrer acte, del president de la Diputació, que llavors era Francesc Martí, el director general de Mitjans de Comunicació de la Generalitat, Agustí Ferrer, el president de l'Associació de la Premsa de Barcelona, Josep Pernau, i el primer president de l'esmentada Associació Catalana de la Premsa Comarcal, Josep Masoliver, de la revista El 9-9 de Vic. De divendres a diumenge, els congressistes van debatre temes sobre gestió, administració, distribució i publicitat, aspectes de la redacció i qüestions lingüístiques i els estatuts de l'Associació Catalana de Premsa Comarcal. En el comunicat final del congrés es va aprovar també, des de l'experiència d'un fort i immediat arrelament, deien, en la realitat de les comarques de la nació catalana, doncs es manifestava conscient, convençuda i beligerant de la necessitat de normalització de la llengua catalana com una part fonamental indispensable del procés de reconstrucció nacional. Així ho diu l'article. Més endavant es va demanar a definitiva derogació de la llei de premsa, així ho escrivien, l'ambigua subsistència de la qual és un permanent entrebanc per la vida quotidiana de les publicacions comarcals. Déu-n'hi-do la frase, Gemma, sí que cuidaven en català, però de fet aquest manifest el podríem dir ara mateix, també, o sigui, imagina't, amb el pas dels anys, la defensa del català i de la nostra llengua és un cas totalment vigent.
1: Doncs sí, tota la raó, Jordi. Moltes gràcies i fins ara.
2: Fins ara, gràcies.

0: El primer equip del Premià de Futbol ha aconseguit la permanència una jornada abans d'acabar la Lliga. L'equip ha fet una grandíssima segona volta, ha sumat 26 punts als 42 possibles. L'equip seguirà sent de primera catalana després d'una gran evolució i haver patit molt, sobretot, per adaptar-se a la nova categoria. En parlem amb el segon entrenador, en Manel Ruiz. Manel, benvingut a la ràdio.
1: Molt bona tarda.
0: Enhorabona, fita aconseguida i permanència al SAC una jornada abans. Com esteu, primer de tot?
1: Bueno, molt contents. Al final era l'objectiu de la temporada. Hem pogut aconseguir-ho abans de terminar la Lliga i al final doncs, es tractava d'això, de disfrutar aquesta última jornada i encetar la temporada següent amb moltes més ganes.
0: A més, amb golejada inclosa, 4-0 al Banyoles, un duel, de fet, podríem dir, controlat de principi a fi, no?
1: Sí, es va notar que els jugadors, l'equip, estava molt concentrat, sabíem el que ens jugàvem, sabíem que a casa no podíem fallar i així ho va demostrar l'equip donant aquesta versió que és molt bona i que hem vist, sobretot, durant tota la segona volta.
0: Sembla també, com bé comentes, un bon exemple de com ha anat aquesta segona volta. Heu aconseguit sumar 26 punts, mentre que la primera volta només en van ser 13 en aquell moment.

0: qualitat suficient com per poder competir a qualsevol.
1: Uh-huh. I també hem de dir que salvació al sac. Ara com afronteu l'últim partit?
0: Bueno, com tota la Lliga, al final, encara que matemàticament estiguem salvats, doncs hem de guanyar. L'objectiu és quedar el més a dalt possible i anirem a la Tossa doncs, amb aquesta mentalitat, no?, d'acabar molt bé la temporada i si pot ser, amb una victòria.
1: Uh-huh. Quin balanç feu de tot l'any plegat? Ho heu patit molt des del cos tècnic?
0: Sí, realment, sobretot la primera volta va ser complicada, però teníem confiança. Al final sempre parlàvem entre nosaltres i amb la direcció esportiva i estàvem convençuts de que es podia donar la volta i agraïm la confiança del club que al final doncs, ens ha permès això, no? Donar la volta a la situació i aconseguir l'objectiu.
1: Uh-huh. Volem saber també com està l'equip. Us ha unit més i heu fet més pinya o hi ha hagut moments de tot?
0: Bueno, sí, al final és una temporada molt llarga. Al final, doncs, òbviament, quan les coses no van bé hi ha moments pitjors i millors, però jo crec que l'equip està molt unit des de sempre, des de fa temporades. És un grup molt, molt maco, la veritat, que hi ha un molt bon ambient i això es nota, que quan hi ha dificultats doncs, es pugui treure endavant.
1: Uh-huh. Aquesta permanència, hem de dir, que permet l'equip seguir a Primera Catalana després d'un ascens somiat l'any passat. Esteu contents?
0: Molt contents. Al final era el nostre objectiu. Sabíem que a nivell de pressupost doncs, no podíem competir amb la resta d'equips, però sí que amb la il·lusió i les ganes i la qualitat de jugadors que tenim, que són de la casa, la majoria són del poble i això també es nota, no?, a l'hora de veure el compromís que tenen, que és el 200% i al final doncs, contentíssims. No esperava l'ascens l'any passat, el vam aconseguir. Aquest any l'objectiu era mantenir, sí que era complicat i l'hem aconseguit, o sigui que contentíssim.
1: Uh-huh. I això us assegura la continuïtat al curs vinent?
0: Bueno, la veritat és que no hem tingut temps tampoc de parlar del curs vinent. Estàvem molt, molt centrats en aquesta temporada i volíem assolir l'objectiu abans de parlar, però durant aquestes setmanes doncs, suposo que parlarem i crec que serà fàcil al final arribar a un acord, perquè tenim entendiment, hi ha bona relació amb la direcció esportiva, i crec que la feina ha estat molt bona i al final, doncs, quan les dues parts es volen entendre, segur que ens entenem.
1: En aquest sentit, voleu renovar?
0: Sí, jo crec que al final jo crec que és la nostra intenció, si la del club també és la mateixa intenció, doncs segur que arribem a un acord i es podrà bueno, continuar, que al final és un projecte, portem molts anys, estem contents a la casa i ens agradaria continuar de totes.
1: Molt bé, doncs Manel Ruiz, moltes gràcies pel teu temps i que tinguis un bon dia. Gràcies.
0: Igualment, merci.

0: I com cada setmana és el moment de conèixer totes les propostes audiovisuals que ens arriben a través de les grans pantalles i també a les plataformes més populars. Ho fem amb l'ajuda de la Mireia González. Endavant, Martí.
1: Doncs sí, com tu bé has explicat, comencem amb la secció de la Mireia i, com no, donant-li la benvinguda. Així que bona tarda, Mireia.
2: Bona tarda, com esteu?
1: Molt bé, aquí amb ganes que ens expliquis, per aquells que no tenim cap activitat encara per fer aquest cap de setmana, algunes propostes per anar-nos-les apuntant a l'agenda. Comencem per les estrenes al cinema. Quina és la primera proposta que ens portes?
2: Doncs en primer lloc parlarem de Jugada Maestra, que és un drama britànic arribat aquest divendres. Es tracta d'una pel·lícula protagonitzada per Glenn Powell, Margaret Qualley i Ed Harris, i ens parlen d'un personatge que es diu Becker, que és el potencial hereu d'una fortuna milionària, però té un petit problema. És el vuitè en la línia de successió. La solució sembla senzilla, matar a tots els que té davant, però que només quedi ell.
1: És a dir, una mica amb una intriga que amaga aquesta història. Com la definiries tu, aquesta pel·lícula?
2: Sí, d'entrada xoca una miqueta l'argument, perquè clar, no deixa de tenir una mica d'humor negre, podríem dir, però està catalogat com a drama, suposo doncs que farà una mica de reflexió i suposadament també hi haurà molta intriga per aquí mig.
1: Vinga, doncs li donarem una oportunitat a veure què tal ens sembla. I aquesta és la primera de les propostes, però ens

0: Portes una altra, per qui no li hagi convençut aquesta primera, o per qui vulgui afegir-ne una altra a la seva agenda, i és la anomenada Hugo 24. De què tracta aquesta?
1: Aquest és un drama social espanyol que està protagonitzat per Aaron Piper, Marta Itura i Greta Fernández. Ens parlen de l'Hugo, que té 23 anys i no ha madurat. Quan està a punt de fer-ne 24, s'enfronta a la vida adulta. No té feina, la seva mare és a presó i la nòvia se'n va, però té una entrevista de feina en una immobiliària.
0: D'acord, i en sabem algun detall més o queda així a l'aire la intriga d'aquesta pel·lícula?
1: De fet, és un drama social, és a dir, hi ha una reflexió en el que és doncs, la joventut en aquests dies, la dificultat per accedir a la feina, a una vivenda, és a dir, és una mica una reflexió del dia a dia d'una persona jove.
0: Doncs mira, aquesta me l'apunto perquè jo 24 no, ja en tinc un parell més, en tinc 26, però trobo interessant totes les pel·lícules que tinguin així una crítica social i més doncs, aquesta que em toca més de prop, doncs l'haurem d'anar a veure. Tu, de moment, d'aquestes dues, amb quina et quedaries, Mireia?
1: A mi em tira més la primera, és a dir, que aquest puntet de humor negre, drama, doncs em tira més que la segona.
0: Doncs som-hi, ens quedem amb la primera, però també tenim l'altra opció.
1: La segona, i tant.
0: Anem ara amb la subsecció de pel·lícules en streaming. I la primera de totes, que la tinc aquí davant, és una molt famosa, Mireia, que crec que se n'ha endut, sí, si no m'equivoco, molts premis aquest any. Parlem de Marty Supreme.
1: Sí, en aquest cas ha arribat a Amazon Prime Video, de fa pocs dies la tenim. És una pel·lícula, com deies, que ha tingut molt bona acollida a la temporada de premis. De moment, doncs, recordem que va aconseguir 9 nominacions als Oscars. I bé, és un drama biogràfic nord-americà que està dirigit per Josh Safdie i protagonitzat per Timothée Chalamet, que també va rebre una nominació a millor actor. En aquesta ocasió, l'actor interpreta a Martin Masma, un home, un jove, podríem dir, de condició humil, que es vol convertir en campió de ping-pong. La pel·lícula repassa els seus inicis, quan no ho tenia gaire fàcil, a Manhattan, i fins que va aconseguir un munt de títols. Aquesta part no surt, però sí que surt als seus començaments.
0: És a dir, és una mica la història d'un campió de ping-pong, però amb una vida un punt rocambolesca, no et diria?
1: Molt. Sí, l'he pogut veure jo aquesta setmana i és molt surrealista perquè saps que és un cas real i és una vida real, però realment el que va haver de fer aquest noi per poder triomfar en aquest esport, doncs podríem dir que déu-n'hi-do com ho va tenir de complicat, eh?
0: Déu-n'hi-do. I la veritat és que és una d'aquelles pel·lis que tenia jo apuntades, no la vaig poder anar a veure al cinema, però mira, si ara tenim aquesta oportunitat, crec que no tinc excusa. Mireia, crec que he dit al principi, no sé si ara et poso en un compromís, però pot ser que no haguessin guanyat cap Òscar? O sigui, van tenir 8 nominacions, però es van dur algun premi? Perquè ho estic buscant. Cap, eh? Zero patatero.
1: Cap. O sigui, va rebre les 8 nominacions i no en va aconseguir cap, però bé, tampoc els premis ja se sap molt bé, no?, que entren moltes coses i a vegades no és fàcil, però és una pel·lícula molt entretinguda. El personatge és un personatge d'aquests que t'acaben impactant del Tours de Força i l'actor està impressionant. O sigui, que és una pel·lícula recomanable, tot i que no va tenir sort a la nit dels Oscars.
0: I que ja només pel fet d'arribar a tenir 8 nominacions, ja vull dir, encara que no s'enduguessin la cirereta, ja diu molt de la pel·lícula. Mira, veig que l'actor que tu has comentat, Timothée Chalamet, va ser guanyador, el millor actor principal, però dels Globus d'Or, però els Oscars no se'l va poder endur. Bé, li donarem també una oportunitat i com has dit, com és una trama molt entretinguda, doncs crec que és una gran opció per veure aquest cap de setmana també. Anem a la quarta opció, Mireia, què et sembla?
1: Sí, tant que sí. Es tracta de El destino de Maya. És una pel·lícula que podem veure a Filmin i Movistar Plus. És un drama finlandès, perdó, escrit i dirigit per Tina Limi i basat en la novel·la d'Anna Blomsky. La jove Maya, de 17 anys, es casa contra la seva voluntat amb el pescador Hane. La seva vida a l'illa de Stonesberry és complicada. Com a dona d'un pescador, ha de fer front a les llargues absències del marit i fer-se càrrec sola de la seva família.
0: Carai, és a dir, pobra, si es casen contra la seva voluntat i, a més, en una vida tan dura com és la de la pesca, que, bueno, jo no he tingut l'oportunitat ni conec a ningú que s'hi dediqui, però tinc entès que és durillo aquest món.
1: Sí, a més, són pescadors que viuen a alta mar, és a dir, passen molt de temps fora de casa, per tant, encara més dur.
0: Tu t'hi veuries, Mireia, treballant de la pesca, o millor ho deixem per als altres?
1: És que jo me marejo.
0: Mira, em passa el mateix.
1: Sí, sí.
0: Just vam preguntar aquí l'Ona Maresma l'altre dia si als oients els agradaria anar amb creuer, i vam dir tant jo com la Gemma que no, perquè ens marejaríem. Així que,
1: sí, ho passaria fatal.
0: Esperem que no ens obliguin a caçar llavors ningú amb cap persona que es dediqui a la pesca, que ho passaríem malament, tot i que està clar que els que ho fan, doncs tots els respectes, perquè és una gran feina. Perfecte, doncs Mireia, anem a la cinquena i última proposta, que aquesta és la de Depredador Dominante, i la podem veure a la plataforma de Netflix, si no m'equivoco.
1: Sí, també és una pel·lícula nova d'aquestes setmanes. És una pel·lícula d'acció nord-americana que està protagonitzada per Charlize Theron, Taron Egerton i Eric Bana. Una dona en dol s'endinsa a l'atura d'Austràlia per posar-se a prova i allà queda atrapada en el joc mortal d'un assassí que la considera la seva presonera. És una història d'acció amb Charlize Theron i aquests dos actors també, que tots tres són molt bons, per passar l'estona i distreure's.
0: Però no és basada en cap fet real, oi?
1: No, en aquest cas no. Aquest cas no. No.
0: Com que Netflix està molt de moda, aquests documentals rocambolescos sobre assassins i trames així, clar, ja dona peu a dubte. A vegades, com diem, la realitat supera la ficció, no?
1: Sí, totalment cert, això és veritat, sí, sí. Aquesta no, aquesta és una història inventada de ficció.
0: Molt bé. Doncs, Mireia, ens has donat les cinc opcions. Ara et faré la pregunta que et faig cada setmana, que sé que a vegades costa una mica, però d'aquestes cinc opcions, amb quina et quedes, tu?
1: Jo em quedo un Martin Supreme, el que passa que ja l'he vist i ja m'ha agradat moltíssim. I si n'hagués de triar una altra, potser El destino de Maya.
0: Molt bé, doncs Martí Supreme, la guanyadora, que sobre si la tries tot i havent-la vist, doncs bona senyal, senyals que, com ens has dit, val la pena, i la medalla de plata se l'emporta Destino de Maya. Va, jo et diria Martí Supreme també la medalla d'or, i després sí, poder jo li donaria la medalla de plata de Predador Dominante, que aquestes pel·lis, ja ho hem comentat algun cop, em criden bastant l'atenció.
1: Sí, també és una bona opció.
0: Doncs, Mireia, moltes gràcies, com cada divendres, per portar-nos aquí el repàs aquest cinematogràfic, i ens escoltem la setmana que ve amb més propostes.
1: Perfecte, fins aviat.
0: Fins ara.
2: Doncs després de conèixer quines són les estrenes més destacades que arriben als cinemes i també a les plataformes en streaming, anem a recordar la pregunta del dia. Martí, què estàvem preguntant avui?
0: Doncs Gemma, la pregunta que fèiem avui als nostres oients de l'Ona Maresma era si us agradava la màgia, els trucs de màgia. I mira, et diria que és dels primers cops que hi ha unanimitat amb les respostes, ja que un 100% dels nostres oients ens han dit que sí, que els agrada la màgia. Així que, bueno, en aquest cas queda clar l'opinió de la gent. No sé tu, Gemma, si t'agrada o no, o ets d'aquests que els refunfunyen una mica amb la màgia.
2: Sí, no, la màgia sempre està xula, està guai, i a mi sí que m'agrada. A tu t'agrada, Martí, la màgia o no?
0: Sí, sí, sí, sí. Jo des de petitet... Bueno, jo crec que no hi ha infant que no quedi bocabadat amb la màgia. Després, ja et dic, un cop et fas més gran, poder hi ha qui li costa més, però jo crec que la gran majoria de gent és una cosa que li agrada molt. I, de fet, et diré una cosa. Tenim per l'octubre amb els pares, que va ser el regal de Nadal, per anar a veure el Mago Pop, que tothom en parla superbé, i la veritat és que bueno, a veure què tal.
2: Molt bé. Martí, saps quin és el gos preferit dels mags?
0: El gos?
2: Sí, el gos.
0: Uf. Jo sé. És que ara veig a venir que em faràs un acudit.
2: Quin és, Marc?
3: El Magordito.
2: No. No, és l'arbre cadabra d'or.
3: Hosti, que dolent.
4: Que dolent.
2: Que en sabeu algú amb vosaltres?
0: D'acudit genèric o relacionat amb la màgia?
2: Mira, ja que estem, per què no t'expliques un acudit, Martí, que tu que ets així tan divertit i
0: no,
2: tan...
0: No, al contrari, jo acudits no em fan gens de gràcia, et diria. Veus, sóc d'aquests que sento el bajón.
2: Però te'n saps algun o no?
0: És que no et sé dir. A veure, el Marc i el Javi, que els he escoltat per aquí, poder en saber...
2: En Javi. Què, esteu inspirats o no avui? No en sabeu.
4: No estem inspirats.
3: Jo no.
4: És que jo també, jo no sóc de xistes ni acudits, jo sóc més de monòlegs, d'escoltar-me la vida d'una persona que ens expliqui i que llavors aquí sí que a mi em fa més gràcia que no un acudit. Els acudits, no sé, jo tenia en el col·le fa molts de temps un llibre d'aquests d'acudits que llavors sí que els explicava i la gent es partia el cul, però ara mateix no recordo cap, sincerament.
2: Clar. No, a veure, hi ha gent que sempre fins i tot se'ls inventa, no? Martre Serres, tu què? Tu tens més sentit de l'humor o què?
3: Jo crec que tinc sentit de l'humor, però mai ha sigut el meu punt fort explicar acudits, la veritat. Mira que m'encanten a mi i em fa molta gràcia quan els explica algú que en sap molt, però no se'm queden, no sóc capaç d'explicar-los bé ni en català ni en castellà.
2: Tu, Marc, tens un humor irònic, saps?
3: És veritat, sí, és així.
2: No és
3: així.
2: Un humor tan absurd. Crec que en Martí i jo tenim un humor més absurd, no sé, en Javi crec que tampoc, o sigui, humor absurd a tu no t'agrada, Javi, tampoc?
4: És que depèn, és que jo no categoritzo si una cosa em fa gràcia o no per tipus, és a dir, si em fa gràcia, em fa gràcia, és indiferent si és absurd, si és sarcàstic, si... No sé, no... Si em fa gràcia, em fa gràcia i ja està.
2: I la màgia, què?
5: Hi ha espectacle, companys, que ja es basen precisament en acudits aquests de l'absurd, eh? I precisament això és el que et fa gràcia. O sigui, quan més tonto sigui l'acudit, més es contagia. No sé si us ha passat que a vegades un comença a riure per una cosa molt absurda i al final acaba tota la platea rient, eh? Vull dir que això també és el truc de poder saber explicar acudits.
4: Com els memes, no? També, a vegades.
5: També.
4: Els memes o memes també són així, moltes vegades. I a mi em fa gràcia alguns memes, o sigui que...
0: A veure, sí, companys, quin diríeu que és el vostre humorista preferit, vosaltres, ara que parlem d'això?
4: Jo diria Bill Burr. És un americà que fa monòlegs molt divertits, pel meu gust. I també molt polèmics, per tant, em fa més gràcia encara.
5: Jo tiro directament cap a l'Eugenio, un mític. Home. Precisament que feia riure bàsicament no per lo que explicava, que també podríem posar-ho dins els acudits aquests que no poden fer gaire gràcia, però la manera amb el qual ho explicava, no?
2: El meu humorista favorit és en Martí.
0: No sé treballant a l'Ona Maresma si prendre-m'ho bé ser un humorista, però
2: no, però o sigui, més enllà de la feina, quan et passen coses i les expliques, bueno, és inevitable no riure, perquè quan ja comences la història ja apunta maneres, no? La manera de parlar i la manera d'expressar-te. Jo crec que Martí, mira, si tens alguna crisi d'identitat o tens alguna crisi existencial de que no saps què fer amb la teva vida, jo et proposo que et facis humorista.
0: Bueno, jo quan era més petit vaig escriure un parell de monòlegs, de fet, ara que ho dius. Però se m'ha passat ja... Sí, bueno, així com a per mi mateix, que ara, just l'altre dia ho pensava, no sé on els dec tenir aquests... Se'm deuen haver perdut amb l'ordinador vell o alguna cosa, però em faria gràcia tornar-los. Però jo tenia molt de referent, no sé si sabeu qui és que és un humorista bastant criticat, però l'Ignatius Ferrai, sabeu qui és?
3: No.
2: Ni idea.
5: No.
0: Bueno... Bueno, doncs res. Següent
4: pregunta. Proposo aquí davant de tots que en Martí es gravi una càpsula de 5 a 10 minuts amb el monòleg i el llancem en directe a l'Ona Maresma. I, a veure si, i després comentem si ha fet gràcia o no.
0: Uf, ara pla, clar, em fots amb un compromís aquí.
4: Bueno, ja ets la proposta, pots dir que no, et pots negar.
0: No, va, va, no. Li dono una
6: volta.
0: És que
6: en Martí no sap dir que no, Javi.
0: Exacte.
4: Sí, bueno, millor, Martí... per això, vinga, li proposem coses, a veure si les fa, i vinga, va. I...
0: Exacte.
6: Aquest és el problema, és el punt feble d'en Martí Capçada, sí, que li costa sí molt dir que no.
0: De, jo, de jo i del meu pare, eh? O sigui, inclús...
3: El pare ha rebut, ara.
6: És genètic.
0: Sí, és genètic, això. Però no us passa a vosaltres que a vegades és com que... costa dir que no. O sigui,
6: en comptes
0: no
6: d'heretar els ulls o el cabell, la Constitució, has heretat el no poder dir que no.
0: Home, però per sort no he heretat el cabell, que tu l'has conegut el meu pare no. I en té quatre mal comptats.
6: Ja, és veritat. No, això és veritat, Martí, perquè el teu tupé és insuperable. O sigui, crec que cap persona d'aquí de l'Ona Maresma té el tupé que té en Martí.
0: Bueno, un honor.
6: Un honor, eh? Companys, bé, en qualsevol cas, nosaltres, aquesta és la pregunta del dia, si us agrada la màgia, sí o no, podeu respondre a les nostres xarxes socials. Fins ara, companys, gràcies.
3: Fins ara.
4: Fins ara.
7: La xarxa de comunicació local.
8: Me llamaron de Colombia y yo lo voy a buscar en un rato. Me dijo el chuki mío que llegaron los aparatos, que llegaron los aparatos, que llegaron los aparatos, que llegaron los aparatos, que llegaron los aparatos.
7: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
9: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let, i també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instal·lar al carrer Sant Ramon 15 de Tortera i al telèfon 666 50 27 50.
7: D'opinió. Cada dia una mirada diferent. De dilluns a divendres a primera hora a la revista de l'informatiu i al vespre, després de l'informatiu, a Ràdio Tordera.
10: La primavera, el restaurant Les Ferreres altera, perquè et pots seguir gaudint dels seus menús del migdia i esmorzars de forquilla, però ara també a la fresca de la seva terrassa, prenent el sol envoltat de natura. I si plou, els cargols que surtin, a la cassola. Restaurant Les Ferreres, per reserves i encàrrecs, truqueu al 93-764-0607.
7: LinkedIn, el cor de l'emissora. Ràdio Tordera és passió pel periodisme i pel territori. Al nostre canal de LinkedIn podràs conèixer com treballem, des de la formació de l'equip fins a les fites, premis i reunions més destacades de l'emissora. Connecta amb la nostra activitat institucional i professional. Troba'ns al LinkedIn com a Ràdio Tordera. Som la teva ràdio de confiança, també a la xarxa professional. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Rep al teu telèfon les notícies de Tordera.
11: Subscriu-te als nostres canals de WhatsApp i Telegram i rep les notícies sense interferències.
12: No deixis que els algoritmes controlin què has de veure. Inscriu-te a la web de Ràdio Tordera o truca'ns al 93 764 0102 i rebràs els titulars del dia a Tordera directament.
11: Ràdio Tordera, l'actualitat de Tordera sense interferències.
7: Ràdio Tordera.

0: I com cada divendres és l'hora d'aixecar el taló i parlar de teatre a l'Ona Maresma, Jordi Petzavalls, què ens proposes avui?
1: Sí, Gemma, doncs us proposo que m'acompanyeu fins a la capital de la comarca, fins a Mataró, perquè ja ve sent una tradició, que Sala Cabanyes, per fires, és a dir, per aquestes dates, ens presenti un espectacle musical. Doncs bé, us volem presentar el d'aquesta temporada. Es tracta de Peter Pan i Wendy, i en volem parlar amb un dels seus directors, que és en Claudi Lahoz, que tenim al telèfon. Claudi, molt bona tarda, benvingut a l'Ona Maresma.
2: Bona tarda, moltes gràcies.
1: Gràcies, com sempre, per treure un raconet entre assajos i preparar-ho tot per l'estrena d'aquest musical que ja és a punt d'arribar, oi?
2: Sí, demà mateix estarem. Estem molt nerviosos, molt contents i amb moltes ganes.
1: Doncs ara parlarem de la gran magnitud d'aquest espectacle, perquè podríem dir música en directe, més de 100 persones participant dalt de l'escenari, unes dates amb la qual, vaja, no ens podrem perdre aquesta producció, però comencem pel principi. Parla'ns una mica de Peter Pan i Wendy, que molts ho relacionem amb la mítica història de Peter Pan. No sé si té molt a veure o és una adaptació.
2: Sí, nosaltres estem basats en la història bàsica. De fet, el grup de direcció són gent de l'època de la pel·lícula de Hook, no sé si us sonarà, de Robin Williams. És una de les nostres inspiracions, entre altres, i el que hem volgut fer és fer-li una petita revisió, no? Una mirada una mica més moderna, i hem volgut fer algunes adaptacions, sobretot en termes potser de gènere o de una mica més de respecte, però en general la història és la que coneixem tots i el que busquem és que, sobretot els petits de la casa, puguin viure aquesta màgia que ens va portar a nosaltres de petits aquesta història, que ens va fer tornar a creure una mica en la imaginació i en les fades, no?
1: Mm-hmm. De fet, és una cosa que suposo que voleu reivindicar amb la proposta d'aquest musical, però anant també a l'inici, Claudi, m'agradaria preguntar-te com comença tot plegat, perquè si no m'equivoco sou 5 persones que us heu posat al capdavant d'aquest projecte com a directors. Com se us fa la proposta o com proposeu vosaltres a Sala Cabanyes encarregar-vos del musical d'aquestes fires 2026?
2: Doncs va ser una mica un conjunt de casualitats. Jo tinc la sort i el privilegi de que aquestes noies, aquestes 4 noies amb les que tinc el plaer de treballar, que són gent de la sala i són un grup d'amigues, em van conèixer fa un parell d'anys, que és quan jo he començat a la sala, i em van convidar a participar amb elles en aquesta direcció, que ha estat un plaer i una oportunitat d'aprenentatge increïble. I elles ja tenien la intenció de poder presentar alguna cosa. Al final, a la Sala Cabanyes hi ha una tradició, no?, de generacions que hereden aquestes direccions i van provant a muntar coses noves. I quan vam tenir aquesta idea i se'ns va presentar l'ocasió d'avançar un any, perquè nosaltres ho anàvem a presentar el següent, i de poder-ho presentar aquest, vam tirar endavant, vam triar aquest musical i doncs una mica sobre la marxa hem anat fent, perquè al final som tots nous en aquest món, però alhora portem molts anys veient com ho fa la sala i tenim la sort i el privilegi de treballar en un espai amb molta gent, amb molta experiència, amb molts anys de tradició i que és una gozada, la veritat.
1: Clar, normalment els musicals de Sala Cabanyes ja són així, espectaculars, m'atreviria a dir, amb totes les lletres de la paraula, perquè hi participa molta gent i sempre us supereu un any rere l'altre. Però clar, estem parlant, jo ho deia, més de 100 persones dalt de l'escenari, més tota la gent que coordineu i que organitzeu i que de ben segur estarà per entre bambalines de la sala gran de la Sala Cabanyes. Com es coordina tot plegat? Perquè entenc que, clar, la vostra feina ha estat feixuga, si més no, Claudi.
2: Doncs és molt curiós perquè jo tinc la sort de provar-ho per primera vegada. Jo, de fet, participo generalment com a actor a les obres de la Sala Cabanyes i és una experiència totalment diferent i veus realment el que tu comentes, no? Sí que és cert que hi ha doncs, gairebé un centenar de persones en escena, fins i tot hi ha més de 50, crec, participant i cantant i fent un treball magnífic, però quan veus la feinada que hi ha darrere és quan realment t'adones de l'estructura que sosté la Sala Cabanyes, no? Tenim un grup de gent treballant amb escenografia, amb talons, amb els mecanismes de vols i de funcionaments de telar. Tenim moltíssima gent ajudant-nos des de darrere amb vestuari, amb maquillatge, amb perruqueria, i això és un privilegi que jo ho he viscut com a actor i és molt rar de viure en el teatre amateur, però és que, a més, des de fora queda tan espectacular que és un plaer de veure.
1: Clar, i ara permeta'm que et faci una pregunta perquè em moro de curiositat i tu em expliques el que vulguis o fins i tot em pots dir, mira Jordi, aquesta pregunta no, eh? Però clar, pensant en aquest musical, estic pensant en gent que vola, en fades, entenc que hi ha un apartat de màgia també, avui que n'estem parlant precisament a l'Ona Maresma, i que hi ha efectes que en el teatre són complicats. No sé si és molt difícil arribar a aconseguir aquest efecte, per exemple, de volar, si és el que passa, explica'm fins on puguis o fins on vulguis, eh? Claudi, però veurem gent volar, per exemple, dalt de l'escenari?
2: Sí, home, jo crec que hi ha certes coses i certs detalls que sempre són divertits de descobrir en el moment, però un quan veu Peter Pan, com a mínim s'espera poder veure-hi màgia i veure una persona volant, i nosaltres hem tingut la sort i el treball de poder-ho aconseguir, així que esperem que com a mínim podem gaudir d'aquesta sorpresa ja esperada, però a més sí que hem volgut treballar, com tu comentes, aquesta màgia i aquest punt més fort per nosaltres d'aquesta adaptació de Peter Pan, que és la imaginació pura i dura dels nens i dels infants i de les peus rebels, que són els nostres niños perdidos de tota la vida. I hem afegit alguns punts de màgia i hem afegit algunes sorpreses que prefereixo no explicar perquè la gent les pugui viure en primícia, però sí que veureu una mica més de màgia, que potser en parlàveu abans de si ens agrada la màgia o no, doncs una miqueta de màgia sí que hem volgut afegir, i creiem que serà un punt més per gaudir d'aquesta obra, que és una mica diferent al que potser s'ha fet aquests últims anys, que eren potser espectacles de més gran format, amb grans escenes i grans moments musicals, i aquest serà una mica més, jo crec, íntim i una mica més personal en alguns sentits, però a canvi tenim potser aquestes coses més curioses i més pensades per un musical familiar, que jo crec que seran molt atractives.
1: De totes maneres, tu mateix ho deies ara mateix, eh? Musical familiar, que la gent no es confongui i que pensi que aquest musical és un musical per als més menuts de casa, que també, òbviament, el disfrutaran. Però això de fer-nos néixer de nou el nen que portem a dins, Claudi, i fer-nos gaudir d'una proposta que de ben segur vols recordarem perquè o l'hem vist en vídeo o perquè l'hem llegida, sens dubte també és un musical per adults, eh?
2: Jo crec que no només és un musical pensat de cara a que les famílies amb els nens es puguin gaudir, sinó que fins i tot hem fet un treball que és molt interessant per a les persones adultes, i estic totalment d'acord, és a dir, ja no només per totes les nostres generacions que van gaudir d'aquesta història de petits i que tornar-la a veure a l'escenari és molt bonica, sinó que hi ha coses que estan pensades exclusivament gairebé pels adults, és a dir, hi ha una revisió social i cultural de la pròpia història que els nens la gaudiran normal, però que els adults la podran també gaudir en aquest sentit. Hi ha tot un apartat, tenim un pirata i un Garfi i una sèrie d'escenes més d'adults que són molt boniques i són molt maques i són potser més per la gent més gran. Vull dir que realment és un musical de format, com tu deies, familiar per tots els públics.
1: I una de les coses que ens sol passar és que quan el que volem és comprar entrades, ens aixequem a última hora i resulta que després no en queden. Per tant, la recomanació seria que comenceu ja a comprar les entrades, perquè, com deies, Claudi, aquest dissabte estreneu, veritat, a les 7 de la tarda.
2: Aquest mateix dissabte estrenem, estem, jo crec que prop de les, potser més de 1.000 entrades vengudes, i el primer dia aquesta estrena ja la tenim pràcticament plena, així que és una molt bona recomanació, la veritat.
1: I molt bona notícia, però perquè després venen, si no m'equivoco, 11 representacions més que s'allarguen fins al 7 de juny, és així?
2: Efectivament, fins passades les fires de Mataró, i amb una mica de sort, si tot va bé, intentarem reposar en un futur també al setembre.
1: Claudi, som ara mateix les 4:40. Esteu a menys de 24 hores d'assajar. La pregunta és obligatòria. Com van els nervis? Com està la companyia? Com us sentiu vosaltres en aquests moments? No sé si avui els heu donat descans o fareu un assaig general, però com esteu ara mateix a nivell de nervis?
2: Doncs avui és un dia de descans quasi obligatori. No sé si ja és tradició a la sala, però com a mínim sempre que he participat aquest dia anterior a l'estrena és un dia de reflexió, de descans, de prendre energia i d'encendre's per l'endemà, però sí que és veritat que hi ha nervis, per suposat. Jo crec que sobretot tenint en compte que tenim una responsabilitat molt gran en gent jove, perquè tenim uns personatges principals que són jovenets i que ho estan fent fantàstic, estan fent una feina magnífica, hi ha uns nervis per part de... Jo crec que potser més per part nostra, de l'equip de direcció, perquè ho puguin gaudir i la gent ho pugui gaudir, però bueno, tots estem una mica amb aquesta expectació.
1: Recordar-vos que les entrades, corregeix-me si no ho dic bé, Claudi, estem parlant de, com sempre, salacabanyes.cat per poder-les comprar.
2: Efectivament.
1: I un musical per veure amb tota la família, el que dèiem. No ho hem dit, però vaja, ja és una tradició també dels musicals que feu a Salacabanyes, música en directe, que això també té molt de mèrit, eh?
2: Sí, tenim un equip de músics en directe dirigit per una directora nostra de múltiples obres i anys, que és la Georgina, que segur que la coneixereu de diverses coses de Mataró, com a directora dels Gospel Songs o similar. I és espectacular l'espectacle que munten. Tenim tècnics que han fet una feina magnífica en quant a so, llum i muntatge en general, que emboliquen aquest treball dels actors d'una manera, de veritat, que és un plaer veure'ls.
1: Doncs, Claudi, des d'aquest programa, des de l'Ona Maresma, la secció que cada divendres fem de teatre a molta merda, com es sol dir, que de fet no la necessiteu, perquè cada cop que es presenta algun espectacle a la Sala Cabanyes sempre és sinònim d'èxit, i més si ens aporteu aquesta màgia, com dèiem, de tornar-nos a fer, doncs això, una ullada quan érem petits a gaudir d'aquests contes que tots ens han llegit i veure-ho dalt de l'escenari i, a més, apropar-hi aquests moments que diguem ostres, no sé com han fet això o no sé com han aconseguit aquest efecte, que hem de dir, vaja, estem parlant de teatre, per tant, en rigorós directe, que aquí no es pot tallar i tornar a començar, eh? Per tant, escolta, tot això té una part molt, molt afegida. Felicitar-vos ja per la feina ben feta, Claudi, i òbviament comprarem entrades per venir a veure, ja ho sabeu, a partir d'aquest dissabte a la Sala Cabanyes, Peter Pan i Wendy al musical. Gràcies, Claudi, per ser amb nosaltres avui.
2: Gràcies a vosaltres, us hi esperem.
0: I avui seguim amb tu, Jordi, per sumar una nova proposta a l'agenda cultural d'aquest cap de setmana.
1: Dins el cicle Escena 9 al Teatre de Palafolls, aquesta setmana tenim nova proposta, en aquest cas musical, però ben especial. Es tracta de En el Azul, un espectacle que ens venen a presentar la companyia Tenderete, i amb nosaltres tenim la palafollenca Alba Cabrera. Alba, molt bona tarda, benvinguda.
3: Hola, bona, Jordi.
1: Et tenim aquí amb nosaltres perquè tu formes part, precisament, d'aquest espectacle En el Azul, i entenc que també de la companyia Tenderete, que ens visita, doncs, com dèiem, dissabte al teatre del nostre municipi.
3: Sí, sí, exacte.
1: Explica'ns una miqueta, en què consisteix aquest espectacle d'En el Azul?
3: Doncs En el Azul és un concert, el que passa que és un concert una mica especial perquè té una història que va narrant a través de les cançons, explica la història de dos personatges que van vivint diverses històries. I llavors amb aquesta història el que fan és expliquen problemàtiques, bueno, és una mica crític amb les problemàtiques socials, amb la immigració, amb el sentiment de pertinença a un lloc, a la justícia social, vaja. I el concert és d'una barreja de flamenc, jazz i música cubana.
1: Ara ens endinsarem més en aquesta proposta, Alba, però ens sorprèn que no sigui una cançó rere una altra, el que estem acostumats, per exemple, a molts concerts que hem tingut aquí al nostre municipi. En aquest cas, vosaltres hi poseu un valor afegit, que en aquest cas crec que et correspon molt a tu, perquè tu ets l'actriu narradora, el fil conductor, no?, dels diferents temes que veurem dalt de l'escenari. Per tant, com dèiem, un valor afegit que fa que l'espectacle sigui encara més rodó.
3: Sí. Sí, sí.
1: Una bona iniciativa, sens dubte. Ens parlaves una miqueta dels temes que escoltarem. Escoltarem una miqueta de tot, no? Flamenc, en aquest cas també influenciats molts per música cubana, per exemple. Com es descriu tot això?
3: Bé, és que el compositor, que és en Plàcido Muñoz, que també és el percussionista, ell es va formar a Cuba i va endinsar-se molt en l'aspecte percutiu i en la música cubana. I ell és d'Andalusia, llavors també té la gran inspiració del flamenc, els seus inicis són flamenc pur, diguem. I llavors fa una barreja de tot, perquè després sí que va entrar al món del jazz. I llavors és una barreja de tot amb una cantant impressionant, a mi m'encanta, l'Alba Bioque. Si no l'heu sentit mai, és una oportunitat fantàstica perquè és excepcional. I també té una mica aire al bolero. És un concert que no és un concert de festa major, és un concert íntim, que és un viatge més pensat per un viatge emocional, on escoltar bona música, escoltar una història, escoltar les lletres també, que potser és algo que no estem tan acostumats ara ja. I això.
1: Ens parlaves de l'Alba Bioque, que és la cantant, però òbviament també hi ha instruments en directe, tenim percussió, tenim contrabaix, tenim trompeta, tenim guitarra, tenim piano i òbviament també tenim a tu.
3: Sí, aquí he de rectificar una cosa perquè hi ha el format en sextet, que és el que vam presentar a Radio 3,
1: sí?
3: Però a Palafolls venim amb el format quartet, que és el contrabaix, piano, veu i percussió, i jo.
1: Val, perfecte. T'anava a destacar també el teu paper, que et veurem sempre dalt de l'escenari o et veurem anar entrant i sortint explicant-nos aquestes històries, Alba?
3: No, no, sempre a l'escenari. A més, també faig els coros.
1: Ah, molt bé. Per tant, sí, sí. Una miqueta tot complet, eh? Com dèiem, en aquest cas, important també destacar precisament aquesta història i el que deia Alba, jo a la presentació deia, tenim orgull de dir que l'Alba és palafollenca, que la veurem dalt de l'escenari. Alba, com ha anat aquesta història?
3: Sí, i em fa molta il·lusió parlar amb tu perquè t'he sentit tota la meva vida.
1: Ah, doncs mira, moltes, moltes gràcies. I la veritat és que també hem compartit bones experiències. T'anava a preguntar, Alba, perquè t'hem perdut una miqueta la pista, però com arribes tú a formar part de la companyia Tenderete?
3: Doncs bàsicament perquè jo em centro en l'actuació, a la meva vida professional. Però m'encanta la música, estudio viola, i vaig coincidir amb ells i ells estaven ja plantejant, havien escrit un conte arrel de les cançons que lligava una mica i volien fer com... Estaven començant a plantejar de fer, com fer un concert íntim que vagi més enllà de les cançons, que s'entengui la història, a part de... Les cançons van de la història, però si no s'explica quedava com una mica descontextualitzat. I així va sortir, ens coneixíem i m'ho vam proposar i jo encantada.
1: Però és el primer espectacle en El Azul o ja porteu una trajectòria llarga, Alba?
3: Jo amb ells és el primer espectacle. Ells van fer un disc abans amb el que es diu La Fuente del Covarrón. I de fet Tenderete ja és una... com una represa de contacte, perquè fa 10 anys ja van fer un concert i van estar fent gira un molt de temps i tal, després van fer un peron i després es retroben ara i decideixen continuar el projecte.
1: En el display, diguéssim, o a la informació que tenim de l'escena nou, es parla de que presenteu aquest nou espectacle en Azul, però no sé si ja l'heu pogut fer rodar o serà una estrena aquí a Palafolls, Alba.
3: No, el vam estrenar al Tradicionarios de Barcelona. Després vam estar a Madrid, a la sala Galileo Galilei, i després el vam presentar al concert de Radio 3 de TV1, diria. I que està al YouTube, que està gravat, també.
1: Home, podeu veure, però millor veure-ho en directe,
3: però
1: no, Alba?
3: Sí, sí, sí.
1: Veure-ho aquí al Teatre de Palafolls, com dèiem. I en algun lloc més, Alba, perdona, que t'he tallat.
3: I després a Andalusia, alguns llocs, a Caucín... Diria que ho fin. Ja
1: I us queda una miqueta més d'agenda, és a dir, ara aquest dissabte us veurem a Palafolls, cal dir-ho, el dissabte a les 7 de la tarda, dins aquest cicle d'escena nou, però teniu més dates tancades ja?
3: No, ara mateix no. Per tant, estan amb el mànager parlant, barejant... Val. Diverses opcions.
1: No, precisament t'anava a preguntar, si la gent que ens estigui escoltant, per exemple, que formi part d'una entitat que us vulgui contractar, o fins i tot d'un ajuntament, com hem fet nosaltres, entenc que encara li queda molta vida, aquest espectacle, en El Azul.
3: Sí, sí, sí. Ara estan preparant també el nou projecte, però que en aquest el volen fer rodar molt més.
1: Com us podem localitzar, per exemple, a xarxes socials o a internet? Per donar una miqueta d'ullada, també ens deies, per exemple, que aquest concert el podem trobar a YouTube gràcies a Ràdio 3, però per saber més de vosaltres, entenc que teniu pàgina web, teniu xarxes socials, com va tot això?
3: Tenim Instagram, és tendereteflamenco, @tendereteflamenco. Vale. I allà pengem totes les novetats, tots els pròxims concerts, tota la història de cada tema, que també vam fer un videoclip així teatralitzat explicant la història. I està molt bé, sí.
1: I com portes això, Alba, per actuar a casa? Com van aquests nervis? Deixa'm entrar també en aquest apartat, perquè entenc que al pati de butaques hi haurà molta gent coneguda.
3: Sí, sí, això espero. Doncs em fa molta il·lusió, em fa especial il·lusió i especial nervis, perquè hi ha gent que m'ha dit que vindrà, que fa molt de temps que no veig, fa anys. I bé, amb els nervis de sempre, que són bonics.
1: Home, i tant.
3: Sense aquests nervis jo crec que es perd una mica la il·lusió.
1: Tenderete.
3: És adrenalina.
1: Home, això està bé perquè sempre fa que estiguem alerta dalt de l'escenari. Anava a dir, En El Azul, aquest espectacle de Tenderete es podrà veure al Teatre de Palafolls de forma gratuïta aquest dissabte, dia 16 de maig, a partir de les 7 de la tarda. Què els hi diríem a tota aquesta gent que ens estigui escoltant i que digui, mira, no tinc res a fer el dissabte a la tarda vespre, me'n vaig fins al Teatre de Palafolls a compartir bona música, a veure l'Alba, que de ben segur la reconeixereu dalt de l'escenari, actuar i narrar. Vinga, va, diem-los que sí, que han de venir. Què els hi diries, Alba?
3: Doncs que vinguin, que a mi em fa molta il·lusió ser aquí, actuar per vosaltres, i sobretot que és aforament limitat i obren les portes a 6:45.
1: Val. Per tant, per tenir bon lloc, en teoria hauríem d'estar mitja horeta abans, una coseta així.
3: Sí. i que vinguin, que és un concert molt bonic, que són molt bons músics, és una cantant fantàstica, és una història molt bonica i que serà un viatge bonic.
1: Hem passat molt per sobre per les cançons, Alba, però ara que t'escoltava, no sé si és un repertori propi o hi ha cançons d'aquelles de tota la vida que de ben segur fins i tot des de les butaques ens animarem a cantar.
3: És propi. Les composicions són d'en Plàcido i les lletres també. I després sí que farem algun bis una mica conegut ja per algun... potser dues o tres cançons que siguin conegudes per tothom.
1: Aquells moments on la platea també participa, no? Que encara que no vulguem, sí, encara que sigui seguir el ritme amb el peu, per aquells que volen ser una miqueta més dissimulats.
3: Sí, i també animarem a cantar i a fer alguns coros.
1: Òbviament. Marxandatge en tindrem, Alba? No sé si d'alguna manera es pot aconseguir, no sé, algun CD o alguna proposta per endur-nos a casa un cop acabi el concert.
3: Diria que no. Però, bueno, si ens contacten els hi podem enviar.
1: Home, i tant.
3: I
1: com tenim també doncs això, material multimèdia que, com dèiem, a través de xarxes socials o també a través de YouTube podreu veure les seves cançons si les volem recordar després de veure-les en directe, com dèiem, aquest dissabte dins el cicle Escena 9. Alba Cabrera Palafollenca, gràcies avui per ser amb nosaltres, per explicar-nos una miqueta la teva trajectòria, per tornar a recuperar la teva pista, i n'estarem ben pendents. Gràcies avui per ser amb nosaltres.
3: Molt bé, t'espero ja tu també, Jordi.
1: Vinga, doncs ens veurem, clar que sí. Gràcies avui per passar pel programa.
3: Una abraçada.
0: Molt bé, doncs nosaltres anem finalitzant el programa d'avui. Gràcies, Jordi, com sempre, per parlar-nos de teatre i, a més, fer-ho en clau local. Nosaltres, doncs bé, ens despedim de l'Ona Maresma, tornarem el dilluns amb més contingut i desitgem que passeu un molt bon cap de setmana i moltes gràcies per escoltar-nos. Acabem amb música. Adeu!

0: Idíl·lic, el podcast itinerant del gènere fantàstic, amb Karen Madrid.
1: Benvinguts a l'Idíl·lic. Avui som a La Crític, una llibreria de Vic, per la qual ja vam passar fa un anyet, i ara hi hem tornat per presentar el nou llibre d'Eduard Martí, Ressuscitar és una merda. L'Eduard el coneixem perquè està de gira, ha fet un munt de coses últimament. Una d'elles ha estat la de promocionar la novel·la finalista del Premi Bagaleu de Ficció Climàtica d'Andorra, Infestació, que es va publicar de forma conjunta amb l'Efecte Taca d'Oli de Jordi Escoín. Si a Infestació jugava amb un llenguatge juvenil carregat d'humor, a Ressuscitar és una merda publicada per Fetus, es passa a totes les pantalles i planteja situacions i casos tan rocambolescos com aquest.
2: Sa mare es reencarna amb el seu prepuci. Sí, i és un dels casos perquè realment s'ha de mirar per què s'ha reencarnat amb algo orgànic. I ja que fotia algo orgànic, no ho volia posar en una poma. O sigui, volia posar algo que tragués una miqueta de suc.
1: No espereu un programa seriós avui. Avui riurem molt, parlarem de bizarro, parlarem d'idees molt boges i parlarem de com la literatura fantàstica és el millor espai per reflexionar sobre qüestions tan serioses com la immigració, la religió o el consentiment. Comencem! La premissa, perquè tingueu clar una mica la bogeria del que estem parlant, és que hi ha un moment en què la gent comença a ressuscitar, però ho fa encarnada amb objectes quotidians. O sigui, des de culleres a cadires a tasses o a càmeres de videovigilància. I això, clar, té una sèrie de conseqüències. En aquest context, el protagonista és un funcionari, típic funcionari gris, no? Una mica avorridot, però que acaba de passar per un drama personal, que és que acaba de perdre la parella, la Prudence, i està en ple dol, no? Està processant que ha perdut la dona, però, clar, just estan començant a reencarnar-se la gent amb objectes i llavors recupera l'esperança de que la Prudence aparegui i a partir d'aquí, doncs, comença la història. I, clar, aquesta és la història personal, però la història gran, diguéssim, és que es crea una mena d'apartament tipus Expedientes X d'investigació d'aquests casos, perquè, bé, més que investigar per què s'estan reencarnant, que és com una mica de misteri, volen investigar per què s'estan produint morts dins dels reencarnats, perquè hi ha assassinats, hi ha situacions poc clares, i el nostre protagonista apareixerà dins d'aquest departament perquè és la típica persona que ningú vol treballar amb ell i li diuen, mira, el posem allà i que no molesti. Primer de tot, Eduard, benvingut a l'Idíl·lic, per cert.
3: Gràcies.
1: Et vull preguntar primer de tot per la premissa. D'on surt aquesta premissa de reencarnar-se en objectes quotidians i sense cap mena de glamour?
2: No sé exactament d'on va sortir perquè realment no sé què havia pres o què havia begut, però sí que pensant, crec que sé d'on ve l'arrel de pensar en tot això, i és que jo sóc veterinari i he fet molts anys guàrdies de 48 hores a 72 hores, que moltes vegades estàs sol i acabes parlant amb tot. I recordo que les nits o les guàrdies que xocava contra alguna cosa i li demanava perdó, parlava amb les parets, parlava evidentment amb els ingressats, amb els gossos, amb els goteros, amb tot, i ningú em va respondre.
1: Això te n'ha de preguntar, que l'important no és si parlaves, sinó si contestaven.
2: Dins del meu cap no, era només monòleg, però crec que va venir d'allò, i a més continua passant, és a dir, m'ha quedat de xocar contra un moble i demanar-li perdó, això m'ha quedat. I crec que d'aquí va venir una miqueta la premissa de què passaria si les coses fossin persones i què és el que ens dirien i què és el que, de què parlarien i tot.
1: Clar, comentàvem que l'any passat vas estar finalista al Premi Bagaleu. Jo considero guanyar perquè al final s'ha publicat la teva obra, no? Vull dir, Infestació està en un llibre amb Crono juntament
2: amb l'Efecte Taca d'Oli de Jordi Escoín.
1: Ui, m'he quedat en blanc ara. Des de que ha sortit aquest llibre fins ara, sí, des del primer llibre al segon, han passat moltes coses a la teva vida. Vull dir, has fet tot un tour, has conegut molta gent, has publicat relats, i hi ha una persona que jo crec que t'ha influït molt, que és la Bea Aguilar.
2: Sí.
1: Si creus que t'ha pervertit ella? Que tu tenies un punt de bizarro i ara, gràcies o per culpa d'ella, has passat totes les fronteres?
2: Jo ja venia pervertit de que...

0: casa. Però de totes maneres sí que és veritat que la Bea em va descobrir la meva vena bizarra. Vam fer cursos de literatura a l'Ateneu junts, i la Bea, que té un llibre meravellós que es diu Jonathan Royce i la invasió de les tortugues nimfòmanes espacials, és espectacular.
1: És que només el títol ja...
0: Ja. Però ella és una gran escriptora, es va llançar de cap al bizarro, i quan fèiem exercicis junts de literatura em deia: «Esto que acabes d'escriure és bizarro». I jo: «No, que va, no. Això és una fantasia així imaginativa».
1: Digue'm que no vas dir realisme màgic en cap moment.
0: No, no vaig dir realisme màgic. Però deia: no, això és fantasia i ja està. I al final un dia vaig fer una cosa molt bèstia i em va dir: «Esto es bizarro». I vaig dir: «Vale, va, pues es bizarro». I em va treure de l'armari, literalment, del bizarro ella. És a dir que sí. Ella em va donar l'empenta final que em va fer declarar escriptor de bizarro.
1: Clar, bizarro en castellà o bizarro traduït ja en comencem a tenir bastant, però bizarro en català jo diria que t'has convertit pràcticament en el pioner. Sí que teníem el Sergi Geusset, però també toca l'Splatterpunk, ha fet alguna cosa l'Enric Herce, però tu et passes tres pobles més respecte a ells dos. Llavors, clar, no sé com et fa sentir això.
0: Por. Però de totes maneres sí que hi ha més coses. Hi ha el Max Besora, que també va escriure coses,
1: La Mossa Fingida,
0: sí. I hi ha altres exemples, però sí que és veritat que com el bizarro inclou moltes coses, inclou l'Splatterpunk, inclou coses que incomoden molt. El fet de fer alguna cosa amb humor i que bàsicament sigui amb un to humorístic molt, molt, molt marcat, sí que potser és dels primers, amb el permís de Sergi Osset, i realment em dona por, però què collons, és dels primers, doncs és guai.
1: Liderant,
0: sí,
1: sempre
0: sí,
1: està bé.
0: Si ets un, lideres, és genial. Sí.
1: Tu ja saps que quan faig presentacions o entrevistes sobre llibres m'agrada anar desgranant una mica el que hi trobem, intentant no desvetllar coses essencials de la trama, perquè és una cosa que em molesta molt el anar a una presentació i m'espatllin el llibre, saps? Llavors, volia arrencar primer amb un tema que és com el derivat de la premissa, no? Un dels temes que planteja és els efectes d'aquests retornats. Clar, són retornats que tindran unes necessitats, tindran uns inconvenients, i tu planteges tots els escenaris d'això. O sigui, a mi m'ha recordat una mica el paper que feia el govern a la pandèmia, que havia de tenir en compte quants sectors hi havia i què es feia. Doncs tu t'ho has passat bé amb això, fent la infraestructura de, val, ara qualsevol persona pot ser una cullera, pot ser un got, pot ser una ampolla, i hem de veure les conseqüències.
0: Jo m'ho he passat molt bé escrivint això, a més m'he sentit molt idiota, perquè jo pensava, tenia una imatge o volia escriure una cosa, era una situació de comèdia, em feia gràcia, em reia, ho escrivia i ho veia escrit i em tornava a riure, en plan gilipolles, a dir, però si ho he dit jo, o sigui, per què em fa riure si ho acabo de pensar? I m'ho he passat teta. És a dir, jo estava rient sol, la meva parella estava a l'habitació del costat intentant dir, què fas? Dic, estic escrivint, jo ric sol. Però m'ho he passat molt bé, sobretot perquè per al world building, i realment sí que és veritat que vaig pensar en la pandèmia, perquè vaig dir, no només hi ha una conseqüència, si comencessin a haver una reencarnació de tots els morts que tornessin, hi haurien molts problemes. Què passa amb les herències? És a dir, si algú s'ha mort i ha deixat una herència, però torna, que de qui és aquella cosa? On va? Se li ha de retornar o què? O què passa amb la religió? Quines conseqüències hi ha amb les religions? Quines religions sortirien noves? O com s'ho prendria la gent? Llavors, el que em va agradar va ser, vull que la gent s'ho prengui de forma natural. És a dir, retornen, vale.
1: Sí.
0: Això és el primer punt, que és cap sorpresa, no passa absolutament res, ja estem acostumats a tot, ja no hi ha sorpreses, però les conseqüències que esdevenen d'això són molt heavies, el que passa és que també s'agafen amb tranquil·litat.
1: Clar, però és que s'ha de crear tota una estructura d'estat i de logística, no?
0: Sí.
1: Perquè tu no penses, per exemple, si tu ets un retornat i ets una cullera, tu necessites un taxista, necessites algú que et porti als llocs, necessites algú que t'interpreti, fins i tot, perquè ets una cullera i no pots fer cares, no?
0: Sí, realment...
1: Hi ha serveis de taxi per els retornats.
0: Els riders, sí. Realment, sí, vaig haver de fer tot un world building nou, com si fes un planeta nou, realment, perquè totes les coses canvien. I totes les situacions que em podia plantejar, en moltes situacions que no van acabar sortint al llibre, però que deia, dic, és que això és important, que estan i que haurien de sortir, però no em dona temps. I el bizarro humorístic té un problema, i és que no pots estirar el xicle d'una premissa humorística durant 600 pàgines, perquè esgota. Llavors ha de ser alguna miqueta més curtet i no podien cabir totes les coses que volia posar. Però sí, vaig pensar en 2 milions de coses. El que passa és que a poc, com està repartit en capítols, cada capítol parla d'un aspecte d'aquest canvi social, que pot ser des dels partits polítics a la religió, a les sectes, a l'amor, etc. Cada capítol parla d'una cosa d'aquestes. Per tant, jo crec que tots els temes que han sortit estan desenvolupats, hi ha més que podrien haver sortit, però que no m'ha dado la vida.
1: El tema polític. A mi m'ha fet molta gràcia el com ho planteges i em sembla tremendament realista, no? Perquè és ara hi ha un nou sector social, no? Llavors han de crear els defensors i els detractors, no? I això és, per mi, ha sigut com una metàfora també de la immigració, per exemple, no? Exacte. I arriben eleccions i es crea un partit propi també per abordar aquesta problemàtica o situació, depèn de quina mirada posin. Jo veig aquí una crítica duríssima.
0: Molt. El bo que té el bizarro és que, diguem-ne que les premisses són tan bèsties, tan bizarres, que la gent li fa gràcia, riu. Però de moment la gent que s'ho ha llegit diu, quan acabo de llegir, vale, he rigut, però és que s'ha parlat d'això, d'això i d'això, i és important. I això és el que permet al bizarro, que pot ser que altres gèneres no ho puguin tocar tan directament i que entri tan bé. Llavors, vaig voler tocar la immigració, sí. És a dir, si tots els retornats retornen, són diferents. Ja no són de carn, són objectes. Per tant, no són exactament com nosaltres. Per tant, hi haurà un partit polític que dirà els de veritat que som nosaltres, som els que estem vius i som aquests, però els altres són uns que han vingut de fora. Hòstia, però si és ton pare o la teva tieta. No, però no són de carn, no són iguals i tenen costums diferents. Per tant, fem un partit polític per dir que ells són diferents i que no els volem, i que etc. Llavors, em va semblar una manera genial de poder abordar un problema d'immigració, d'intolerància, d'inclusió, i que la gent es petés el cul escoltant les coses i tal, i com s'ho prenen els partits que no volen retornats. Evidentment tenen un problema molt greu, que és que no poden tenir cap tipus de contacte amb res inanimat.
1: Aquí volia anar a parar també el com arribes a l'absurd, de com portar els principis d'algú a l'absurd, no? De dir, és que si estic en contra dels retornats no puc portar ni roba, perquè és que clar, la roba pot ser un retornat. Clar, a mi em fa pensar en moltes ideologies polítiques que també porten al límit a aquestes... Mira, sí. els seus principis, no?
0: El més divertit del bizarro també és que has de ser coherent. És a dir, pots fotre la premissa més bèstia, pots dir alguna animalada molt, molt gorda, però has de ser coherent amb tot el que passa en aquell món. Llavors, si hi ha algú que està en contra dels retornats, els retornats poden ser qualsevol cosa, tu no pots tenir cap cosa. Per tant, no pots escriure perquè n'estàs paper i llapis, no pots utilitzar un ordinador, no pots vestir roba perquè pot ser gent que portis damunt, i, per tant, no pots tenir ni un edifici. És a dir, la seu del partit polític que està en contra dels retornats té unes característiques molt, molt, diguem-ne, marcades, que estan fetes de gent. És a dir, hi ha gent que fa de paret, hi ha gent que fa de porta, o de mobles, t'has a seure damunt de gent...
1: I estan despullats, clar, més.
0: Que, evidentment, sí. Està tothom despullat, i clar, t'has de seure, etc. I els, diguem-ne, els que investiguen els casos que han d'anar en aquesta seu política, tenen... diguem-ne que no s'espanten, perquè és aquesta adopció d'aquesta nova realitat, de dir, és així, no passa absolutament res, però tenen problemes directes, que és qui de vosaltres que feu de paret és la porta. I llavors, clar, es comença a barallar la gent, diu, puc ser jo? No, no, jo...
1: I com indiquem que és la porta?
0: Com és indiquem com... la porta? I clar, la gent deia, no podem
1: fer servir
0: rotos.
1: Perquè hi ha algú que ja l'ha llegit, perquè sí, els riures sí. Ja demostren.
0: I clar, jo m'ho anava preguntant, jo anava escrivint, anava dient, i com puc fer? Dic, bueno, que es posin un cartell, no? No poden portar un cartell. Bueno, que s'ho marquin en rotulador, no? No poden fer servir rotuladors. I vaig trobar una solució, vaig dir, aquesta. I hi ha una solució per dir, jo sóc una cadira, jo sóc un armari, jo sóc un no sé què. Perquè, clar, el problema és que, per exemple, es trobaven algú en una posició molt rara i diu, tu què ets? Dic, sóc una impressora que li falta tòner. Dic, és que... I, clar, dius, com... Què estàs fent?
1: És que, veus, no t'has deixat cap detall. O sigui, has contemplat tot, fins l'extenuació.
0: Sí. I res, jo em passava teta pensant en tot això i de fons anava dient, sí, però jo estic fotent un missatge polític aquí i estic dient coses i m'ho estic passant bé. I el divertit és això, els lectors diuen, vale, m'ho estic creient, m'ho estic menjant i m'estic menjant també el meu... o sigui, estic adoctrinant, sí, i m'agrada.
1: No, i també abans apuntaves el tema religió. Clar, tu parles dels retornats, hi ha també els retornats parlen, però n'hi ha que són muts. Llavors, no. Com sabem que aquest llibre no és un retornat? Perquè potser és un retornat mut. Llavors, aquí ja comença una mica a dir les sectes, no? De...
0: Bueno, sectes que es deuen religions, al final. Perquè, clar, hem de partir de que, primera, les religions habituals en aquest tipus de world building no poden donar explicació a aquest retorn i, per tant, no saben donar respostes i queden una miqueta apartades, a part de que hi ha un ateu molt famós que es reencarna amb una estàtua de Jesucrist a la catedral de Toledo, comença a insultar sense parar i fer un monòleg ateo i tal, i el cristianisme se'n va baix i desapareix. Llavors, el que vaig... pensar és la secta dels abraçadors. La secta dels abraçadors, que és la gent que diu, hòstia, si jo tenia algun parent mut que no podia parlar i resulta que es reencarna i no pot parlar, com sé si és un reencarnat o no? Llavors, hi ha gent que es dedica a abraçar coses pel carrer per si de cas és un retornat.
1: Jo t'he de dir que això és molt creepy, eh? Si ho llegia, sí. I era com, quina angúnia aquesta secta.
0: Vols saps, bueno, en un dels casos ho diu, és una metàfora del consentiment. És a dir, estàs abraçant a tot perquè no es sentin sols, però després comencen a sortir els fetichistes. I llavors això no es pot diferenciar i és gent que comença a abraçar coses o a llepar-les i és què està fent? No és perquè no estigui sol. És molt...
1: Si és abraçar només, encara, però sí, després, clar, va pujant de nivell.
0: Clar. Hi ha un moment donat, sí. Aviam, l'Alister, l'editora de Fetus, em va dir que ja no havia tornat a llepar la cullera del cafè des de que havia llegit el llibre, perquè diu, és que no li estic demanant consentiment. I és una miqueta lleig, però sí, és una manera de parlar, i a nivell de religió, sí, em va... he fet neteja de totes les religions perquè ja no podien donar respostes, van sortir els abraçadors i hi ha un capítol on parla de tots els problemes d'un abraçador, del no consentiment, i evidentment com cada capítol en realitat és un llibre policíac, sí. És a dir, cada capítol és un cas d'assassinat, d'un retornat assassinat o d'un retornat que assassina, i s'han d'anar resolent els casos.
1: En alguns casos són assassinats que han sigut involuntaris, no? També...
0: Són assassinats.
1: No tenia jo clar que aquesta ampolla era un retornat, vaja.
0: Bueno, però és involuntari, però no saber la llei no vol dir... O sigui,
1: no, està clar.
0: És com donar-li una empenta a algú al metro. No ho sé, no, millor no trenquis res. I, evidentment, un dels problemes, per exemple, el reciclatge a la merda. Com vas a reciclar coses? Si potser és un familiar. Llavors, evidentment, el que es crea és un síndrome de Diògenes col·lectiu a tot el país. Totes les cases acumulen la basura perquè no saben si llançar-la o no. Sí, hi ha coses rares.
1: Hi ha un dels temes que també és el que arrenca el llibre, que és el tema del dol. Clar, veiem com el protagonista doncs, acaba de perdre la seva parella i està fet caldo. Llavors... hi ha com diferents fases, no? Aquesta fase de com ell la seva vida perd sentit al perdre la parella, i que jo crec que potser tothom que ha passat un dol d'algú molt proper pot sentir-ho, però també hi ha l'altra vessant de com pot resultar de pesat una persona que està en aquesta fase per al seu entorn, no? O sigui, ell va treballar ploriquejant, la gent ja no el pot suportar i és... Clar, no sé si tu també volies dir, val, sí, sempre es parla molt del dol de qui el pateix, però com patim les altres persones algú que no acaba de sortir de la situació?
0: No em volia posar amb la gent que pateix dol, perquè es pateix dol i ja està. Em volia posar amb el personatge directament, fer-lo inaguantable i fer-lo
1: és que el pobre
0: molt intens i molt pesat. I em va sortir bé perquè crec que no cau bé a ningú.
1: No.
0: Hi ha una norma que em van dir... És veritat que quan escrivia, una de les normes que em van dir és el teu personatge principal, el teu protagonista, ha de caure bé, perquè el lector s'ha d'identificar, l'ha de seguir, ha de patir amb ell i tal, i jo l'he fet inaguantable, insuportable. És a dir, és molt pesat. Llavors, no és que vulgui posar-me amb la gent que està amb dol, ni molt menys. Al contrari, és una manera de portar el dol a l'extrem, bàsicament. I que tot giri al voltant de la seva vida amb el dol, però que, a més, sigui com un videoclip. És un videoclip trist, sempre es posa... Hi ha un moment donat que es posa en una finestra mirant com plou, pensant en la seva estimada, el que passa és que no està plovent, no està plovent, fa sol i tot, però... dins el cap del tio, doncs, està plovent perquè és més guai. Si estàs trist. Llavors, no. Una de les coses que sí que vaig voler és escriure el llibre que es pogués explicar de diverses maneres. Ara m'estic passant al forro totes les preguntes.
1: No, no,
0: però
1: després.
0: Va ser que jo volia fer un llibre de bizarro que digués, vale, és una bizarrada, és una premissa boja. Passen coses molt brutes, molt bèsties i tot, però que si anava al Círculo de Bellas Artes de Madrid, pogués dir és un llibre sobre el dol, sobre
1: el Premi Llibreter del 2026, no?
0: És un llibre sobre com portar el dol, com sobreposar-se, totes les fases del dol en realitat van passant, però també hi ha unes pinzellades de policia, que és gènere negre, és molt interessant perquè es parla de com resoldre casos. En realitat, cada cas, dono les pistes perquè el lector, si vol, pugui resoldre-ho abans que els detectius. I parlo de política també, parlo d'immigració, parlo de tolerància i tal, i queda com si no fos bizarro. I dius, si cuela, cuela.
1: Obvies això del retornat i de la collera.
0: Si obvio aquest petit detall, no hi ha cap tipus de problema. És a dir, que sí, jo crec que és un bizarro, però segons com m'expliquis queda com si no ho fos.
1: Clar, però el tema del dol, també, clar, amb la premissa es trenquen els esquemes de, clar, quan tu perds algú, l'has perdut i ja no hi ha tornada enrere, però és que en aquesta societat que tothom pot tornar, clar, ja dius, no sé, es viu l'amor d'una altra manera, no? Es relativitza, clar. I dius, val, ment oberta perquè tornarà, no? És quasi com la resurrecció, fins i tot.
0: És... Hòstia, acabes de tocar un tema xungo.
1: Parlem de l'hinduisme, el budisme.
0: No, és més idiota. El 90% de les vegades que dic el títol del meu llibre m'equivoco. I dic resurrectar és una merda.
1: Per què serà?
0: És resurrecció. Per què no és resurrectar? No existeix resurrectar. I al final he acabat mirant quina diferència hi ha entre ressuscitar i resurrecció, i resulta que hi ha diferència, no és el mateix. Ressuscitar, tu fas unes maniobres de ressuscitació quan hi ha algú amb una aturada cardíaca, però el ressuscites, no li fas una resurrecció. És perquè a nivell físic li estàs tornant a la vida, però si parles de Jesucrist, en realitat no va ressuscitar, va patir una resurrecció, perquè és teològic. I amb aquesta merda al cap no hi ha manera que digui ressuscitar és una merda. Dic resurrectar. I no em surt. I tinc l'Alistair fregida perquè em diu tots els llibres amb ressuscitar, els hashtags a xarxes i tal, i tu dient ressurrectar. Dic, és que no jodes. I no, em crea un problema. Llavors, la pregunta quina era?
1: No, això, que canvia el paradigma del dol quan algú pot ressuscitar sense cap mena d'avís previ ni de cap mena d'explicació. La teva parella ha mort, però és que pot tornar demà en qualsevol forma. I de
0: clar,
1: fet, passa.
0: Hi ha molts problemes... És que en realitat s'obren molts problemes, perquè primera, com torna? És a dir, potser torna d'una manera diferent, no només física, sinó que pensi diferent o que senti més deslligada i que ja no t'estimi, potser la teva parella, per exemple. o,
1: sí,
0: o
1: que... És que el tema al protagonista no li passa pel cap en cap moment.
0: No,
1: sí, vol recuperar la prudència i ja està.
0: El protagonista és amor, amor, amor, i ja està, com la Lolita. I en principi sí que hi ha aquest dol, el protagonista passa per aquest dol, però és que tot canvia, sí, és veritat. No, pa què coño hago duelo si després em tornarà? Pues és qüestió d'esperar i ja tornarà i ja parlarem. El problema és què passa segons com torna. Hi ha gent que torna com a Satisfyer. O hi ha gent... Hi ha genial. Una resurrecció molt sonada que no sé si parlaràs d'ella, de Lady Beatrix.
1: Ho tenia aquí i no sabia com introduir aquest tema.
0: Mai millor dit.
1: Clar, a veure... Com ho diria? Fins ara hem parlat de retornats a objectes inanimats i inorgànics, no? Sí. Vull dir, culleres, cadires, càmeres... Però és que hi ha un retornat, una retornada, que torna a la punta del prepuci del seu fill.
0: Sí.
1: O sigui, sí. A veure, en quin moment...
0: Això, he de dir que aquest llibre l'ha llegit ma mare i quan va arribar a aquest capítol va tancar i va dir... Em vols dir alguna cosa? Perquè a mi em va fer molta gràcia, vaig posar un Playboy d'aquestes revistes de tertúlies matinales i tal, que tenia un problema, és que sa mare es reencarna amb el seu prepuci i resulta que és un gigoló que se'n va amb top models i se'n va amb tot, i la senyora s'ho agafa bé i diu, bueno, pues, no hi ha cap tipus de problema, jo vull prendre el te amb les meves amigues que encara estan vives, diu, per tant et demano que si us plou, pues, quedis al voltant de les meves amigues amb els pantalons baixats, que així jo vaig parlant amb elles, anem prenent el te, etcètera. Tot molt normal, no hi ha cap tipus de problema. Ja per X coses, al final acaben els programes matinals de tertúlies, perquè ella vol fer la seva vida, el seu fill diu que ell vol continuar tenint la seva vida de gigoló, ella demana que no la faci entrar a llocs, segons quins llocs, que siguin molt bruts. Hi ha una sèrie de problemes, al final acaba, és un dels possibles casos, perquè realment passa alguna cosa amb aquesta senyora al final, perquè el seu fill té una orgia amb un munt de melons i la senyora pateix greus problemes. Però diguem-ne que sí, és un dels casos, perquè realment s'ha de mirar per què s'ha reencarnat amb alguna cosa orgànic. I ja que fotia alguna cosa orgànic, no ho volia posar en una poma. O sigui, volia posar algú que tragués una miqueta de suc. Potser no és la millor manera. Però sí, em va fer gràcia.
1: No, i a més que el títol Ressuscitar és una merda, també hi ha un tema literal aquí. Sí, hi ha una persona que ressuscita en una merda.
0: Sí, és...
1: Òbviament no té el millor dels futurs, però...
0: No, és realment el tema central del llibre. Es diu Ressuscitar és una merda perquè un personatge molt important ressuscita com a caca. I realment és un greu problema que és el motor realment de tot el llibre, en realitat. La
1: imagineu-vos.
0: Caca, sí, que la merda sigui el motor d'un llibre, no sé si queda bé, però és cert. És a dir, ajuda moltíssim a tirar-ho endavant. I no puc... Aquí sí que és fer spoilers, segons el que digui, per tant no puc dir grans coses... Però resulta que és una merda, es diu en honor d'aquesta persona que retorna com a caca. Evidentment no és agradable per ella ni pels demés, però bueno, és un paper, és una cosa que pot passar i que a tots ens pot passar.
1: I jo aquí mentre parles, pensant si Instagram em censurarà prepuci, merda... Quin reel posaré jo d'aquesta entrevista... I rumiaré, i indagaré. Hi ha altres temes arran de la trama principal, com per exemple les relacions tòxiques.
0: Sí.
1: Si n'hi ha moltes, hi ha algunes que no podem dir perquè desvetllaríem massa, però sí. Crec que també és un eix central. O sigui, creus que, com t'ho diria, si passa com allò de les telenovel·les, que com més tòxica sigui la relació, més avança la trama, o era una crítica velada cap a coses que donem per normals i que en veritat dius, ai mare, que malament del cap has d'estar.
0: És que en realitat crec que cap de les relacions que surten és normal.
1: Per això.
0: No hi ha ni una. perquè ara estava pensant, dic, alguna així de... No, totes són tòxiques i totes són xungues. Totes. Fins i tot les que es veuen maques, que semblen una història d'amor.
1: Sí,
0: que
1: ho
0: dius,
1: semblen.
0: Jo vull viure una cosa així. És... No ho facis. No, perquè després t'assabentes de l'opinió de les dues bandes i no és el mateix. Però... No vaig pensar-ho com a crítica velada, és una crítica directa.
1: I, aquí no hi ha res velat, veig. No trauré cap.
0: És bizarro. És el que hi ha. I realment és una desmitificació de l'amor. És dir, l'amor s'acaba amb la mort. Sí, perquè quan torna ja no és la mateixa persona. Ja no pots estar enamorat de la mateixa persona. Si es reencarna amb... Pues això, amb caca, com l'abraces, com què fas amb ella? No. O amb qualsevol altra cosa. No és el mateix. I no és que no hi hagi cap relació que no pugui ser tòxica, però totes tenen tantes probabilitats de ser tòxiques en algun moment que ja posats, jo diria que l'amor directament és tòxic. I després
1: molt bonic, deixa amb el teu home aquí, eh?
0: Sí.
1: Però després... preciós.
0: No. Aviam, jo sóc el tòxic. No tinc cap tipus de problema amb d'això. Però sí, jo crec que hi ha excepcions que no són tòxiques, però la gran majoria són tòxiques, sí, clar.
1: I llavors, clar, ja estàs parlant de la part afectiva, però també parles de la part sexual. De sí. Com és tenir relacions, ara ho has dit, amb una caca, però hi ha una que és ben sonada, que és la de la torradora.
0: Sí.
1: Sí, a veure...
0: Hi ha una femme fatal, que és una torradora de pa, i evidentment acaba tenint una relació estable amb el protagonista i les situacions de sexe són candents. Diguem-ne que...
1: Són tòrrides.
0: El pobre senyor ha d'anar al metge per cremades de tercer grau més d'una vegada i al final acaben anant al servei de reparacions de torradores per intentar fer l'obertura una miqueta més gran, etc. Per les torrades. És a dir que sí, ja s'ha d'abordar tot i s'ha de mirar exactament, s'ha de ser conseqüent. Sí. I... crec que el bo és que ningú veu això malament. Ningú veu malament que, si hi ha consentiment, doncs hi hagi tot això. El problema és quan no hi ha consentiment i llavors es donen les situacions d'abusos, d'assassinats, etc.
1: És que, clar, normalitzes tantes coses que són innormalitzables i que realment ho llegeixes i dius... és que me l'estic creient, saps? Aquesta relació o aquesta escena sexual amb un objecte tan petit que dius, què fas amb això, no?
0: Clar,
1: sense voler desvetllar molt, però vaja.
0: Hi ha un moment en què hi ha un personatge que té un moment superpassional amb una cullera i clar, el problema és que la cullera és una cullera de plàstic de xino.
1: Avui no l'has portat, per cert?
0: Sí, l'he portat.
1: Jo vull veure la cullera. Hòstia, aquí porto una caixa de plàstic amb les culleres dintre, customitzades. Ho estic explicant per la gent que escolti l'àudio, eh? Els del vídeo ja ho veureu. Es treu el tàper. És que m'encanta que tinguin a performance i tot, eh? De fet, tenia una samarreta, però no se l'ha volgut posar.
0: Us presento a la Paines. És la Mary Paines. És la... companya del protagonista, que és una espia super... És com James Bond, però que va morir. S'ha reencarnat amb una cullera. És... una dona espectacular, superintel·ligent, brutal, però és una cullereta de plàstic i necessita del company deprimit per anar solucionant els casos. I la Mary Paines, que és, li agrada dir-se Mary Paines, es diu Maria Dolors, però queda més guai com a espia, Mary Paines. I clar, hi ha un personatge que té una escena d'amor supertòrrida amb la cullera i el problema és que sembla que s'estigui masturbant perquè ningú veu la cullera, perquè això passa al carrer i l'està abraçant, estan fent absolutament de tot, però la cullera es perd i hi ha un moment en què el senyor està sol i no sap exactament on està la cullera. Llavors, sí, són escenes de sexe problemàtiques.
1: I en lloc d'acabar amb l'escena, els hi posen uns cons al voltant per
0: sí.
1: No molestem. Deixem-ho allà, sí. No? I quan acabi...
0: És que és molt maco. O sigui, estan fent l'amor per primer cop i tal, i llavors els bombers li posen uns conos amb cintes perquè no els molestin, i el problema és que surten a tots els diaris.
1: A mi la Mary Paines m'encanta la seva entrada, no? Perquè... Ell és la companya que li han assignat el protagonista en aquest departament tipus Expedient X de...
0: Es diu Danger, per cert.
1: No recordava el nom, soc molt dolenta. Però agafa i li diu, tu i jo serem com Mulder i Scully. Jo seré el Mulder i l'Scully. I tu seràs el taxista que els porta tot arreu. I llavors, clar, tu dius... Ja està, és una declaració d'intencions. Aquesta mana per sobre de tot i aquest és un mindundi, s'aprofitarà d'ell fins on calgui. Però, a mesura que va evolucionant la història, es van guanyant el respecte mutu.
0: És que és el viatge de l'heroi. És un tio que parteix de negatius, perquè és una merda de persona, que a poc
1: literal.
0: A poc va sortint d'aquest dol que impedeix que faci absolutament res i que al final acaba sent un bon detectiu estan a l'alçada d'una espia d'èlit com la Pains i al final pues, acaba sent molt respectat, tan respectat que li comencen a donar casos a nivell nacional i que són molt importants i per això entra en política i tot. És a dir que sí, la Pains és el motor per ell, la que al principi no el respecta gens però que al final acaba respectant-lo per les seves dots d'observació més o menys. És un empanat, però al final s'acaba donant compte de coses. D'altres
1: no veu coses molt òbvies, però després veu coses que no veu ningú més.
0: Exacte.
1: És com si tingués
0: és un empanat, sí.
1: I també parles molt de companyerisme. I, clar, a veure, no sé fins on puc explicar davant del micro i de la càmera, però tots hem patit companys que voldríem oblidar, no? I en aquest cas, tu reencarnes... fas que els retornats tornin en formes molt variades, des d'una cadira que només parla en suec, que també és el guinyo de l'IKEA, un telèfon, una càmera de videovigilància, i a més, cada un d'aquests retornats, la forma en què han retornat té sentit, no? Perquè la càmera de videovigilància és una mica aquesta companya o aquest company xafarder que se n'assabenta de tot, el telèfon que està punxat i que, ui, jo no puc dir res, però l'ha trucat no sé qui... A veure, aquí també volies alliberar una mica de tensions que tenies de les teves vides anteriors laborals, oi?
0: Jo diré que ja vaig demanar, si us plou, que es posés un paràgraf, que està a la contraportada, crec, que tota semblança amb la realitat és pura coincidència, és a dir, tot és inventat, no hi ha absolutament res basat en res, és a dir, que surti gent que s'assembli molt a gent que m'ha putejat en la vida, és totalment casualitat, no té absolutament res a veure.
1: Riure's entre el públic.
0: Però sí que hi han coses que, segons qui, podria dir, mira com s'assembla a mi. Però és casualitat i és imaginació pura i dura.
1: Sí,
0: no té absolutament res a veure, res. M'han dit ja, alguna gent?
1: I és que ara penso fins i tot en una escena en concreta que els companys han de declarar sobre el protagonista i és que són uns venuts tots, o sigui, per molt col·legues que fossin, agafen i el deixen a l'altura del betún. I el tema de com te'n fots de la justícia també deixa't anar, perquè ja el jutge ja li diu l'assassí, saps? Ja no li diu el presumpte, l'acusat, no, l'assassí. Ja està el judici fet abans de començar. Si fos per ell, el mataven abans d'entrar a judici, ja, directament.
0: Bueno, ja fan les proves amb la... Crec que és la forca. I encara han començat el judici. Però ja és tan clar que és culpable que és igual, és l'assassí, li direm assassí, i tot el més és paripé i ja està.
1: I perquè... les paraules pel seu nom i ja...
0: Clar, diguem-ho tot i ja està. Llavors, sí que van en foto d'això, van en foto de que hi hagi merchandising a la mateixa sala del judici, venen samarretes, que el mateix acusat...
1: Això és molt americà, en veritat.
0: Que el mateix acusat es vengui, es compri tot perquè li fa il·lusió. Diu, així ho explicaré després, ai no, que m'han de matar. però sí, és una miqueta americà, però m'agradava. És un judici americà amb la senyora jutgessa, que és un martell, és el martell que pica, i res, està bé. Sí. Me n'han fotut de tot. Sí, he de dir que me n'han fotut de tot i amb ganes i expressament, sí.
1: Si entrem a l'estil d'escriptura, clar, està escrita en primera persona, des del punt de vista del protagonista, i clar, realment es nota molt que és un tòtil, o sigui, és tonto del cul, o sigui, parlant així en plata, el pobre no toca ni quarts ni hores, hi han situacions que tu com a lector les veus superòbvies, no sé, ell presenta la seva parella a una altra persona i ell creu que ha anat estupendament bé i s'estan fotent unes mirades assassines, no? I ell no capta res. Llavors, tu com a autor, com és escriure com un tòtil absolut sabent que el lector sí que captarà el que està passant?
0: O sigui, ara et deixaré una miqueta malament. He de dir que alguns que em coneixen m'han dit: ets tu, veritat? gràcies. No. Però en algunes coses sí, tenen molt de mi d'empanar-me del tot i no donar-me compte de coses superòbvies. Per tant, m'ha estat molt fàcil escriure així. I hi ha altres que, evidentment, estan exagerades i estan molt, molt portades al límit per les coses de l'humor i tot. Però a nivell d'empanament, reconec que m'he inspirat en mi, sí. Sap greu. Una cosa que no vaig voler posar és nom. El protagonista no té nom, no surt a cap lloc.
1: A mi em fas un favor, perquè mai recordo els noms. Si puc dir el protagonista,
0: per això és
1: ja
0: que
1: està.
0: Vaig dir, per quan vingui la Karen. I no li vaig posar nom i no surt el nom. És més, la gent, els personatges van dient: com es deia? No me'n recordo. O és la vergonya després de preguntar com es diu algú.
1: M'ha passat.
0: A mi molt. I és una cosa que em passa a mi de dir: hòstia, és que porto molts anys amb aquesta persona i no sé com es diu. No, tu sí. Volia posar això per això, bàsicament, perquè no me'n recordo mai. Que sigui tan tot, i l'aviam està portat a l'extrem, com tots els herois, però és un heroi tràgic. I la tragèdia ha de ser molt exagerada. I crec que està bé que quan un és molt èpic ha de ser molt èpic, quan és molt tràgic ha de ser supertràgic. I ser molt tràgic passes al patetisme quan te'n vas a l'altra banda. I realment el Bizarro és això, és de traspassar fronteres, és d'anar més enllà. És el que defineix el Bizarro. El Bizarro és un gènere que el que fa és se'n va quatre pobles més enllà de tot el que tothom vol. O desitja. I llavors, pues, sense cap tipus de problema, sí, l'he fet molt patètic, sí, és el principal, sí. Li acabes agafant carinyo, li agafes mania, però després una miqueta de carinyo també. Et cau millor la pens, sí que és veritat.
1: Sí, sí.
0: Ja ho sé, tothom m'ho
1: ha dit. Perquè a més, si li agafes una mica de carinyo, amb el final que planteges, li acabes de perdre, eh?
0: No, al final
1: no
0: el direm.
1: No el direm, al final, no el direm. Final no, però no el direm. Jo només puc dir una paraula per aquest final. Apoteòsic. Sí.
0: Ho esperava, o sigui...
1: No podia acabar millor, o sigui, per mi.
0: És rodó. És a dir, totes les coses que van passar al llibre, al final, acaben conduint només a aquest possible final. No pot acabar d'una altra manera.
1: Està ple de girs, el llibre. Vull dir, vas llegint, sí. I de cop, ai, mira, què m'ha fotut per aquí? Però al final, jo no me l'esperava. Llavors, el poso com a gran elogi, perquè crec que és un punt molt fort del llibre, així com l'estil, perquè jo veig que cada frase és una sentència. Sí. Si cada frase és una bufetada a la cara i és com, quina veritat que acaba de dir aquí i de quina manera, i a vegades et deixa descol·locat com a lector, però a vegades penses, és que realment acaba de dir la veritat. No sé quant t'ha costat a tu cada frase d'aquest llibre, si ets dels que escriuen, reescriuen i reescriuen, o és tot això ho portaves a dintre i ha sigut un ras.
0: Clar,
1: vaig a deixar tota la meva filosofia de vida aquí i no penso deixar de repartir fins que acabi el llibre. Així, pa, pa, pa, pa.
0: És que queda lleig, i a més ja li vaig dir a la meva editora, per tant no és res nou, però jo el que faig sempre a nivell de per escriure és ho penso i ho penso i ho penso i ho tinc tot a dins del cap, i un cop ja ho tinc tot acabat a dins del cap començo a fotre la vomitada escrivint. I després el que faig és mirar que no hi hagin repeticions, faltes, etc, però la trama ja està tota escrita. I realment aquestes frases estan fetes sense pensar-hi gaire. És a dir, és el que em surt i ja està. Que és el que et deia de l'editora. L'editora em va donar un plaç per entregar el llibre. Quan em va dir, ja el tens acabat, li deia, sí, però necessito fer-li una segona rellegida, és que anava per la pàgina 20. És a dir, encara em faltaven 150 pàgines per escriure. Però li anava dient, sí, està tot escrit. I tal.
1: Sí,
0: i
1: més o menys que quan vas presentar Infestació, no? Que
0: clar,
1: també va
0: amb el
1: ser
0: Bagaleu va ser el mateix, amb el Bagaleu va ser, hòstia, d'aquí una setmana s'acaba, però s'ha de començar.
1: Mare meva, com apura.
0: Sí, sempre és a última hora i ràpid, i com surti i ja està. Però surt bé, bàsicament, perquè és que ho tinc tot pensat abans. No vaig pensar, no, mentre escric, i ara què passarà? No, ja està tot pensat. I hi ha vegades que estic mirant el sostre i estic amb una creació salvatge perquè estic pensant coses. No, ja està. I amb aquesta excusa passa tot. O sigui, és, què estàs fent?
1: Amb la gava penjant.
0: Has perdut tota la tarda, no has fet absolutament res. Estic pensant. No,
1: és la meva següent novel·la, sí, la que em portarà el Nobel.
0: 600 pàgines porto, espera. No, i sí, escric així, escric sempre pensant-ho al cap i després ja ho vomito tot i ja està. I
1: clar, això demostra que hi ha molt de tu en aquell llibre, perquè si tu ets capaç d'escriure això, que cada frase és un cop de puny d'una tirada, vol dir clar, que tu has anat empassant molts cops de puny, no?
0: Sí, hi han coses que... Jo sóc molt educat, jo sempre no dic quasi bé mai el que penso, i sóc així molt maco i tal, però vaig pensant les meves barbaritats dins del meu cap. Sí, sempre, t'ho juro que és una cosa que sempre he pensat moltes vegades.
1: La relació del director, no?
0: No, els telèpates, els tinc por. No, però no perquè puguin saber el que penso, sinó por perquè els hi pugui passar amb ells si entren dins del meu cap. Perquè poden trobar-se qualsevol barbaritat i dir que els hi faré mal. Perquè bàsicament penso atrocitats, però estic somrient i dient sí. Sí, sí, i estic pensant com decapitar coses i tal. Sí,
1: sí. Sí, molt atents al seu somriure, perquè quan us el faci està teniu la veu en off.
0: He de dir que una de les coses que he fet, i estic molt orgullós, és que a fantàstica.com, que és l'escola d'escriptura online, he fet dos cursos sobre com matar bé.
1: Teníem pendent fer un capítol d'això, a veure si algun dia el recuperem.
0: Ah, doncs ara faré un tercer capítol, potser.
1: Ah, mira, bé.
0: Sí, assassinat bé. Perfecte i com amagar el cadàver. La meva recerca de Google és salvatge. Diguem-ne que això vol dir que tinc moltes eines per pensar en com acabar amb gent. Llavors, cada cop que us somrigui i faci així, és que estic pensant. Cap problema.
1: Quin perill.
0: Sí.
1: Jo el que veig que a Infestació ja vas trencar un munt d'estereotips, però aquí et passes pantalla. La pregunta definitiva per mi és: tu creus que un cop has escrit això, si has escrit el bizarro més autèntic, hi ha tornada enrere o no? O sigui, tu ja no podràs tornar a escriure normal,
0: por.
1: No?
0: Ja, em dona por això, perquè jo vaig preguntant, soc, encara tinc la L d'escriptor, i vaig dient, hòstia, un escriptor sempre ha d'escriure el mateix gènere? Perquè si agrada, en teoria hauries de quedar-te amb el que fas bé. Això és la teoria, és a dir, ara Stephen King fa un romantasy i la gent s'emprenya, suposo, no ho sé. Però
1: per aquí tenen dubtes.
0: Però, no ho sé, si ho fa bé, perfecte. Però el fandom, el que està fent, quan compra un llibre de Stephen King, dius, hòstia, no m'esperava això d'ell. Potser s'enfadava el fandom, no ho sé. I jo vaig preguntar, dic, si això em surt bé, sempre hauré d'escriure bizarro, sempre hauré d'escriure humor, perquè el següent que tinc escrit no té absolutament res a veure. És superseriós, dramàtic, terror, superxungo, i potser la gent diu, ah, deu ser de conya, porta, i es troben allò.
1: Tots traumatitzats.
0: Sí, els traumatitzaré a tots, que també és guai. Però crec que, espero que hi hagi tirada enrere pel que ve. El que ve no és bizarro, el següent. El següent és la antologia d'Esfàbula, i després hi ha un parell de projectes que si acaben concretant-se, són de terror i de ciència-ficció, és a dir, no tenen absolutament res a veure amb l'humor. Per tant, espero que hi hagi marxa enrere. Espero.
1: Si no, els inputs que estàs rebent són bons, no?
0: Els inputs tots, de moment, són bons. O sigui, tant a Goodreads, tota la gent que s'ho ha llegit i tot, de moment s'ho ha passat bé llegint-ho, que era la meva intenció, que s'ho passés bé. És a dir, aquí hi ha gent que ja s'ho ha llegit, m'han dit que estava bé, són amics, és a dir, no ho sé, però crec que està agradant i jo encantat de la vida.
1: I creus que pot servir també a gent que no té ni idea de bizarro que digui, ah, si això és bizarro vull saber-ne més?
0: Sí, perquè el bizarro és molt fotut. El bizarro és com una mena de sac on han fotut tots els gèneres que no sabien exactament on fotre'ls. Això és culpa, perdó, però és culpa dels llibreters, perquè diuen on fotem aquest llibre, a quin prestatge poso això, perquè és fantasia però no és fantasia. L'splatterpunk, que és el gore, el bizarro més gore, està dins del bizarro, però el bizarro humorístic també és bizarro. El bizarro totalment com el Jonathan Royce, que és tot fantàstic, una invenció i una creativitat salvatge, és també bizarro, i hi ha gent que ha dit no m'agrada el bizarro perquè no m'agrada el gore. Dius, ja, però és que el bizarro és moltes més coses que això. I el que has de descobrir és quin és el bizarro que t'agrada o quin és el bizarro que busques. Has de trobar el teu llibre de bizarro. Si comences amb, jo què sé, una casa de parelles hambrientes, hi ha gent que s'ha espantat moltíssim.
1: És durillo, sí.
0: És una casa que viola a la gent que entra. I, a més, la viola molt xungo. I la gent s'espanta i diu no, jo no sóc de bizarro, jo passo d'això. En canvi, s'han llegit a Jonathan Royce o s'han llegit al meu i han dit, hòstia, m'ho he passat superbé. És bizarro? Sí, però no tot el bizarro és bizarro. És aquest bizarro.
1: No tot el bizarro és bizarro. Ja era una declaració d'intencions.
0: Llavors, crec que la gent que no conegui el bizarro s'ha de deixar recomanar per als llibreters, perquè saben exactament quin és el bizarro que pot anar bé per cada lector.
1: Després de fotre la culpa als llibreters, ara tenen la responsabilitat.
0: No els he fotut la bronca, els he fotut... els he dit, per exemple, el meu llibre sé que és una putada per ells.
2: No saps on l'has de col·locar, però...
0: Clar, diu, no, és xulo perquè és... Posa-lo on vulguis. El vols posar a terror, el vols posar a ciència ficció, a fantasia, a policíaca... Va bé, a tots. No hi ha cap tipus de problema.
1: Tot i que llavors potser no agrada a ningú, no? Perquè depèn de què busquis, no dius...
0: Clar, això li ha passat a algun escriptor,
1: clar,
0: que...
1: Anar sense
0: hi havia un escriptor, no diré el nom, però va haver un escriptor que és de terror, molt fosc, que va fer un llibre que tenia pinta de romantasy i la gent el va posar romantasy. I la gent que l'agafava com a romantasy es va horroritzar i van fotre unes crítiques demolidores del llibre, en plan... que esto no puede ser, porque esto no hay amor por todos lados, por ningún lado, es por, fa molta por, fa... És que és un llibre de por. És que s'han equivocat.
1: Hem sigut enganyats.
0: Clar, dius, hòstia, això et pot destrossar a nivell de crítiques, que estigui a una lletja que no li pertoca. Perquè llavors és un públic objectiu que no li pertoca. Llavors et poden destrossar. Amb el meu és bizarro i és d'humor. Queda-t'ho així. I el següent que faci, si és de terror, que posin, és de terror, no hi risas. I ja està.
1: Jo crec que l'expectativa és molt important a l'hora de llegir llibres com aquest. Sí, jo anava a llegir sense cap expectativa i em va encantar el que em vaig trobar. Ara, si m'arribo a pensar, serà com això, serà com allò, segur que no, perquè no encaixa amb res. Vull dir, és una cosa completament creativa, nova, molt fresca. Doncs gràcies, Eduard, per passar per l'idíl·lic i explicar-nos el ressuscitar o resurrectar.
0: La vista em matarà.
1: Ressuscitar és una merda i esperem que tinguis molt d'èxit amb aquest llibre. I jo ja saps que estic molt pendent d'altres que estàs per treure, perquè alguns sé alguna coseta i sé que m'agradaran molt.
0: Moltes gràcies per haver-me convidat i gràcies a tots els que heu vingut.
1: Aquí aquest idíl·lic tan bizarro, tan boig i tan divertit que hem fet amb l'Eduard Martí. Com sempre, volem donar les gràcies als mecenes de l'Aixeta que fan possible que la nostra itinerància es vagi repetint setmana rere setmana. Són l'Anna Llisterri, en Sergi Giró, en Quim Gómez, en Colton, en Josep Massanes, en Josep Rodríguez, en Fran Millán, en Josep Call, en Nico Díaz, la Cristina Silvente, en Toni Cortés, en Sergio Leal i en Daniel Gómez. Tornem la setmana que ve amb més continguts. Adéu-siau!
3: Idíl·lic, amb Karen Madrid.
4: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: A Ràdio Tordera.
1: A Ràdio Tordera. Tordera.
0: El show dels esports. El programa esportiu de Ràdio Tordera.

Bon vespre a tots i a totes. Benvinguts i benvingudes a una altra edició del Show dels Esports d'avui, divendres 15 de maig. Jo sóc en Jordi Duran, us acompanyaré durant aquests propers 50 minutets, aquesta propera horeta, doncs per parlar i posar veu a moltes coses que venen moltes coses grans aquest cap de setmana. I esperem que així sigui. Però per esbrinar i comentar què és tot això, hem de donar pas a l'alineació del dia d'avui.

I com bé sabeu, cada divendres toca doncs, aquestes prèvies dels caps de setmana. I és que avui parlarem amb en Marc Alonso, entrenador del sènior femení del CEP Tordera, per parlar sobre la salvació del CEP que va aconseguir la setmana passada, però encara queden dos partits per acabar d'acabar la temporada amb el peu dret i també, compte, perquè parlarem una mica de fitxatges, perquè ja es comença a moure la plantilla, s'ha patit en el tram final per les poques jugadores que hi havia, per tant, s'ha de planificar bé la temporada i així ho està fent la junta del CEP Tordera. Han anat fins i tot a entrenar algunes jugadores aquesta setmana i això ens ho explicarà en Marc en breus instants. També amb nosaltres tindrem en Guillem

tan complicada que no hi separen ni 4 punts entre el primer i a gairebé el 12è. Per tant, amb de tot això i més en parlarem amb en Guillem Ferrer per acabar de tancar la temporada i esperem que així sigui aquesta última prèvia, perquè això voldrà dir que tindrem coses bones. No serà l'última vegada que l'escoltem, si això passa, i és que l'escoltarem perquè passaran per aquí jugadors, passaran per aquí el propi Guillem i passarà per aquí moltíssima gent del Club Futbol Tordera, doncs perquè pot ser una temporada pràcticament històrica. Ja tant amb 10 victòries consecutives com per a l'ascens dels veterans, la Lliga del Juvenil, que pot tancar aquest cap de setmana en el camp dels Sils, i també, doncs, esperem que així sigui la del primer equip de l'entitat tordarenca.

També acabarem de parlar amb en Climent Muñoz, perquè també és l'últim partit de la temporada del Club Patí Tordera. Se'n van a jugar a la pista del GIEC i amb una temporada ja pràcticament acabada, va ser torn del passat cap de setmana, ja ho vam explicar, però torn de comiats. Es va acomiadar Arnau Vidal, que ja deixa el món de l'hoquei, i veurem si és l'últim partit per altres jugadors o fins i tot pel propi Climent a la banqueta del Club Patí Tordera per aquesta temporada, i veurem com es comença a moure. Van anunciar renovacions farà uns mesos, però ja no sabem res més. Per tant, a veure si ens pot avançar alguna coseta.

Donem pas ja a l'actualitat general. Portem dies parlant d'aquesta roda de premsa del Madrid. Doncs ara anem a parlar del Barça, i és que Flick té previst fer reunions individuals sobre el futur. El tècnic té previst parlar amb alguns dels jugadors per aclarir la posició i les expectatives a curt termini. La continuïtat de Koundé, Balde o Roni, que ha deixat de tenir protagonisme, no és clara. El cas de Rashford és diferent. I és que el Barça ja està treballant intensament en el projecte de la temporada vinent, i la seva intenció és deixar les coses ja preparades, és a dir, les bases, abans que el Mundial acapari tota l'atenció i revolucioni el mercat. Hansi Flick assegura que està centrat en els dos partits que queden davant del Betis i València, però manté constants contactes amb Deco per esborrar les seves intencions. I és que aquestes notícies les ens comentava Gabriel Sanz, periodista del Mundo Deportivo, i just després hem tingut una altra, i és que l'agent de Joao Pedro viatja a Londres per reunir-se amb el Chelsea i el Barça. I és que el representant ha aterrat avui a la capital anglesa procedent del Brasil amb contactes a la seva agenda amb el club londinenc i amb Deco, donant l'interès blaugrana al davanter brasiler per les dificultats amb Julián Álvarez. I és que el davanter Joao Pedro, de 24 anys, el davanter del Chelsea, està molt pendent de l'actualitat del seu futbolista. Tal i com informa Mundo Deportivo, ha pujat a la primera posició a l'agenda del mercat del Futbol Club Barcelona per reforçar la posició de davanter centre, que fins ara, tot i que al davant està Julián Álvarez, per les dificultats que presenta aquesta competència que li enfronta el Paris Saint-Germain. En aquest context, Deco ha previst ha vilat les seves pretensions cap a Joao Pedro i ha mantingut contactes amb els seus representants durant les últimes setmanes, ara que la situació entra en unes dates decisives en què la gent del Punta brasiler s'ha desplaçat fins a Londres, on ha arribat avui. Per tant, el mercat del conjunt blaugrana, que estarà molt mogut durant els propers mesos, doncs per veure qui serà el nou davanter centre del Barça, perquè tot apunta de que Lewandowski acabarà marxant del Futbol Club Barcelona després d'aquestes 3-4 temporades. Per tant, necessita algun davanter centre. Veurem el cas de la defensa, perquè sembla ser que el cas de

del defensa italià, doncs ja s'ha enfredat una mica el gas de Bastoni, perdoneu que no em sortia el nom, s'ha refredat una miqueta, per tant, haurem d'estar pendents també a quin mercat acapara el Futbol Club Barcelona per a la propera temporada. Nosaltres ara sí que amb això li donem pas ja a l'actualitat local.

0: I és que us ho he avançat al principi, però el Club Futbol Tordera a un pas de proclamar-se campió de Lliga i assolir l'ascens directe. Els torderencs reben a un Sant Feliu de Guíxols que s'hi juga entre play-off en un cap de setmana marcats pels comiats del Club Petit Tordera i el CEP Tordera. Aquest dissabte a les 5 de la tarda, el Municipal d'Esports acollirà el duel decisiu del Club Futbol Tordera. A l'última jornada de la temporada regular, els torderencs arriben líders amb 69 punts, dos més que els Sils, i depenen de si mateixos per conquerir el títol de Lliga i aconseguir l'ascens directe cap a segona catalana. Tot i que un empat podria ser suficient gràcies a la diferència de 9 gols en el gol average, una victòria evitaria qualsevol dubte i suposaria la desena victòria consecutiva de l'equip, una fita inèdita en els darrers anys del club. Al davant, però, tindran el Sant Feliu de Guíxols, el tercer classificat, que lluitarà de valent per consolidar-se com un dels 6 millors tercers de la categoria i assegurar-se així una plaça al play-off d'ascens. Actualment ocupen la cinquena posició d'aquesta llista amb 60 punts, però estan seguits de prop per diversos equips amb 59, 58 i 57 punts. Una derrota al Municipal podria deixar-los fora de les fases, per la qual cosa el conjunt visitant, que compta amb el màxim golejador de la Lliga, es presenta com un rival de màxima exigència. A la mateixa hora, a les 5 de la tarda, en aquest cas, el Club Petit Tordera acomiadarà la temporada visitant la pista del GIEC. Amb els torderencs amb la cinquena plaça ja assegurada i els gironins amb l'única aspiració de pujar fins a la vuitena posició, el partit es presenta sense pressió classificatòria. L'enfrontament, però, servirà per acomiadar Arnau Vila, que disputarà el seu últim partit amb la samarreta groquibarrada. Perdoneu. A més, es manté la incògnita sobre la continuïtat d'altres membres de la plantilla o del mateix entrenador, de la renovació del qual encara no s'ha anunciat. Una mica més tard, a 6:15 de la tarda, a les 17:45, el CEP Tordera disputarà el seu penúltim partit contra el Cerdanyola i, a més, l'últim partit com a visitant. La permanència ja garantida, les tordarenques volen oferir la seva última victòria fora de casa, que, a més, seria anar molt bé al pavelló dels Països Catalans la propera jornada per tancar la temporada, perquè l'afició ha estat el pilar fonamental aquesta temporada, en una que ha sigut molt exigent. Amb la mirada ja posada al curs vinent, el conjunt de Marc Alonso no baixarà els braços en els dos partits restants amb l'objectiu de demostrar tot el potencial de l'equip i atraure a futures aspiracions. Finalment, diumenge a les 6, l'Atlètic Club Tordera rebrà el Cadaqués, antepenúltim classificat. El conjunt local busca segellar la tercera victòria consecutiva per encarar el tram final de la competició sense despenjar-se de la lluita per la segona plaça. Aquesta posició, que actualment es troba a 5 punts de distància, otorga l'ascens directe preferent, dues categories superiors. I recordeu que podreu seguir el partit en directe del Club Futbol Tordera a través del canal de YouTube d'aquesta casa, de Ràdio Tordera, però el partit del Club Petit Tordera, que el podreu seguir en el segon canal del Ràdio Tordera. Per tant, aquests dos partits que els podreu seguir en directe a les xarxes socials d'aquí, de la casa, de la Ràdio Tordera, o també els podreu seguir a la 107.1 de la FM.
1: Cada dia rep la teva dosi esportiva més propera a partir de les 8 del vespre. Amb tots els protagonistes, seccions, informació esportiva general, tertúlia i tot el caliu que necessites per tancar el dia amb el show dels esports. You know, I think it's contagious. El programa esportiu de Ràdio Tordera. Perquè la teva passió també és la nostra. I també en remissió de les 2 a les 3 del migdia.
0: Doncs vinga, va, nosaltres que ara sí que sí, anem a entrar ja amb continguts i anem a parlar ja amb el primer entrenador.

0: començar aquestes prèvies. Aquestes prèvies, com sempre, comencem amb el Cep Tordera. Comencem amb en Marc Alonso, entrenador del sènior femení del Cep Tordera. Bona tarda, Marc, com estàs?
1: Bona tarda, aquí
0: ja,
1: estem.
0: Ja encarant la... Bueno, pràcticament ja acabada la temporada i, com no, vam poder certificar aquesta permanència, no?, aquest cap de setmana passat, tot i perdre contra el Roser, perquè l'Espanyol doncs va perdre els partits que havia de disputar. Respires més tranquil, no, ara?
1: Home, sí, sí, sí. Ja per fi s'ha acabat l'angoixa que portàvem ja de moltes setmanes enrere. I, bueno, per fi podem dir això, no? L'any que ve l'equip podrà seguir competint a Supercopa, que és la màxima categoria de bàsquet català. I, bueno, ja queden dos partits que ho intentarem, sobretot, que és l'objectiu que hem de les jugadores, intentar acabar amb les millors sensacions possibles, i que canviaria molt les sensacions, no?, de finalitzar amb dues victòries a finalitzar amb dues derrotes. Anem a treballar... encara que no hi hagi la pressió de resultats, i pel menys acabar amb una satisfacció personal i acabar tots contents de la temporada.
0: Marc, parlem una mica sobre el partit que vau jugar. Sé que no vas estar perquè, bé, estaves malalt, però suposo que en Dani i totes les jugadores també doncs, t'han hagut d'explicar, t'han donat també, suposo, que el feedback. Un partit que va ser dur, però sobretot, per exemple, doncs, les bones sensacions, no?, que, per exemple, va deixar Júlia, que dels 42 punts va anotar 22.
1: Sí, bueno, no vaig ser ni present. Vaig estar veient el partit en directe a través de YouTube, a través del bàsquet català i tal. I, bueno, sí, si volem donar una bona notícia, bueno, va ser que Júlia és l'única que possiblement va estar al nivell que tocava, a nivell de notació, però, bueno, un partit bastant fluixot en tots els aspectes i, bueno, una miqueta... la dinàmica que portem en alguns partits, no? És a dir, que les coses quan surten ens creixem i anem fent passetes endavant, però quan comences amb un partit mig torçat, ens va costar moltíssim anotar a l'inici i tal, doncs a poc a poc et has de desinflar el globo i al final et deixes anar i és que t'atropellen.
0: Però no et veig gens content, tot i aquesta... Òbviament la permanència sí, però per aquest partit que no estàs del tot satisfet, no?
1: No, clar, aviam. Quan ets competitiu vols guanyar sempre. I quan l'altre equip et guanya perquè és millor, doncs al final dius, mira, te'n vas amb una satisfacció d'haver pogut fer la feina ben feta i al final no t'ha donat, no? O sigui, clar, el problema és quan tu no estàs al 100%, que dius no pots calibrar el partit amb igualtat de condicions perquè no estàs. I això és la llàstima, no? És a dir, que no estem en molts casos, en molts partits, en molts minuts del joc. No estem. I això ens suposa això, màximes penalitzacions. I és el que hem de ser capaços de capgirar, perquè no és gaire bo per l'equip això, no? És a dir, aquests alts i baixos, sinó que hem d'intentar ser bastant més coherents a l'hora del joc.
0: I durant la setmana com has vist els entrenos, Marc? Ja content? Has vist aquestes millores?
1: Bueno, dimarts va ser un entrenament així una miqueta diferent, perquè van començar a venir noies a provar de cara a la temporada 20 i tal, i tampoc vaig voler parlar del partit, perquè, bueno, tampoc era qüestió aquí de fer comentaris a gent que, bueno, que només venia que la veiessin i tal. Llavors, bueno, vam canviar una miqueta i l'entreno que estaria més programat pel dimarts, el vam fer dijous, i ahir sí que vam parlar una miqueta, sobretot per intentar fer això, no?, autocrítica. Jo i en Dani no som capaços de guanyar els partits, són elles. Llavors, si elles estan al 100%, nosaltres sí que podem ajudar-les, però clar, no ens podem tirar al terra a agafar pilotes dividides, ni agafar rebots, ni robar pilotes, ni anotar triples, i elles són les protagonistes i són les que han d'entendre que sense aquesta màxima que necessitem d'elles, doncs és difícil competir contra els equips de dalt.
0: Parlem, Marc, ara deixem de banda ja aquest partit contra el Roser, anem a centrar-nos contra el Cerdanyola, rival d'aquest cap de setmana.
1: Va ser just, em sembla que l'últim partit abans del Nadal, llavors, que jo encara no hi era l'equip, i juguem allà. I bueno, un partit molt difícil, és a dir, a casa, justament per casualitats de la vida, va ser un dels pocs partits que vaig anar a veure'l, i és un equip amb molt de ritme, que des del salt inicial ens van atropellar, i per això el que dèiem abans, no? És a dir, és que mínim hem d'igualar les forces, hem d'igualar la intensitat, les ganes de guanyar, de ser competitives, i a partir d'aquí, anar fent el partit el més seriós possible.
0: Aquest penúltim partit, Marc, comentes aquestes coses que va passar en el partit d'anada, però jo crec que l'equip ja ha canviat molt, no?, des d'aquell mes que es va jugar, i ara amb tu doncs, ha canviat moltes coses. Veus l'equip ja previst, doncs, una mica també preparada, no?, per intentar millorar aquell partit, tot i que bé, el Cerdanyola no està tan lluny vostre.
1: No, aviam, que des que vam agafar l'equip, ara sí que l'equip ha fet una passa endavant i jo crec que estem en predisposició total de poder-lo competir. Llavors, al final, després, els petits detalls és el que dèiem, no? És a dir, són els que moltes vegades passen factura a favor o en contra, però jo crec que si treballem amb la màxima regularitat possible durant gran part del partit, i no a estonetes i no hi ha desconnexions, molt possiblement arribarem al final de l'últim quart amb el partit o molt encarrilat o amb possibilitats d'encarrilar-lo a favor nostre.
0: Em comentaves abans, i ho deies tu, el tema de pressió de resultats, és a dir, com que ja no jugueu res, potser les jugadores estan més relaxades per tirar endavant aquest partit?
1: El dilluns quan em truquis t'ho pregunto, t'ho diré, a veure com sent això, perquè això on pot sentar o molt bé, o per estar tota la cada setmana plorant. Llavors, lògicament, jugar pel descens és la pitjor sensació que hi ha en l'esport. És a dir, a mi, per sort he tingut les dues opcions moltes vegades, i jugar cap per estar dalt. És maco, lògicament, si ja tens aquest punt de pressió, però no té res a veure amb jugar pel descens. Llavors, i a part, aquí a poc a poc se'ns ha anat complicant tot, entre partits que se'ns han escapat, que no hem competit, lesions importants que hem tingut a jugadores que tenien que marcar la diferència, doncs sí, al final ha costat una miqueta més del que tocava, no? Però ara això, i si juguem sense pressió i ens serveix per treure'ns la motxilla plena i jugar amb alegria i frescura i competir, doncs benvingut serà.
0: Marc, i ja per anar acabant, has comentat el tema de les jugadores per algunes incorporacions de la propera temporada, que dimarts va anant moltes a provar. Com estan anant? Ens vas comentar la setmana passada doncs, que ja arribava aquest moment d'anar contactant amb algunes jugadores doncs, perquè vinguessin. Ja tens la teva llibreteta feta amb alguns noms que ja t'hagin agradat del dimarts veure-les entrenar?
1: Sí, jo crec que el tema fitxatges i tot això, qui et pot informar molt millor dels timings i tal, seria en Dani, que és el que s'està encarregant molt més i és el que fa gran part de totes les gestions. Sí que és cert que, ja per amistat, és a dir, parlem a diari 50 cops sobre jugadores que ens venen al cap, sobre feedbacks de terceres persones que ens comenten i ens diuen, i llavors ara estem amb un llistat de 100 jugadores que estem parlant, sondejant, valorant, preguntant, i a partir d'aquí, lògicament, a poc a poc s'ha d'anar fent aquest cercle de possibles incorporacions més estret, més petitó, fins que al final puguem intentar, no?, amb les jugadores que ens continuaran d'aquesta temporada, fer l'equip el més equilibrat possible, perquè després la temporada següent és molt llarga, tenim la mala sort de que no tenim un sènior B, que no hi ha un júnior femení, i al final com estem allà una miqueta solos, sense poder tirar de res, doncs hem de buscar això, no?, el màxim equilibri possible.
0: Em vas comentar la setmana passada que totes eren de la zona, que més o menys totes estaven per aquí a prop de les jugadores que heu contactat. No sé si fins i tot s'ha ampliat una mica més o fins i tot també s'ha pogut reduir. No sé si també alguna jugadora d'aquí del poble, de Tordera, que fins i tot li hagueu dit de venir a provar.
1: Pròximament tindràs més. Sí, contactat amb força jugadores. Lògicament, el radi que estem tocant, que és el que ens seria més fàcil a nivell de gestió, és des de Girona fins a Mataró. I, clar, lògicament, doncs, tot el que hi ha en aquest radi de quilometratge amb jugadores de... d'experiència o que ens poden aportar coses importants, doncs hem parlat o estem parlant amb elles, almenys perquè vinguin, perquè vegin una miqueta l'ambient, perquè crec que això sí que ho tenim, a nivell de bastidor el grup humà és superstar, és un 10 i és molt difícil de trobar i sobretot amb, contra més categories exigents moltes vegades els bastidors més tonteries tenen i aquí no, aquí això sí que ho tenim i llavors per això pues també és un reclam, no? De dir, veniu, veieu l'ambient, que és una manera que et permet treballar amb tranquil·litat, de seguir creixent, de seguir millorant, i al final, bueno, al final si a nosaltres ens interessa i a elles ens interessa, però bueno, benvenides seran.
0: Doncs, Marc, aquesta ha estat la penúltima prèvia de la temporada, perquè la setmana que ve és hi ha l'últim partit, el dia 23, però tot i això, que serem en contacte perquè haurem de parlar dels fitxatges. Ja vas tirant pilotes fora i els hi vas enviant a en Dani, que el pobre Dani, si escolta tot això, es ficarà les mans al cap al final, eh?
1: Home, si vols estirar massa la llengua, tu, i encara no puc.
0: Marc, estem pendents de què feu aquest cap de setmana. Esperem que aconseguiu acabar la temporada amb el peu dret i també la setmana vinent doncs, acomiadar-vos de l'afició aquí Tordera.
1: Perfecte, molt bé, moltes gràcies.

0: Vinga, va, seguim i amb la mateixa sintonia que vam tenir la setmana passada per parlar del Club Futbol Tordera, per parlar amb en Guillem Ferrer, entrenador del primer equip del conjunt torderenc. La setmana passada que va anar bé aquesta música, de fet et va agradar, Guillem, i avui la tornes a tenir per si torna a anar d'allò més bé. Bona tarda, com estàs?
1: Bé, ho estava pensant. Quan he sentit la música m'ha sortit un somriure perquè sabia que la setmana passada va anar bé, que t'ho vaig dir, i estem completament segurs i esperem que aquesta setmana exactament el mateix.
0: Sí, sí, t'he ficat la mateixa perquè dic, mira, no sé si creus gaire en aquestes supersticions, jo t'he dedicat una miqueta, per tant, bueno, jo utilitzo i que, sí, que no sigui culpa meva, eh?
1: Jo m'agafo tot.
0: La samarreta blanca, a la samarreta blanca, no?
1: Samarreta blanca, els mateixos pantalons, els mateixos sabates, els mateixos calçotets, els mateixos mitjons des de fa molts dies.
0: Ben fet, ben fet. Anem a parlar, Guillem, perquè va ser un partit d'allò més bé. Vam escoltar-te a l'entrevista postpartit amb Lot, aquesta victòria contra els Sils. No crec que en vulguis parlar gaire, però una petita valoració. No sé com vas viure tu des de la banqueta aquell partit, i a més sota la pluja, que vam veure que vas acabar completament xop, ni paraigües, ni jaqueta, ni res.
1: No, i m'estava a punt de treure a tot el jersei, però vaig pensar, no te'l treguis perquè després et fotran bronca quan arribis a casa. Doncs no, la veritat és que, bueno, crec que ho parlàvem, no?, a la prèvia, que tu em deies, hòstia, crec que plourà, i jo et vaig dir, doncs més èpic serà, i així va ser, la veritat, perquè crec que el partit, l'equip va fer un molt bon partit, l'equip va ser, ostres, els comentava que havíem passat segurament tret moltes pors a nivell de com vam sortir el partit, a nivell de controlar el partit, a nivell de voler la pilota, d'intentar fer-ho com ho fem sempre, i que és difícil en aquests dies, perquè aquests dies hi ha moltes pors, hi ha temor una mica, no? I crec que l'equip va fer superbé. Sí que és cert que al final de la primera part, just abans del penal, ells fan un pas endavant i ens comencen a atacar una mica més amb joc directe, amb faltes, amb corners, que és el que nosaltres sabíem que ells podrien fer, però crec que l'equip va fer molt el partit, que pràcticament en 80-75 minuts del partit vam ser molt superiors, perquè la segona part, amb l'1-1, ells pràcticament no ens van pressionar, i quan ens pressionaven nosaltres podíem sortir. Per tant, crec que l'equip va estar molt bé, va fer el partit que tocava, i jo els anava dient a la banqueta, els que anaven sortint, els deia tranquils, que arribarà. Sincerament, ho vaig repetir tantes vegades que crec que estava molt convençut, i doncs per sort, bueno, per sort no, per la feina feta, doncs va arribar al minut 84 amb una situació que crec que l'equip va provar molt durant tot el partit, que és xutar des de fora l'àrea. En Serrano va tindre 2-3 accions, en Marc també, en Dani també va xutar 3 o 4 vegades, i la que xuta l'Àlex doncs cau allà a la segona, i hi havia 3 jugadors, no?, per fer gol allà, que són l'Adri, en Marc i en Carlos. Per tant, feliç, la veritat, feliços, però conscients de que ara queda un partit més i que hem de fer la feina. Està clar, som molt feliços i ens ho vam passar molt bé, vam celebrar molt, i etcètera, però ja des de dimarts, amb els peus a terra, peus centrats per intentar fer el millor partit contra el Sant Feliu i tornar-lo a guanyar.
0: Sense deixar davant d'aquest partit, com arribeu de forma física? Perquè, ostres, en aquest últim tram de temporada, doncs, jugadors tocats, esteu arribant potser una mica al límit. Per sort, semblava que es va recuperant la gent per al partit dels Sils, que va tenir minuts l'Adri després d'estar lesionats, també en Carlos, també l'Àlex. L'Adri, que fins i tot va sortir, va entrar al camp, però després el vas tornar a treure, va marxar tocant-se a l'isquio. No sé si està bé.
1: Sí, a nivell físic, òbviament, arribem cansats, igual que tothom, perquè al final hi ha molts jugadors que porten molts minuts acumulats, tot i que, òbviament, sempre hem pogut anar rotant i hem pogut anar medint, no, els minuts, però sí que és cert que, bueno, que a nivell físic hi ha algun jugador que arriba una mica just, però més per, no tant per cansanci, jo crec, sinó més per molèsties musculars o d'articulació, no? Com per exemple l'Àlex, en aquest sentit, en Carlos està recuperat al 100%, l'Adri jo no diria que està recuperat al 100% per jugar 90 minuts, però sí que cada dia està millor, i aquesta setmana entrenant normal durant tots els dies, l'Àlex també entrenant normal durant tots els dies, per tant estan preparats, el que estan preparats, i òbviament, insisteixo, estem cansats, però nosaltres tenim una plantilla de 23-24 jugadors, que amb moltíssim nivell i que els altres equips no tenen. Per tant, si nosaltres estem cansats, jo no m'imagino que tant els altres equips.
0: Durant la setmana m'has comentat que ja a partir de dimarts vau aterrar amb els peus a terra per preparar aquest duel. Com ha anat la setmana d'entrenaments?
1: Sí, doncs com sempre, la veritat, el dimarts, òbviament, portem ja un meset més o menys, que el dimarts és bastant suau, encara que portem diversos dies de descans després del partit, etc. Però bueno, els jugadors que més juguen al cap de setmana sí que és cert que fan relativament poc. Fem una primera part tots junts i després ja ens separem, i els que van jugar menys doncs, segueixen entrenant una mica més, i això és el que vam fer, la veritat. Com sempre, els jugadors que menys van jugar són els que més apreten perquè volen jugar, els jugadors que van jugar doncs, al final és una primera sessió de recuperació per tornar a connectar la setmana i preparar bé l'entreno de dijous, que ahir la veritat, com sempre, va anar bé. Òbviament, insisteixo, estan cansats, estan esgotats, però ens queda gasolina encara per cremar, i esperem avui doncs, fer un entreno curtet, un entreno intens dins el temps que toquen i a preparar per demà.
0: Demà, últim partit de la temporada, esperem, contra el Sant Feliu de Guíxols, un rival que, ostres, també s'hi juga moltíssim, perquè fent els deures, doncs, està tercer classificat ara en el vostre grup, però es classifiquen pel playoff els sis millors primers, els sis millors tercers, va cinquè, però la cosa està molt apretada. Tant pot ser el primer, també pot ser que s'hi perdi, doncs et deixi d'estar dins d'aquestes places. Per tant, és un rival molt dur, que no sé si fins i tot molt més important que la setmana passada.
1: Bueno, ara és molt més important de la setmana passada, segur, però el que està clar és que si la setmana passada nosaltres no guanyàvem, el partit d'avui, de demà, no seria important. O no seria tan important, perquè al final véssim quedat segons i ja estaríem segons, el Sant Feliu no ens podria atrapar. Per tant, crec que el partit més important era la setmana passada, perquè aquest fos el més important. Per tant, això va d'importància cada dia. Però és que, t'ho deia la setmana passada, portem 9 setmanes així. O sigui, no és una cosa de Sillos, no és una cosa de Sant Feliu, no és una cosa de la Cellera, és una cosa de Calaguidó, és una cosa de Breda, és una cosa de Vilobí, etc. Portem diversos dies així, això els deia als jugadors, que la pressió l'hem tingut sempre, ara no hi ha més pressió, la pressió és la mateixa. Conviure amb això, acceptar la pressió, perquè la pressió quan la tens doncs l'has d'acceptar, l'has d'agafar i l'has d'intentar convertir en algo positiu, i en això crec que l'equip ha madurat moltíssim i estic tranquil, la veritat estic tranquil en aquest sentit, i esperem demà, doncs el Sant Feliu serà un molt bon rival. Sant Feliu també té pressió perquè també ha de guanyar el seu partit, contra, per mi, el millor equip de la Lliga, que som nosaltres. Per tant, qui ha d'estar més preocupat crec que són ells. Nosaltres hem d'estar ocupats amb la nostra feina, i el qui ha d'estar preocupat és el Sant Feliu en aquest sentit, per mi.
0: Recordant potser el partit d'anada, que vau guanyar 3-0, fins i tot veient una mica doncs, què vas estar comentant o com va ser el partit, 3-0, a vosaltres potser us va sortir un partit rodó davant d'un rival d'ostres molt perillós, que potser no li van acabar de sortir les coses. Per tant, ara centrant-nos ja a l'últim partit, quines són les claus? Quines són les claus? O sigui, repetir, anar millor per poder doncs, endur-se els 3 punts.
1: Bueno, per el que hem vist de Sant Feliu el que va fer contra nosaltres és el que fa sempre, en el sentit a nivell defensiu, a nivell ofensiu, que és ser un equip vertical quan té la pilota, jugar amb dos puntes i buscar-los pràcticament sempre, recollir segones jugades, ficar pilotes a l'àrea amb centros laterals. Això és el que ens va fer contra nosaltres, que ens va generar perill, perquè nosaltres guanyem 3-0, però ells tenen 2-3 accions, tenen un penal fallat al final, que tenen accions a gol, perquè és un equip valent, és un equip vertical, és un equip que et juga endavant. I després a nivell defensiu doncs exactament el mateix, no? Que pressiona, que va endavant, que salta, que intenta recuperar camp rival, etc. I això doncs, a nosaltres d'allà ens va vindre bé, perquè també el camp de Sant Feliu és un camp gran, és un camp que et permet jugar, i també aquell dia plovia una mica i la pilota rodava, la pilota corria, i això ens va beneficiar. Per tant, intentarem demà doncs, repetir això, superar pressions quan la tirin, intentar recuperar els pilotes també al camp rival, perquè al camp propi, perdona, perquè ells quan intenten combinar una mica allà potser no tenen la suficient qualitat com per poder sortir jugant, i intentar doncs, recuperar-la allà, i quan la llencin, doncs les vigilàncies de l'esquena, defensa de l'àrea, etc., perquè ells són perillosos, tenen el màxim de la categoria i és per alguna cosa, perquè juguen endavant, quan la recuperen sempre són verticals, i això és el que vam veure ahir una mica a l'entreno per poder per poder preparar i estar conscienciats del que ens trobarem.
0: Això t'anem a preguntar. Tenen el màxim golejador, que en el partit d'anada doncs, el vau mantenir a ratlla, no va poder anotar cap gol. No sé si potser tens algú preparat també per poder defensar o ja és més com a bloc, com a equip.
1: No, el que això és defensar el més lluny de la porteria possible, perquè al final ell a prop de l'àrea és letal, ell a prop de l'àrea no acostuma a no fallar. Per tant, quan més lluny estigui ell de l'àrea, doncs millor que millor. Ell, a part de la seva capacitat golejadora, també quan arranca ràpid, la veritat, i pues, també serà per a la seva carrera, el busca molt perquè també li agrada vindre a jugar al peu i fer jugar als altres, per tant, bueno, està atent en ell, en totes les possibles situacions que hagin vist, o que avui en el vídeo també acabarem de veure, no? Quines zones es mou, com actua, etc, per poder estar atent.
0: A més, a banda d'aquests tres punts i de poder celebrar doncs, l'ascens i ser campions de Lliga, no sé si també vols aquest títol de màxims golejadors, que de fet el Sant Feliu de Guíxols de l'última jornada us el va pispar. De moment són dos gols de diferència. També vols aquest títol?
1: Jo ho vull tot. El que vull més és ser el campió, és tenir més punts que tothom, és guanyar el cap de setmana i ser el que més punts ha fet a la Lliga. Després, si es pot donar que fem més gols que el Sant Feliu, que ara mateix en porta 80, nosaltres 78, doncs ojalà, i que el que s'ha rebi algun gol i que nosaltres no en rebem cap, també ojalà, per poder també ser els menys golejats. També és cert que si haig de triar alguna de les coses, el que prefereixo ser és el més diferència de gols a favor i gols en contra que tingui. Si es pot triar tot, les quatre coses, sí. Doncs ojalà. Hi ha aquestes, no? A nivell de punts, a nivell de gols a favor, a nivell de gols en contra, ser el menys golejat, i després a nivell de diferència, que sí, crec que a nivell de diferència sí que som els que més diferència tenim això. Per tant, jo crec que el de punts és el que tenim ara mateix, el de més diferència és el que tenim ara mateix, i ojalà mantenir-ho per poder ajudar els altres també a fer més de dos gols de Sant Feliu per ser nosaltres i que no ens en faci cap.
0: Hi ha algú preparat, Guillem, per si tot acaba sortint com ha de sortir, és a dir, bé?
1: No, celebrar, passar-ho bé, i nosaltres centrats en el partit. Sí, nosaltres tranquil, que no necessitem gaire res per celebrar i gaire res per això. Després, si hi ha de sortir alguna cosa, que surti improvisat, que sigui esporàdic, que sigui d'això, crec que si es guanya s'ha de celebrar allà, no s'ha d'esperar uns dies, s'ha de celebrar quan tens l'adrenalina al 2000%, quan estàs feliç, etc. I crec que ojalà demà puguem anar a fer una volta pels carrers de Tordera i que puguem celebrar-ho també amb el poble, amb la gent, i que la gent del camp ens segueixi i ens ho passem bé, no sé, durant una hora, dues hores, junts, i després doncs, seguir amb el nostre. Ojalà.
0: És que això t'anava a dir, vull dir, algú es podria fer també, perquè el juvenil pot ser campió també el mateix dia, els veterans que ja ho van ser, i podeu, com a club, endur-vos aquest triplet, no?, de títols.
1: Doncs sí, està clar. Hi han coses també importants al club. El juvenil també juga demà a l'ascens a Sils a les 4 de la tarda. Ojalà, a veure, ells sí que els falten diverses jornades encara i ho tenim molt i molt bé, perquè en un punt ja som campions i crec que queden 4 jornades. Per tant, si no cau demà, caurà un altre dia, però segur que serà demà. I ojalà demà pues, tot vagi bé i puguin vindre després ells al camp també i puguem celebrar-ho tots junts. I com bé dius, els veterans, bueno, crec que no van ser campions, van quedar quarts, em sembla.
0: Ah, bueno, sí, quarts, perdó, sí. Van pujar, sí.
1: Sí, i els 4 primers crec que pujaven directament i pues, ells també d'això. I bueno, serà un bon dia, no sé si tripleta o no, bueno, al final són 3 ascensos a dins del club i ojalà després en diferents equips que també tenim al futbol base que entrenarà en play-off en principi, com l'S11, com l'S15, etc, doncs ojalà també es pugui donar el cas de poder pujar de categoria i poder preparar-nos en les màximes categories del club, al final, per créixer, no? I perquè els jugadors pues, puguin anar endavant i tenir l'equip a primera divisió de juvenil crec que és un bon pas després per poder jugar tant a tercera catalana com a segona catalana. Hi ha jugadors que pugen de la base, que estan fent un bon treball i que han de passar al filial, que han de passar després del primer equip, ojalà d'aquí uns anys, i bé, al final, doncs, intentar que tot segueixi el seu camí, no? I quan més competitius siguem en aquest sentit, doncs, millor.
0: I ja per acabar, una crida també a tota l'afició del Tordera perquè vingui demà al dia, a les 5 de la tarda, doncs, per animar l'equip per poder celebrar l'alegria junts.
1: Sí, que ens segueixi ajudant, que demà serà un dia especial, serà un dia de nervis, serà un dia de segurament en algun moment una mica de dificultat, segur, i els necessitarem amb ells, que siguin amb nosaltres, que si ells estan amb nosaltres durant el partit, després que confiïn, que després ens ho passarem bé tots junts, que és el que volem, que treballem per ells, treballem per les nostres famílies, que estan amb nosaltres cada dia, que també pateixen. Jo sempre els dic als jugadors que no només tenen família els jugadors de primera divisió i quan fan documental de Netflix i aquestes coses, que nosaltres també tenim família, que quan arribem a casa després de perdre doncs també estem enfadats, igual que els professionals, i quan guanyem també la gent està feliç al nostre costat. Per tant, també ho fem per tots ells, per tot el club que ens ha ajudat sempre, des de la junta directiva com des de vosaltres, des de els treballadors del club, des de la Mari fins en Joan, fins tothom, els conserges ara també, doncs, amb la seva feina, i ojalà demà sigui un dia especial, un dia per gaudir, un dia per celebrar, i segur que així serà, i que després ens ho passarem bé.
0: Doncs Guillem, nosaltres sí que no fallarem, estarem allà i esperem per explicar moltes coses bones del Tordera, doncs a tothom qui ens vulgui escoltar, anava a dir dels torderencs, però segurament hi ha més gent que els agrada que la nostra veu i per això ens escolten. Guillem, ens veiem demà i moltíssima sort.
1: Demà porteu bateria a les càmeres, que no podem quedar guardats, i que demà serà... I guardareu imatges per recordar, segur.
0: I perquè vosaltres també les pugueu veure més tard i temps més tard també per recordar el que vau viure aquí.
1: I tant.
0: Doncs, moltes Guillem, gràcies. Moltes gràcies i que vagi molt bé. Fins demà.
1: Ens veiem demà. Una abraçada.

0: Vinga, va, ja per anar acabant el programa, és hora de parlar amb l'entrenador del Club Petit Tordera, en Climent Muñoz. Climent, bona tarda. Com estàs?
1: Hola, bona tarda.
0: Ja, Climent, últim partit de la temporada. Com l'encares? Com estàs, primer de tot? Com estàs?
1: Bé, amb ganes ja és l'últim partit i, bueno, tancar la temporada. Jo crec que hem fet una molt bona temporada aquest any.
0: A més, ostres, tenim el top 5 ja assegurat, almenys una mica de relax, no?, ja aquest últim partit, tot i que, òbviament, suposo que buscaràs la victòria.
1: Sí, nosaltres anem a totes les pistes a guanyar, a fer un bon partit, a competir i intentar portar els 3 punts cap aquí, cap a casa, cap a Tordera. Mm.
0: Com vas viure l'última partita aquí al Parroquial? Perquè més va servir com per acomiadar en l'Arnau, que ja plega del món de l'hoquei. També es va viure una mica d'ambient de festa, no?
1: Sí, va ser un partit molt maco jugat a nivell esportiu i a nivell personal, a nivell pels jugadors. No era l'últim partit que jugàvem aquí a casa i volíem fer un bon partit per l'afició, per les famílies i, bueno, pels amics que van venir a veure els jugadors.
0: Mm. Ara, aquest últim partit sense pressió, no sé si fins i tot provaries alguna cosa nova o sempre aniràs amb el mateix fil a seguir que us ha servit durant tota la temporada.
1: Sí, no, nosaltres som fidels al nostre sistema de joc i anirem igual, vull dir, pressió, bueno, jo crec que pressió tampoc hem tingut en tot l'any. Nosaltres, els nanos, han sortit a competir, a fer un bon joc, a ser descarats, a ser valents, a desplegar un bon hoquei, i crec que ho hem aconseguit, no? Els nanos, jo crec que s'ho passen bé a la pista, fan un hoquei molt, molt, molt, molt vertical, molt ofensiu, arribem molt a porteria. Jo crec que en línies generals farem un bon partit, esperem fer un bon partit.
0: I quina valoració fas general, Climent, de tota la temporada? Perquè, ostres, ha estat magnífica, us ha servit fins i tot per mirar una mica cap amunt i potser ja a posar com el nom del Club Petit Tordera com a un equip que compta que pot anar competint de mica en mica per les parts altes de la classificació.
1: Bueno, nosaltres hem començat al començament de la temporada quan incorpores jugadors nous o jo mateix com a entrenador arriba un entrenador nou, doncs al principi costa assimilar els moviments, si són moviments una mica diferents, un sistema una mica diferent a el que es fa, doncs, bueno, això costa una miqueta de que els jugadors ho vagin assimilant, no? Però ja et vaig dir un dia que són jugadors, sí, que jo estic molt orgullós d'ells perquè són nanos, són un 10 com a persona, són grans jugadors i en cap moment van haver dubtes per part d'ells, ni per part del club, ni per part de la Junta, no? Em van deixar treballar amb molta tranquil·litat, van confiar en el treball que estaven desplegant els entrenos, els partits, i fruit d'això és que, bueno, que els jugadors, el mèrit és dels jugadors, jo sempre ho he dit, vull dir, jo puc dir una cosa, que si els jugadors no la fan, el resultat no es plasma a la pista, i llavors això és mèrit d'ells, no? Són nanos que han confiat i són nanos que tenen hoquei dintre, són nanos que a totes les pistes que van, jo us ho vaig dir un dia, guanyarem o perdrem, però sabem que estem ficats al partit fins l'últim minut, i bueno, jo t'ho he dit abans, estic molt orgullós del grup aquest com a persones i com a jugadors.
0: Com he comentat, serà l'últim partit per l'Arnau. No sé si, no crec que t'agradi parlar, però a tu, també per tu pot ser el teu últim partit amb el Club Petit Tordera?
1: Bueno, no és una cosa que haguem parlat a nivell del club. La cosa que vull dir, hem de parlar, ens hem de sentar, hem de parlar, i vull dir, no sóc una persona complicada de ser perquè continuï, vull dir, és una cosa que hem de parlar amb el club i a partir d'aquí ja decidirem si continuem o no continuem, no? Però ens posarem, tant com una cosa com una altra, ens posarem ràpid, d'acord? I no hi haurà cap mena de problema.
0: Doncs, Climent, avui és curtet, però també doncs, per gaudir, també per felicitar-vos per aquesta temporada que heu fet, que heu fet gaudir a tothom i a tots els espectadors i aficionats. Per tant, només queda desitjar-vos sort per a aquest últim partit de la temporada.
1: Doncs moltes gràcies i animo la gent que si té una estona i vol venir a veure el Tordera ja a Gella, doncs, bueno, ho agrairem perquè serà un partit complicat, serà un partit que no en juguem res, però bueno, hi ha rivalitat, serà un derbi, rivalitat comarcal, I bueno, esperem que la gent pugui venir i puguem desplegar un bon hockey i que la gent se'n vagi amb bon sabor de boca.
0: Doncs amb aquesta crida que m'encanta, Climent, moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres un divendres més i moltíssima sort per demà.
1: Vale, moltes gràcies a vosaltres, eh?

Vinga, va, doncs nosaltres arribem ja al punt i final d'aquest show d'avui diari, del show dels esports, de divendres 15 de maig. Hem escoltat tots els protagonistes per aquest cap de setmana. Hem començat per en Marc Alonso, entrenador del Cep Tordera, passant per en Guillem, pel futbol, i després hem acabat ara amb en Climent, doncs, per conèixer aquestes sensacions de l'últim partit de la temporada, i veurem la seva continuïtat, que està una mica en l'aire. Nosaltres que ens acomiadem, jo sóc Jordi Duran, moltes gràcies per acompanyar-me durant aquest vespre d'aquest divendres. Espero que gaudiu i tingueu molt bona nit, i sobretot gaudir d'aquest cap de setmana, a recolzar els esports tordenencs, que poden ser meravellosos aquest cap de setmana i tenir molt bones notícies en tots els aspectes. Per tant, només queda desitjar-vos de nou que passeu una grandíssima nit i ens veiem demà, recordeu, a les retransmissions esportives d'aquí, d'aquesta casa de Ràdio Tordera, o a la 107.1 de l'FM. Recordeu, el partit del Club Futbol Tordera pel canal principal de la ràdio, i el Club Petit Tordera pel segon canal. Pel segon canal estarem retransmetent entre en Pol, en Pons i en Lluc, doncs, que aniran cap a Girona per narrar aquest partit contra el Jaiec. Per tant, moltíssimes gràcies i que acabeu de passar una magnífica nit. Que vagi molt bé. A reveure.

0: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
1: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. Un programa que, com sempre, el que intenta és fer-te veure la televisió d'una altra manera. Com sempre, donar les gràcies a totes les emissores que ens feu confiança perquè cada setmana doncs, feu que aquest programa arribi més i més lluny. Voleu saber què tenim avui al programa? Doncs atents i atentes, perquè ara us expliquem. Let's go for a walk. De convidats, ja escolteu la sintonia, el foraster, el Quim Masferrer. I és que amb el Quim parlarem d'aquest foraster multitudinari que tindrà lloc el proper dia 30 de maig a el Palau Sant Jordi. Ni més ni menys.

0: podeu perdre. Amb ell parlarem de la seva trajectòria i d'aquest foraster especial. També tindrem amb l'Assumpta Vitòria, que amb ella parlarem de la història de la tele, com sempre, no us ho podeu perdre. I el nostre estimadíssim Toni Rovira, amb la seva secció del Toni Rovira i tu. Recordeu també que ens podeu seguir a les nostres xarxes socials buscant la Caixa Tonta Ràdio. Allà ens hi trobareu, a totes les xarxes, no us ho perdeu. I res, nosaltres comencem ja perquè, escolta'm, se'ns cobrà l'arròs i no pot ser. Vinga, comencem. Benvinguts, benvingudes.
1: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva.
0: Doncs ara és el moment, com sempre, de repassar la història de la tele amb la nostra estimadíssima Assumpta Vitòria. Assumpta, què tal? Com estàs?
2: Doncs bé, molt bé. Mira, buscant coses, i he trobat...
0: En el baúl de los recuerdos, Assumpta, buscando.
2: En el baúl de los recuerdos, los libros de los recuerdos, perquè l'altre dia vaig veure en el programa del Dani Rovira...
0: Sí, aquest que fa nou.
2: Que fa nou, que per cert ho fa bastant bé, eh?
0: Sí.
2: I llavors va fer com un... Ha fet com un corto amb intel·ligència artificial.
0: Fixa't.
2: L'Albert Pla, que és molt...

0: recital al Palau de la Música. Que sembla que no hagi fet mai res, però mira, ja el 90...
1: Imagina't si ha plogut.
0: Aquí, va ser un concert que va aixecar molta expectació i Televisió Espanyola ho va afirmar i diu que a lo llarg del programa va cantar molts temes del seu primer disco, acompanyat de 5 músics i sentat amb un sofà, que per això també m'agradava dir-ho, d'orelles, com lo del Risto, o sigui, que jo vaig inventar l'Albert Pla.
1: Imagina't, doncs, què et sembla si escoltem una cançó, un fragment d'aquest disc que es diu Papa, jo vull ser torero, que va ser molt famosa.
0: Clar, ja havia inventat el sofà orejero.
1: Imagina't.
0: I fixa't tu, eh?
1: Doncs mira, escoltem una mica l'Albert Pla.

0: Escoltàvem l'Albert Pla amb un dels seus temes més coneguts d'aquest disc, que comentava precisament l'assumpte. Què més tenim?
1: És que fa molta gràcia.
0: Home.
1: Després tinc una altra història que tampoc suposo que es recorda molt, veure, per això ho fem venir a la memòria, que era un homenatge d'una sèrie de programes de rumba,
0: sí,
1: que es van fer en directe.
0: Correcte.
1: Amb homenatge al Gato Pérez.
0: Exacte.
1: Al barri de Gràcia de Barcelona, que
0: fixa't,
1: era on va néixer el Pescadilla.
0: Correcte, el pare de la Lolita. I
1: de la Lolita,
0: i
1: on vivia la Lola Flores, també.
0: Exacte, exacte. Un dels iniciadors i precursors de la rumba catalana, eh?
1: Exacte, i el Moncho, també, eh?
0: També, el Moncho era més de boleros. Però sí, sí.
1: Sí, però també vivia en aquest carrer.
0: Exacte, sí,
1: sí. També vivia al mateix carrer.
0: Correcte. Doncs què et sembla si escoltem una miqueta d'aquest programa amb el Gato Pérez?
1: Hombre, por favor.
0: La mare ens ho posa, vinga. Una miqueta de Gato Pérez.

0: Gato Pérez, en directe per Televisió Espanyola, assumpte en aquest programa tan xulo, eh?
1: Tan xulo. I després, per acabar...
0: Per acabar, que tenim? A veure, Assumpcions.
1: A veure què et sembla.
0: A veure.
1: Ben al Paral·lelo, que es feia també aquí a Barcelona,
0: sí,
1: amb Sara Montiel, amb Joan Gimeno,
0: sí,
1: i es feia en directe, eh? Des del Teatre Arnau, de Barcelona.
0: Ni més ni menys.
1: Amb el públic. Era com un programa de teatre, de tot en directe, i ho feia la Sara Montiel, que cantava ben al Paral·lelo i moltes cançons, i ho presentava ella, a més.
0: Ella mateixa, no, Assumpte? Ella mateixa ho presentava.
1: Sí. Home, va ser... I estava molt mona, també, sí, sí.
0: Sens dubte, també Sara Montiel va ser, i és, jo crec, un dels mites més importants que ha tingut a Espanya a nivell artístic, perquè recordem que va fer pel·lícules molt importants arreu del món.
1: Molt,
0: eh?
1: En aquella època tot es deixava, com dient, vaya birria, però després s'ha anat veient que no era una birria.
0: Ni més ni menys.
1: Que tenia mèrit també.
0: I va actuar amb...
1: I era difícil,
0: molts,
1: sí.
0: Molts
1: sí.
0: dels grans artistes de l'època. Grans artistes.
1: I tant.
0: Mira,
1: en aquest programa van descobrir a la Nina.
0: A la Nina.
1: Amb el Javier.

0: Assumpta Vitòria, tela marinera, eh? Quina època aquella, eh?
1: Quina època, eh?
0: Que maco.
1: Sí, sí, es feia molta cosa, eh, en directe.
0: Que maco, que maco. Jo sí que era televisió maco, en directe, sí. Pura i dura, eh?
1: Sí, era molt en directe, tot.
0: Com el Directíssimo, que a vegades hem parlat aquí, eh? També, el Directíssimo, també, sí, sí, aquest sí, mític sí. Programa també de televisió espanyola. Assumpta, com sempre, gràcies per estar una setmana més amb nosaltres i il·lustrar-nos amb la teva sabidoria de la tele. Avui hem recordat... Ets una enciclopèdia. Hem parlat de l'Albert Pla, hem parlat del Gato Pérez, d'aquells directes tan xulos, i per acabar, no podia ser d'una altra manera, recordant a la gran Sarita Montiel amb aquest vent al paral·lelo que va marcar una època, Assumpta.
1: Doncs desitjo que us hagi agradat.
0: Sens dubte, doncs acabem amb aquest vent al paral·lelo. Sara Montiel, gràcies, Assumpta. Una abraçada.
1: Adéu, amics, adéu. Hasta que

0: Avui ens acompanya una de les cares més estimades de la televisió catalana, actor, director, home de teatre i, sobretot, aquella persona que ha aconseguit convertir les històries petites dels pobles en emocions enormes compartides per tot un país. Amb el Foraster ha recorregut més de 120 pobles de Catalunya, les Illes, Andorra i la Catalunya Nord, fent-nos riure, emocionar i recordar que la gent és el més important. I ara prepara un espectacle molt especial al Palau Sant Jordi, reunint molts dels protagonistes d'aquella aventura. Quim Masferrer, gràcies per ser avui amb nosaltres.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Escolta, Quim, no pares, eh? No pares. Ara no sé on estàs, però estàs por all, perquè tu no pares. O sigui, ets un home de carretera, ja. El Foraster t'ha fet un home de carretera, ja, eh? No para. No para, aquest home.
1: Sí, ha quedat clar, no paro. Sí, sí, sí. No, això, jo crec que va una miqueta també lligat a com és cadascú, jo... La veritat és que quan me sento viu i quan me sento més a gust és voltant, és coneixent gent, i a casa no em coneixes de gent. Llavors t'adones que per conèixer gent has de sortir de casa i provocar que et passin coses, no? I de fet el Foraster és això. És algú que surt de casa seva, que va a un poble que és Foraster amb la intenció que li passin coses i que s'emocioni, que rigui i que li facin peripècies, i aquesta és l'essència del Foraster. Per tant, que de fet lliga molt amb com som jo, una, com tu has dit, una persona que no para. No para, no, és que no paro, no paro.
0: No pares. Escolta, mira, aquest programa el fem des de Ràdio Arenys, però el fem per la xarxa de comunicació local, a la que tenim més de 150 emissores adherides d'arreu del territori, o sigui que arribem a molts llocs. I escolta, ens agradaria saber, després de visitar més de 120 pobles, què diries que t'ha ensenyat la gent anònima del país?
1: Uf, és que clar, cada persona és un món, cada persona és una història, i realment és parlant amb la gent i podent palpar aquestes històries quan aprens coses. És quan, en el meu cas, abans t'ho deia, és quan em sento viu. I puc dir que bona part de tot el que jo sé, el que he après, el que he viscut, el que he emocionat, el que he rigut, ha estat gràcies a la complicitat. Abans t'ho deia, és a dir, a casa no et passen totes aquestes coses. Per tant, voltant, gràcies a aquest autèntic regal que va ser per mi el dia que em van proposar de fer el Foraster, gairebé puc dir-te que ha estat una part de les més importants de la meva vida, que és precisament donar veu a històries que moltes vegades sembla que només ens interessa fer entrevistes als que sortim per la tele, o els que marquen un gol, o els que treuen un llibre.
0: Exacte.
1: O els que... I no, tothom té coses interessants a explicar, i quan les compartim tant surt guanyant el que les explica, perquè que maco que és explicar coses, com el que les escolta, que maco que és escoltar històries. Imagina't tot el que m'ha donat voltar per aquests 120 pobles fent el Foraster, i que la història continua. És a dir, seguim coneixent la gent anònima dels pobles petits. De moment, llarga vida al Foraster.
0: Llarga vida al Foraster. I ara fa poc, un programa de TV3, de 3CAT, explicaves aquest aprenentatge. Escoltem-ho. D'on ve?
2: I un dia el meu pare, el professional de les migdiades, em va dir: vés als llocs amb ganes d'aprendre. No hi vagis amb ganes d'ensenyar. I si vas amb ganes d'aprendre, la gent t'explicarà moltes coses. I aquesta és la clau.
0: Oh. Aquesta és la clau, Quim?
1: Sí, aquesta és la clau. Imagina't, estic parlant de per fer un programa de televisió, que el consell més interessant que m'han donat ha estat el d'un pagès.
0: El d'un pagès.
1: El d'un pagès, que és el meu pare. Imagina't. A veure, he rebut molts consells interessants, i de companys, i de col·legues, i de companyes del món audiovisual.
0: Sí.
1: I tant, que sí, jo sóc una esponja, ho escolto tot. Però aquest consell, home, que em va dir el meu pare, i m'ho va dir a l'hort.
0: Imagina't.
1: Ell era l'hort que va en enciam, i li vaig dir: escolta, pare, ara m'han dit de fer un programa que aniré als pobles a conèixer gent.
0: Que
1: I el pare va deixar d'acabar, aixeca la mirada, deixa l'aixada, i em diu: escolta, Quim, a més, gairebé et diria en pausa dramatúrgica.
0: Hòstia,
1: és a dir,
0: sí.
1: Com si fos un actoràs.
0: Ni més ni menys.
1: Sisplau, vés-hi amb ganes d'aprendre, no hi vagis amb ganes d'ensenyar. I vaig dir: mare meva, però aquesta frase, i creu-me que n'he fet, és de les que tinc més presents quan vaig a visitar un poble. Sí, sí.
0: Escolta, visites pobles i et trobes moments com aquest que escoltarem ara, que jo crec que va ser molt bonic, fa poquet.
3: Sílvia!
4: Sí.
3: Sílvia, a veure, què passa?
4: Mira, estic tan contenta pel meu germà. És que ets una part molt important de la seva vida.
3: Del teu germà?
4: Sí.
3: Com es diu el teu germà?
4: Josep.
3: Josep?
4: Sí. El meu germà té discapacitat intel·lectual.
3: Ah.
4: I aleshores tu li alegres molt la vida. Ens ajuntem tots els dilluns a la nit a veure't.
3: Ostres.
4: I és una sessió familiar brutal. Pensa que pel meu germà ets com... ets el seu amic. Et coneix molt. I clar, no el coneixes de res.
3: Pues ai,
4: ai, ploraria d'emoció, t'ho juro. T'ho juro, quin és bo. El crido?
3: Sisplau.
4: Josep! No saps qui m'he trobat. No saps qui m'he trobat.
3: Hola, Josep!
5: Hola, què tenim?
3: Sí! Ostres! Ostres, m'abraces molt fort, Josep!
4: Sempre el veus per la pantalla.
5: Nosaltres te veus, sempre.
4: Te veus sempre?
3: Em veus sempre! Els has vist tots, els programes?
5: Sí.
3: Tots?
5: Tots.
3: Josep, ho saps que ara jo estic parlant amb tu, però ens estan gravant, perquè això sortirà en el Foraster?
5: Pot. Pot, eh?
3: Sí? Faig bé?
5: Sí.
3: Sí? Sí.
4: Què diu?
5: Sou bona gent.
3: Molt bé!
0: Quim, formes part de la vida de molta gent. Que maco que va ser aquest moment amb el Josep, eh?
1: Ai, quins regals que et fa aquest programa.
0: Brutal,
1: la
0: sí,
1: gent,
0: sí.
1: La generositat de la gent. Clar, és a dir, tu vas caminant per un carrer, et trobes a la Sílvia i t'apareix aquesta història, la història d'en Josep.
0: Molt fort.
1: I és més, després poder anar, perquè clar, aquell mateix dia a la nit, això era un dilluns, aquell dia a la nit s'ematia el Foraster. I clar, jo li dic, ostres, puc venir, Josep, a casa teva, a veure, una cosa que a mi no m'agrada gaire fer, no m'agrada gaire mirar-me. Mira, no m'agrada gaire, perquè ja sempre trobes pegues i en fi, a veure, això ja ens passa una mica. I creu-me que ha estat el visionat del Foraster més entranyable, que em vaig agradar fins i tot a mi mateix. Imagina't.
0: Va ser
1: brutal. Veure en Josep amb aquelles ganes, em anava mirant a mi, mirava la tele i deia, no pot ser que el de la tele sigui aquí, i ostres, el Foraster té aquestes coses, té moments impagables, i a sobre poder-ho compartir, i que la gent et digui, ostres, em vaig emocionar en aquest moment...
0: És la vida.
1: Tinc molta sort de fer aquest programa.
0: I moments divertits, com per exemple quan et vas trobar el futur alcalde de Camprodon.
3: Tu entens que no em pot demanar a mi que vingui el tren a Camprodon?
6: Sí, sí, jo ho entenc. Es demana als lladres de dalt, que ens roben cada dia.
3: Qui són els lladres de dalt?
6: El govern.
3: El govern.
6: El govern que ens roba cada dia uns quants calerons a cada persona.
3: Ah, sí?
6: D'on creus que treuen els calerons a les nostres butxaques? La política, per mi, és ser una mica conjada.
3: Sí.
6: Perquè...
3: Sí. Ah. Déu-n'hi-do com puja el net, eh, senyora? Sí, sí.
6: I que no agafessin tants impostos, que els rebaixessin una miqueta més, perquè si no és que ens estan escurant les butxaques i no tenim ni pel pa de cada dia.
0: Ni pel pa de cada dia, Quim. Escolta'm, que deia en Miquel, que bo també aquest moment, eh?
1: Ai, Déu meu, és que no saps mai on hi haurà una història, no ho saps mai. Aquí, recordo que érem a Camprodon,
0: sí.
1: I eren 9:15 del matí.
0: Que
1: i
0: fort.
1: De cop i volta em diuen, ara van tots els nens i les nenes, és l'hora que els volats pel carrer perquè se'n van tots a l'escola. I va, anem a entrevistar nens i nenes, va, som-hi. I clar, el primer que enganxem és amb ell. I ens explica amb aquesta claredat. I més a més amb una dosi de raó prou important, amb un tant % de raó bastant important, i te regala aquest moment. Clar, això no pots guionar-ho. És a dir, és que no existeix un guionista ni una guionista que pugui escriure aquest ni uns actors que pugui interpretar això és la vida. No són personatges, són persones amb qui jo parlo.
0: Aquí és, sí.
1: I el que t'expliquen és la teva veritat. I aquesta és la clau del Foraster.
0: També tenim moments entranyables com aquest, el secret més ben guardat per arribar als 101 anys, atenció.
3: La veig molt trempada.
4: Ai, jo...
3: I molt riallera.
4: I tant. Ai, i l'edat que tinc, eh?
3: Però segurament aquest caràcter que teniu, així
4: fa
3: alegre...
4: Viure.
3: Eh?
4: Fa viure.
3: Podria ser.
4: Ai, no ho sé, tu.
3: Podria ser.
4: No sé.
3: Us puc demanar que em dongueu un consell?
4: Sí, sí, puc.
3: Per ser així com vos, a la seva edat?
4: Doncs mira, energia.
3: Energia?
4: Sí. Llavors una mica de vi dolç.
3: Una mica de vi dolç?
4: Sí, amb una coseta de pa.
7: Vidols. I aquest és el secret per aguantar.
8: I és un cop de coll, allò...
0: Sí. Avall. Moments impagables, Quim, eh? Aquests.
1: Ai, que
0: maco aquest també va ser, eh?
1: Però una senyora de 101 anys, imagina-la de coses que podem aprendre d'ella, el que ha arribat a viure, i que a vegades penso que a la nostra gent gran no hi estem prou
0: aquí
1: atents.
0: Estem.
1: Que, ai, mare meva. I t'explica això, amb humor, de dir, jo em prenc un gotet de Vidols cada dia, i aquest és el secret per passar dels 100 anys. Oh. Clar, aquesta saviesa, això és extraordinari. Ai, Déu meu.
0: Totalment. I un dels altres moments que ens va colpir a tots, no podia ser un altre, que la retrobada amb la Cinteta, 12 anys després.
9: Ho conec, aquest tio? Home, clar que el conec. És en Miquelet, de Benifallet.
10: Sí.
9: Mira, en Miquelet, que el vaig conèixer a Benifallet, com vols que no me'n recordi? La Cinteta i en Miquelet, home, si em van regalar un dels moments més emotius del programa.
8: Ell és el teu fill?
10: Sí.
8: I, per tant, la Cinteta i en Miquelet són els teus sogres. Sí, sí. En Miquelet va morir, sí. Ens ho van fer saber.
10: Sí.
8: Ostres!
10: Sí. I ella, doncs, viu en Natros, ja fa temps que viu en Natros.
8: La Cinteta viu aquí?
10: Sí, eh?
9: Sí, aquí dalt. Sí.
8: Aquí dalt hi ha la Cinteta de Benifallet. O sigui, en Josep... És el net de la Cinteta i en Miquelet de Benifallet, que vaig conèixer en el primer programa, el primer foraster de tots, d'això fa 12 anys.
9: I vostès posen la cançó aquesta? És aquesta?
10: Au, a ballar, cariño. Què? Oh. Yeah.

0: La puc saludar?
1: Sí, i tant.
0: Home, nen, cap aquí.
1: Endivina qui hi ha aquí.
2: Ella, vegeu si ho coneixes.
1: Vegeu Cinteta si ho coneixeu.
0: Cinteta! Mira-me! Oh, quina revolada! Ai, ai, ai, ai, ai, ai! Quina il·lusió! Cinteta! Com estem?
3: M'estic tornant a emocionar, Quim. Quin momentàs.
4: Sí, jo també. Sí, és que clar, fent aquest programa fas amics, fas amigues. La Cinteta, ens truquem sovint. Clar, va més enllà d'un programa de televisió, perquè es barreja amb la vida. I jo amb la Cinteta, no només amb ella, sinó amb moltíssima gent que he conegut, formen part ja de la meva carpeta d'amics, d'amistat, d'amics i d'amigues, no? I això va més enllà d'un programa de televisió, i tant.
3: El Foraster té humor, però també té molta emoció. Quan vas descobrir que el programa funcionava sobretot perquè la gent s'hi sentia identificada?
4: Mira, la veritat és que aquesta va ser un dels reptes meus, perquè jo sóc humorista. jo vinc a fer espectacles d'humor, i de cop i volta em plantegen aquest programa, i recordo que al començament constantment intentava buscar l'humor, no? I potser no feia cas una mica el que em va dir el pare, de dir, ves amb ganes d'aprendre, i escolta, saps? Sinó que jo tenia com la necessitat de fer-ne sempre, de treure punta un llapis de l'humor. I de cop i volta va haver-hi un dia que dic, ostres, escolta, hi ha moments en el que t'expliquen coses que precisament no t'arriben cap a l'humor, sinó cap a l'emotivitat. I aquesta va ser la clau. Va ser quan passes, que en el programa passes de riure bojament d'una història que t'acaben d'explicar d'una persona superautèntica, a emocionar-te sense fre, perquè t'acaben d'explicar una cosa tan personal, tan íntima, que et fa emocionar. I això és una mica la vida. La vida és això, no? Són risses i làgrimes. És una barreja d'emocions. El foraster crec que també ho té. I la clau és la gent. No. El secret del Foraster no és el Quim Ferrer. No és un format de tele. També pot ser,
3: però també és important. També és important.
4: Sí, d'acord.
3: No treguis mèrit, Quim.
4: Bueno, deixa'm ser humil, que és una altra de les coses que m'agrada fer-ne ben de l'humilitat.
3: Ho sabem.
4: La clau és la gent, i la seva veritat, i l'autenticitat de la gent, i la seva generositat. Aquesta és la clau, perquè jo per moltes habilitats que tingués, i moltes aptituds, i molt de talent, si arribo a un poble i la gent no vol parlar amb mi, no hi ha programa. Si es comença a tancar portes i finestres, s'ha acabat. No hi ha històries.
3: Totalment.
4: Per tant, la clau, d'acord, no em vull treure mèrits, jo crec que ho fa prou bé. En Quim Ferrer ho fa prou bé.
3: Exacte.
4: Sí, d'acord. I és un gran format de televisió. Un gran format de televisió que la productora Brutal Media va tenir a bé de comprar-ne els drets. Sí, d'acord. Però la clau és la gent. I ara, amb aquests talls que m'heu posat, ho acabem de demostrar. La clau és això. Sí. En fi, abans t'ho he dit. Tinc la sensació, i estic molt agraït, que la vida m'hagi posat sobre la taula projectes tan macos i tan apassionants com el de fer aquest programa de televisió. Sí.
3: Escolta'm, i ara el 30 de maig porteu al Foraster el Palau Sant Jordi. Com es transforma un programa tan íntim en un espectacle tan gran, Quim? Brutal, això és brutal. Clar, brutal, mèdia.
4: Això és, mireu, després de tantes històries, de tants amics, de tantes amigues, de tants quilòmetres, de tantes visites, dèiem, això ho hem de celebrar-ho, això s'ha de celebrar. I la millor manera de celebrar-ho és en un lloc on realment pugui venir gent d'arreu del país, dels pobles, de comarques, de gent de Barcelona, gent que els agrada el programa, que s'emocionen amb el programa, que riuen amb el programa, i fem un espectacle pensat pels fans del Foraster, on hi haurà monòleg, on hi haurà música, on hi haurà moltíssimes sorpreses, on veurem què se n'ha fet de gent que jo fa molts anys que vaig conèixer fent el Foraster, que els hem perdut la pista. És a dir, tots aquells que els agrada el Foraster, crec que
3: no són de perdre.
4: Un lloc per... per no faltar-hi, perquè tinc la sensació, almenys la tenim tot l'equip, que ens apassiona fer aquest projecte del Foraster. Tenim la sensació que els que vinguin al Palau Sant Jordi diran, d'aquí un temps diran, jo aquell dia hi era, jo vaig viure el que va passar allà. Saps que a vegades passen coses que...
3: Són úniques.
4: Que et recordes on eres? És a dir, el que són molts culers, una final de Champions.
3: Exacte, correcte.
4: On era? O, escolta'm, el dia del concert de Bruce Springsteen, que ell va dir, no sé, jo hi era aquell dia allà. Doncs els fans del Foraster, que els agrada molt el programa, crec que d'aquí uns anys diran, jo hi era. El Palau Sant Jordi, el dia que va passar allò, jo hi era. Sí, jo crec que sí.
3: Ni més ni menys. Aquest retrobament amb els protagonistes més emblemàtics serà una festa, un homenatge, o també una gran abraçada col·lectiva, que això és important.
4: Sí, sens dubte. Mira, amb el Foraster n'hem tingut moltíssimes abraçades. Ara, mira, amb aquests talls que m'has posat,
3: sí.
4: Amb la Cinteta va haver-hi una abraçada, mare meva. Que no s'ho puc imaginar, amb en Josep de Brunyol, el germà de la Sílvia, va haver-hi una abraçada que no te la pots ni imaginar. És a dir, el Foraster són abraçades, perquè és compartir.
3: Totalment.
4: No només compartir històries, sinó també tocar-nos i carai, i sentir-nos que som una pinya,
3: sí.
4: i que formem part de... I que el món està ple de bona gent, i que la bona gent som majoria, i per tant també apologia d'això. Ja tenim el Telenotícies perquè ens expliquin que ve l'antivirus.
3: Correcte,
4: i que
3: sí,
4: hi ha
3: que ve...
4: guerres, i que hi ha genocidis,
3: sí, sí.
4: i que hi ha corrupció política, i estem omplint el mar de pla.
3: Sí.
4: Per tant, fem bandera de la bona gent i abracem-nos. M'agrada això que has dit. El dia del Palau Sant Jordi serà una abraçada col·lectiva a tots aquells que segueixen el Foraster. Sí.
3: Mira, i un altre moment, ja per anar acabant, escolta'm, un moment dels primers programes també, que va ser ni més ni menys que el moment en el que el Suso i la Vane, te recordaràs, que es van demanar,
4: sí, tant,
3: per casar-se. Escoltem-ho.
4: Santa Maria d'Oló, i tant, que me'n recordo.
5: A mi em va arribar tant, però tant, que dic, aquesta noia, és que jo vull saber qui és la Vane, la xicota d'en Suso d'Oló.
6: Doncs, voilà.
5: N'està molt de tu, eh? Oh!
6: Jo?
5: Sí. Què li pots dir davant d'aquesta emoció? Què li puc dir? Què li puc dir? Pues... no sé, que m'agrada molt, que me l'estimo, i, bueno, que m'agradaria compartir la resta de la meva vida amb ella.
7: Li estàs demanant alguna cosa?
5: Bueno, aviam si algun dia es voldria casar amb mi.
6: No, però t'has demanat en sèrio?
5: Bueno, clar.
6: I això és de veritat? Sí? Oi,
5: bueno, què dius?
6: Jo clar que sí.
3: Ai, Quim, que maco això que va ser, també.
4: Ai.
3: Que maco.
4: Mira, aquest, abans parlàvem de que jo venia de l'humor,
3: sí.
4: i que mica en mica trobaves històries que deies, ostres, aquí entreu en un altre terreny, Quim, intenta explorar-lo. Aquesta va ser una... Perquè això és la primera temporada de totes. I en Surso el vam trobar pel carrer.
3: Que
4: I pel carrer comencem a parlar i li vaig preguntar, tens parella? Diu, sí. Diu, sí, sí. Diu, sí, molt enamorat, no sé què, no sé quant, no sé què, allà. Diu, me la podria conèixer, la teva parella? Diu, sí. Diu, quedem avui a la tarda. I vas allà i et trobes aquesta història. I penses, si jo no hagués passat per aquell carrer, o hagués passat per aquell carrer un quart d'hora més tard, potser no me l'hagués trobat a en Suso i m'hagués perdut aquesta història.
3: Mm-hmm.
4: Per tant, no saps mai on hi ha històries. I també és veritat, a vegades hem trobat grans històries com aquesta, però també penso les que ens hem perdut,
3: sí.
4: Perquè en aquell moment, en un altre carrer, em passava una altra
3: segur.
4: Història. I jo, de moment, el do de l'omnipresència, per sort
3: encara
4: el tinc.
3: No.
4: Però que, què vol dir això? Això vol dir que està plegat d'històries, constantment, tants caps, tants barrets. I amb el meu espectacle Bona Gent, això ho puc constatar.
3: Exacte.
4: És a dir, està plegadíssim. Per tant, en el Palau Sant Jordi, malgrat tenir preparat un espectacle ple de sorpreses, un espectacle a l'engròs, que allò serà extraordinari,
3: sí, sí, sí.
4: I passaran històries que encara no sabem, i que volem que sigui així, perquè és meravellós trobar-te històries i pescar històries, és meravellós. I el Palau Sant Jordi, les que hi haurà, que no m'ho vull, no m'ho vull ni imaginar. Ni imaginar, serà extraordinari.
3: Escolta, Quim, en un moment en què tot sembla anar tan ràpid, creus que el foraster triomfa perquè ens obliga a parar i tornar a mirar-nos als ulls?
4: Ai, mare meva, pobre de mi, jo què sé. Pobre de mi, no ho sé.
3: Quanta gent t'ho haurà dit, quants comentaris llegeixes que els ajuda?
4: El que m'has dit és maco, és maco, sí, sí, és molt maco, perquè és veritat. Hi ha molta gent que em diu, mira, amb el foraster, és l'únic dia de la setmana que ens reunim tota la família al sofà. Ai, això és molt maco que diguin això. I que vol dir que tant els més petits de la casa com els més grans de la casa, totes les franges d'edat es reuneixen junts per veure un programa en el que es para una miqueta el temps, i que anem a veure, a gaudir de les històries de gent anònima, i jo voldria creure que precisament aquesta també és una de les claus de l'èxit del foraster i que tingui les audiències que té, no? Que per un costat la gent és extraordinària, i quan la gent és generosa et permet viure moments inobligables, i l'altre és parar una miqueta d'atenció a coses que a vegades aquest dia a dia de xarxes socials i vinga dels m'agrada i que tot és tan efímer i que s'acaba i s'estrena una pel·lícula i cap de dos dies ja l'han fotut fora perquè ens estrenen 50 més i vinga notícies, vinga aquesta voràgine tan bèstia de cop i volta dius, potser ens estem perdent coses, no? Vol dir que no ens estem perdent coses? No, vol dir que no hauríem de parlar més amb la nostra gent gran? Vol dir que no hauríem d'escoltar més els petits de la casa, que et diuen coses extraordinàries com el que em van dir a Camprodon, aquell nen d'en cap a les coques? Vol dir que no hauríem de parar una mica? Doncs mira, doncs potser sí que hauríem de parar una mica. I si el foraster serveix per donar-nos aquestes pistes, doncs mira, benvingut sigui. També em fa molt feliç, la veritat. Sí, sí, sí.
3: Doncs escolta, Quim, per anar acabant, convida tota la gent de Catalunya que ens està escoltant a assistir en aquest especial del Foraster en una celebració irrepetible al Palau Sant Jordi del proper 30 de maig. Tu mateix, a veure.
4: A veure, ja hi hem passat per sobre, però és a dir, tots aquells que segueixen el programa, que els agrada el programa, jo crec que el Palau Sant Jordi és un lloc on reviure d'una manera diferent totes les emocions que gaudim els dilluns a la nit veient el foraster. És a dir, si t'agrada el programa, al·lucinaràs amb la trobada que farem allà, perquè és una trobada de bona gent, una trobada on és un gran espectacle i on les emocions estaran a flor de pell, tant les de l'humor com les de l'emotivitat. En definitiva, escolteu-me, que jo estic molt content perquè ja hi ha molta gent que està vingent, moltíssima gent. Jo vinc. I la veritat és que et fa molt feliç perquè allà compartirem històries i ho farem d'una manera totalment diferent de com és el programa, no en un format televisiu, sinó en un directe molt gran. I allò que he dit abans, jo crec que tots els que vinguin, tot i del programa, d'aquí un temps diran, jo vaig ser-hi en aquell Sant Jordi del Foraster, jo hi era allà a la platea o a les grades, jo hi era. En fi, a mi em fa moltíssima il·lusió, i tot l'equip del programa també, molt.
3: Doncs, Quim Masferrer, moltíssimes gràcies per compartir aquesta estona amb nosaltres. I recordem que aquest foraster gegant arribarà el 30 de maig al Palau Sant Jordi, dins del 3CAT en viu, en una trobada única amb moltes de les històries i persones que han marcat aquests anys de programa. Molta sort, Quim, ets molt bona gent, i per molts pobles més. Abraçada forta.
4: Visca la bona gent, visca. Salut!

0: el critica per les espatlles, per davant, per darrere, per tots costats, però amb ell això li importa un bledo, ja sabeu qui és. És el nostre estimadíssim Toni Rovira, del Toni Rovira i tu, que el podeu veure pel Canal 4, doncs, cada vespre. No us ho perdeu. Anem a connectar amb ell, jo no sé com estarà, a veure, Toni Rovira. No, no ho sé si el trobarem o no. Toni, que estàs per aquí? Toni! Toni Rovira, com estàs?
1: En aquí. A veure, que no em veus?
0: Ara t'estic veient, per fi, a través de la nostra tele dels encants, Toni Rovira.
1: Jo no sé què fa el director que no canvia la televisió.
0: Però és que va ser l'Assumpció en Vitòria que la va comprar.
1: Com se diu el nou director?
0: Es diu Joan, en Joan, Joan García.
1: Joan, et convida-la que vingui aquí al programa.
0: Escolta'm, aviat vindrem, Aviat vindrem.
1: I l'Assumpció en Vitòria.
0: Tu quan vulguis, ja ho saps, eh?
1: Doncs jo ben aviat.
0: Aviat estarem aquí.
1: Joan, les coses no es poden deixar. Quan se deixen, se refreda.
0: Exacte, refreda i el temps passa volant, Toni. Ja ho saps. Ja ho saps.
1: Ai, tinc un lío avui aquí.
0: A veure,
1: saps què tinc?
0: Què tens? Avui tens, a veure.
1: Tinc a Venga Monjas. Venga Monjas, tu.
0: Ai, mira, Venga Monjas, tu.
1: Superdivertits.
0: Són molt divertits. Bueno,
1: i després...
0: aquesta setmana tens una setmana completeta, noi? Ho sé, Qui tenim aquesta setmana? A veure...
1: aquesta setmana tenia demà la Lucrecia per l'aiguda de canviar, i aleshores espero que vingui la Maria Rovira, la coreògrafa.
0: Molt bé.
1: El dimecres tinc a la Edurne de Gran Hermano, aquella noia amb un passat...
0: Sí,
1: doncs, que va néixer sota el nom de... ho saps?
0: Sí.
1: Si no em tenia de noi.
0: Ah, no. I ara no me'n recordo, però sí que sé que va sortir Hermano Mayor, no?
1: Va donar molta guerra amb aquell noi basc que estava encapritxat d'ella, però que després no sé què va passar, que diu que es va refredar de tal manera que ara ni es parlen, quasi bé, em va dir l'altre dia, perquè li vaig preguntar i dic, què, allò?
0: Sí.
1: Ha continuat després o no, fora del programa? No.
0: Re, Toni, sisplau. Home...
1: Aquí molta cosa, però després no hi ha res,
0: Després, re, Toni.
1: De re!
0: Oh, de veritat.
1: Ai, mira, aquells temps on la Carmen de Mairena no perdia el temps.
0: Exacte.
1: No deixava escapar res, ella. No feia com aquestes, no.
0: I ara hi ha els famosos d'ara. És que ja no donen joc. Mira, avui precisament parlem de Gran Hermano Duo, el programa. Hem parlat de Gran Hermano amb El Gato Encerrado de Telecinco. I escolta'm, els que donen joc els fan fora. Què està passant? O sigui...
1: Sí, però ja han tornat a ficar aquesta, com se diu, la Cristina, no? L'han tornat a ficar dintre, perquè si no, allò què és, allò?
0: Sí o no, Toni? I el Carlos Lozano és el guanyador d'aquesta edició, per mi. O no?
1: És que el Carlos Lozano i la Cristina són els que salven la història, si no l'altre s'avorrit com una mala cosa.
0: O no, Toni, clar...
1: Perquè són gent que sap...
0: Clar, sap de televisió, els altres són uns mindundis, Toni, uns mindundis. I punto.
1: Bueno, surten de la Isla de les Tentaciones, d'aquests rotllos...
0: Clar, però és que sempre han de guanyar aquests, perquè, clar, com que els nanos que tenen les xarxes i les redes socials, doncs, clar, qui coneixen? Els de la Isla de les Tentaciones. I no me voten els bons, com, per exemple, el Lozano. Home, que té una trajectòria que, escolta'm, que molts voldrien. O no, Toni?
1: A mi em preocupa que... hi havia una mà d'artistes que sembla ser que s'ha acabat. A un són.
0: Sí o no?
1: A un són. La Mairena, com t'he dit, que no paro de recordar-la, perquè és que cada vegada em sembla més única.
0: Única.
1: Perquè era un personatge que em deien, anava caminant per la Gran Via, no?
0: Oh.
1: I de repent hi havia un tio que la cautivava, que li guinyava l'ull,
0: ja
1: i
0: està.
1: Diu, iapa. Corrents ella, que agafava, el seguia
0: el
1: i es ficaven a dintre d'un portal
0: en
1: l'ascensor o allà un fos
0: sí,
1: i allà mateix rematava la feina,
0: i
1: tu.
0: Ja està, Toni, ja està, però...
1: Aquell atreviment, aquella cosa de llibertat que tenies.
0: Això s'ha perdut.
1: Aquests personatges així.
0: Això s'ha perdut. Tu te'n recordes, Toni, d'un programa que per mi va ser memorable, que era l'Hotel Glam? Tu te'n recordes de l'Hotel Glam?
1: Sí.
0: Allò era fantasia pura. Que, per cert, la Carmen de Mairena també hi era a l'Hotel Glam. És que estava la Mairena, estava l'Aramis, estava el Pocholo, estava... És que estava tothom allà dintre.
1: Jo et suplico, et demano que després busquis del meu canal
0: sí.
1: algun moment de la Mairena i els hi posis.
0: Posarem.
1: Són personatges que han existit, com la Monyos, que no la vaig arribar a conèixer, que quina Barcelona... Quins personatges, no? Quin paral·lel.
0: Quin poderiu.
1: Tantes coses que ja no hi són.
0: Quin poderiu. Jo em vaig trobar diverses vegades a la Carmen prenent alguna cosa a la Rambla. Era raro no veure-la. Te recordes que estava per allà a la Rambla?
1: Sempre estava...
0: Sempre.
1: O ben allà en el Cosmos, o en el Cafè de l'Òpera.
0: Exacte.
1: O si no la podíem veure, doncs, en allà al paral·lel també...
0: Al paral·lel.
1: A lo que és el Rincón de l'Artista, sí. però que abans hi havia un altre nom, aquella cafeteria, l'Espanyol.
0: Sí, sí.
1: Te'n recordes?
0: I tant. Quines èpoques.
1: Encara hi és, a l'Espanyol.
0: Sí. Escolta...
1: Però també hi havia l'Arnau, i l'Arnau tenia la seva cafeteria.
0: Sí.
1: I veies a artistes que treballaven a l'Arnau i que es prenien el cafè allà
0: fora. Ni més ni menys. I escolta'm, ara que anaves a dir, per acabar, no sé si vas veure a la Loles León, que la van entrevistar en el Jordi Évole, que també parlava d'aquelles èpoques, del paral·lel, del Molino, quan ella...
1: No ho vaig veure, pues, no ho vaig veure.
0: L'has però... de veure. Bueno, que tu l'has tingut diverses vegades al programa, la Loles.
1: Sí, el que passa que, parlant amb l'Asso, ho dèiem, es nota la crisi que hi ha a la televisió, perquè aleshores sí. totes les emissores del grup de 3Media treien la mateixa història.
0: Sempre.
1: I això vol dir que no volen pagar personatges.
0: No. Exacte.
1: Què està passant? On hi ha un programa de televisió que porti a grans figures?
0: Mania.
1: Aquesta és el repte, aquesta és la meva aposta. Un programa de televisió portant a grans figures d'aquest país.
0: Això ja ha passat a la història, Toni. Ja
1: doncs
0: ha
1: no, a la això es té que tornar a recuperar.
0: Tu te'n recordes de l'Àngel Casas?
1: Clar, Àngel Casas,
0: recordes? Jo. Allò sí que... Ostres, allò era un currasso immens, i portaven gent de tot arreu. De tot arreu. Així és.
1: No m'estranya que la televisió perdi l'audiència.
0: Està perdent audiència, Toni, està perdent.
1: Això de Gran Hermano, veig que van molt de pressa a treure la gent.
0: Clar.
1: I diu que dijous ja s'acaba.
0: Faran pim-pam i ximpun, i ja està.
1: Ja s'acaba dijous que ve, aquest no l'altre, em sembla.
0: Exacte, sí, ja li queden dos telediarios. I ara ja, doncs, a córrer per començar Supervivientes. I ja està.
1: I arribarà un moment que Supervivientes també quedarà cremat.
0: També cansarà, perquè no trobaran a gent bona, tan bona com per anar-hi. Home, i ara, amb les plataformes, que aquest és el problema, doncs, per exemple, s'està preparant un nou programa, que Los Gemelos van fer un reality, que hi havia gent que, o sigui, jo estava mirant algun dia 2 milions de persones en directe a YouTube, això és molt, i després... Ara faran la Càrcel de los Gemelos, que estan aquí personatges com la Marraix, que si la Falete... Aquests són els programes i els personatges que venen. Toni, és així, mal no es pese.
1: Però cuidado amb aquesta societat, que també està una mica malalta, perquè
0: sí.
1: jo volia portar a la Marraix aquesta...
0: Sí.
1: No, sí, també, però volia mirar la Falete.
0: La Falete.
1: Pensant en el gran Falete, però... per donar-li la volta i veure què hi ha darrere, perquè el seu discurs en la tele, la seva actitud, no m'agrada.
0: No, però una cosa és la tele i l'altra... Una cosa és el personatge i l'altra és ella com a persona. Canvia.
1: Això a la vez convidat.
0: Clar.
1: Bueno,
0: sí, sí.
1: Estic parlant amb el mànager, la millor. Bueno. Però si no, aquest tipus de personatges és que no fem res.
0: No, bueno, és un... Són personatges doncs, que l'únic que busquen és confrontació i crits i ja està.
1: Però això contribueix a una societat que està malalta.
0: Crispada, sí.
1: I que no hi ha cultura i que està avorrida i que no hi ha al·licients ni estímuls.
0: Res, poca cosa.
1: Els actors, la gent important que hi havia i que es veia a la tele, ens donaven a conèixer una manera de fer i de viure, però una manera amb educació, amb una educació
0: sí.
1: exquisita.
0: Cosa que
1: encara
0: ja...
1: me'n recordo del Villalonga, l'escriptor, com va vindre al meu programa, aquella elegància,
0: aquella cosa.
1: Que va disfrutar tant que li vaig dir, bueno, vendràs otro dia, i em va dir, mañana mismo.
0: Veus?
1: Pregunta-li a l'Assumpció que estava en el programa i com va viure. Sí, on són aquests escriptors amb aquesta personalitat arrolladora com tenia l'Antonio Gala?
0: Ni més ni menys.
1: On són aquests personatges? O no els donem a conèixer i són, i els
0: ja
1: tenim
0: estan,
1: ignorats
0: ja
1: per culpa d'aquests altres que no són res.
0: Que podria passar. vull dir, fàcilment. Escolta, Toni, doncs gràcies, com sempre, per ser-hi, que segueixis sempre al peu del canó, i ens retrobem la setmana vinent aquí a la Caixa Tonta. Abraçada forta.
1: Però m'has promès una cosa, que sí, recordaries a la Carmen Mairena.
0: Ara, abans
1: talla'm el que vulguis de mi, però, per favor, dona-li veu a la Mairena.
0: Posem la Carmen de Mairena. Una abraçada.
1: Adéu.
2: Pues ya no tiene lo mismo, ¿no?
3: Ha pasado unos cuantos
2: años. Han pasado unos años y de eso. Pero tú, en lo tuyo, has sido grande y eres grande.
3: Bueno, yo fui grande
2: en tu arte.
3: Cuando joven, cuando tenía de 28 a 38 años para adelante, me hice popular, como aquel que dice. Y yo pues le he cogido con mucha simpatía y mucha alegría por lo que fui y por lo que todavía sigue yendo. Y admiro a todo el mundo que sea artista y que quiero empezar ahora, los admiro y pienso que tengan suerte para el día de mañana. Porque el día de hoy, ya venido, para mí, ya estaba, ya ha venido. Pues ya he venido y todo lo que me espera es hacer bien y nada más.
4: Hola, gent. Soc en Miquel Àngel Pasqual Llinàs. Potser em coneixereu més com Miquel Àngel de la Trinca. I vull enviar un missatge, diguéssim, a tots els oients i visualitzadors de la Caixa Tonta. Ja ho sabeu, la Caixa pot ser molt tonta, però tant tampoc. Escolteu-vos això i veureu que algunes vegades hi ha gent que pensa i diu el que pensa.

0: La Caixa Tonta.
1: Lo saben todos. Doncs avui marxem amb l'últim single de Nicolas Chalhoub, Luna de Beirut, que ja podeu veure el videoclip a tota la xarxa, sobretot a YouTube. No us el perdeu, un bon amic del programa. I donant les gràcies a Quim Esferrer, que ha passat avui pel programa, gràcies a l'Assumpta Vitori amb la seva història de la tele, i gràcies a Toni Rovira. Toni Rovira i tu, eh? Recordeu que si voleu assistir al foraster especial del 3CAT en viu, heu d'entrar a la web de 3CAT i aconseguir les vostres entrades, eh? Correu que s'acaben, eh? Doncs res, fins aquí el programa d'aquesta setmana. Gràcies per escoltar-nos, gràcies per ser-hi, i tornem, si tu vols, la setmana vinent amb més convidats i amb més coses que segurament t'interessaran aquí a la Caixa Tonta. A reveure. Adéu-siau.
0: Senyores i senyors, fins aquí l'emissió de La Caixa Tonta. Esperem que us hagi agradat. Que sigueu molt feliços.

0: Quan el port guarda històries i la música les desperta, això és Sons a Cau d'Orella, el programa d'havaneres i cant de taverna que dirigeix i presenta Joan Brugués.
1: Hola, què tal? Com estan? Començo una nova sèrie de programes dedicats a temes que els grups han enregistrat en algun que altre treball discogràfic i no són concretament del gènere. Sí que és cert que el cant de taverna hi cap tot, però hi ha cançons que segurament no s'interpretarien en una cantada o a l'escenari o en una taverna, com cançons d'en Serrat, El Llac, La Trinca, algun corridor o ranxera mexicà, una rumba d'en Peret, per posar exemples. Això és el que es tracta aquesta nova sèrie. També cal dir que hi ha temes que, tot i no ser pròpies d'aquest món havanerístic, hi han entrat a formar part, com el Son Cubà i algun altre. Els grups, en actiu i no, els tinc ordenats en format MP3 i per això, en aquest primer espai, escoltarem formacions de la A fins a la E. Insisteixo que no és un alfabet, sinó una ordenació que tinc del format musical. Anem a descobrir un univers de cançons que han trobat refugi en les veus de casa nostra. Avui deixem les xarxes a port per explorar un repertori sense fronteres. Benvinguts a l'altre cant de taverna.
0: Sons a Cau d'Orella, Premi 2x4 l'any 2020 per la Fundació Ernest Morató.
1: I per començar, una cançó que està dedicada a Dolors Bonella i Alcantarilla, que va viure entre el 1851 i el 1940, un dels personatges més icònics de la Barcelona.

tot un personatge, la Monyos, i que Rudy Ventura i també altres intèrprets l'han portat en el seu repertori, l'han cantat, i avui el grup a tota vela. Tot i que molts la senten com una habanera, pel seu ritme pausat, en realitat és un bolero. Va ser composat l'any 1949 per Mariano García, que en va fer la música, i César de Haro la lletra. Va néixer en una Espanya que necessitava cançons romàntiques per evadir-se de la duresa de l'època. L'intèrpret que la va immortalitzar va ser Jorge Sepúlveda, nom artístic de Luis Sancho Monleón. Era el galant de les ràdios dels 40 i dels 50. Estem parlant de Mirando al Mar, que ens la canta el grup Aigua Clara.

0: cuando yo esté mirando al mar.
1: Mirando al mar, aquelles cançons que a més d'un el van enamorar o més d'una parella es va enamorar tot escoltant aquesta cançó. La següent els diré que és una joia d'en Serrat que els grups de Maneres han adoptat per la seva profunda càrrega de nostàlgia. Tot i ser una cançó d'autor íntima, el seu ritme pausat permet que les corals de taverna hi afegeixin harmonies vocals precioses. És el moment del programa on el xivarri s'atura per recordar aquelles petites coses que el temps no ha pogut esborrar. Escoltem Aquelles Pequeñas Coses, interpretat per el grup Aires del Vallès.

de Joan Manel Serrat, aquelles pequeñas coses que l'hem escoltat per al grup Aires del Vallès. Tenim més Serrat. Aquest és un himne sentimental per excel·lència. Tot i ser una cançó d'autor, són varis els grups d'havaneres que la canten per la seva polifonia, ideal per lluir les veus del tenor i del baix. És una peça que connecta generacions a la taverna, una lletra sobre el primer amor que entre guitarres i acordeons es converteix en un cant col·lectiu ple de tendresa. És paraules d'amor. Tota una cançó d'aquestes que sempre ha estat amb les primeres més interpretades en català. L'escoltem per al grup

El grup Altamar, que ens ha portat d'en Serrat, Paraules d'amor. És un gran clàssic mexicà de Tomàs Méndez, que es pot convertir en un exercici de lluïment vocal. El seu ritme huapango s'adapta a aquest gènere substituint els crits de mariachis per harmonies potents. És la cançó d'enyorança extrema on el colom simbolitza l'ànima d'un amant que no es rendeix, una temàtica que encaixa perfectament amb l'esperit mariner. Anem fins a Mèxic, però no amb un mariachi, sinó amb el grup Americanos, per cantar a tots plegats, si volen, aquest cucurrucucú Paloma.

tema que ens porta aquest aire de mariachi interpretat per el grup Americanus, aquest cucurrucucú Paloma. El següent és el tema central de la pel·lícula Limit Light, composta per el mateix Charles Chaplin. És una melodia immortal que parla de la decadència de l'artista i la nostàlgia de l'èxit passat. Tot i néixer com una peça instrumental per a violí, la seva lletra la va convertir en un estàndard musical universal, guanyant l'Oscar a la millor banda sonora 20 anys després de la seva creació. Jo la recordo interpretada per el cantant Roberto Carlos. Aquí el coneixem per Cantilejas i serà el grup Barca de Mitjana que ens la cantarà.

Aquest tema, que cada vegada que l'escoltem ens ve la memòria els que l'hem vist actuar, sobretot en aquelles sessions de televisió espanyola del cine mut, en blanc i negre, en Charlotte, en Charles Chaplin, aquestes candilejas per al grup Barca de Mitjana. És un dels bassets peruans més universals, compost per Adrián Flores Albán, l'any 1949. La lletra és una declaració d'amor absoluta d'un home que no tenir diners, riquezas no tengo, ofereix l'únic que posseix, l'ànima per Déu, el cor per la seva estimada i la vida per viure-la amb ella. És un referent del folclor llatinoamericà, que la van fer popular en grups com Los Panchos. Alma, corazón y vida. Tres cositas nada más. Escoltem com ens l'interpreta el grup Barca.

I després d'aquest Alma, Corazón i Vida del grup Barcarola, continuem amb una famosa samba cançó brasilera composada per Erivelto Martins l'any 1942. La cançó descriu amb una barreja de tristor i bellesa la vida de les barraques dels morros, els turons de Rio de Janeiro, on no hi ha esglésies ni campanes, però la gent prega amb el cel per sostre. És un himne a la fe dels humils que s'ha traduït en molts idiomes i que l'han interpretat grans veus com les de Dalida, Nana Mouskouri i també Elvis Presley. Escoltem aquest Ave Maria, no morro, per al grup mallorquí Ben Trempats.

0: Esteu escoltant Sons a cau d'orella, amb Joan Brugués.
1: Ave Maria, no morro, que ens l'han portat el grup Ben Trempats, aquesta cançó que forma part d'aquest programa de temes interpretats per grups de maneres, però que ben bé no els podíem incloure dins en aquest gènere musical. És una de les cançons més emblemàtiques de Lluís Llach, publicada l'any 1975 dins l'àlbum Viatge a Ítaca, basada en els textos de Cavafis. La cançó utilitza la metàfora d'un viatge marítim per parlar de la llibertat, el destí i la resistència col·lectiva. Amb un ritme que recorda el balanceig d'una embarcació, s'ha convertit en un símbol de la cultura catalana i de la recerca de la mítica Ítaca com horitzó d'esperança. Aquesta vegada és el grup, de fet, varen ser els primers que els hi vaig sentir interpretar aquest vaixell de Grècia.

el conegut Vaixell de Grècia de Lluís Llach, interpretat pel grup de Lleida, els Boira. És una de les cançons més conegudes del compositor gadità José María Lacalle, escrita l'any 1920. Tot i néixer com una sarsuela, va triomfar a tot el món com un himne romàntic, especialment als Estats Units. La lletra compara la bellesa i la fragilitat de l'estimada amb la flor de la rosella, l'amapola en castellà, i ha estat interpretada per veus llegendàries que van des d'Andrea Bocelli fins a la versió instrumental del cinema Havia una vez Amèrica, o Hi havia una vegada Amèrica. És Amapola i ens la porta el grup Bufa la marinada.

Amapola, lindíssima Amapola, amb aquesta versió de Bufa la Marinada, el tema que acabem d'escoltar. I ara el següent és protagonitzat per dues de les òperes més famoses de la història. De fet, quan parlem de la cançó de Fígaro, normalment ens referim a la seva representació a El Barbero de Sevilla, de Rossini, on canta l'energètica ària Largo al Factotum. Representa el barber espavilat, alegre i xerraire que ho soluciona tot. La seva música és coneguda pel ritme trepidant i per la seva repetició constant del seu nom. I aquest és Fígaro, i ens l'interpreta el grup Cavall Bernat.

que Vallbernat havia tingut components que fins i tot havien cantat al Liceu, que formaven part de grups d'aficionats a l'òpera. Per això, doncs, hem vist aquesta potència d'interpretació de Fígaro. El que ve a continuació és un clàssic del ritme, Ritmo Orquídea, compost pel veneçolà Hugo Blanco l'any 1958. La cançó descriu la melancolia d'un pagès que treballa a les plantacions de cafè durant la nit, barreja el so de la molta amb la seva pròpia tristor amorosa. El seu ritme ballable i la seva melodia enganxosa la van convertir en un èxit mundial, sent avui un dels temes més versionats de la música llatina, amb intèrprets com Lucho Gatica, Julio Iglesias, José Luis Rodríguez del Puma i també Los Panchos. És Moliendo Café, que ens la canta el grup Crema Catalana, i és d'aquelles que ens convida a ballar. A veure si ho fem. Vinga.

acabem d'escoltar aquesta peça, aquest Moliendo Café, per al grup Crema Catalana. És una de les rumbes més sentides i personals de Peret, publicada l'any 1968. Tot i el seu ritme alegre de ventilador, és en realitat un homenatge profund al seu pare. Aquí, en el món del mercat ambulant, l'anomenaven carinyosament el mig amic. La lletra retrata la complicitat absoluta entre tots dos. No era només un pare, sinó el seu confident, el seu soci i la seva millor meitat. És una peça mestra que eleva la rumba catalana a la categoria de crònica sentimental i familiar. Seran ara els Cremats que ens fan aquesta rumba de Peret, el mig amic.

0: els deia, dedicada al seu pare, al mig amic, i amb aquesta última nota tanquem avui la porta de la nostra taverna particular. Hem comprovat que quan la veu hi posa el cor no hi ha gèneres ni fronteres que es resisteixin. Gràcies per acompanyar-nos en aquest viatge més enllà de l'havanera. Ens retrobarem aviat per seguir descobrint l'altre cant de taverna. Gràcies per la companyia i atenció. Fins la propera. Adeu-siau.
1: Sons a cau d'orella, premi 2x4 a l'any 2020 per la Fundació Ernest Morató. La música queda, nosaltres marxem. Fins al proper Sons a cau d'orella.
2: Tordera.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Bon dia, entrem en clau informativa d'avui dissabte 16 de maig de 2026. Els parla Genís Mas. Comencem repassant les notícies més destacades d'aquesta setmana. La policia local de Tordera ha protagonitzat una setmana intensa d'activitat amb dues intervencions destacades en matèria de seguretat viària i civisme. L'actuació més sorprenent va tenir lloc en el marc de control de vehicles de mobilitat personal, on es va immobilitzar un patinet que quadruplicava la velocitat permesa. Els agents van aturar un conductor menor d'edat que circulava amb un patinet elèctric modificat. Segons les proves realitzades, el vehicle era capaç d'assolir els 75 km per hora, quan el límit legal per a aquest tipus de vehicles és de 25. A més de l'excés de velocitat, el jove va donar positiu en el control d'alcoholèmia, superant el límit penal, i també va donar positiu en el drogotest per consumir substàncies estupefaents. El patinet va quedar immediatament immobilitzat i el menor va estar denunciat per diverses infraccions greus contra la seguretat viària. D'altra banda, la policia local ha mantingut la pressió contra el frau en els serveis bàsics. Durant aquesta setmana s'ha dut a terme un nou dispositiu conjunt amb els Mossos d'Esquadra i tècnics de l'empresa subministradora d'electricitat. L'operatiu, que s'ha centrat en diverses urbanitzacions del municipi, on s'ha detectat i tallat nombroses connexions il·legals a la xarxa pública. Aquestes actuacions formen part d'una campanya permanent per garantir la seguretat de les instal·lacions, sovint precàries i amb risc d'incendi, i combatre les activitats il·lícites que solen anar vinculades amb aquests fraus elèctrics.

El Partit Socialista de Tordera enceta una nova etapa i en la darrera assemblea de l'agrupació local es va confirmar que Rafa Delgado no repetirà com a candidat a l'alcaldia. El relleu l'agafarà Toni García, actual regidor i portaveu del grup municipal, en una decisió que Delgado ha descrit com meditada, natural i presa conjuntament. Delgado, que ha estat la cara visible del PSC a Tordera durant més d'una dècada, ha explicat que després de 12 anys de responsabilitat era el moment de buscar una nova energia pel projecte. En fer balanç de la seva trajectòria, Delgado ha recordat els moments més complexos de les darreres legislatures marcades per fenòmens com el temporal Glòria i la crisi de la Covid-19. Malgrat les dificultats i la lentitud de l'administració en alguns projectes, ha subratllat la satisfacció de la política de proximitat. Actualment regidor de Promoció Econòmica, Formació i Inserció Laboral, Delgado ha aprofitat per reflexionar sobre com ha canviat la societat tordarenca en aquests anys. Ha assenyalat que ja no vivim en l'època d'una professió per tota la vida, sinó en un entorn marcat pel dinamisme tecnològic. Segons el regidor, avui dia les empreses no busquen coneixements tècnics, sinó sobretot una actitud proactiva. El Fòrum pel Teatre i la Cultura ja ho té tot a punt per la seva gran estrena d'enguany, que aquest cap de setmana, dissabte 16 i diumenge 17 de maig, el Teatre Clavec acull la representació El mètode Gronholm, una de les obres més reconegudes del dramaturg Jordi Galzeran. La trama situa l'espectador en un procés de selecció de personal per una empresa multinacional, on quatre candidats haurem de sotmetre's a unes proves tan enginyoses com cruels. L'obra que combina la tensió amb l'humor i explora fins on som capaços d'arribar per aconseguir l'èxit laboral. Segons ha explicat la presidenta de l'entitat, Sofia Gajardo, es tracta d'una producció exigent pel que fa al text i la interpretació, ja que la quantitat i agilitat dels diàlegs pretenen mantenir el públic en alerta fins a un final que promet no deixar ningú indiferent. El repertori de personatges que està compost per tres actors i una actriu que interpretaran quatre candidats al lloc de feina. Cada un jugarà les seves cartes per aconseguir l'objectiu i des de la direcció s'ha assegurat que ens sorprendran en algun moment de l'espectacle. Amb aquesta representació, el Fòrum pel Teatre i la Cultura referma la salut de l'escena local a Tordera, oferint una proposta de qualitat als veïns del municipi. Les entrades que es poden adquirir a través dels canals habituals del Teatre Claver o l'enllaç que tenim a la notícia de Ràdio Tordera.

0: Van, però, tindran el Sant Feliu de Guíxols, el tercer classificat, que lluitarà de valent per consolidar-se com un dels 6 millors tercers de la categoria i així optar a una plaça del play-off d'ascens. Actualment, que ocupen la cinquena posició d'aquesta llista amb 60 punts. A la mateixa hora, el Club Petit Tordera acomiadarà la temporada visitant la pista del GIEC, amb els tordarencs amb la cinquena plaça assegurada i els gironins amb l'única aspiració de pujar fins a la vuitena posició, el partit que es presenta sense pressió classificatòria. Una mica més tard, a 3:45 de la tarda, el CEP Tordera disputarà el seu darrer partit al pavelló dels Països Catalans contra el Cerdanyola. Amb la permanència ja garantida, les tordarenques volen oferir una darrera victòria a la seva afició, que ha estat un pilar fonamental durant la temporada, una temporada, més ben dit, molt exigent. Finalment, demà a les 6 de la tarda, l'Atlètic Club Tordera, que rebrà la visita del Cadaqués, ara mateix antepenúltim classificat. Podreu seguir el partit en directe del Club Futbol Tordera a partir de 4:45 de la tarda i el Club Petit Tordera a través del canal de YouTube de Ràdio Tordera i el segon canal, respectivament. I pel que fa al temps, avui que tindrem un dia assolellat des de primera hora del matí, anirem veient com va canviant aquest temps durant la tarda, perquè sí que és veritat que poden aparèixer aquests núvols, però en tot cas, avui que no s'esperen pluges i que es quedarà en això, en núvols, amb unes temperatures doncs, que aniran des dels 12, més o menys, fins als pràcticament 20 graus. Per tant, un dia una mica més fred, això sí, amb el sol present durant tot el matí i els núvols cap a la tarda.
1: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: La veu de la parròquia. Una producció del Consell Pastoral de la Parròquia de Tordera. Notícies de la parròquia.
1: Bon dia, benvinguts a la veu de la parròquia del dissabte 16 de maig. Bon dia, mossèn Edwin.
2: Bon dia, Dolors, i bon dia a tots els nostres oients.
1: Mossèn, ja ha viscut el seu primer Sant Ponç.
2: Ja completem la celebració de les primeres comunions i hem viscut el meu primer Sant Ponç. I comencem la setmana amb la celebració d'aquesta festa tan gran, tan tradicional, i ha assistit molta gent. Em va semblar a mi, perdó, que era la primera festa patronal de Sant Ponç que vivia, que era molta gent, però em diuen que hi sol haver més assistència quan la data cau en dissabte o en diumenge.
1: Sí, és veritat.
2: De totes maneres, es va veure una bona assistència. Em va encantar escoltar les històries que em van explicar persones grans de com en la seva infància i la joventut venien caminant en grans grups o en carros tirats per rucs amb les famílies. I es compartia tradició del menjar, sí, però de les coses que la gent portava.
1: Es portava amb el menjar, sí.
2: Em va fer molta gràcia saber que hi va haver algun rector que les va dir que les solteres que rebessin la Rosa de Sant Ponç es casaven aquell any.
1: Ah, sí?
2: Sí, mira. Ara em conten també que era per posar sota el llit.
1: Sí, perquè anti-xinxes, com un insecticida, eh?
2: Pues no ho sabia, que les roses podien fer això.
1: Sí. La de Sant Ponç beneïda, sí.
2: Bé, el que vas veure és que persones de totes les edats se llevaven les roses beneïdes per conservar-les tot l'any.
1: Doncs
2: pues
1: sí.
2: Ara ja sé per què.
1: Sí, és per això.
2: Per les solteres i pels xinxes.
1: Per tot. Bé, mossèn, ara ja estem arribant a les últimes setmanes de Pasqua i ens queden les dues últimes festes, que són l'Ascensió del Senyor i la Pentecosta, i són festes conegudes per tothom, però sabem poc sobre l'origen d'aquestes festes. Com es va originar la festa de l'Ascensió del Senyor?
2: Bé, tots els que van a missa recordessin el que assenyalaven els passatges dels Fets dels Apòstols quan ens expliquen el que ha passat durant 40 dies després de la resurrecció del Senyor, de com es va aparèixer a diverses ocasions als seus deixebles, i així els dona l'Esperit i els va preparant perquè segueixin ells mateixos l'evangelització. Al final dels 40 dies,

0: els demana que els trobin a Galilea i pujar amb ells en una muntanya, i els diu les seves últimes paraules abans d'ascender al cel. Jesús els dona un mandat: anar a predicar i batejar els que es converteixin. Després diu aquestes paraules amb qui prega, demanant-li a Déu: Pare, jo no et demano que els treguis del món, sinó que els preservis d'ell. Amb tota seguretat, aquest va ser un dels records que més van arribar a marcar la vida de cadascun dels deixebles després de la passió i resurrecció. Primer, perquè és quan veuen tornar a Jesús on va venir, i a més perquè ja els va deixar preparats per seguir endavant pel seu compte i amb l'ajuda de l'Esperit Sant. Segurament els van recordar aquesta data cada any i van explicar aquests fets a tots els nous deixebles, com la celebració de la cena, l'últim sopar, i aquests successos eren part de les seves celebracions. Així, aquesta festa va ser una tradició que cada comunitat es portava una mica d'amagat a causa de les persecucions entre el segle I i III. Uh-huh. Però ja al segle IV es va instituir formalment, quan l'Església va poder ser reconeguda i permesa com una de les altres religions presents a l'Imperi Romà. Perquè va ser en aquell temps que va començar a organitzar-se progressivament la litúrgia, una mica com la coneixem.
1: Sí, sí, sí. Però les primeres comunitats cristianes ja la celebraven, aquesta festa?
0: Sí, després de la mort de Sant Esteve, quan les persecucions van començar obertament per part dels primers jueus persecutors, com Sant Pau, precisament, aquell temps, Saulo, els deixebles se'n van per tots els països coneguts en aquell moment, i on arribaven, predicaven, batejaven els nous convertits i els anaven ensenyant les seves celebracions. Primer l'Eucaristia, després els altres sacraments, i sense dubte que arribava la festa de les tendes, quan dona pas a la celebració de la Pasqua judea, jueva, i els recordava que va ser mort a la passió de Crist, així mateix recordaven el dia de l'ascensió del Senyor, però aquells primers segles anaven al costat de la celebració de la Pentecosta. O sigui, que l'ascensió i la Pentecosta eren dues celebracions d'una mateixa festa.
1: I quan van començar a celebrar-se separades l'ascensió i la Pentecosta?
0: A veure, tenim una data aproximada de quan van començar a celebrar-se separadament. Es creu, segons escrits de Sant Joan Crisòstom, que va poder ser al voltant de l'any 30... del 395.
1: Ara ha sortit, eh?
0: Ara ha sortit en castellà, sí. En què, segons el discerniment de l'Església, que als 40 dies de celebrar la resurrecció, primer se celebrés l'ascensió del Senyor, i als 50 dies, els apòstols de Jesús, és quan tots es mostren en públic, ja sense por, predicant a tots els que eren a Jerusalem, celebrant la Pentecosta jueva. Els jueus celebraven la festa de les collites, donant gràcies a Déu per les collites de la primavera. En aquesta mateixa data es va decidir que l'Església de Crist celebrés la collita de les conversions de jueus i pagans. Per això és el temps en què també comencem a celebrar-se els sacraments de la confirmació, que és la plenificació de l'Esperit Sant en els batejats. Just el diumenge passat llegim als Fets dels Apòstols que Felip va anar a Samaria i a predicar en aquesta ciutat. Llavors es van convertir i es van batejar molts, i després van ser Pere i Joan els que van confirmar comunicant-los l'Esperit Sant, imposant-los les mans, tal com ho fan avui els bisbes amb els que se confirmen.
1: Mm-hmm. I quin és el significat de l'ascensió per als cristians avui?
0: A veure, és molt important aquesta pregunta, perquè cap festa no ha de ser només una cosa que se celebri només per tradició o per costum. Comencem per una cosa molt important. Jesús va manifestar que tots els que ho reconeixen com Salvador i creuen en ell ho demostren escoltant i complint la seva paraula. Aquesta és la manera de viure en Crist i, per tant, com va dir el Senyor, la forma de com Crist viu en nosaltres. I si això es compleix, llavors també l'Esperit Sant està en nosaltres. Això és que és el que anomenem inhabitació, és a dir, que així estem en Déu i Déu en nosaltres. Però Jesús també va manifestar que vol que nosaltres estiguem on ell sigui. Aleshores, quan ell torna al cel, ens prepara estades per tots i ho diu que vindrà a portar-nos. Però, de debò, tota la vida del cristià ha de ser un camí d'ascens. Aquest és el sentit de l'ascensió. Quan vivim la seva paraula, quan vivim en Crist, aleshores ja estem ressuscitant i ascendint. De fet, cada cor humà, fins i tot els no creients, té la necessitat del transcendent. Per a nosaltres, els cristians, aquesta transcendència és no quedar-nos en les coses del món com el seu fi. El nostre objectiu, sinó que som només un mitjà temporal. La nostra meta està en la vida eterna. Així que en aquest món anem caminant amb la conversió i ascendint poc a poc fins que arribi el moment de néixer a la vida eterna. Mort el nostre cos, després d'alguna purificació entrem a la presència de Déu, el Pare, que ens espera per estar amb ell, perquè nosaltres estem en Crist i és allà on Crist ha volgut portar-nos. Així que tota la vida del cristià és un camí ascendent. Uh-huh. Aquest és el sentit de l'ascensió.
1: Pugem.
0: Ascendim. Que pugem, sí. Que no ens quedem aquí a baix. Uh-huh. A baix en les coses del món.
1: També, esclar, les necessitem, no? Com a humans.
0: Les necessitem, però són mitjans. Sí, no són l'objectiu de la nostra vida. Uh-huh. Imagina-te. Una vida humana completament dedicada solament a les coses del món.
1: Humanes, de menjar, de...
0: Què et portes quan és mort? Què portes? No portes res.
1: Ho deixes tot aquí.
0: Tot. Hasta l'orgull, el títol i la fama.
1: També. On es va originar la festa de Pentecosta?
0: Bé, com he explicat abans, tenim dues festes diferents de Pentecosta. Primer, la festa del poble jueu. Quan el poble va sortir d'Egipte i va estar caminant 40 anys pel desert fins que va estar madur per entrar a la Terra Promesa i viure ja en llibertat dels fills de Déu. Es pot considerar que van ser com qualsevol poble nòmada. Uh-huh. De manera que, a entrar a la Terra Promesa, ja s'assenten i comencen a treballar la terra. Molt probablement, l'any d'arribar, celebren per primera vegada el record de l'alliberament i el que anomenem Pasqua, que és el començament de la primavera. Just als 50 dies es recullen les collites i aleshores fan ritus d'agraïment a Déu per la terra fèrtil i pels fruits que els alimentaven. Després hi ha per als cristians la Pasqua de Jesús, que és el pas de la seva mort a la resurrecció. I als 40 dies van començar a celebrar que la seva església sent que l'Esperit Sant del Senyor es planifica i els acompanya en l'abundància de dons. Així comença la nostra Pentecosta.
1: Sí, sí.
0: Sí, una resignificació de la festa pasqual de la Pentecosta jueva a la Pentecosta de l'alma, de l'ànima. Sí, sí.
1: I la Pentecosta és el fonament de l'Església?
0: Pot dir-se que sí. Podem dir que a la Pentecosta es funda l'Església que ja havia començat a la comunitat dels apòstols. Des que eren els primers deixebles de Jesús, podria dir-se que quan celebren amb ells la cena pasqual i els demana que facin això en memòria meva, com diu el Senyor, ja es disposa que vegin l'Eucaristia com un centre de gravetat de tota la gràcia que rep la comunitat. Però la seva maduresa a l'Esperit es manifesta a la predicació pública de Pentecostés, de la Pentecosta, quan molts dels que escoltaven es converteixin i formen comunitats. Així ja podem parlar d'església, que es congrega al voltant dels sacraments, primer del bateig, després de l'Eucaristia i dels altres sacraments. Si recordes el fet dels apòstols, ens conten com els deixebles predicaven a la ciutat,
1: sí,
0: just a les portes del temple, i ahí es reunien, especialment a la Porta Bonica.
1: Ah, a més, l'entrada més important, no?
0: I junt a la piscina de Betesda, sí, també eren llocs on es posaven, especialment Pere, Joan i els altres apòstols també, es repartien i la gent que es posava al voltant començava a sentir que tenia una cosa en comú i a parlar i a caminar junts i a viure compartint aquests nous valors. I eren jueus, però eren com una secta, primerament. Però després van donar-se en compte que no podien seguir la llei jueva i ser de Crist, perquè la religió en Crist era una llibertat,
1: sí,
0: i la religió jueva, molt farisaica,
1: normes,
0: constrenyia molt, sí, a base de normes.
1: Molt bé. I quin és el significat de Pentecosta per nosaltres avui?
0: La nostra Pentecosta ha de ser una renovació espiritual. És el sentit primari. Repeteixo, no pot ser una mera tradició o complir una costum cristiana. Ha de tenir un sentit de novetat. Cada festa, cada temps fort i cada sacrament ha de ser una cosa que renovi en mi la gràcia que Déu m'ha concedit. Entre la Pasqua i la Pentecosta, cadascun de nosaltres hem d'anar revisant la nostra vida cristiana, avaluar-nos en l'amor de Crist, mirar si estem acollint la seva paraula i, sobretot, vivint-la. Buscar seguir rebent la gràcia, en altres paraules, treballant en la conversió, perquè la conversió no és conformar-se. Que un dia els nostres pares ens van portar al baptisme, després a la primera comunió, després per obediència ens van fer confirmar, algun dia es van a casar i aleshores dir que amb això ja som cristians, que és el que comúment passa. Sí. No, la conversió és un camí on no ens conformem a complir això i allò, sinó que ho vivim i busquem ser cada cop millors.
1: Al és final, un no parar, no?
0: Sí,
1: un...
0: A l'atardecer de la vida, sí, examinaran l'amor, decía Sant Joan de la Creu, precisament.
1: Sí, sí. I amb molta raó, em sembla a mi, no?
0: Sí, sí.
1: Que l'amor, de fet, és com l'essència, el motor...
0: L'essència, el motor.
1: De
0: però
1: la nostra
0: no
1: vida.
0: No l'amor de les mariposes a l'estómac, no. No, no un sentiment
1: que, també és, però...
0: que canvia quan ja sí, te poses una mica l'eix.
1: Al cap d'un temps, no?
0: No, sinó aquell amor que en veritat rescata de l'altre totes les coses bones que té, sense posar de relleu les coses negatives que tots tenim.
1: Que tots tenim.
0: Sí, els defectes. Sí.
1: Molt bé, molt bona explicació, doncs, mossèn Edwin. I moltes gràcies.
0: A tu, Maria Dolors. A Dolors Maria... Dolors no. Sí, Maria Dolors Olivera, sempre et confon. El nom,
1: no
0: la persona.
1: No és estrany.
0: Sí. Molt bé, gràcies, Dolors.
1: Gràcies i fins la setmana que ve.
0: Molt bé, adeu-siau. I bona festa de l'Ascensió.
2: La veu de la parròquia, una producció del Consell Pastoral de la Parròquia de Tordera.

0: 107.1 FM.
1: El maig arriba fort. Terrasses, plans, fotos... Que no t'enxampis sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratuïtament el teu somriure a Dental Company Tordera. Demana cita avui mateix al 930 13 02 78.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
4: Des de cada punt del país, on hi ha notícia.
5: Amb tots els accents, totes les veus. Ningú no t'ho explicarà de més a prop.
6: Cada dia, a primera hora, informació de servei públic a les televisions i ràdios locals de Catalunya.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
7: Facebook, la plaça de l'opinió. A Ràdio Tordera ens agrada escoltar-te. Per això, el nostre Facebook és molt més que notícies. És un espai on la teva opinió compta. Participa en les nostres enquestes, guanya premis amb els concursos i segueix en directe les tertúlies i entrevistes que marquen l'actualitat del poble. Connecta, comenta i forma part de la ràdio. Segueix-nos al Facebook de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
0: Ràdio Tordera.
8: TikTok, el millor de la ràdio en 15 segons. La ràdio també es mira. Al TikTok de Ràdio Tordera t'apropem els millors moments de la nostra programació, vídeos exclusius i fragments dels directes que no et vols perdre. L'actualitat del poble adaptada al teu ritme, de forma ràpida i visual. Encara no ens segueixes? Entra a TikTok, busca Ràdio Tordera i diverteix-te amb nosaltres. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
9: La primavera, el restaurant Les Ferreres altera, perquè pots seguir gaudint dels seus menús del migdia i esmorzars de forquilla, però ara també a la fresca de la seva terrassa, prenent el sol envoltat de natura. I si plou, els cargols que surtin a la cassola. Restaurant Les Ferreres. Per reserves i encàrrecs, truqueu al 93 764 0607.
10: Grans Mestres, una selecció equilibrada entre música simfònica, música sacra i música de cambra. Grans Mestres, els dissabtes a les 12 del migdia i en reemissió els dimecres a la nit.
0: Ràdio Tordera.

0: Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
1: Hola, què tal, amics? Avui parlarem de les catequesis franciscanes que es duen a terme al convent de les Germanes Clarisses de Vilobí d'Onyà, amb motiu del jubileu franciscà que s'està celebrant aquest 2026. També us farem 5 cèntims dels continguts del nou número de la revista diocesana El Senyal. Amics i amigues, comencem, com sempre, escoltant el missatge setmanal que ens adreça el nostre bisbe Octavi.
2: La paraula del bisbe, una reflexió setmanal del nostre bisbe, Fra Octavi Vilà.
3: Benvolguts i benvolgudes. Quan Jesús aparegué a Maria Magdalena, li anuncià que havia de pujar al seu pare, que és el nostre pare, al seu Déu, que és el nostre Déu. 40 dies després de la celebració de la Pasqua, l'Església celebra la solemnitat de l'Ascensió del Senyor. Ho recitem al credo cada diumenge, tot dient: «Se'n pujà al cel i seu a la dreta del Pare». Però potser no acabem de copsar el sentit d'aquesta afirmació. Crist, el Fill de Déu, es feu verdaderament home sense deixar per això de ser Fill de Déu. Va compartir la nostra humanitat, tot allò que nosaltres ara i aquí ens fa patir. I compartint-ho, es va mostrar que no tot acaba en la mort, que darrere la mort hi ha quelcom. Això és el que ens mostra la seva resurrecció i la seva ascensió. Que aquell Crist traït, castigat, jutjat, abandonat i crucificat no és el final. Que la darrera paraula no la té la mort, sinó la vida en Crist. Recitem cada diumenge el nucli de la nostra fe, i a força de repetir-ho, correm el risc de fer-ho de manera rutinària, sense acabar de parar atenció a allò que diem i que correspon al que realment creiem. En aquestes setmanes en les quals en tantes parròquies reben el sacrament de la confirmació joves i no tan joves, pot ser bo mirar de parar més atenció allò al qual durant els ritus de la confirmació es renuncia i s'afirma creure. Quan els nostres germans i germanes reben el sacrament de la confirmació, són convidats tot just abans de rebre el crisma a renunciar a tot allò on es manifesta el mal, estar disposats a tot allò que afavoreix de fer el bé i a declarar la seva fe en Déu Pare, Jesucrist, l'Esperit Sant i l'Església Catòlica. Per acabar manifestant la seva confiança en l'Evangeli de Jesucrist en totes les circumstàncies de la vida. I un cop els que han de rebre el sacrament han declarat tot això, tots afirmem que aquesta és la fe de l'Església que ens gloriem de professar en Crist, Senyor nostre. En aquestes celebracions del sacrament de la confirmació, fem, doncs, professió de la nostra fe, personalment i com a comunitat. Esdevé, doncs, una ocasió per aprofundir en el que diem que professem, que creiem en Crist fet home, nascut de la Verge Maria, mort a la creu i sepultat, ressuscitat, i un cop pujat al cel, assegut a la dreta del Pare. La seva ascensió al cel, com l'assumpció de la Mare de Déu, ens obren camí a nosaltres. Com escriu Sant Bernat de Claravall: «Germans, aixequem al cel el cor amb les mans i caminant amb fe i devoció, acompanyem el Senyor en la seva ascensió. Molt aviat i sense obstacles, serem arrabassats en els núvols per estar amb ell». Fins la setmana que ve, si Déu vol.
0: Cada setmana per aquesta emissora, Església Viva.
1: El punt de vista d'aquesta setmana ens el porta mossèn Martirià Brugada, rector de Lloret de Mar. Quan vulguis, Martirià.
4: Són diversos els mesos que al llarg de l'any es dediquen a Maria, entorn, sobretot, de les celebracions marianes. La litúrgia li dedica a l'Advent, que culmina amb la festa del 1 de gener, la festa de Santa Maria Mare de Déu. Els ortodoxes li dediquen l'agost, centrat en la Dormició o Assumpció de la Mare de Déu. L'octubre es centra en la festa del Roser, o també hi ha qui ho fa centrant-lo a la Mare de Déu del Remei. I encara els servites li dediquen el setembre, entorn de la Mare de Déu dels Olors. A la segona meitat del segle XVIII és quan més es difon i es consolida la pràctica de dedicar el mes de maig a Maria. Diversos jesuïtes, successivament, escriuen llibrets per propagar-ne la pràctica amb grans edicions. Un és el del pare Aníbal Dionisio, l'altre el pare Lalumia, l'altre el pare Alfonso Muzzarelli, en desenes d'edicions. Els rigoristes jansenistes en volien frenar la devoció que s'anava consolidant i calant a les parròquies, a les comunitats religioses, a les famílies. El papa Pius VII, el 1815, li concedia especials indulgències, i també el papa Pius IX.
5: Hi ha qui busca els precedents d'aquesta devoció en les celebracions romanes dedicades a la deessa Flora. De fet, no serà fins al segle XIII que el rei Alfons X anomenarà Maria Flor de Maig a les seves càntigues. I serà Sant Felip Neri, que a finals del segle XVI, qui més promourà actes populars de devoció mariana el mes de maig. A casa nostra també podem esmentar, com a precedents, les celebracions del Roser de Pasqua, que, si bé dedicades a Jesús ressuscitat, també tenen un fort accent marià.
0: Esteu escoltant Església Viva, el magazín de la nostra diòcesi.

0: Com molt bé saben els nostres oïdors, aquest 2026 se celebra el jubileu franciscà amb motiu dels 800 anys de la mort de Sant Francesc d'Assís. Vam celebrar fa poc el jubileu de l'Esperança, doncs ara tenim el jubileu franciscà. Tenim a l'altre costat la germana Clara de la Fraternitat de Santa Clara de Vilobí d'Onyar. Benvinguda, germana Clara, pau i bé.
1: Pau i bé, molt bon dia.
0: Bé, aquest cap de setmana se celebra una de les moltes catequesis d'espiritualitat franciscana que heu organitzat aquí en la vostra fraternitat de Vilobí d'Onyar. Varen començar el passat mes de març i finalitzen el mes de novembre. Són unes catequesis obertes a tothom. Parla'ns una mica, germana Clara, d'aquestes catequesis d'espiritualitat franciscana amb motiu del jubileu franciscà.
1: Bé, aquestes catequesis les hem pensat, les vam pensar per tal de fer arribar al màxim de persones possible l'espiritualitat franciscana, que nosaltres considerem que és el gran tresor de la nostra vida. I si tu tens una cosa que et fa feliç, que sents que allò omple, que allò... Bueno, pues hem pensat, per què no aprofitar aquest esdeveniment d'aquest jubileu franciscà i fer apropar aquí a terres gironines, que per altra banda tradicionalment ha estat una terra també on el franciscanisme ha deixat la seva petjada, doncs fer arribar aquesta manera de viure i entendre l'Evangeli i de viure i entendre la vida en el dia a dia. I una miqueta ho hem organitzat des d'aquest interès de fer arribar aquest missatge franciscà al màxim de persones possibles.
0: Es du a terme de 4:45 a 6:15 de la tarda, per tant és una horeta. Qui l'imparteix?
1: Aquestes les preparem nosaltres, hem escollit els temes nosaltres, els preparem nosaltres, fem una petita... T'explico com funciona?
0: Oh, i tant.
1: Sí, doncs mira, fem una petita reflexió que procurem que no sigui més de 20-25 minuts. Després intentem establir un diàleg i, bueno, hi ha un diàleg entre la gent que ve, que participa. I després preparem també com un petit esquema, perquè, clar, no només és venir a escoltar, almenys és el que nosaltres pretenem, no? No només és venir a escoltar i dir, ai, mira, Sant Francesc, quina, que bé, que bonic, que com m'agrada, sinó que del que parlem, doncs aquesta gent s'ho pugui, la gent que participa, les persones que participen es puguin portar alguna cosa a casa seva, perquè al llarg del mes, perquè com que ho fem cada mes, doncs allò, si els hi va bé, puguin anar-lo llegint, puguin anar-lo reflexionant i d'alguna manera també fer-lo present en el seu dia a dia. Els hi preparem, doncs, bueno, un petit guió. Qui vol s'ho porta, qui vol ho deixa, però bueno, un guió també per fer una petita pregària personal a casa. I després acabem, les persones que es volen quedar, doncs compartint la pregària de vespres, que és a les 6 de la tarda.
0: Les persones que els hi pugui interessar, doncs ho poden sol·licitar en el telèfon 972-474-276. Repeteixo, 972-474-276. Qui està convidat aquí, germana Clara? Qui pot venir?
1: Qualsevol persona que estigui interessada en conèixer i aprofundir l'espiritualitat de Sant Francesc, i no només la de Sant Francesc, sinó l'espiritualitat evangèlica. Qualsevol persona.
0: Quines edats?
1: La veritat és que aquí no hem posat ni cap avall ni cap amunt. Qui vulgui.
0: Porteu ja unes quatre catequesis, quatre trobades. Quin ha estat el resultat de moment?
1: Pues mira, de moment van començar amb 9 persones, van venir 9 persones, la primera que van fer, que van parlar sobre... Van començar, anem resseguint la vida de Sant Francesc una mica, no? Van començar pel punt de partença de l'experiència de Sant Francesc, que va ser la conversió, en el mes de març, i van participar 9 persones. Després, a la segona, van quedar una mica sorpreses, perquè van passar de 9 a 16. Van dir, uf, bueno, Sant Francesc té interès per ser conegut. I bueno, molt bé. També participen totes les germanes, no només la germana que ha preparat la catequesi, sinó que tota la fraternitat hi són presents per donar testimoni, bueno, també de que no només és una persona, sinó que són totes les que volem que aquest missatge doncs arribi al més lluny possible. I ara estem a l'expectativa, la propera no sabem com anirà.
2: Església viva. Agenda i actualitat a la diòcesi de Girona.
3: Ràdio Tordera.
4: Si vols seguir tot l'esport català, escolta cada cap de setmana En Joc. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo, esport adaptat. Tots els marcadors, les històries, els protagonistes, els mites i les joves promeses. L'actualitat i la realitat del nostre esport, els dissabtes i els diumenges de 8 a 10 del vespre, només aquí, a la teva ràdio local.
5: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let, i també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instalsar, al carrer Sant Ramon 15 de Tortera i al telèfon 666 50 27 50.
6: Càpsules informatives.
7: Arriba el final de curs i l'Escola de les Arts del Teatre Clavé ja té dates per les mostres. La primera serà el dissabte 23 de maig a les 6 de la tarda, una mostra de dansa, El cos com a quadern de bitàcora. La següent serà el divendres, dia 29 de maig, a 6:45, Sensibilització i Hàbitats, fet pel grup de Belles Arts i Expressió Dramàtica. Faran tres representacions, reprogramant-nos Allà on neixen els mons impossibles i Desaparellats. El dissabte, dia 30 de maig, a les 6, a l'aula del teatre, Finestres sobre la paraula, Les nits d'Harun al-Rashid, Escenes de Bernarda Alba i L'Esfinx seran els quatre grups que faran aquestes mostres de teatre. I el dia 19 de juny, a les 7 de la tarda, el concert final de l'Escola de Música.
3: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
2: Església viva. Agenda i actualitat a la diòcesi de Girona.
0: Aquestes catequesis, recordem, es porten a terme a la mateixa fraternitat de Santa Clara de Vilobí d'Onyà, del convent de les Germanes Clarisses. Varen començar, com dèiem, el mes de març, finalitzant el mes de novembre, l'agost no, feu aquí també el vostre descans, i es fan de 4:45 a 6:45 de la tarda. Bé, com esteu visquent? Com aquest any jubilar de Sant Francesc d'Assís? Hi ha dos temples a la diòcesi de Girona que es pot aconseguir la indulgència, no? El jubileu, que es pot aconseguir el jubileu. Un d'ells és a Arenys de Mar, en vàrem parlar ara fa uns mesos, i l'altre, per aconseguir el jubileu, és el vostre, el d'aquí, de Vilobí d'Onyà. Com l'esteu visquent?
1: Pues la veritat, nosaltres ho estem visquent amb molta alegria. I no sé, no sé com dir, amb molt d'entusiasme, ens sentim, bueno, no sé, molt felices de poder viure aquest jubileu. I també estem com molt, no sé, interiorment molt plenes, perquè no és que vingui moltes persones, però sí que ve gent amb un interès molt profund, perquè la seva fe cada vegada estigui més arrelada, sigui més viscuda i sigui, no sé, molt més, poder-la expressar més a l'exterior. I això a nosaltres, doncs, ens omple molt. I, bueno, i a nivell frater, pues, també fent el nostre petit jubileu, fent les nostres pregàries centrades també en el tema de la vida i de l'espiritualitat de Sant Francesc, perquè només podem donar si nosaltres tenim. Per una altra banda, estem procurant tot aquest any centre la nostra formació i la nostra pregària en les diferents dimensions de l'espiritualitat de Sant Francesc.
0: La gent que vulgui guanyar el jubileu al convent de les germanes Clarisses de Vilobí d'Onyar, doncs simplement que se n'informin. Abans deia el telèfon, 972-474-276. Què és necessari per guanyar el jubileu, germana Clara?
1: Jo diria que el primer tenir molta fe. Però bueno, el que està establert per l'Església doncs és venir a assistir a una missa en el temple jubilar, després haver confessat, a confessar-se, combregar i resar per les intencions del Sant Pare. Simplement això.
0: I això es pot fer aquí, en el mateix convent?
1: Sí, hi ha alguna persona que ens ha preguntat pel tema de poder confessar i tal, doncs, bueno, el capellà que ve a celebrar l'Eucaristia està disposat a acompanyar aquest moment de retrobament amb el Senyor.
0: La missa a quina hora la feu? Ho dic per això, per la gent que vulgui guanyar el jubileu.
1: Sí, la missa de dilluns a divendres la tenim a 9:15. El dissabte la tenim a 9:00 i els diumenges a 11:00 del matí.
0: Molt bé, repetim això, de dilluns a divendres a 9:15 del matí, el dissabte a 9:00 i el diumenge, has dit, germana Clara?
1: A 11:00 del matí.
0: Molt bé. I la gent que vulgui guanyar el jubileu, doncs pot demanar més informació a vosaltres mateixes.
1: Sí.
0: Germana Clara, en què ajuda a la societat actual l'espiritualitat de Sant Francesc d'Assís? Com ho resumiries?
1: Mira, jo crec que ajuda a la societat d'avui simplement tenint consciència de que no estem sols en aquest món, sinó que vivim en comunitat, en fraternitat, que realment el que ens uneix és el que som, persones, és el que intentem viure, i sobretot també aquesta dimensió d'intentar crear cada vegada més lligams de comunió i creure que la pau està al nostre abast i que en la nostra vida podem ser persones que a poc a poc vagin creant aquesta necessitat de treballar i de viure per la pau. Per la pau no només personal, sinó la pau allà on hi siguem nosaltres.
0: Sant Francesc d'Assís va morir l'any 1226. És un home actual, sí, germana Clara?
1: I tant. Mira, fa relativament poc, no? L'encíclica Fratelli Tutti, per exemple, ahí la tenim. També tenim Laudato Si. Aquests dos documents del Sant Pare estan inspirats en la espiritualitat franciscana, que és ben actual. I la pau, el respecte, la valoració de la persona, això hauria de ser el que ens guiés al dia a dia i és molt necessari en el nostre món quan la violència, la manca de respecte, la utilització de les persones i dels béns que tenim en lloc de la cura i el respecte, jo crec que sí, i tant que Sant Francesc és actual, perquè l'Evangeli és actual.
0: I l'estima la natura.
1: I Sant Francesc va viure l'Evangeli. La natura com a reflexa de l'amor de Déu. Mm. No només per la natura, sinó com a reflexa d'aquest amor de Déu per les persones.
0: Alguna cosa més, germana Clara? Estem parlant d'aquest jubileu franciscà que es porta a terme durant tot aquest 2026.
1: Només desitjar a les persones que puguin escoltar aquest moment que estem compartint en la ràdio, doncs desitjar-los la pau i el bé, desitjar-los que siguin persones que visquin la seva fe amb un compromís personal i comunitari per portar aquest desig de pau i de bé a la vida del dia a dia i allà on ells i elles desenvolupin la seva activitat normal.
0: Recordem als nostres amics oïdors que el jubileu es pot guanyar a Arenys de Mar, al convent dels Pares Caputxins i també al convent de les germanes Clarisses a Vilobí d'Onyar. Moltes gràcies, germana Clara, pau i bé, que vagi molt bé aquest jubileu.
1: Moltes gràcies a tu, Pau, i bé per tu i per tothom.
2: Això és Església Viva, mitja hora de ràdio amb l'actualitat de la nostra diòcesi.

0: Ha sortit un nou número, un nou exemplar de la revista diocesana El Senyal, com és costum. Parlem amb el seu director, que és en Xavier Roca. Benvingut, Xavier.
1: Hola, què tal?
0: Bé, doncs ens expliques algunes de les particularitats d'aquest número, que està dedicat a una llar digna, no? Sobretot a els programes d'habitatges de Càritas, tu mateix.
1: Exacte, doncs aquest número darrer que ha sortit del Senyal, parlem de l'habitatge amb un sentit molt ampli i molt lligat també al que és la doctrina de l'Església, la doctrina social. De fet, en aquest sentit, abans doncs, d'entrar en els programes de Càritas en aquest àmbit, parlem una mica de què representava la casa pels primers cristians, fem una mica de repàs doncs, dels documents eclesials dels últims papes doncs, que tracten aquesta qüestió, aquesta opció preferencial pels pobres, no? Aquesta mirada doncs, amable doncs, cap a les persones que necessiten doncs, una llar digna. També parlem de la història, no? com s'ha anat doncs vehiculant aquesta ajuda social de l'Església des dels primers temps fins a l'actualitat, tant a nivell doncs, global, a nivell universal d'Església, com també a nivell local, a nivell diocesà, amb diverses doncs, iniciatives que al llarg dels anys doncs, s'han pogut anar doncs, promovent per a aquestes persones. També doncs, llavors dediquem un ampli espai doncs, a tots, no? A tot el suport que hi ha des de Càritas, les campanyes doncs, que es fan anualment, els diferents projectes, programes. També doncs, dediquem un espai doncs, a un documental que es va promoure des de les Càritas joves de diferents diòcesis doncs, per doncs, portar en el gran públic doncs, aquesta realitat del sensellarisme i l'acció social que Càritas doncs, fa arreu del país.
0: Des d'aquí aplaudim la tasca de Càritas amb diocesana. Agraïm també tots els col·laboradors que doncs, sovint escriuen amb nosaltres en aquesta revista diocesana de forma totalment desinteressada. La revista compta també doncs, amb apunts etnogràfics. No? En Miquel Àngel Ferrer, rector de les parròquies de Figueres, ens parla d'aquest tradicional aplec de Sant Pau de la Calçada. També podem veure aquestes pintures fantàstiques que està fent l'artista local Joan Carles Osuna a l'església d'Hostalric. I també hi ha altres coses, no, Xavier? La salutació de nous delegats diocesans, per exemple, no sé.
1: Exacte, de fet, en els últims mesos, últimes setmanes fins i tot, doncs hi han hagut nomenaments de nous delegats diocesans i altres càrrecs doncs, de relleu a la diòcesi, com poden ser mossèn Emili Galant com a nou delegat de missions, la Mònica Tomàs com a nova directora de Justícia i Pau, Rosana Sousa com a nova delegada de Migracions i, per exemple, Joan Pinya, no?, com a nou delegat de Patrimoni Cultural. Són aquests quatre dels que, en fi, dels molts altres que hi han hagut i que anirem tractant també en les properes edicions del Senyal, també per presentar aquests canvis, no?, que hi estan havent doncs, darrerament, a partir també del nou bisbe, doncs, Fra Octavi Vilà, doncs, que fa dos anys que el tenim amb nosaltres i que a poc doncs, van haver-hi una sèrie de canvis, de relleus, per diferents motius, no? I que ajuden a actualitzar una mica doncs, aquest missatge de l'Església Diocesana de Girona de cara doncs, a l'interior, no? Al públic intern i també de cares al públic extern.
0: El sínode segueix sent notícia, el seguim tractant, també altres activitats com la jornada diocesana del malalt. Parlem de què és vida creixent i també d'altres temes interessants com l'any jubilar de Sant Francesc d'Assís, que ara mateix teníem la germana Clara, que ens feia 5 cèntims.
1: Exacte, parlem una mica d'això, de l'obertura que va haver-hi a les Clarisses justament el 21 de febrer, que es va obrir aquest any jubilar, que ens ajudarà també a apropar-nos una mica més doncs, a Sant Francesc d'Assís i tot el seu carisma, no?
0: I l'historiador Narcís Maria Mec ens parla del bisbe Joan de Viclar o de Joan de Viclara. També a l'apartat de les parròquies de Fem Coneixences, la parròquia de Sant Cugat de Sal, amb un article de la Carme Conellera que ens parla de les particularitats de la parròquia de Sant Cugat de Sal.
1: Aquest és un apartat interessant, és un apartat interessant que ens ajuda doncs, a apropar-nos a la realitat, no? més del dia a dia de les parròquies del nostre bisbat, d'una forma doncs, també molt directa directe a partir de gent de la mateix, del mateix equip parroquial, i que a banda, doncs, de les notícies que hi puguin haver, doncs, en referència a aquestes parròquies, doncs aquí ens ajuda a apropar-nos al seu dia a dia.
0: I entrevistem també a Xavier Noalart, que va ser el pare pelegrí de Tossa d'aquest any. Xavier, qui es vulgui subscriure al Senyal, que ens truqui en el telèfon 972 41 28 84,
1: o que escrigui a comunicació@bisbatgirona.cat.
0: Exacte, o que truqui al Bisbat de Girona, que ho busquin a Google, així de fàcil.
1: O a la parròquia de proximitat.
0: Exacte. Gràcies, Xavier, que vagi bé.
1: Molt bé, adeu-siau.
2: Església Viva. Agenda i actualitat a la diòcesi de Girona.

0: Break de final d'Església Viva. Anem a saber quin és el significat de l'Evangeli per aquest diumenge 17 de maig amb Mapi Osés, professora d'Institut. Benvinguda, Mapi. Bon dia, eh?
1: Hola, bon dia.
0: Quan vulguis.
1: Aquest és l'últim relat de l'Evangeli de Mateu. Des d'una muntanya, amb tot el simbolisme que pot representar. Torna a parlar als 11, amb paraules que són tot un càntic a l'esperança i a la missió. Ensenyeu a guardar tot el que jo us he manat. No és un enviament només per als deixebles, sinó també per a nosaltres. Som cridats a ser testimonis. Enmig de pors i dubtes, ens convida a confiar, a seguir-lo i a caminar amb valentia. Ens fareu d'un gran tresor, que, per cert, diposita en gerros de terrissa. Som fràgils, limitats, però no estem sols. La força interior, malgrat la nostra debilitat, ens la dona el Mestre. Jesús assegura que sempre serà amb nosaltres, cada dia, fins a la fi dels temps.
0: I fins aquí Església Viva. Aquesta ha estat una producció del Bisbat de Girona per aquesta emissora. Ens tornem a escoltar la setmana que ve. Sigueu feliços.
2: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Bon dia, passa un minut de les 10 del matí, els parla Genís Mas. Repassem les notícies més destacades d'avui dissabte 16 de maig. La policia de Tordera intercepta un menor amb un patinet elèctric trucat que circulava a 75 km per hora. El conductor va donar positiu penal ahir en alcohol i drogues i en paral·lel els agents van realitzar una nova ofensiva contra les connexions il·legals a la xarxa elèctrica en diverses urbanitzacions. Rafa Delgado cedeix el testimoni a Toñi García com a cap de llista del PSC de Tordera. Després de 12 anys liderant el projecte socialista al municipi, el regidor fa un pas al costat per donar un nou impuls al partit. I Tordera tanca l'abril amb una baixada de l'atur. Durant l'abril ha disminuït en 16 persones les llistes d'atur a Tordera.

0: La policia local de Tordera ha protagonitzat una setmana d'intensa activitat amb dues intervencions destacades en matèria de seguretat viària i civisme. L'actuació més sorprenent va tenir lloc en el marc de control de vehicles de mobilitat personal ahir divendres, on es va immobilitzar un patinet que quadruplicava la velocitat permesa. Els agents van aturar un conductor menor d'edat que circulava amb un patinet elèctric modificat. Segons les proves realitzades, el vehicle era capaç d'arribar als 75 km per hora quan el límit legal és de 25. A més de l'excés de velocitat, el jove també va donar positiu en el control d'alcoholèmia, superant el límit penal, i també va donar positiu en el drogotest per consumir substàncies estupefaents. El patinet va quedar immediatament immobilitzat i el menor va estar denunciat per diverses infraccions greus contra la seguretat viària. D'altra banda, la policia local va mantenir la pressió contra el frau en els serveis bàsics. Durant aquestes setmanes va dur a terme un nou dispositiu conjunt amb els Mossos d'Esquadra i tècnics de l'empresa subministradora d'electricitat. El Partit Socialista de Tordera enceta una nova etapa amb la darrera assemblea de la corporació local, que va confirmar que Rafa Delgado no repetirà com a candidat a l'alcaldia. El relleu l'agafarà Toñi García, actual regidora i portaveu del grup municipal, en una decisió que Delgado ha descrit com a meditada, natural i presa conjuntament. Delgado ha estat la cara visible del PSC a Tordera durant més d'una dècada. Ha explicat que després de 12 anys de responsabilitat és el moment de buscar una nova energia pel projecte.
1: Des de 12 anys com a responsable, doncs, calia fer un canvi per agafar un nou impuls i un nou projecte, i la persona més indicada, que millor coneix l'Ajuntament, que més ha treballat i més compromesa i amb una altíssima capacitat, és Toñi García, que és una decisió que ja vam prendre conjuntament i de manera natural després de les últimes eleccions. Ell és portaveu del grup municipal i jo, des de la meva posició com a actual regidor i com a primer secretari de l'agrupació socialista, doncs li donarem tot el nostre suport amb tota la il·lusió.
0: En fer balanç de la seva trajectòria, Delgado ha recordat els moments més complexos de les darreres legislatures, marcades per fets com el temporal Glòria o la crisi de la Covid-19. Malgrat les dificultats i la lentitud de l'administració en alguns projectes,

Baixa l'atur a Tordera a l'abril. Segons les dades de la Diputació de Barcelona, el mes passat va tancar Tordera amb 973 persones desocupades, una baixada de 16 persones respecte al mes anterior. Aquesta baixada situa l'índex d'atur en un 10,32%. Una dada que repeteix Tordera com el segon municipi maresmenc amb la taxa d'atur més elevada, només superat per Pineda de Mar. La dada positiva és que tenim 48 tordarencs i tordarenques menys en atur respecte a fa un any. La comarca del Maresme tanca el mes amb una baixada de 527 persones a l'atur. Actualment hi ha 18.837 persones de la comarca sense feina, el que representa un 8,58% de la població. A l'abril, Catalunya va assolir el màxim d'afiliats a la Seguretat Social des que hi ha registres ara fa 22 anys. En un any ha sumat gairebé un 2% de treballadors en actiu i ja frega els 4 milions. Això mentre l'atur va caure per segon mes consecutiu a un ritme del 2,8%, amb unes 11.200 persones menys que l'any passat i la millor xifra dels darrers 18 anys per un mes d'abril. Des dels sindicats alerten que la reducció de l'atur és temporal perquè afecta el sector dels serveis i reclamen al govern mesures endavant l'increment d'eros que s'estan produint a Catalunya davant la crisi de l'Iran.

0: El Fòrum pel Teatre i la Cultura ja ho té tot a punt per la seva nova estrena d'enguany. Aquest dissabte i diumenge, aquest cap de setmana, el Teatre Claver acollirà la representació al Mètode Gronholm, una de les obres més reconegudes del dramaturg Jordi Galceran. La trama situa l'espectador en un procés de selecció de personal per a una multinacional, on quatre candidats hauran de sotmetre's a unes proves tan enginyoses com cruels. L'obra combina la tensió amb l'humor i explora fins on som capaços d'arribar els humans per aconseguir l'èxit laboral. Segons ha explicat la presidenta de l'entitat, Sofia Gajardo, es tracta d'una producció exigent pel que fa al text i la interpretació, i també pel que fa a l'agilitat dels diàlegs, que pretén mantenir el públic en alerta fins a un final que sorprendrà a tothom.
1: Doncs la podeu trobar el dissabte 16 de maig i el diumenge 17 al Teatre Claver de Tordera a les 7 de la tarda. I aquesta obra tracta, bueno, és una comèdia i tracta d'una entrevista de feina on van quatre candidats i passen moltes coses, un embolic bastant heavy amb el qual després al final es desenvolupa tot i es veu el resultat. Ens fan falta aquests últims assajos que queden, però molt contenta de la feina que han fet tots els companys, tots els actors, i agraïda, la veritat.
0: El repertori de personatges està compost per tres actors i una actriu que interpretaran quatre candidats al lloc de feina. Cada un jugarà les seves cartes per aconseguir l'objectiu i des de la direcció s'ha assegurat que ens sorprendran en algun moment de l'espectacle.

El Club Futbol d'Ordera un pas de proclamar-se campió de Lliga i assolir l'ascens directe. Aquest dissabte a les 5 de la tarda el Municipal d'Esports acollirà el duel decisiu del Club Futbol d'Ordera. En l'última jornada de la temporada regular, els tordarencs arriben líders amb 69 punts, dos més que els Sils, i depenent de si mateixos per conquerir el títol de Lliga i aconseguir l'ascens directe a segona catalana. Tot i que un empat podria ser suficient gràcies a la diferència de 9 gols, al gol a baraix, una victòria evitaria qualsevol dubte i suposaria la desena victòria consecutiva de la equip, una fita inèdita en els darrers anys del club. A davant, però, tindran el Sant Feliu de Guíxols, actualment tercer classificat, que lluita de valent per consolidar-se com un dels 6 millors tercers de la categoria i assegurar-se així una plaça al play-off d'ascens. Tot el partit que el podreu seguir a través del canal de YouTube i la 107.1 FM. A la mateixa hora, a les 5 de la tarda, el Club Petit Ordera acomiada la temporada visitant la pista del Jaiec amb els tordarencs amb la 5a plaça assegurada i els gironins amb l'única aspiració de pujar fins a la 8a posició. Una mica més tard, a 6:15, el Sep Tordera disputarà el seu darrer partit al pavelló dels Països Catalans contra el Cerdanyola. Amb la permanència ja garantida, les de Marc Alonso volen oferir una darrera victòria a l'afició que l'ha estat acompanyant durant aquesta temporada. I pel que fa al temps, avui tindrem un matí assolellat a tot el municipi amb l'espera dels núvols que arribaran cap a la tarda. Avui no s'esperen pluges i les temperatures doncs, que han anat baixant clarament entre els 10 i els 20 graus. Per tant, avui refrescarà una mica més, tot i així el sol que el tindrem present i no s'esperen pluges pel dia d'avui.

0: Serveis informatius de Ràdio Tordera. A Ràdio Tordera cuidem el nostre futur al viver de podcasts. Escolta les nostres propostes pensades perquè les escoltis a Spotify o a les principals plataformes de podcast.
1: Paraules habitables.
2: De quedar-s'hi a viure, no per no dir.
1: Oreneta, ocell de la família dels hirundínids, d'uns 15 centímetres de llarg, de plomatge negre blavós al dors, blanc trencat al pit i castany a la cara i la gola, d'ales punxegudes i cua llarga i bifurcada, que nia a les masies i arriba als nostres climes pel març i n'emigra al setembre.
3: Amb l'arribada de la primavera, arriben també elles, que de fet són tot un símbol del bon temps. Jo els he dit oranetes tota la vida, però sabies que en català hi ha més de 100 maneres d'anomenar-les? Ho explica l'ornitòloga del Termcat, la Glòria Fontova.
4: L'oreneta, com d'altres ocells que són comuns a casa nostra, poden tenir altres noms que responen doncs, a la varietat dialectal de la llengua. S'han arribat a comptabilitzar un niu de noms, més d'un centenar. I si bé els que coneixem més són oreneta, oroneta, oronella, també podem sentir a dir orèndola, arandola, olendra, girondella, a Catalunya Nord. O bé oreneta, oronell, oroneta, al País Valencià, orandeta, volandreta, al Pallars, i si arribem a Andorra, potser sentirem a brandeta, orandeta, irundeta o holandeta. Altres noms, que són més minoritaris, també procedeixen del llenguatge popular. També se'n diu avió per la forma de les ales, carboner, cul blanc, bruneta, pel seu color, o fins i tot roquer, roqueret, roquerol, per l'hàbitat, xerevita o xirivita, pel crit. I per què té tants noms l'oreneta? És una espècie molt estesa a tot el territori que arriba a la primavera i la tenim amb nosaltres fins a finals d'estiu, per tant, sempre porta allò que ens agrada. Que nia en ambients humanitzats, és un ocell amic dels poetes, és freqüent en la cultura oral popular, protagonista de contes, rondalles, de refranys, de frases fetes, i tot això explica la varietat de noms populars que té l'oreneta.
3: Ens quedem, però, amb aquest nom, el d'oreneta. D'on ve l'oreneta paraula? En quina primavera va arribar? Doncs bé, resulta que ja la trobem escrita a textos de molts segles enrere en la història de qui podria ser un ecologista pioner.
4: El mot oreneta es troba documentada al segle XIV, concretament en el llibre dels fets, la crònica de Jaume I, trobem per primera vegada manuscrita la paraula oreneta. El rei Jaume tenia un campament a prop de Borriana i havien d'aixecar el campament per entrar en combat, però una oreneta havia fet el niu a prop del pal de la tenda del rei. I el rei, veient allò, va ordenar que la seva tenda es quedaria plantada fins que l'ocell i els seus pollets foren capaços d'anar-se'n volant. Per tant, és un primer exemple d'aquesta necessitat de protegir les orenetes, de protegir els nius, que ha perdurat fins als nostres temps. Dels primers ecologistes de la història. Sí, sí.
3: I hi ha un altre cas ecològic com aquest, amb un altre ocell i amb nom de dona.
5: El falcó de llargues ales.
4: Hi ha un falcó, que aquest també vola per territori català, que es coneix com Falcó de la Reina o Falcó de Leonor. Leonor d'Abrera era nascuda a Molins de Rei, estem parlant del segle XIV també, i va ser jutgessa i reina consort d'Arborea a Sardenya. Va ser la primera reina que va dictar una llei de protecció pels falcons, perquè en aquella època la falconeria era molt important. Els falcons eren animals molt preuats.
3: Quedem-nos al cel, però tornem a les oranetes. Ja sabem com n'hi diem a nivell de carrer, però i els científics? Com ho fan ells amb els ocells i amb els animals en general?
4: Així com l'home sempre ha tingut tendència doncs, a necessitat batejar els ocells amb els noms comuns, populars, els científics també des de fa anys i panys han tingut necessitat d'organitzar la nomenclatura dels animals i de les plantes. De fet, això ja ve de temps d'Aristòtil. El segle IV abans de Crist ja va proposar una primera classificació del món animal. Però, passant així ràpidament a la història, ens hem d'aturar al segle XVIII, Linné, zoòleg botànic suec, que el que va fer va ser establir els fonaments de la classificació dels éssers vius en gèneres i multiespècies. I aquesta classificació és la que segueix actualment vigent i és el que ens ajuda a crear tots aquests noms. Una cosa que va fer el Linné va ser establir una jerarquia com una mena d'arbre genealògic en què les espècies es classificaven per nivells, segons el regne, animal, no? Segons el fílum, segons la classe, l'ordre, la família, el gènere i l'espècie. En Linné també el que va fer va ser una altra cosa molt interessant, que va ser la voluntat d'internacionalitzar aquest sistema. I per fer-ho va utilitzar el llatí i el grec clàssic. I això va fer que tots els països acordessin que era la llengua franca per parlar d'animals i de plantes, fins al dia d'avui. Aleshores, què fa Linné exactament per anomenar les diferents espècies? Doncs estableix el que anomenem nom científic, que no és més que etiquetar els noms dels animals amb un nom que és la combinació de dos mots. Un primer mot, que és el mot genèric, el nom del gènere, el grup natural d'éssers que s'assemblen per certes característiques. I el segon mot d'aquesta combinació és el nom específic, que determina concretament una espècie única. Per exemple, si tornem a l'oreneta, Hirundo rústica, el que estem dient és que l'oreneta pertany al gènere Hirundo, però que específicament l'oreneta que estem imaginant que és l'oreneta comuna és la rústica. És a dir, podrem anar canviant el nom específic dins el mateix gènere Hirundo. És molt matemàtic, és molt ordenat.
3: Aprofundim en aquest segon mot amb una història més propera.
4: Habitualment, aquest segon mot que defineix l'ocell solen fer referència a trets morfològics o distribució o hàbitat, però de vegades també fa referència a noms de personatges històrics o científics vinculats doncs, a l'estudi dels ocells. Poden ser ornitòlegs, naturalistes, exploradors, diplomàtics, aristòcrates, els reis que en una època determinada pagaven aquelles grans exploracions a l'Àfrica o a l'Amazònia. I així, per tant, pot ser normal, per exemple, trobar una alosa de grell. Fa referència a un ornitòleg anglès que va identificar i descriure doncs, l'espècie per primera vegada. I, a més, no només consta el seu nom en el nom comú, sinó que també habitualment queda fixat en el nom científic d'aquesta alosa de grell. El nom científic és Ammomanes greyi.
3: I atenció, perquè també hi ha casos de catalans.
4: Trobem també una bosquerola de Cardona, i en aquest cas el Cardona fa referència doncs, a un maresmenc, Fèlix Cardona Puig, amb el Grat de Mar, que entre el 1903 i el 1980 va ser arqueòleg i geògraf i botànic i zoòleg a Veneçuela, i es va anomenar aquesta bosquerola en el seu honor.
3: Les històries sobre els orígens dels noms d'ocells són, efectivament, inabastables. Glòria, va, explica'ns en una altra, la del cua espinós, per exemple.
4: Es van trobar amb una espècie pròpia del Brasil que no tenia nom català. El nom científic és Cynalaxis simoni i cada llengua anomenava d'una manera diferent. El castellà, per exemple, feia el pijuí de l'Araguaia. El francès el que feia era adaptar el nom llatí Cynalaxis a Cynalaxa, i llavors li deia de Simon, perquè aquest Simoni fa referència a l'ornitòleg que la va descriure. L'anglès tornava a fer referència al nom del lloc, a l'Araguaia. I l'alemany doncs, feia referència al color de l'ocell, a la forma. Una cua en forma d'espines. Davant d'aquesta divergència, els especialistes van fer una proposta neològica, que en aquest cas és el cua espinós de Casal d'Àliga. Cua espinós perquè morfològicament aquest ocell té una cua que sembla que siguin espines. I de Casal d'Àliga, fent homenatge al bisbe Pere Casal d'Àliga, que va exercir de missioner i defensor dels drets dels indígenes de l'Amazones justament a São Félix do Araguaia.
3: I casos de dones? Al principi d'aquest podcast ens has explicat el cas del falcó de Leonor, però com anem de paritat en l'ornitologia? N'hi ha moltes, de dones?
4: Menys, molts menys, i normalment són noms de dona que fan referència a les mullers, a les filles, a les germanes, a les netes dels personatges masculins que han contribuït a l'avenç de l'ornitologia. Podem trobar el colom imperial de Charlotte, a la filla del príncep Carles Bonaparte, o el colibrí d'Elisa, muller de l'ornitòleg Amédée Lefebvre, que va descriure aquesta espècie. En aquest camp també, quina diferència, encara quina desigualtat hi ha en aquest sentit. Ornitòlogues o il·lustradores o pioneres en treballs de camp. Podem destacar un ocell, el capdit d'Esnetlage, batejat en referència a Henriette Mathilde Maria Emilia Schnettlage, que va ser una ornitòloga alemanya i va ser pionera en el treball de camp a l'Amazònia. Estem parlant de començaments del 1900, el 1920. No era fàcil. Podem parlar també del Oco de Koepke, I Koepke és el cognom de la Maria Koepke. És una ornitòloga alemanya que era dibuixant, era una fotògrafa reconeguda pel seu treball amb espècies d'aquests ocells neotropicals.
3: Uranetes, falcons, aloses, buscaroles... La llista d'ocells és molt i molt llarga. Per això seguirem piulant el proper Paraules Habitables. Cal dir-ne aus o ocells. Hi ha diferència entre uns i altres? Pensa-hi. Fins aviat.
1: El diccionari TermCat.
3: Els tres termes del podcast d'avui són escrutini, llibre electrònic i ecoturisme. Som-hi!
1: Escrutini. Conjunt d'operacions de caràcter públic, d'anàlisi, reconeixement i recompte dels vots que realitzen després d'una votació i en determinen els resultats.
3: Escrutini prové del llatí scrutinium i originàriament designava una investigació o recerca minuciosa, una excepció que, de fet, avui encara és als diccionaris si busquem la paraula escrutini. Això, malgrat actualment, se sol fer servir sobretot en contextos relacionats amb les eleccions per designar el recompte de vots. L'escrutini que es fa el mateix dia de les eleccions és l'escrutini provisional i del que es du a terme uns dies després se'n diu escrutini general. És aquest el que dona el resultat definitiu de les eleccions.
1: Llibre electrònic. Llibre editat en suport digital amb contingut de text, imatge o so que requereix mitjans informàtics per ser reproduït.
3: Les formes llibre electrònic o llibre digital són l'alternativa a l'anglicisme e-book. Seguint l'esquema d'altres formes que en anglès es creen amb el prefix i, en català la qüestió es resol amb els adjectius electrònic o digital. Per llegir aquestes obres electròniques o digitals, fem servir un lector de llibres electrònics, que és aquell aparell concebut específicament per això, que té una pantalla monocroma i les dimensions més o menys d'un llibre de butxaca. Sovint en diem simplement llibre electrònic per un procés natural de metonímia.
1: Ecoturisme. Turisme que té per finalitat el contacte directe i respectuós amb la natura, el descobriment del patrimoni local i l'entorn rural i la pràctica d'esports a l'aire lliure.
3: Quan parlem de fer un turisme que respecta l'entorn al qual viatgem, també podem parlar de turisme ecològic o turisme verd. En el primer cas, ens trobem davant d'un sintagma descriptiu en què la base turisme es complementa amb l'adjectiu ecològic, que porta el valor de respecte per la natura. En el cas de turisme verd, afegim un altre adjectiu, verd, que té un ús molt freqüent en la creació de termes que es relacionen amb l'entorn natural i l'ecologia.
1: Paraules Habitables és un podcast de la xarxa en col·laboració amb el TermCat.
3: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: Paraules Habitables.
2: De quedar-s'hi a viure, no per no dir.
1: Aus, classe d'animals vertebrats, ovípers, de sang calenta, que tenen el cor amb quatre cavitats, la respiració pulmonar, el bec corni, el cos cobert de plomes i les extremitats toràciques en forma d'ales aptes per al vol, capacitat que, excepcionalment, poden perdre.
3: Sí, sí, són les oranetes del podcast anterior, que encara són al balcó del Paraules Habitables. Vam dir que continuaríem el món ornitològic, no? Doncs aquí seguim, ara amb els ocells i les aus. Ocell i au són sinònims o hi ha alguna diferència entre una paraula i l'altra? Li preguntem a la Glòria Fontova, que és qui controla l'hàbitat aeri del TermCat.
4: Una qüestió que de vegades ha estat discutida pels especialistes és la contraposició entre ocell i au. Ocell i au són dos mots absolutament correctes en català i que el diccionari els recull. Però, per a fer referència a la classe d'animal vertebrat, fins i tot el diccionari normatiu dona preferència a ocell. I au és un nom més secundari. Va haver haver un moment en què es volia fer en català una distinció com fa el castellà. És a dir, au, reservar-ho per designar doncs, la classe d'ocells, perquè en llatí es diu aves, i parlar d'ocell només per fer referència als ocells petits. Perquè, clar, en castellà sí que tenen la distinció entre ave i pájaro. Però en català, ni en francès ni en anglès, no es fa aquesta distinció. Els mots que tenim per anomenar la classe d'ocells doncs, són els ocells. Les aus és un terme correctíssim, però té un ús més literari, gairebé, fins i tot.
5: Vaig com les aus.
3: I se'n pot dir d'altres maneres?
4: És veritat que en el llenguatge comú cal tenir en compte també que, a més de l'ocell, ocells, ocellets, existeixen variants lingüístiques. Per exemple, a Mallorca en diuen ocell i en algunes zones de Catalunya en diuen pardal. El País Valencià, Eivissa, les Illes, pardal com a genèric, fins i tot per anomenar tant ocells petits com grossos, són pardals. O moixons, que moixó s'utilitza habitualment per designar els ocells petits. Si veus un àliga, no li dius un moixó, ja li dius un ocellot.
3: Llavors, hi ha els noms de cada ocell concret en cada llengua, noms amb orígens de tota mena.
4: Totes les llengües del món disposen de noms comuns per anomenar les espècies d'ocells del seu entorn i les d'altres animals i plantes. Aquests noms comuns poden tenir diversos orígens. Poden ser noms patrimonials, que en diem, que són noms que ja ens venen directament del llatí. És el cas d'oreneta, irundita, derivat d'irundo. Pot ser el cas de la perdiu, del llatí pèrdix, pèrdicis, o del falcó, falco, falconis. També hi ha noms que són d'origen popular, i d'aquí tenim noms com enganyapastors, un ocell que té un plomatge amb dibuixos negres i blancs que es confon molt amb el medi i que sol volar de nit entremig dels ramats per caçar insectes. O tenim altres noms populars com bec planer, per la forma que té el bec de l'ocell, el cagamànecs, o fins i tot el gafarró, d'agafar, d'agafar, perquè és un ocell que amb molta freqüència doncs, picoteja el gra. També hi ha noms que són creats pels especialistes, sobretot per designar ocells que no tenen un nom popular, perquè generalment no habiten en el nostre territori, o si l'habiten no són propers. Són, per exemple, ocells marins que no s'acosten gaire a la costa i que també poden tenir aquest problema de dir bé, veig l'espècie, però no hi ha un nom català per reconèixer-lo. Aleshores, aquests noms que creen els especialistes els poden crear de diverses maneres. Adaptar un nom científic al català. Així, un nom com anaireta, que sona absolutament català, no és més que l'adaptació del gènere llatí anairetes per designar doncs, diverses espècies ornitològiques de la família dels colúmbids, d'uns coloms que no volen per aquí a Catalunya. També poden crear els noms manllevant-los d'altres llengües. N'és un cas el pingüí, una paraula catalaníssima, però que hem agafat de l'anglès, penguin. O el colibrí, que l'hem agafat del francès.
3: I en els casos dels ocells exòtics, que no en són coneguts, què fem, Glòria? Com els coneixem?
4: Altres noms, en canvi, ja ens sonen més exòtics, perquè són realment ocells tropicals o de l'Amèrica del Sud. Aleshores, clar, si diem que en català hi ha un ocell que es diu xatxalaca, aquí sí que ja ens n'adonem que de català no en té gaire. I, de fet, és una adaptació del castellà xatxalaca, però que al mateix temps ve de la llengua nahual xatxallau, que és una llengua parlada a Mèxic i que fa referència a l'onomatopeia, sembla el crit que fa aquest ocell.
3: I xatxalaca, com s'escriu en català?
4: S'ha adaptat al català i l'adaptació ha implicat que, si en castellà s'escriu xatxalaca amb CH, nosaltres hem adaptat la grafia al català, com podem tenir txec o com podem tenir altres paraules. Sí, com el Xile ha pesat més la tradició escrita. En aquest cas, no, és un ocell que els ciutadans no coneixem i que sí que ens permet fer aquesta adaptació, fer-lo més nostre.
3: Però en aquests casos d'ocells exòtics que no coneixem i que tenen noms estranyíssims, no sempre en catalanitzem la grafia, oi?
4: Un cas, per exemple, que no hem fet aquesta adaptació, d'origen maori de Nova Zelanda, és el kakapo. No l'hem adaptat, o sigui, s'escriu amb K, K-A-K-A-P-O, i no l'hem adaptat amb C. Per què? Perquè també ens fixem en què han fet les altres llengües. Si han respectat aquest nom d'origen maori, doncs es respecta. I mantenim aquest nom adaptat, això sí, amb l'accent, Kakapo, però res més.
3: Un cas curiós, el del Kakapo, que s'escriu amb K i no vola, una espècie que és tot un desafiament a Darwin. I, Glòria, també ha passat que alguna vegada els experts us inventeu el nom de l'ocell, oi?
4: Els especialistes també poden crear neologismes a partir de les característiques morfològiques que té l'ocell. Per exemple, un ocell que habita les costes mediterrànies quan arriba l'estiu, però que és propi a les costes nòrdiques, és el mascarell. El mascarell, fa uns 20 anys, va ser un neologisme en català. No tenia nom, els especialistes el coneixien pel nom científic, i el que van fer els especialistes és anomenar aquest ocell a partir de les característiques morfològiques. És un ocell, una mena com de pelicà, que té el plomatge blanc, però l'entorn dels ulls és negre, és com si portés una màscara, i d'aquí el mascarell. Hi ha d'altres neologismes formats també a partir no dels trets morfològics, sinó, per exemple, del comportament de l'ocell. Tenim un ocell que es diu capdill, i la família a la que pertany és la família dels tirànids. Ja ens podem imaginar que és un ocell que es caracteritza per tenir un comportament molt territorial, molt agressiu amb altres ocells de presa que sobrevolen el seu territori. I de vegades també es poden crear noms, doncs, a partir, per exemple, dels hàbits alimentaris. El menja mel, el menja gra.
3: Tot això, el TermCat ho heu compilat en un únic llibre.
4: En el cas del diccionari dels ocells del món, és un diccionari que té la intenció, ha tingut la intenció de plegar més d'11.200 fitxes terminològiques relatives a totes les espècies del món, classificades en aquesta classificació que dèiem taxonòmica, en ordres, famílies, gèneres i espècies. I cada fitxa d'aquestes 11.000, doncs, inclou la denominació comuna en català i els equivalents en castellà, francès, anglès i alemany, i el nom científic. I també s'inclouen il·lustracions i notes complementàries, doncs, sobre algunes qüestions que poden ser d'interès.
3: I permet-me la broma fàcil, Glòria, posar tots aquests ocells en un únic volum deu haver costat un niu, oi? Sí, val, l'acudit és dolent, però la pregunta no.
4: Des de la perspectiva, diguem-ne, ornitològica, podríem dir que el temps de cria de tot aquest ocellam ha durat 10 anys, i que entre els anys, entre el 2017 i el 2022, aquests ocells han anat alçant el vol per aquest diccionari, que és consultable en línia des del web del TermCat, i entre aquests anys, el 2022 ja es va donar per finalitzat, el niu va quedar buit. Però la veritat és que des del 2022 fins ara encara hi hem anat treballant, actualitzant noves espècies que han sorgit, s'han generat 3 famílies noves amb les espècies que hi pengen.
3: Espècies noves a aquestes alçades?
4: Els ocells no es poden tenir mai catalogats perquè cap científic coneix quantes espècies d'ocells hi ha al món. És més, cada dia desapareixen espècies on apareixen de noves, o hi ha espècies que subdivideixen en dues o en tres espècies. No? Els avenços científics, sobretot en genètica, permet cada dia descobrir coses noves. És una tasca, la dels ornitòlegs, que no s'acaba mai.
1: El diccionari TermCat.
3: Els tres termes del podcast d'avui són formatge madurat, meteo i fum de segona mà. Som-hi!
1: Formatge madurat. Formatge que s'ha sotmès a l'operació de maduració o afinat, que consisteix a deixar-lo reposar, després del salat i l'oreig, a fi que agafi la consistència, el color i el gust que el caracteritzen.
3: De formatges n'hi ha de molts tipus. Fresc, sec, de pasta tova, de pasta cuita. Del que es deixa reposar més o menys temps, se n'ha de dir madurat i no pas curat, que és una operació que reservem als embotits. Durant aquesta maduració es poden dur a terme altres operacions, com ara el volteig, que consisteix a girar el formatge periòdicament per tal que la cara que està en contacte directe amb el prestatge no tingui més dificultats per perdre humitat i formar la crosta. o el rentat de la crosta, en què es frega aquesta crosta d'un formatge amb salmorra, cervesa, alcohol o bacteris per afavorir que s'hi desenvolupi la flora microbiana que li dona aspecte i aroma.
1: Meteo, declaració de les condicions meteorològiques que es preveuen per a un període de temps en una àrea concreta de l'atmosfera.
3: Després de molts anys d'ús entre els professionals de la meteorologia, finalment s'ha acceptat la denominació meteo com a sinònim de la previsió del temps. Aquesta forma lidida es va popularitzar primer als mitjans de comunicació francesos i per contagi ha estat sempre molt present a les redaccions catalanes. Ara està completament acceptada. Plogui o faci sol.
1: Fum de segona mà. Fum inhalat per una persona fumadora passiva, que inclou el fum exhalat per una persona fumadora i el fum procedent de la combustió pròpia del tabac.
3: El fum que aspira sense voler quan algú encén una cigarreta a prop teu s'anomena fum de segona mà precisament perquè, com recull el diccionari normatiu, no prové de la font immediata i ha estat usat. També se'n pot dir fum ambiental de tabac o fum de tabac de segona mà. Els especialistes assenyalen que aquest fum conté pràcticament les mateixes substàncies nocives que aspira el fumador i per això és important respectar les prohibicions de fumar en entorns en què altres persones es poden convertir en fumadors de segona mà.
1: Paraules Habitables és un podcast de la xarxa en col·laboració amb el Termcat.
3: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: Paraules Habitables.
2: De quedar-s'hi a viure, no per no dir.
1: Termini. Terme o temps assenyalat per alguna cosa, especialment per a la finalització d'un contracte, per al compliment d'una obligació o per la interposició d'una demanda, un recurs o un escrit.
3: Senyoria, aquest Paraules Habitables el fem a la sala de vistes, amb el diccionari de termes jurídics. Té la paraula l'advocada defensora del Termcat, Elisabet Casademont. Elisabet, hem començat amb la paraula termini. És veritat que és millor que dir terme o què?
6: Terme i termini són sinònims i es poden utilitzar tant un com l'altre. El que passa és que dins de l'àmbit jurídic hi ha molta més tradició d'utilitzar la forma termini. I llavors, per claredat i precisió terminològica en aquest àmbit, s'ha com fomentat i recomanat l'ús de termini, però tant terme com termini són adequats. I llavors, al costat d'aquestes dues formes, o el termini sobretot, que és el prioritari en aquest àmbit, trobem aquest plaç, amb ser trencada, que queda molt català, que s'utilitza molt a nivell col·loquial, però que no és correcte. Els diccionaris no el recullen com a forma vàlida i l'hem d'evitar.
3: I no creus que aquest plaç amb ser trencada que fa català i que hem d'evitar està guanyant terreny perillosament?
6: Jo crec que no. Termini té molta tradició en català, és el que recull en el diccionari normatiu i malgrat que podem sentir molt el plaç, el termini també se sent molt. I no sé si passarà com la bústia i el bussón. Jo penso que al final s'ha implantat molt la bústia, no? Com aquells termes d'aquests que van sortir a l'inici de tot el procés de normalització del català, o el bocata, no? I l'entrepà. Doncs jo crec que, no sé, jo el plaç aquest no crec que arribi a bon port de cap manera, eh?
3: Per tant, deixem-ho clar. El plaç no el podem deixar passar ni amb ser trencada.
6: No, el plaç, res de res, el plaç. Oblidem-lo. El termini. Encara que vagi amb ser trencada, res de plaç.
3: A les sentències s'hi llegeix també molt el o la present, i no per parlar del moment que estem vivint, sinó com a adjectiu. Com el present termini, tornant a l'exemple anterior. Això, què?
6: Això és diria que és una estructura que es veu molt en els textos jurídics, no? Com aquest plaç que potser el veiem més fora d'aquest àmbit i es fa servir de manera més regular en l'àmbit general. Aquest present com a adjectiu en lloc d'aquest es veu molt la present llei, en les presents actuacions, i si bé és adequat, se'n fa un ús molt abusiu i s'ha recomanat la forma aquest o aquesta, que de fet és el que és més natural i genuí en català. És més habitual dir parlar d'aquesta llei o aquestes actuacions que no la present llei. I en l'àmbit jurídic és veritat que es recorre molt aquesta fórmula, però és preferible evitar-la. El que sí que és del tot inadequat és quan veiem per la present o amb la present us comunico. Això res de res s'ha de fer amb aquesta carta, amb aquest escrit. Aquest present utilitzat amb valor substantiu o sense el substantiu darrere és incorrecte.
3: Elisabet, sense saltar-nos la norma, està clar que si podem dir aquesta llei i en lloc d'això fem servir la present llei, és perquè volgudament volem posar-ho difícil, no? Fer-nos els interessants i els cultes sent incomprensibles i enrevessats.
6: En els textos jurídics apunta molt aquesta tradició mal entesa, de fer escrits complicats, opacs, que va tot en contra d'aquest llenguatge planer o aquesta comunicació clara que ara s'està posant tant de moda. I, de fet, tothom que treballa en l'àmbit del llenguatge jurídic el que mira de fer és potenciar o donar eines perquè es facin escrits clars, transparents, fàcils, que el ciutadà pugui entendre de manera fàcil, no? I allunyar-nos d'aquest estil tan enfarfegat, arcaic, carregós, que el que fa és que el ciutadà llegeixi allò i no entengui, no? Reps una carta de l'agència tributària o així i llegeixes allò i penses què m'han dit, perquè ho fan tot complicat en comptes de fer un escrit clar i fàcil i breu, perquè potser sent més breu s'entenen més les coses que no quan es vol retorçar tant l'argument.
3: I aquesta forma tan pomposa d'expressar-se ha quedat als jutjats des del Siglo de Oro o passa també en català?
6: La manera d'escriure, la tradició d'escriure, jo crec que sí, que aquí no es fa diferència de si el dret civil, que és d'àmbit català, o el dret penal, que és espanyol. Hi ha aquesta tradició d'escriure d'aquesta manera, més al final són les mateixes persones que escriuen. Penso que hi ha una voluntat també de, com de distanciar, de fer veure que l'administració de justícia està per sobre dels ciutadans, o almenys quan fan aquests textos farragosos i complexos, la sensació que rep el ciutadà és que està per sota, sotmès, no?, en aquest sistema de justícia. I justament ara, a banda de tot això que dèiem del llenguatge planer i la comunicació clara, també el que s'intenta evitar en l'àmbit jurídic és totes aquestes fórmules de falac i de submissió, que també són molt inherents en aquests tipus de textos, que també et donaven, et donen a entendre una mica això, no?, del ciutadà sotmès a la justícia.
3: Posa'ns un exemple d'aquesta pleitesia, si us plau.
6: Un exemple seria: tinc l'honor d'adreçar-vos aquest escrit. Això és com una mena de manera de fer, d'escriure textos jurídics, que és molt més clar dir, doncs us adreço aquest escrit, no hi ha cap honor aquí, vull dir, és un tràmit o és un procediment, en tot cas, però no hi ha cap honor aquí, o us prego que accepteu aquest exhort, no, us demano. Amb això que dèiem de les fórmules de falac i submissió, aquests verbs pregar i suplicar no s'han d'evitar, i el que es fa és demanar o sol·licitar, que són verbs normals de gestió. Simplifiquem l'estil. Vull dir, aquí hi ha dues coses. D'una banda, hi ha aquestes fórmules que transmeten aquesta idea de ciutadà sotmès a la justícia, i de l'altra, el resultat, que són fórmules molt, o frases molt complexes. Simplifiquem-ho. Tot és molt més fàcil si es fa breu. I més clar, també.
3: Tornem al diccionari, Elisabet. Una altra expressió que advocats, funcionaris i jutges fan servir amb soltura és contemplar, i no precisament una posta de sol.
6: De fet, contemplar no és cap terme jurídic. Contemplar, quan es fa servir en aquest sentit, suposo que és el que vols dir tu, de mirar atentament una cosa, no? Aquesta llei contempla o... Doncs això és inadequat. Tenim molts recursos en català, molts sinònims, i podem deixar de banda el contemplar. Tenim el preveure, té en compte, regula, exigir, estableix, disposa. Tenim molts verbs que són adequats al marge d'aquest contemplar, que no ho és. Podem contemplar el sol, podem contemplar un paisatge, però la llei no contempla.
3: I solventar? La llei solventa res?
6: Solventar i subsanar sí que són castellanismes que s'han de... s'han d'evitar, són del tot incorrectes, i com en el cas del contemplar, també tenim una llarga llista de verbs molt adequats i molt tradicionals en català, arreglar, corregir, reparar, resoldre, solucionar, fins i tot l'esmenar, si és un text. Tenim moltes alternatives que enriqueixen el lèxic, això serien no, tant el solventar i subsanar com aquest contemplar que dèiem. Més que terminologia jurídica, són llenguatge jurídic, no? Llenguatge que ens trobem en textos jurídics, però que van més enllà de la terminologia i que el que han de fer és facilitar la comprensió dels textos.
3: I atenció, n'hi ha un altre que sembla incorrecte, però no, que és recepcionar. You can never be sure there'll be not ring
6: letters through your door. A veure, recepcionar té un sentit específic en dret administratiu que deriva d'aquest rebre genèric, però que té un significat especialitzat en aquest llenguatge especialitzat que és la terminologia jurídica, que és rebre qualsevol cosa, documentació, una comanda, un material, deixar-ne registre i comprovar que sigui adequat el que t'han entregat. Val? Llavors, deriva d'aquest rebre, però té un significat molt més específic i especialitzat en l'àmbit. D'això se'n diu un verb de segona generació perquè deriva d'un nom, en aquest cas recepció, que ja ve d'un verb inicial, que és el rebre. Això de tenir verbs de segona generació o verbs postnominals és un recurs que té el català com tenen altres llengües, com el francès o el castellà, no és estrany, eh? S'ha de mirar d'evitar si aquest segon verb significa el mateix que el primer. En aquest cas no seria adequat, però quan aquest segon verb introdueix matisos o és específic d'un àmbit d'especialitat, llavors sí que és un recurs adequat i que s'utilitza fàcilment.
3: Elisabet, i d'invasions lingüístiques d'altres idiomes en el món del dret, com anem?
6: En l'àmbit jurídic tenim d'una banda la terminologia i després de manera més àmplia s'obrim el focus i el llenguatge. En dret civil és propi del català, llavors aquí la terminologia no té problemes, però si obres aquest focus i vas a la part del llenguatge, llavors és on veiem molta influència del castellà. En d'altres àmbits, no? El cas paradigmàtic són les noves tecnologies, però en qualsevol dels àmbits sempre hi ha aquesta influència de l'anglès. En el dret no veiem tant aquesta influència de l'anglès perquè el marc jurídic és estatal. Excepte el dret internacional, que sí que és d'àmbit mundial, tots els altres et quedes dins de casa teva, no? En el teu estat. Per això veiem tanta influència del castellà. És un àmbit que hi ha molta més influència del castellà que no pas de l'anglès. Sí.
3: Però amb les sèries d'advocats i jutges del món anglosaxó, que n'hi ha moltes, alguna cosa sí que es deu colar, no? Ara, per exemple, està de moda el terme lawfare.
6: El lawfare és un terme anglès que està format pels mots law, que és el dret, i la truncació de warfare, que és guerra. I fa referència al que entenem tots per la judicialització de la vida política. És a dir, fer servir estratègies judicials per combatre un grup o una ideologia contrària. En català, el Consell Supervisor del Termcat va normalitzar la denominació guerra judicial, que és un calc d'aquest terme anglès que dèiem que està format per law i warfare. Llavors, el resultat és que tens una denominació catalana, que és guerra judicial, que és molt més transparent per un ciutadà catalanoparlant que no lawfare, que és, si no l'has sentit a parlar mai, no pots intuir quin significat hi ha aquí darrere. En canvi, si no n'has sentit a parlar i et parlen de guerra judicial, intueixes per on va l'assumpte.

0: El diccionari Termcat.
1: Els tres termes del podcast d'avui són plataforma de vídeo a la carta, estora o màrfega i cresta xinesa. Som-hi!
0: Plataforma de vídeo a la carta. Plataforma web que permet accedir a un servei de vídeo en línia, el qual permet la selecció i reproducció en continu de continguts audiovisuals en qualsevol moment des d'un dispositiu electrònic que tingui accés a internet.
1: Filmin, Netflix o la xarxa Més són diferents plataformes de vídeo a la carta que ens permeten visualitzar quan volem i on volem un gran catàleg de pel·lícules, sèries i altres productes audiovisuals. També ens hi podem referir com a plataforma de vídeo a demanda o plataforma audiovisual. Tanmateix, si per parlar d'aquests productes ens fixem en el mode de distribució que té lloc a la xarxa de telecomunicacions, sovint es fa servir la sigla OTT de l'anglès, over the top, que significa literalment per sobre dels límits. En català es parla de plataforma OTT o plataforma de lliure distribució.
0: Estora o màrfega. Peça prima, tova i flexible, normalment de forma rectangular i feta d'espuma de niló, que es fa servir en diverses activitats esportives com a amortiment per a fer exercicis a terra.
1: A l'hora de fer exercicis que impliquin un contacte del cos amb el terra, sempre és més prudent i més agradable fer-los sobre una espuma prima i flonja que esmorteeix els impactes. També serveix per acampar, si dormim al ras o en una tenda. En podem dir estora o màrfega, mai esterilla. Estora perquè cobreix una part del terra i màrfega perquè és similar a un matalàs senzill. En aquest cas, també serviria el terme aïllant, perquè una funció important que també té és protegir de la humitat.
0: Cresta xinesa. Peça de pasta de la cuina xinesa en forma de cresta, elaborada amb farina de blat i aigua i farcida amb una barreja de carn i verdura, que es consumeix bullida, al vapor o fregida i generalment acompanyada de salsa de soja.
1: Existeix el manlleu xinès jiaozi, que és correcte en català com a sinònim complementari, si bé has de prioritzar sempre cresta xinesa. Una denominació que resulta més senzilla, descriptiva i entenedora. Potser per la forma, que recorda les mal anomenades empanadilles, que tenen referents més propers. Altra cosa són les guioses, unes crestes menys especialitzades i més fines, però originàries en aquest cas del Japó. Per evitar ferir susceptibilitats, recorda que no són el mateix plat i, per tant, no són sinònims.
0: Paraules Evitables és un podcast de la xarxa en col·laboració amb el Termcat.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
2: A Ràdio Tordera cuidem el nostre futur al viver de podcasts. Escolta les nostres propostes pensades perquè les escoltis a Spotify o a les principals plataformes de podcast. 107.1 FM.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Bon dia, són les 11 del matí, els parla Genís Mas. Repassem les notícies comarcals avui dissabte 16 de maig. Calella projecta un hospital del doble de gran que l'actual i acaba les obres el 2031. És l'anunci que va fer la Generalitat ara fa 3 dies i va presentar el projecte guanyador per l'ampliació del centre i assegurar també que hi hauria pressupost. L'ampliació de l'Hospital de Calella és un projecte llargament esperat pels calellencs i per la població del Maresme, totalment de 218.000 persones a les quals dona serveis. Aquest centre s'ha donat a construir en diferents èpoques, entre els segles XIX i XX, i l'última ampliació es va fer ara, fa ara, als anys 90. Moltes estances, és ben visible al pas del temps i té ara mateix instal·lacions antigues i sense aire condicionat. Totes aquestes condicions que la directora assistencial Sònia Pérez explica que els professionals fan el que poden per donar una bona atenció, però que sovint la infraestructura no dona per tot i ho fa molt complicat. Un dels serveis més tensionats és el d'urgències, amb un espai limitat i els box on s'atenen els pacients molt reduïts. Les separacions entre estances es fan amb cortines per poder guanyar més espai. Ens falten box per atendre pacients amb violència o detinguts que no tenen el seu propi box, assegurava la directora, amb una dimensió tan petita que realment costa fer la feina i donar atenció de la forma més àgil possible. Les millores que es preveuen per l'ampliació de l'hospital és una realitat que ara mateix de canviar força quan l'ampliació es faci realitat, perquè urgències es passarà de 42 a 73 box i les instal·lacions seran més àmplies. També es guanyaran llits d'hospitalització que passaran de 148 a un màxim de 177 i també s'incorporaran 12 llits de semicrítics. Els quiròfans passaran del 5 allà a 10 i hi haurà 5 sales més per fer endoscòpies i tècniques especials. I per encabir tots aquests serveis també es doblarà l'espai que compta l'hospital en l'actualitat. S'enderrocaran dos dels edificis existents i se'n construiran dos de nous. El projecte que ha guanyat el concurs aposta per l'accessibilitat a peu de pla i al nivell de carretera hi haurà un gran atri porxat que serà l'entrada de tot el recinte. La pluja rega el Maresme sense greus conseqüències. Ara farà 4 dies el telèfon d'emergència 112 va rebre una trentena de trucades des de la comarca, però les afectacions es van concentrar pràcticament cap al Barcelonès i als Vallesos. Tot i que aquest matí res feia preveure que acabaria plovent, les previsions es van complir. Això era el cas de Deia el 12 de maig d'aquesta setmana, amb un Maresme que va viure un episodi no provocat amb grans afectacions. A Mataró es va activar la fase d'alerta amb el pla d'actuació municipal per risc d'inundacions i va caure a prop de 8 litres per metre quadrat. Arreu del Maresme també va haver-hi pobles afectats i, com és habitual, es van tancar els accessos a rieres i algunes, com la de Sant Simó de Mataró, baixaven amb força i ben carregades cap al mar. El que més va sorprendre era la tempesta que acompanyava el ruixat que es feia notar de valent. El 112 va rebre fins a les 7 del vespre 215 trucades alertant d'afectacions provocades per la pluja. D'aquestes, 27 van fer-se des del Maresme, però les zones més avisades eren, com comentàvem, les del Vallès Oriental i el Barcelonès, amb 93 incidents en total. Tot i la treva, no es descarta les pluges que tornin d'aquesta setmana, tot i que això, el temporal aquest que ja va passar, i ara mateix el que quedarien serien pluges no tan fortes com les que van viure aquesta setmana.

Un estudiant de Pineda de Mar i alumne de la Universitat Autònoma de Barcelona ha presentat una reclamació patrimonial de més de 9.000 euros contra el Ministeri de Transport i la Generalitat de Catalunya pels perjudicis personals i emocionals que assegura haver patit a causa del funcionament de Rodalies. El cas ha guanyat ressò després que el jove David Pujol ho fes públic a la xarxa social X el passat 12 de maig, un missatge que va generar nombroses reaccions i mostres de suport, especialment dels usuaris del Maresme de Rodalies. La seva experiència, que torna a posar el focus sobre la dependència quotidiana de la línia R1, una infraestructura clau per milers d'estudiants i treballadors de la comarca, marcada des de fa temps per incidències recurrents, retards i problemes de capacitat. Pujol explica que el seu trajecte habitual entre Pineda de Mar i la UAB combina la línia R1 del metro i la R7, un recorregut que sovint espera i supera amb escreix el temps previst. Pineda Autònoma era més de 2 hores en transport públic, quan en cotxe són 40 minuts o 1 hora com a màxim, deia el jove. Segons el seu testimoni, les incidències i els retards en les correspondències eren freqüents i acabaven afectant de manera constant la seva rutina diària. Explica que sovint s'havia de llevar a les 4 del matí per arribar a l'hora a classe. I acabem amb...

0: 107.1 FM. Radio Tordera.
1: Píndola d'opinió. Cada dia, una mirada diferent. De dilluns a divendres, a primera hora, a la revista de l'informatiu. I al vespre, després de l'informatiu, a Ràdio Tordera.
2: Busques un espai on créixer, crear i expressar-te?
3: A l'Escola de les Arts del Teatre Clavé, la sensibilització artística per als més petits, música, la dansa, el teatre i les belles arts es connecten per fer-te créixer i expressar-te més enllà de les paraules.
2: Des de la infància fins a l'edat adulta, acompanya't en un viatge artístic basat en la creativitat, l'empatia i el pensament crític.
3: Aprèn, experimenta i forma part d'un projecte amb transversalitat de llenguatges, col·lectius i disciplines.
2: Inscripcions obertes. Descobreix-ho a www.teatreclave.cat.
4: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria papereria Camiral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal... On? A la llibreria papereria Camiral 50.

0: tresor.
1: Senyores i senyors, molt bon dia, què tal? Com estan?
0: Les trompetes van al lar, els trombons, el si bemoll, per afinar.
1: Aquesta hora i aquest dia de la setmana arriba a la teva sintonia un nou espai de ball matinal.

més 45 minuts dedicats a la música de concert i ball, ball i concert. I tancarem el nostre espai amb el nostre fi de festa i la dedicatòria del programa de la setmana. Un espai dedicat als músics de casa nostra. Esperem, amics i amigues, i desitgem que disfrutin tant o més que nosaltres amb la selecció que tenim preparada per avui. I et farà costat en aquests 59 minuts de ràdio el meu nom, Josep Maria Pla. A tots benvinguts i benvingudes, comencem!

0: amics i amigues, molt bon dia i benvinguts a la ràdio. Gràcies per compartir aquest camí amb nosaltres. Amunt el taló. El concert és a punt de començar.
1: Un agraïment especial a tots els que ens recomaneu el nostre programa. Amb els balladors i balladores del nostre poble, de la nostra comarca i també la gent que també escolten a través de l'FM el nostre programa. Gràcies per la confiança. Comença el teu concert. Des de l'FM i des d'internet. Viatjant per les comarques, per les nostres viles i ciutats, amb la música de ball, amb la música de concert. I comencem, doncs, i arrenquem el nostre programa d'avui i ho farem amb la formació Cafè Trio. Avui ens gronxem a ritme de manera per escoltar i gaudir dels sons mariners i d'aquest tema que porta com a nom El llop de mar.

Doble final i se'n va la música dels Café Trio. En aquests 20 anys de música hem pogut gaudir també d'aquest repertori musical per molts anys, Café Trio, amb aquesta bonica peça amb la que hem obert el nostre programa d'avui, El llop de mar.

Una setmana més, amics, viatjant per les emissores de l'FM. I si volen també ens poden descobrir a través d'internet. Compartint amb vosaltres belles melodies brillantment interpretades per músics d'arreu del nostre país i els seus cantants. I és que sempre hi ha una cançó que ens transporta a un lloc, a un moment, a una persona. Deixem-nos, doncs, portar per la màgia de la música. Aquesta música que ens fa rejuvenir, que escoltem ara a través de l'emissora. Aquesta passió per la ràdio que ens ve sempre de petits i ens manté joves i ben atents. I cada setmana tanquem el nostre programa amb una dedicatòria, dedicant el programa de la setmana i l'arrodonim amb un tema musical que de ben segur serà del teu agrat. Ens pots escriure a través del nostre correu electrònic o a través del nostre WhatsApp.

gaudint de la música amb els nostres músics. No deixem encara la música en català, hem començat, com dèiem, amb la música d'habanera i ara és el temps d'escoltar la música de la Principal de la Bisbal. Ara canviem de gènere i de la música de l'habanera, ara tens per ballar la música de les sardanes. Gaudim de les sardanes amb aquesta bonica selecció que porta com a nom Sardanes al Vent. Amb vosaltres, aquests 120 anys de la Principal de la Bisbal.

0: Se'n va la música de la Cobla Orquestra, la principal de la Bisbal. Hem escoltat aquesta selecció de sardanes al vent, un també dels seus enregistraments, una d'aquestes seleccions boniques d'escoltar i de ballar sardanes en el nostre matí de Ball Matinal.
1: Ball Matinal és el teu concert.
0: I tancarem aquesta primera part i ho farem amb un tema que porta com a nom Així ets tu. La presentació de la Salvatana, original d'un tema de Mocedades.

les 10 de la Sabatana, Miquel Gili, Xavier d'Albert, Nòlia Mora i la Victòria Huguet. Sota la direcció del mestre Eliseu Quintana, així hem tancat aquesta primera part de El Déu Ball, de la música del teu concert.

0: Això és Ball Matinal. El programa de ball de Josep Maria Pla.
1: A punt de moure els peus, a punt de moure el ritme i el nostre cos, doncs ho farem ballant amb els nostres ballables.
0: A partir d'ara, et convidem a escoltar i ballar les cançons de les sales de ball, casals, esplais i festes majors de la comarca.
1: Ja tenim a punt les orquestres, els conjunts, els duets i trios darrere l'escenari i ara m'he saltat i va la cortina perquè comença a sortir ja la primera de les orquestres que ens acompanyen en el dia d'avui en els nostres ballables. Avui, per començar, una orquestra de casa nostra, la música de l'orquestra Volcan. I amb ells comencem i arrenquem amb aquest Chic to Chic. Ens acompanyes a ballar-lo? Som-hi!

together. Bon començament per omplir la vista de ball. We're all together dancing. Amb aquest Chic to Chic. Amb la Volcán Orquestra. Doncs amb ells hem començat el nostre programa d'avui, amb la música dels ballables, i ara tens per ballar un pas doble, que sempre va molt i molt bé a aquesta hora del matí. Ens acompanyen la formació que ens arriben des de Blanes, l'orquestra Nova Blanes. I posem ara un pas doble. Aquest tema que porta com a nom El Gallo. El Gallo.

0: Ball matinal. Celebrem les vostres alegries, il·lusions, sentint la música, emocionant. Gràcies per compartir aquesta trajectòria amb tots nosaltres.
1: Ball matinal, 20 anys en antena. I ara hi posem un ritme més mogut, una cúmbia. I sempre a la nit del programa amb les orquestres conjunts de casa nostra. Doncs ara és el moment d'escoltar i de ballar amb la formació Monte Carlo, que ja els tenim a l'escenari i que ens parla que l'amor no té edat. Doncs vinga, anem a escoltar aquesta peça i a ballar-la. Som-hi! Me enamoré de ti, i què? Som-hi, a ritme de cúmbia!

0: Se'n va la música que ens arriba des de Torelló, des de la comarca d'Osona, de la Gran Orquestra Venus. Hem escoltat aquesta selecció dedicada a la música del tango, un ampli repertori de música ben variada, i l'hem escoltat, com dèiem, a través d'aquesta formació. La Gran Orquestra Venus, que ens acompanyava en el dia d'avui amb la música del tango.
1: Això és Ball Matinal, un programa dedicat als balladors i balladores de la comarca.
0: I de la música més intimista, seguim amb el ritme en el nostre programa d'avui. Seguim amb el nostre show de ballables. I ara hi posem la música de la Salvatana. Amb dos temes musicals dins del seu repertori. Grans clàssics de l'ahir en l'avui.

0: Amics, amigues, un brindis per la nostra música, per als nostres músics i cantants. Gaudint de la Salvatana. I amb aquesta última peça que surt directament d'aquesta selecció. Don't worry, be happy.
1: Això és Ball Matinal. El programa de ball de Josep Maria Pla.

ens ha vingut molt de gust ara a escoltar ballar el ritme d'una formació de casa nostra, l'Orquestra Volcán, amb una de les seves veus. I a ritme de xa-xa-xa amb aquest Piensa en mi. El nostre Lluït Vall del Matí, des de Vall Matinal.

0: Les millors orquestres, conjunts i solistes de Catalunya a Ball Matinal. Ah!
1: Hem començat el nostre programa d'avui amb la música de concert dels Cafè Trio i ara també hi posem un ballable d'aquesta formació. Ara anem a ballar un country, un dels més clàssics i més coneguts de tots vosaltres. Sí. Aquest No rompas más.

0: en sintonia. A través de la FM, a través de la teva emissora, fins a casa teva arriba el nostre programa d'avui, Ball Matinal. I una gravina especial també a totes les persones que recomaneu el nostre programa. I si ens has trobat per casualitat, doncs, a través de la nostra emissora, gràcies per compartir-la i també, doncs, fer saber, doncs, que ens escoltes.
1: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
2: Bon dia. Hola, què tal? Són les 12 del matí. Ara sí, perdoneu. Hola, què tal? Benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Els parla Genís Mas. Repassem les notícies destacades d'avui dissabte 16 de maig de 2026. La policia local de Tordera ha protagonitzat una setmana intensa d'activitat amb dues intervencions destacades en matèria de seguretat viària i civisme. L'actuació més sorprenent va tenir lloc en el marc de control de vehicles de mobilitat personal, on es va immobilitzar ahir un patinet que quadruplicava la velocitat permesa. Els agents van aturar un conductor menor d'edat que circulava amb un patinet elèctric modificat. Segons les proves realitzades, el vehicle era capaç d'assolir els 75 km per hora, quan el límit legal per a aquest tipus de vehicle és de 25 km per hora. A més de l'excés de velocitat, el jove va donar positiu en el control d'alcoholèmia, superant el límit penal, i també va donar positiu en el drogotest per consumir substàncies estupefaents. El patinet va quedar immediatament immobilitzat i el menor va estar denunciat per diverses infraccions greus contra la seguretat viària. El Partit Socialista de Tordera enceta una nova etapa amb l'assemblea de l'agrupació local. Van confirmar que Rafa Delgado no repetirà com a candidat a l'alcaldia. El relleu l'agafarà en el seu lloc Toñi García, actual regidora i portaveu del grup municipal, en una decisió que Delgado ha descrit com meditada, natural i presa conjuntament. Delgado ha destacat que la cara visible del PSC a Tordera durant més d'una dècada. Ha explicat que després de 12 anys de responsabilitat era el moment de buscar una nova energia pel projecte. En fer balanç de la seva trajectòria, Delgado ha recordat en els moments més complexos de les darreres legislatures, marcades per fenòmens com el temporal Glòria i la crisi de la Covid-19. Malgrat les dificultats i la lentitud de l'administració en alguns projectes, ha subratllat que la satisfacció de la política de proximitat. Actualment regidor de Promoció Econòmica, Formació i Inserció Laboral, Delgado aprofita per reflexionar sobre com ha canviat la societat tordarenca en aquests anys. Ha assenyalat que ja no vivim en l'època d'una professió per tota la vida, sinó en un entorn marcat pel dinamisme tecnològic. El Fòrum pel Teatre i la Cultura ho té tot preparat per la seva gran estrena d'enguany. Aquest cap de setmana, el Teatre Claver acull la representació El mètode Gronholm, una de les obres més reconegudes del dramaturg Jordi Galceran. La trama situa l'espectador en un procés de selecció de personal per una multinacional, on quatre candidats hauran de sotmetre's a unes proves tan enginyoses com cruels. L'obra combina tensió, humor i explora fins on som capaços els humans d'arribar per aconseguir l'èxit laboral. Segons ha explicat la presidenta de l'entitat, Sofia Gajardo, es tracta d'una producció exigent pel que fa al text i la interpretació, ja que la quantitat i agilitat dels diàlegs pretenen mantenir el públic en alerta fins a un final que promet no deixar ningú indiferent. Amb aquesta representació, el Fòrum pel Teatre i la Cultura referma la bona salut de l'escena local a Tordera, oferint una proposta de qualitat als veïns del municipi. Les entrades que es poden adquirir a través dels canals habituals del Teatre Claver. I aquest dissabte a les 5 de la tarda el Municipal d'Esports acollirà el duel decisiu del Club Futbol Tordera. En l'última jornada de la temporada regular, els torderencs arriben líders de la categoria amb 69 punts, dos més que els Sils, i depenen de si mateixos per conquerir el títol de Lliga i aconseguir així l'ascens directe a segona catalana. Tot i que un empat podria ser suficient gràcies a la diferència de 9 gols en el gol a baraix, una victòria evitaria qualsevol dubte i suposaria la desena victòria consecutiva de l'equip i, per tant, també una fita inèdita en els darrers anys del club, a més d'aquest ascens, a segona catalana. Al davant, però, tindran el Sant Feliu de Guíxols, el tercer classificat, que lluitarà de valent per consolidar-se com un dels 6 millors tercers de la categoria i així optar una plaça pel play-off d'ascens. A la mateixa hora, a les 5 de la tarda, el Club Petit Tordera acomiadarà la temporada visitant la pista del GIEC, amb els tordrencs en la cinquena posició assegurada i els gironins amb l'única aspiració de pujar fins la vuitena posició. Una mica més tard, a 6:15, el CEP Tordera disputarà el seu darrer partit al pavelló dels Països Catalans contra el Cerdanyola, amb les de Marc Alonso, que ja tenen la permanència garantida. Demà, finalment, a les 6 de la tarda, l'Atlètic Club Tordera, que rebrà la visita del Cadaqués. Recordem que podeu seguir el partit en directe del Club Futbol Tordera i el Club Petit Tordera a través del canal de YouTube de Ràdio Tordera i pel segon canal, respectivament, a més de la 107.1 FM. I recordar que avui, pel que fa al temps, tindrem un dia assolellat, també marcat per presència de núvols, sobretot cap a migdia i la tarda, i també un vent que anirà minvant doncs, amb més força i menys força, depèn de les hores del dia. Això sí, no s'esperen pluges el dia d'avui i, sobretot, que el dia estarà marcat per aquest sol que ja hem vist des de primera hora del matí.
1: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
3: FM. Ràdio Tordera.
4: Hola, som els alumnes de 5è A de l'Escola La Roureda de Tordera i hem creat una cooperativa escolar BCE.
5: Ei, d'on surt aquesta beuradora i menjadora tan xula?
4: Doncs l'hem fet a nosaltres. Ens agrada imaginar, crear i transformar idees en coses útils i boniques. Sabem que els animals necessiten el seu espai i per aquest motiu hem volgut fer-los un detallet.
6: Busques una bossa pràctica?

0: aniran destinats a l'associació Por Ellos de Tordera. Us esperem!
1: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
2: L'actualitat local, els titulars de la premsa, una o dues píndoles d'opinió, informació de servei, el temps, el santoral, la sort, efemèrides de Tordera i musicals, què diu la xarxa de Tordera, l'actualitat musical i els dijous les escoles a la ràdio. La revista de l'informatiu, una hora per posar-te al dia. De dilluns a divendres de 9 a 10 del matí a Ràdio Tordera.

Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: 107.1 FM.
1: L'actualitat de Tordera en 4 minuts. Butlletins informatius de Ràdio Tordera a les 9 del matí i a les 6 de la tarda. Tordera a la teva butxaca.
2: És el moment de tramitar renda i patrimoni o societats. A Pont i Pujol Empresistes trobaràs assessorament, especialitat i dedicació. Amb més de 50 anys d'experiència perquè les teves obligacions tributàries estiguin degudament presentades i t'oblidis de terminis, recàrrecs i errors. Som la solució als teus problemes. Pont i Pujol Empresistes. Ens trobaràs al camí Ral 35 de Tordera o al telèfon 93 764 0469.
0: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.

Arrenquem el programa d'avui amb el concert per a violí i orquestra número 3 en sol major K216 de Wolfgang Amadeus Mozart, que és una de les obres més estimades per el que respecta al violí. El va escriure el 1775, quan només tenia 19 anys, durant una etapa molt creativa a Salzburg. No busca el virtuosisme espectacular per damunt de tot. Mozart dona prioritat a la bellesa del cant i a la naturalitat. El violí sembla gaire

EB, una veu humana. Té tres moviments que ara explicarem i direm que agrada aquest equilibri típic de Mozart, alegria, gràcia i una aparent senzillesa que amaga molta sofisticació. Fem una petita guiada sobre els primers sobre els moviments. El primer moviment, l'Allegro, l'orquestra obre amb una música clara, equilibrada i gairebé radiant. No hi ha dramatisme exagerat. Hi ha llum i elegància. Quan entra el violí, no ho fa per imposar-se. Entra com si s'afegís a una conversa molt refinada. Escolta com respon. Escolta, aviam, el primer moviment. Escolta com respon a l'orquestra i hi ha preguntes i respostes, una mena de diàleg amable. El violí no corre ni exhibeix força, canta. Mozart evita la brillantor buida i busca expressió. El segon moviment, Adagio, aquí el temps sembla aturar-se. És música serena, íntima, gairebé de confidència. Molta gent considera aquest moviment una de les coses més belles escrites pel jove Mozart. El tercer moviment, Rondó, Allegro, després de la calma arriba la vitalitat. És alegre, elegant i amb un aire juganer. El tema principal torna diverses vegades i Mozart hi introdueix petites sorpreses i canvis de caràcter. Cal escoltar-lo com l'esperit dansaire i lleugeresa. Sembla que la música somrigui. Aquest concert sovint rep el sobrenom de concert d'Estrasburg per una petita melodia al final que recordava una dansa molt coneguda a la seva època d'Estrasburg. Bé, dit tot, no direm més coses, anirem ja per escoltar el primer moviment que ja hem explicat de què anava el primer moviment. L'orquestra obre amb una música clara, equilibrada,

Hem escoltat el primer moviment, l'Allegro, d'aquest concert per violí i orquestra número 3, i arrenca ja el segon moviment, Adagio.

I acabem aquest concert número 3 per violí i orquestra de Mozart amb el darrer moviment, Rondó, Allegro.

Bé, aquest era el concert per a violí i orquestra de Mozart i només dir-los que aquí acaba, perquè són tres moviments. A la mateixa gravació hi ha el concert per a violí i orquestra número 5 i com ens queda pues, una estoneta encara, doncs estem escoltant, bueno, escoltarem ara el primer moviment Allegro Aperto i la setmana que ve oferirem tot d'aquest concert número 5 i farem una mica d'explicació de lo que és. Però ara escoltem el primer moviment Allegro Aperto.

0: Ara sí, perdoneu. Hola, què tal? Benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Els parla Genés Mas. Repassem les notícies destacades d'avui dissabte 16 de maig de 2026. La policia local de Tordera ha protagonitzat una setmana intensa d'activitat amb dues intervencions destacades en matèria de seguretat viària i civisme. L'actuació més sorprenent va tenir lloc en el marc de control de vehicles de mobilitat personal, on es va immobilitzar ahir un patinet que quadruplicava la velocitat permesa. Els agents van aturar un conductor menor d'edat que circulava amb un patinet elèctric modificat. Segons les proves realitzades, el vehicle era capaç d'assolir els 75 km per hora, quan el límit legal per a aquest tipus de vehicle és de 25 km per hora. A més de l'excés de velocitat, el jove va donar positiu en el control d'alcoholèmia, superant el límit penal, i també va donar positiu en el drogotest per consumir substàncies estupefaents. El patinet va quedar immediatament immobilitzat i el menor va estar denunciat per diverses infraccions greus contra la seguretat viària. El Partit Socialista de Tordera enceta una nova etapa amb l'assemblea de l'agrupació local. Van confirmar que Rafa Delgado no repetirà com a candidat a l'alcaldia. El relleu l'agafarà en el seu lloc Toñi García, actual regidora i portaveu del grup municipal, en una decisió que Delgado ha descrit com meditada, natural i presa conjuntament. Delgado ha destacat que la cara visible del PSC a Tordera durant més d'una dècada. Ha explicat que després de 12 anys de responsabilitat era el moment de buscar una nova energia pel projecte. En fer balanç de la seva trajectòria, Delgado ha recordat en els moments més complexos de les darreres legislatures, marcades per fenòmens com el temporal Glòria i la crisi de la Covid-19. Malgrat les dificultats i la lentitud de l'administració en alguns projectes, ha subratllat que la satisfacció de la política de proximitat. Actualment regidor de Promoció Econòmica, Formació i Inserció Laboral, Delgado aprofita per reflexionar sobre com ha canviat la societat tordarenca en aquests anys. Ha assenyalat que ja no vivim en l'època d'una professió per tota la vida, sinó en un entorn marcat pel dinamisme tecnològic. El Fòrum pel Teatre i la Cultura ho té tot preparat per la seva gran estrena d'enguany. Aquest cap de setmana, el Teatre Claver acull la representació El mètode Gronholm, una de les obres més reconegudes del dramaturg Jordi Galceran. La trama situa l'espectador en un procés de selecció de personal per una multinacional, on quatre candidats hauran de sotmetre's a unes proves tan enginyoses com cruels. L'obra combina tensió, humor i explora fins on som capaços els humans d'arribar per aconseguir. Les dificultats i la lentitud de l'administració. Ho té tot preparat per la seva gran estrena d'enguany. Aquest cap de setmana, el Teatre Claver acull la representació El mètode Gronholm, una de les obres més reconegudes del dramaturg Jordi Galceran. La trama situa l'espectador en un procés de selecció de personal per una multinacional, on quatre candidats hauran de sotmetre's a unes proves tan enginyoses com cruels. L'obra combina tensió, humor i explora fins on som capaços els humans d'arribar per aconseguir l'èxit laboral. Segons ha explicat la presidenta de l'entitat, Sofia Gajardo, es tracta d'una producció exigent pel que fa al text i la interpretació, ja que la quantitat i agilitat dels diàlegs pretenen mantenir el públic en alerta fins a un final que promet no deixar ningú indiferent. Amb aquesta representació, el Fòrum pel Teatre i la Cultura referma la bona salut de l'escena local a Tordera, oferint una proposta de qualitat als veïns del municipi. Les entrades que es poden adquirir a través dels canals habituals del Teatre Claver. I aquest dissabte a les 5 de la tarda el Municipal d'Esports acollirà el duel decisiu del Club Futbol Tordera. En l'última jornada de la temporada regular, els torderencs arriben líders de la categoria amb 69 punts, dos més que els Sils, i depenen de si mateixos per conquerir el títol de Lliga i aconseguir així l'ascens directe a segona catalana. Tot i que un empat podria ser suficient gràcies a la diferència de 9 gols en el gol a baraix, una victòria evitaria qualsevol dubte i suposaria la desena victòria consecutiva de l'equip i, per tant, també una fita inèdita en els darrers anys del club, a més d'aquest ascens a segona catalana. Al davant, però, tindran el Sant Feliu de Guíxols, el tercer classificat, que lluitarà de valent per consolidar-se com un dels 6 millors tercers de la categoria i així optar una plaça pel play-off d'ascens. A la mateixa hora, a les 5 de la tarda, el Club Petit Tordera acomiadarà la temporada visitant la pista del GIEC, amb els tordrencs en la cinquena posició assegurada i els gironins amb l'única aspiració de pujar fins la vuitena posició. Una mica més tard, a 3:15, el Sep Tordera disputarà el seu darrer partit partit al Pavelló dels Països Catalans contra el Cerdanyola, amb les de Marc Alonso, que ja tenen la permanència garantida. Demà, finalment, a les 6 de la tarda, l'Atlètic Club Tordera, que rebrà la visita del Cadaqués. Recordem que podeu seguir el partit en directe del Club Futbol Tordera i el Club Petit Tordera a través del canal de YouTube de Ràdio Tordera i pel segon canal, respectivament, a més, de la 107.1 FM. I recordar que avui, pel que fa al temps, tindrem un dia assolellat, també marcat per presència de núvols, sobretot cap a migdia i la tarda, i també un vent que anirà minvant doncs, amb més força i menys força, depèn de les hores del dia. Això sí, no s'esperen pluges el dia d'avui i, sobretot, que el dia estarà marcat per aquest sol que ja hem vist des de primera hora del matí.
1: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
2: Nova setmana des dels serveis informatius de Ràdio Tordera que compartim amb els regidors i regidores del nostre ajuntament. Avui ens acompanya el regidor del Partit Socialista, Rafa Delgado. Benvingut, bon dia.
3: Bon dia.
2: Regidor, entre d'altres, de promoció de l'activitat econòmica, inserció laboral, formació i participació ciutadana. Regidor, hem conegut aquest darrer cap de setmana que han fet assemblea des del Partit Socialista i s'ha confirmat que vostè doncs, no serà el cap de llista de les properes eleccions municipals, que fa el relleu a la també regidora Toñi García. Entenc que és una decisió doncs, molt pensada, molt meditada, i que arribava el moment potser de fer aquest relleu o aquest pas al costat per part de vostè.
3: Sí, exactament. No és una qüestió que després de 12 anys com a responsable doncs calia fer un canvi per agafar un nou impuls i un nou projecte, i la persona més indicada, que millor coneix l'Ajuntament, que més ha treballat i més compromesa i amb una altíssima capacitat, és

0: progressista, de millorar la vida dels ciutadans, d'afrontar els problemes reals, de treballar molt i sobretot de treballar per les persones, per tot Tordera, per totes les problemàtiques, perquè des d'un coneixement que té, una capacitat de treball molt gran i sobretot de com funciona l'administració, doncs ella és capaç de trobar solucions que poder no són evidents, però que té a més una il·lusió i una força que penso que li donen molts valors per poder treballar molt i molt bé per Tordera.
1: Són 12 anys vostè al capdavant, diguem, del partit a Tordera. Entenc que bé, el bagatge és important, no?, a l'hora de fer un balanç de tot aquest temps i de la feina feta.
0: Sí, sí, la veritat que sí, i sobretot en aquests últims anys, la legislatura anterior, amb el Glòria, amb el Covid, amb molts projectes que hem iniciat i que hem pogut dur a terme, d'altres que, bueno, per la lentitud de l'administració, per circumstàncies van més lent, però en tot cas treballar pel teu poble és un privilegi, sobretot en les circumstàncies que he explicat, en moments en què l'Ajuntament és qui està a primera línia, qui pot donar respostes, qui pot donar solucions i sobretot qui ha d'estar sempre a la disposició dels veïns i veïnes de Tordera. Aquesta experiència penso que és el més important, el tracte amb les persones. De vegades pots resoldre les coses, de vegades no, però és un privilegi treballar pel teu poble.
1: Vostè, sobretot els darrers anys, està molt vinculat precisament a l'àrea aquesta que està actualment, àrea de formació, atur, de promoció de l'activitat econòmica. Ha notat un canvi, diguem, dels primers anys que vostè agafava les rendes d'aquesta regidoria actual? Està canviant la societat en aquest sentit?
0: Sí, tenim en diferents aspectes, no està canviant només la societat, està canviant l'entorn tecnològic, socioeconòmic, sobretot les sortides professionals, el dinamisme. Una cosa molt important és el concepte de carrera professional. De fa molts, molts anys partíem de jo estudio una professió i treballaré en això. A dia d'avui hi ha un dinamisme, hi ha una mobilitat, hi ha també una inquietud de la gent per formar-se. Qui es forma té oportunitats laborals. A dia d'avui costa trobar, les empreses els hi costa trobar personal ben format, però que no només demanen un coneixement, demanen una actitud. A dia d'avui l'actitud a l'hora d'enfrontar el treball és un factor molt important, perquè pots tenir el coneixement tècnic, operatiu, però l'actitud amb què ho afrontes, el que aportes, el valor afegit que tenim com a treballadors, és una qüestió que cada cop valoren més les empreses a l'hora de continuïtats, de promocions. Avui és molt més dinàmic, està molt més obert, d'aquí la importància precisament de tenir orientació professional, no només per la recerca de feina o millora, sinó també per la creació d'un itinerari formatiu professional que et permeti complementar els coneixements que tens o agafar-ne de nous per augmentar la teva empleabilitat.
1: Precisament des de les seves àrees tenen una col·laboració molt estreta amb altres administracions a l'hora d'oferir, doncs, formació, recursos, com deia, d'orientació laboral, i que això, doncs, és molt ben rebut per a la ciutadania tenir tot aquest ventall de possibilitats, no? I que aquest és un dels camins que vostè ha impulsat i que continuen impulsant des de l'Ajuntament.
0: Sí, perquè el concepte de formació i treball o pràctiques ha d'anar lligat i relacionat. Al coneixement que agafes, si és només teòric, doncs no té la mateixa transcendència que el que estem fent. Per exemple, ara a l'Ajuntament de Tordera tenim 23 persones que estan treballant en programes subvencionats per altres administracions. Nosaltres demanem presentem projectes, ens donen els diners per fer la contractació, però que va lligada també a una orientació laboral, a una formació complementària paral·lela al seu desempeny laboral a l'Ajuntament, i tenim en perspectiva, doncs, d'altres programes que ens permetran també fer això, que persones del poble tinguin experiència laboral i alhora rebin formació i orientació

0: per millorar la seva capacitat d'incorporació de continuïtat en el mercat laboral.
1: Quin paper tenen les noves tecnologies o la intel·ligència artificial en aquesta formació? No només per la gent doncs, que cerca feina, sinó ho hem parlat moltes vegades, no? Introduir la gent gran a aquestes noves tecnologies que també des de les seves àrees estan fent aquesta formació doncs, a la gent gran. El paper de les noves tecnologies és allò de hem d'estar formant-nos cada dia perquè van sortint coses noves, no? I això és una tasca complicada.
0: Sí, i cada dia surten coses noves, el ritme de creixement i d'evolució tecnològica clar, no és assumible d'una manera absoluta, però sí que hem d'agafar les principals utilitats. Per això tenim el programa de treball als barris, que es tracta precisament un projecte d'inclusió digital en positiu. No parlem de bretxa, sinó d'incloure. Ja no tenim una bretxa d'edat ni de formació, és simplement que l'administració pública, la realitat és digital, la forma de relacionar-se i per tant hem d'acompanyar la gent. Per tant, no, aquest programa no tracta de ajudar a fer tràmits, sinó d'aprendre, de compartir doncs, com es fan les coses perquè després ho puguin traslladar a tot tipus d'accions i treballem tant amb gent gran com amb famílies que han de demanar una beca. Anem a les escoles, anem a l'Esplai, anem a l'OH per atendre els ciutadans i acompanyar-los en aquest procés de canvi tan accelerat, però que al final també té les seves qüestions doncs, més pràctiques, més directes i que poden simplificar el que abans eren tràmits molt més complexes.
1: Aquest any van tornar a celebrar una nova edició del Cercafeina, que va ser novament un èxit, aquesta trobada, diguem, entre empreses i gent i persones que volen doncs, aconseguir una feina o canviar de feina o veure quina oferta laboral hi ha. Passat ja uns mesos, m'agradaria preguntar-li una miqueta si han començat a rebre resultats, si saben doncs, que s'ha pogut confirmar doncs, alguna col·laboració entre persona que demanava feina i empreses. Quin balanç en fa ja a dia d'avui de com va anar tot plegat?
0: Doncs, com tu has dit, el balanç és molt positiu. En aquesta segona edició van venir 41 empreses, més de 400 persones i vam arribar a 80 i pico ofertes de feina. Clar, aquest sistema precisament ens dona una cosa que, i un element de valor afegit a la interacció que està fora del món digital. Malgrat que t'apuntes digitalment per venir i per mirar les ofertes, allà permet mirar als ulls a la persona, al representant de l'empresa, que coneguin, i una cosa tan freda com és el filtre curricular, que jo envio el meu currículum i una persona o potser una intel·ligència artificial valorarà si encaixo o no encaixo. El Cercafeina té l'avantatge de que tu arribes en allà, pots parlar, pots superar aquesta primera barrera i llavors al final queda el més important, les persones, el coneixement directe. Aquest és el valor del Cercafeina, el principal, que ja no compta l'edat ni aquestes qüestions que són filtres previs, és directe. El resultat sí que sabem que s'han fet en la primera setmana, ja es van fer, que ens constin, 10 contractacions. No sempre sabem si ha culminat o no, però s'han realitzat moltes i sobretot ha estat també una empenta al treball que durant tot l'any fa el Servei Local d'Ocupació de Tordera, gestionant ofertes, gestionant, parlant amb les empreses, parlant amb els treballadors per fer encaixar aquest procés de recerca de feina, però també de recerca de treballadors. Un aspecte que també valorem molt positivament és l'evolució dels perfils laborals que ens demanen les empreses. Abans eren perfils que tenien un nivell de qualificació que eren molt concrets. Ara tenim de tot tipus, de peonatge, jardiners, venedors, arquitectes, conductors, paletes, i tenim molta demanda de professionals de l'àrea d'electricitat sobretot, i d'aquests perfils d'oficis antics, que és un una qüestió que, per exemple, per molta intel·ligència artificial que n'hi hagi, aquests professionals sempre tindran un recorregut professional important i són els més demandats en aquests moments.
1: I les dades corroboren, doncs, que s'està fent feina, perquè l'atur continua baixant a Tordera. Els darrers anys, doncs, veiem una tendència a la baixa, vull dir que sembla que la tendència és positiva. No cal baixar la guàrdia, cal continuar aquesta feina que ens està explicant avui, però que bé, dintre de tot estem en bona tendència aquí a Tordera.
0: Sí, quan parlem d'una xifra concreta, d'un mes concret o d'un trimestre, ho hem de mirar dintre del que és la tendència. I no només en la xifra en si de l'atur, perquè per baixa que sigui, a les persones que els afecta, doncs és una qüestió que hem d'estar-hi sempre i continuar treballant per millorar precisament la seva formació, la seva capacitat d'assolir i de trobar una feina i que aquesta sigui de la màxima qualitat possible, alhora que ajudem a les empreses de Tordera a créixer també i a portar, doncs, la seva empenta. Ser empresari, ser autònom a Tordera, doncs, és com a qualsevol lloc, és difícil, has de gestionar moltes coses, però si els creixen i els hem de donar tot el suport perquè millori l'economia de Tordera i amb la creació de llocs de treball.
1: En aquestes darreres entrevistes amb el regidor Delgado ja ens havia explicat la intenció de potenciar el turisme al nostre municipi, el turisme, doncs, sostenible, cultural, patrimonial del nostre poble, i em sembla que han rebut fa pocs dies el pla estratègic de turisme, que ha de ser un full de ruta per aquestes actuacions. Expliqui'm el que es pugui explicar de què conté aquest pla estratègic.
0: Sí, Tordera no té infraestructures turístiques, no tenim hotels, no tenim, doncs, com pobles molt propers, sí. I això que en principi pot semblar que és un desavantatge, doncs, aviam, és una realitat, però també ens permet treballar, planificar i sentar les bases del que ha de ser la construcció d'un turisme sostenible i de qualitat per a Tordera. I per això vam demanar la col·laboració de la Diputació de Barcelona i dels seus tècnics, que han fet un diagnòstic, un estudi de què és Tordera, què som, quin potencial tenim, i han desenvolupat un pla estratègic que és a anys vista, precisament per determinar tota una sèrie d'accions i tota una sèrie de línies de treball que bàsicament van lligades al que tenim: natura, patrimoni, gastronomia. Tenim, doncs, una característica que estem prop del mar però som muntanya, tenim boscos, i sobre això han fet un plantejament amb una oferta molt característica que no té res a veure amb el turisme de costa i que és un plantejament tècnicament que ells veuen que tenim un potencial molt important i que hem de treballar per aprofitar-lo.
1: No sé si això requerirà alguna inversió o alguna infraestructura, o encara s'ha d'estudiar tot plegat.
0: Aviam, evidentment que sí. Precisament hi ha tota una sèrie de propostes, i després aquí ja és una qüestió de la viabilitat dels recursos disponibles per prioritzar unes en funció de diferents elements. Aquest és un treball tècnic. Després hi ha un desenvolupament polític d'aquest full de ruta, és a dir, aconseguir els recursos, anar a demanar subvencions o a generar-los per fer realitat tot aquest projecte. Però el que fem aquí és sentar les bases i el full de ruta per actuar de manera planificada i organitzada, no per una visió particular, sinó amb un fonament tècnic molt sòlid.
1: El que sí que hem anat veient en els darrers plens o les darreres legislatures és la facilitar el tema de cases rurals, gent, doncs, que vulgui, doncs, rehabilitar la seva masia per oferir-la com a allotjament, doncs, com dèiem, això, de qualitat. Vull dir que també és una eina, no?, important que es pot potenciar aquí a Tordera.
0: Sí, és una eina, i a més abarca molts factors, aquest que comentes, però també tenim les rutes, camins, tenim un patrimoni natural i cultural que s'ha de precisament senyalitzar, donar a conèixer. Ara estem duent a terme amb Diputació també un diagnòstic de senyalització per demanar de cara a l'any que ve que ens ajudin a fer senyalització intel·ligent. Des de TIC també estem treballant amb sistemes de senyalització i rutes, no només per turisme, sinó per accessibilitat i viabilitat, i estem, aviam, aquí no tenim un tècnic específic de turisme, però col·laborem amb administracions, amb la Diputació. Ara estem treballant molt també, que ja ve d'antic, amb el Consell Comarcal de la Selva, amb la Ruta de la Tordera, i properament signarem el conveni per incorporar-nos al projecte que tenen del Vescomtat de Cabrera, que nosaltres tenim elements patrimonials molt importants de que van pertànyer en el seu temps als Vescomtes de Cabrera, com és Roca Rosa, Sant Pere de Riu també té relació, i sobre això estem buscant aquestes col·laboracions i sinergies en el territori per donar a conèixer el nostre patrimoni, però també per incorporar la seva experiència i la seva col·laboració en crear aquest model turístic de qualitat, també molt de territori, i que posi a Tordera en el seu lloc com es mereix.
1: I obriu potser el ventall, no?, que semblava que ara quedava acotat amb el mercat dels diumenges, que semblava que els visitants sí, de fora només podien venir a Tordera al mercat, i és un voler dir que aquí a Tordera hi ha altres coses, que no només el mercat.
0: Sí, bueno, de fet, en el pla estratègic, Tordera és coneguda arreu pel mercat,
1: sí, sí.
0: I el mercat és un element a potenciar molt, perquè és aquest element de reconeixement, però tenim moltes més coses, i llavors no es tracta de dir altres coses o no, anem tots junts a potenciar l'experiència de venir a Tordera, de fer una ruta, de visitar o fer activitats de natura o culturals. Tenim Prudenci Bertrana, tenim una sèrie d'elements, tenim en Pere Porter, que és un projecte que també he comentat i que hem parlat amb el Consell Comarcal de la Selva, perquè tenim una ruta, la ruta que surt al llibre, que parteix de Tordera però acaba a Sils, a l'Estany. O sigui que són elements que estem explorant per posar en valor el que ja tenim i continuar treballant, sobretot és un moment de sentar bases, marcar línies de treball i línies de futur.
1: En Rafa Delgado, també regidor de Participació Ciutadana, que continuen en aquesta feina d'assessorament a les entitats, sobretot el tema de gestió jurídica, financera. Hi ha molts canvis i sempre s'ha d'anar actualitzant, i des de l'Ajuntament entenc que vostès el que fan és facilitar a les entitats tota aquesta informació.
0: Sí, el món associatiu és molt important. Són persones que treballen de manera desinteressada. Les associacions no tenen una voluntat econòmica, tot el contrari, dediquen hores, dediquen molts esforços per un interès que sempre és solidari, cultural, i des de l'Ajuntament el que hem fet ja l'any passat és crear un servei d'assessorament extern. Col·laborem amb Fundesplai, que són experts en la gestió i assessorament a associacions, que poden fer consultes, o també van organitzar una xerrada sobre aspectes jurídics de gestió d'entitats i un altre sobre aspectes financers, i ara per aquest any també n'organitzarem un parell, perquè és molt important que les entitats, doncs, tinguin aquest coneixement, aquest acompanyament tècnic, i sobretot el poder plantejar un dubte per a millorar la gestió i que tot vagi més bé, que es puguin centrar més en l'activitat que en tot el tema administratiu, és posar-se al dia i gestionar bé, i en això com a Ajuntament doncs estem acompanyant-los i aconseguir aquest assessorament i aquestes accions que són importants.
1: Regidor, anem acabant. Falta un any per a les properes eleccions municipals. Entenc que des de govern s'intenta marcar les línies estratègiques durant aquest any que tenim en vista. Hi ha algun projecte o algun tema que a vostè li agradaria desencallar abans que acabi la legislatura? O és això, anar caminant i anar avançant, perquè a vegades hi ha temes que difícilment en un any es poden desencallar?
0: Sí, aviam, el pitjor de l'últim any de legislatura és que quedaran coses pendents. El que no tinguis ja molt, molt determinat costarà molt d'acabar, perquè els terminis administratius, la màquina administrativa, el procediment és molt lent, és molt lent, i llavors vas amb aquest neguit de tinc aquests projectes que he treballat molt, que els vull dur endavant perquè són importants, però el que no tinguis ja molt clar d'aquí a final d'any costarà molt de fer. Llavors penso que tots els projectes són importants, no són una qüestió tan econòmica, tan de dir és que és un projecte de... No, tenim projectes que són molt importants per les persones i que no costen diners. Des de la meva regidoria, doncs estem treballant sobretot en tornar a aconseguir aquestes subvencions que ens permetran pels propers mesos fer aquestes contractacions, que seran molt importants per les persones, i des d'altres s'està treballant molt també en diferents àmbits, i penso que tot és important més que un projecte específic o concret.
1: El que canvia, i en parlava amb la regidora també del seu grup, la Jennifer Jansa, és que aquesta figura de la interventora, que finalment doncs, tenim ja estable, permet doncs, desencallar moltes coses, no? Tant de pressupost com de subvencions, com temes econòmics que semblava que havien quedat lentes en els darrers mesos, que ara almenys des d'aquest punt de vista no tenim un pal a la roda que ens faci aturar algunes coses en aquest sentit.
0: No, exactament, ara tenim una interventora que bueno, ha d'organitzar, s'ha trobat també amb un pressupost que ja no havia fet, amb un sistema, però jo estic molt satisfet del treball, de com s'ha incorporat, i això em permet pensar que en els propers mesos, pel proper pressupost, doncs tindrem molta més agilitat que el que ens han lentit en aquest temps d'incertesa, i jo la perspectiva és bona. Per això quan deies projectes, acabar projectes, és que no depèn de la voluntat que tu hi posis, la voluntat i el treball dels regidors sempre estaran allà, però hi ha elements que tampoc depèn d'això, sinó de qüestions administratives, i en aquí la incorporació de la interventora agilitzarà molt, molt, molt el que sigui la gestió i finalització de projectes.
1: Vostè és partidari de que hi hagi pressupostos en un any d'eleccions, o seria convenient prorrogar-los?
0: Jo sóc partidari de que hi hagi pressupostos, per una qüestió, i és que l'Ajuntament ha de funcionar, ha d'incorporar, ha de tenir partides útils. Ha de... La màquina ha de continuar rodant, sigui quin sigui el govern. Quan arribes al govern, si no tens pressupostos, igualment hauràs de fer modificacions de crèdit. Vull dir que no és tampoc una qüestió que sigui determinant, però sí que és útil tenir un pressupost. I tant que sí.
1: Molt bé. Doncs veurem si realment, doncs, evidentment, ha d'haver-hi un consens i un treball previ. Sí. Regidor, moltes gràcies. Ho deixem aquí.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Nosaltres tornem la setmana vinent amb més entrevistes.
2: Hola, què tal? Benvinguts i benvingudes a La Teranyina, el programa on parlem amb les associacions i les entitats de Tordera. Avui tenim amb nosaltres un convidat molt especial. Tenim el president de la nostra dansa, Maria Vilageliu. Què tal? Bona tarda.
3: Molt bé, bona tarda a tothom.
2: Dic que és un convidat molt especial perquè precisament aquest any encara no havíem tingut la nostra dansa aquí a La Teranyina, i és un any molt especial perquè celebreu el 50è aniversari de l'entitat.
3: Sí, efectivament. De fet, no hem estat a La Teranyina, però la programació ja fa mesos que està al carrer, tothom la coneix o la pot conèixer, s'ha fet una programació especial amb un llibret especial, doncs, que tothom coneix o es pot obtenir. I bé, continuem celebrant aquest 50è aniversari, que no és poc, 50 anys dona per molt, i amb molta il·lusió, i anem seguint el programa previst, i tot va segons el programat, diguem-ne, fa mesos.
2: Ara en parlarem d'aquesta programació, abans però dues coses. El primer, felicitar-vos també des de La Teranyina, i el segon, deixem sempre aquest espai al començament de l'entrevista per la gent que no sàpiga o que fa temps que no sap una mica de l'entitat, la gent que estigui una mica despistada, per introduir i explicar de què tracta o en què consisteix la nostra dansa.
3: L'Associació Sardanista de la Nostra Dansa va néixer l'any 1976, Té com a objectius principals la difusió de la sardana i per extensió doncs, el folclore de Catalunya. I per tant com a activitats principals doncs, organitzem audicions de sardanes. En un moment van ser a plecs, ara són bàsicament audicions els divendres d'estiu. Però també ens dediquem a la formació, per tant fem activitats. Aquest any serà la 48a edició del curset de sardanes, vull dir 48 anys seguits impartint aquests cursos, que és el que dona aquesta base i dona aquest futur a nivell local, diguem-ne, del món de la sardana. I també fem, potser no des de l'inici, però sí els últims, podríem dir, 15-20 anys, cursos de balls tradicionals, que aquest any, amb motiu d'aquest 50è aniversari, hem organitzat un nou curset i que estem impartint, que s'està impartint, de fet, els divendres al vespre fins al 19 de juny. Vull dir, serien les tres línies, les tres activitats principals. Mantenir la tradició, fomentar la sardana i la dansa de Catalunya per excel·lència, i també aquests balls que formen part d'aquest folklore de Catalunya, que també formen part de la tradició.
2: Amb aquesta explicació que ha anat perfecta, volies entrar en matèria de preguntes. La pregunta obligadíssima d'aquest any és en què penseu a l'arribar aquests 50 anys ja de l'entitat?
3: Bé, és una fita. No totes les associacions tenen la sort d'arribar a 50 anys. N'estem molt contents, i des d'aquest punt de vista cal reconèixer i agrair l'activitat d'aquelles persones, membres fundadors, presidents, que des de l'inici han estat d'alguna manera recolzant i empenyent aquest vehicle, diguem, del món de la sardana, i que fa que avui dia la sardana a Tordera doncs, sigui ben viva, que sigui participada, que hi hagi nens que omplin la plaça els divendres d'estiu, però també i sobretot dins el programa de Festa Major, que és la cloenda del curset de sardanes. Això és el que ens projecta en el futur. Aquest és un de les tres línies principals que assenyalava abans, potser és la que més satisfacció ens dona, vull dir, perquè ens projecta, com deia, cap al futur.
2: Mirant, fent una mirada enrere al passat, deies tu mateix que 50 anys donen per molt. No sé què ha canviat des de la fundació de l'entitat fins avui dia, si ha canviat molta cosa amb les persones. Què diries que, o què destacaries més de tot aquest procés?
3: Els objectius són essencialment els mateixos. Evidentment que han canviat les persones. Diguem-ne, tots som limitats i cal agrair, com deia abans, els membres fundadors, però especialment els presidents, vull dir que són els que han anat davant, i el cas particular d'en Jordi Camó, que ha estat durant 36 anys president de l'associació, d'una manera constant, regular, mantenint aquesta activitat i aquest, d'alguna manera, aquest esforç durant tants anys, vull dir que fa que ens hagi d'alguna manera facilitat el camí per arribar avui.
2: Entrant en matèria també de programació, aquest any vau fer una presentació d'aquesta programació pel 50 aniversari. Tenim alguna activitat a destacar o que tu diguis, ostres, aquesta doncs val la pena?
3: Bé, aquest mes de maig tenim, com dèiem, a part de la conferència, a Sant Pons. Les sardanes a Sant Pons doncs són batjuntes, diguem-ne, forma part de la festa. Amb això engeguem la temporada. Tota aquesta audició és organitzada i patrocinada per l'Ajuntament. Els divendres els curs de balls tradicionals, i llavors al juny, a partir del 23 de juny, Revetlla de Sant Joan, ja comencem les audicions de sardanes d'estiu. Comencem per la Revetlla, caigui el dia que caigui, i després el primer divendres que segueix, i tots els divendres fins a la Festa Major. I destacar també que hi haurà l'estrena d'una sardana composada per un músic local, diguem-ne, feta expressament amb motiu del 50è aniversari de l'associació. Vull dir, és una oportunitat doncs, per fer història local i per tenir una sardana dedicada a aquestes efemèrides, i d'alguna manera per deixar constància doncs, de que també tenim persones a nivell local, vull dir, amb coneixement en base, vull dir, musical, per composar sardanes i per també ajudar-nos amb aquest projecte de la nostra dansa.
2: Centrant-nos també en la mateixa sardana, no sé com veus el futur d'aquesta dansa en els propers anys, també amb les noves generacions. Quina és de la teva concepció d'aquest pensament?
3: Bé, podria ser més positiva, sens dubte, però també haig de dir que Tordera és una illa i ojalà aquest ambient, aquesta participació, aquesta implicació del poble i de les institucions fos semblant en pobles veïns i no veïns, diguem-ne, més veïns també, vull dir, perquè llavors el cercle de sardana, diguem-ne, seria molt més gran i teníem molta més base i teníem molta més força perquè els mitjans de comunicació se'n fessin més ressò i perquè ara d'alguna manera en comptes de considerar-nos com una cosa de més a més i de relativa importància, doncs tingués un reconeixement molt més ample i d'alguna manera els mitjans de comunicació es veurien molt més combinats, obligats a fer-ne difusió també, i una cosa, diguem-ne, toca amb l'altra, vull dir, com més difusió, més fàcil és que hi hagi més participació i per tant assegura més la tradició i el futur.
2: Doncs amb aquesta reflexió jo que vaig acabant amb les preguntes, després també si tens qualsevol cosa a afegir estaré encantat d'escoltar-ho. Abans però també volia preguntar-te, Isa, per acabar, quin és el desig de l'entitat de cara als propers 50 anys o de cara als propers anys, aquests més propers?
3: A veure, les persones que actualment estem impulsant el projecte o estem a primera línia no durarem sempre com ningú, i refereixo que hi haurà d'haver necessàriament renovació. Des d'aquest punt de vista, fa temps que estem buscant persones, i particularment persones, diguem-ne, de menys edat que nosaltres, per anar traspassant una mica les funcions i perquè es vagin assumint aquests càrrecs, però ens trobem amb la mateixa problemàtica que tenen multitud d'associacions, vull dir que és difícil trobar recanvi, trobar relleu. Demanaria, vull dir, que si hi ha gent que pugui estar interessada, que el folclore de Catalunya li toqui la fibra sensible, que entengui que això és un valor que hem de mantenir i que hem de continuar impulsant, i que a partir d'aquí doncs poden créixer altres nuclis, vull dir, perquè en prenguin exemple o perquè en vulguin imitar-nos. En tot cas, farem molt més fort a la base, i jo crec que serà un granet de sorra en el projecte de Catalunya, diguem-ne, pel que fa a la llengua, pel que fa a la cultura, pel que fa al fet de ser català, pel que fa, en fi, tot el que implica, doncs, ser català i sentir-se català i voler que el nostre coneixement, cultura, doncs, es perllongui en el futur.
2: Doncs amb això que ja acabo, no sé si em deixo alguna cosa a comentar.
3: Jo una vegada més voldria, abans d'acabar, agrair diguem-ne a tots els socis col·laboradors que molts des de fa més de 25 anys o fins i tot 30, 40 i 50 que estan impulsant el projecte. Vull dir, si no fos per aquest recolzament i si no fos per la participació del poble, no hauríem arribat fins aquí. Això a nivell de participació i a nivell de recolzament, però sobretot de les institucions, i aquí doncs, vull fer referència a l'Ajuntament d'una manera específica, que hi ha, diguem-ne, molta sensibilitat pel fet cultural i per la sardana, que ha recolzat el projecte des de sempre, i també institucions a un altre nivell, com pot ser la Diputació o la Generalitat, que també, d'alguna manera, i a més distància, doncs, també recolzen tots aquests projectes a nivell local que fan doncs, que Catalunya, doncs, la sardana, doncs, encara es mantingui viva i, d'alguna manera, ho pugui ser durant molts anys en el futur.
2: Doncs amb aquest missatge que acabem l'entrevista, moltes gràcies avui per venir aquí als estudis de Ràdio Tordera. Doncs ens trobem a la propera amb una altra entrevista de Tranyina o qualsevol altra activitat aquí a la ràdio.
3: Moltíssimes gràcies a l'emissora de Ràdio Tordera per donar-nos aquesta oportunitat i ens veurem a la programació, al llarg de la programació d'aquest any 2026, que és nombrosa i que d'alguna manera, doncs, començant per demà mateix i a partir de juny d'una manera més continuada, doncs tindrem l'oportunitat de saludar-nos. Gràcies per tots.
2: Perfecte. I amb vosaltres, doncs, que també ens acomiadem una setmana més, ens trobem la setmana que ve amb un altre convidat i una altra entitat per conèixer.
4: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
2: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: El sindicat de mestres USTEC reclama a Esquerra Republicana i els comuns que incloguin l'acord de pressupostos les reivindicacions del sector educatiu i dels docents.
3: Passen ara la pilota, per tant, a la taulada dels grups fora del govern que estan a punt de signar l'acord de pressupostos amb Salvador Illa.
1: Repassem ara la resta de titulars que ens deixa la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
4: Bon dia, Eduard.
1: En successos, la conductora d'un turisme ha mort aquesta passada matinada en un accident de trànsit a la C-17 a l'altura de Vic.
3: És la víctima mortal número 41 d'aquest any a les carreteres catalanes.
1: I una altra dona també ha mort, en aquest cas de 65 anys i nacionalitat nord-americana, després de caure a l'aigua, també aquesta passada matinada al port esportiu de la Ràpita, al Montsià.
3: La víctima ha estat rescatada per un acompanyant, però ha perdut la vida a l'Hospital d'Amposta.
1: I en marxa avui també la convocatòria extraordinària d'exàmens pràctics de conduir que la DGT ha impulsat a Lleida.
3: Es desenvolupa en el marc d'un pla de xoc per reduir la llista d'espera d'alumnes de la demarcació.
1: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
5: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest dissabte aquí a Catalunya amb temperatures molt baixes al conjunt del país, clarament negatives a les cotes més altes del Pirineu. De fet, al llarg del matí hem tingut alguna nevada dèbil a punts del Pallars i també de l'Aran. Però repetim, el matí ha estat molt assolellat i a aquestes hores de la jornada les temperatures són lleugerament més altes respecte a les d'ahir divendres a punts del Pla de Lleida o també de l'interior de les Terres de l'Ebre. A més, a aquestes hores tenim ja el creixement de nuvolades al Pirineu, Prepirineu i comarques de Girona, i de fet a les properes hores esperem algun plogim, ben poqueta cosa, a l'interior de les comarques de Girona. Tot plegat amb un diumenge que acabarem la setmana amb moltes més estones de sol al matí i a la tarda augment de la inestabilitat amb ruixats que afectaran sobretot el Pirineu, Prepirineu, comarques de Girona i les del nord de Barcelona. Ho anirem seguint, que tingueu bona tarda.
1: I en els esports, el Barça femení juga a les 7 de la tarda a la final de la Copa de la Reina. Les blaugranes s'enfronten a Gran Canària a l'Atlètic de Madrid.
3: I fa uns minuts, Robert Lewandowski ha anunciat el seu comiat després de 4 temporades com a blaugrana.
1: Pel que fa a la primera divisió, demà diumenge, jornada unificada. L'Espanyol visita l'Osasuna a partir de les 7, el Girona a l'Atlètic de Madrid i el Barça tancarà la jornada rebent el Betis a un quart de 10 de la nit. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03, esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. El sindicat de mestres USTEC reclama a Esquerra Republicana i al grup dels comuns que incloguin dins l'acord de pressupostos les reivindicacions del sector educatiu.
3: Passen ara la pilota, per tant, a la taulada dels grups fora del govern, que estan a punt de signar l'acord de pressupostos amb Salvador Illa. Diuen que també tenen la responsabilitat i l'oportunitat de resoldre el conflicte i que no s'entendria que els comptes tiressin endavant sense atendre els compromisos amb l'educació pública.
1: Escoltem ara la portaveu del sindicat USTEC, Yolanda Ramos, en una intervenció feta aquest mateix matí.
6: Seria molt necessari que ens poguéssim reunir amb el president de la Generalitat per poder abordar aquesta qüestió ja de forma com una, diguéssim, una prioritat de país. Esquerra Republicana de Catalunya i els comuns tenen una responsabilitat crucial en aquest moment. El reglament que situïn l'educació pública com una prioritat que a més ha de ser irrenunciable i que exigeixin al govern que els comptes recullin les reivindicacions del col·lectiu educatiu.
1: Per la seva banda, el grup de Junts per Catalunya busca posar pau entre el govern i els mestres amb un gran pacte de país, precisament en matèria educativa.
3: El secretari general Jordi Turull diu que primer cal refer els ponts de confiança entre els dos després de la infiltració dels Mossos en assemblees de docents. L'escoltem.
4: cal reobrir la negociació per fer possible per arribar a aquest gran acord, perquè hi hagin les bases de la confiança, reobrir la negociació amb tots els sindicats, perquè la pau educativa no s'imposa, la pau educativa es construeix. El govern català ha traspassat una línia vermella, posar espies a reunions de professors, infiltrar policies vinculades a les mobilitzacions dels docents, ja et dona una visió de quina concepció en tenen d'això, i és un acte i és un atemptat directe, insisteixo, als drets i llibertats fonamentals que són la base de la nostra democràcia, però també en un moment en què caldria més complicitat i més confiança entre la comunitat educativa i el que serien les institucions, doncs això ajuda a trencar tota confiança, no?
1: Per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, que es troba en la recta final del seu viatge a Califòrnia abans que comenci precisament aquesta setmana decisiva per als pressupostos de la Generalitat amb aquests avals tant d'Esquerra com dels Comuns a aquests nous comptes després de més acords i una comissió bilateral que se celebrarà el proper dimecres a Madrid. L'escoltem.
7: Hi ha uns acords amb Esquerra Republicana que ja s'hem explicat, que consistien en comprometre'ns que en aquest període de sessions hi hauria els pressupostos. Jo els puc dir que estem treballant en aquesta vinya i que tinc confiança en que les coses aniran bé i que, per descomptat, un gran país com Catalunya anirà bé tenir pressupostos si és que acabem assumint un acord amb Esquerra Republicana. Amb els Comuns teníem ja un acord pressupostari. Bé, si hi ha alguna cosa més a enraonar, doncs sempre oberts a tenir les portes obertes de diàleg, no?
3: Amb aquesta perspectiva, Salvador Illa encara no vol avançar-se als esdeveniments i evita valorar les possibilitats d'aconseguir el pacte pels pressupostos.
1: Parlem ara de successos perquè la conductora d'un turisme ha mort aquesta passada matinada en un accident de trànsit a la C-17 a l'altura de Vic, segons ha informat el Servei Català de Trànsit.
3: Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís quan faltaven pocs minuts per les 11 de la nit. Per causes que encara s'estan investigant, un turisme va patir una sortida de via i va volcar. A conseqüència del sinistre, la conductora i única ocupant del vehicle va morir, una dona de 25 anys. És la víctima mortal número 41 aquest any a les carreteres catalanes. Arran de l'accident es van activar diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra, dues dotacions de bombers de la Generalitat i dues unitats i el suport psicològic del sistema d'emergències mèdiques.
1: I hem de lamentar una altra víctima mortal, en aquest cas una dona de 65 anys i nacionalitat nord-americana, que ha mort després de caure a l'aigua aquesta passada matinada al port esportiu de la Ràpita, segons han informat els bombers de la Generalitat.
3: L'avís de l'accident s'ha rebut poc abans de 3:15 al port de Sant Carles Marina. I segons les primeres informacions, la víctima s'ha precipitat a l'aigua quan caminava per les instal·lacions acompanyada d'un home de 61 anys i nacionalitat britànica. Tots dos tenien els seus respectius iots amarrats al port esportiu i havien sortit junts a prendre alguna cosa. En la tornada ha estat quan la dona ha caigut a l'aigua per causes que es desconeixen.

0: per agredir sexualment i pegar una prostituta en un taxi a Barcelona, segons ha avançat el periòdico i ha confirmat a la CN de part de fonts policials.
1: Els fets es van produir dimecres passat al districte de Ciutat Vella i dos dels implicats han estat arrestats pels Mossos d'Esquadra, mentre que el tercer ha estat detingut per la Guàrdia Civil després de fugir a Palma de Mallorca. Segons les primeres informacions, els tres policies canadencs, de vacances en un viatge organitzat amb altres persones, anaven amb el taxi amb la prostituta quan un d'ells va realitzar tocaments a la dona, que es va enfadar, es va resistir i va quedar rebent un cop de puny a la cara per part d'un segon policia.
0: I en marxa avui la convocatòria extraordinària d'exàmens pràctics de conduir que la DGT ha impulsat a Lleida, la capital del Segrià, en el marc d'un pla de xoc per reduir la llista d'espera d'alumnes a la demarcació.
1: A banda de celebrar-se en dissabte, la convocatòria destaca pel volum d'aspirants, un total de 315, a més de la participació de 16 examinadors. El subdelegat del govern espanyol a Lleida, José Crespín, ha explicat que el dispositiu dobla els avaluadors per fer un 24% més de proves del que és habitual realitzar en una setmana. Crespín també ha apuntat que la setmana que ve es reforçaran els centres de la Pobla de Segur i de la Seu d'Urgell. L'escoltem.
2: És cert que s'ha concentrat els exàmens a Lleida ciutat i n'he sentit parlar de que segurament això actuava en detriment segurament del territori. No és així, no? Perquè Lleida disposa d'altres centres d'exàmens, com és la Seu d'Urgell i Pobla de Segur, que se'n beneficiaran indirectament justament d'aquest pla de reforç operatiu. Per què? Doncs perquè hi ha només les dues properes setmanes, és a dir, del dilluns, té lloc a la Seu d'Urgell un examen i el proper dilluns 28 de maig hi ha un segon examen i s'ha proposat des de la DGT que es puguin examinar 170 alumnes, quan la mitja d'un dia sol ser de 50.
1: Segons dades del mes de març de la Federació d'Autoescoles de Catalunya, hi ha 5.000 persones pendents de fer l'examen pràctic de conduir a Lleida i el temps d'espera se situa entre els 3 i els 4 mesos.
0: Seguim parlant de mobilitat, en aquest cas a Manlleu, que activa el règim sancionador de la zona de baixes emissions pel seu nucli urbà.
1: Una mesura que està vigent des del 15 de novembre, però que només estava en la fase informativa i de proves, que vol dir sense multes. Ara tots els camions de més de 12 tones que circulin pel centre del municipi tindran una multa. Ens ho detalla des del 9FM, Caral Tàries.
3: Després de 6 mesos de prova, a partir d'avui es sanciona els camions de més de 12 tones que circulin pel nucli urbà de Manlleu. La mesura afecta únicament els camions de gran tonatge, com els tràilers i els vehicles industrials de transport de mercaderies. No s'aplica als camionets de repartiment ni a vehicles comercials més petits. Es tracta d'una mesura històrica, de consens històric i amb un ampli suport ciutadà. Tot amb la voluntat de millorar la seguretat viària, reduir el soroll i guanyar en qualitat de l'aire. Segons un estudi de la Diputació de Barcelona, pel centre de Manlleu hi passen cada dia uns 400 camions de gran tonatge, la qual cosa genera 123 tones d'emissions contaminants l'any. L'alcalde de Manlleu, Arnau Rovira, destaca que aquest canvi farà els carrers més amables i segurs. El control es fa a través de 9 càmeres lectores de matrícules situades al perímetre de la zona de baixes emissions, unes càmeres que, segons l'alcalde, també contribuiran a reforçar la seguretat. El cost total del projecte és de més de 226.000 euros. D'aquesta quantitat, el 80% prové d'una subvenció de la Generalitat.
0: I de les carreteres ens n'anem a les vies. Seguim amb mobilitat perquè Adif té en marxa més de 60 actuacions a la xarxa, des de la duplicació de vies al Vallès fins a la transformació completa de l'estació de Castelldefels, una de les més importants del Corredor Sud.
1: Està previst que la nova estació estigui enllestida durant la primavera del 2027. Ens dona més detalls des de ETB, Pau Pasqual.
4: L'objectiu és transformar Castelldefels en una estació terminal funcional. Les vies generals passaran als laterals i les vies d'estacionament quedaran al centre. Així s'eliminen els encreuaments amb les vies de pas i es guanya una nova via amb andana. La configuració permetrà estacionar trens de fins a 200 metres i incorporarà un nou pas inferior accessible, 2 quilòmetres de pantalles acústiques i un nou accés pel costat mar. Però Castelldefels és només una part. Adif té en execució 13 actuacions per estabilitzar trinxeres, rehabilitació de 5 ponts metàl·lics, 9 tancaments antivandàlics a 8 municipis i 7 actuacions integral en estacions, entre elles la duplicació de la via entre Parets i la Garriga. A tot això s'hi sumen les actuacions derivades de la borrasca Harry amb 90 estabilitzacions de talussos addicionals i 13 actuacions.

0: quilòmetres de nous tancaments per fer front a la pesta porcina.
1: Parlem ara d'alimentació, perquè 8 de cada 10 persones amb celiaquia s'han posat malaltes una vegada o més per menjar fora de casa, segons una enquesta de l'Associació Celiacs de Catalunya, i demanen, doncs, protecció legal a la Generalitat.
2: En part és per la retolació no acreditada d'alguns restaurants sense gluten. Avui és el Dia Internacional d'aquesta malaltia autoimmune que pateix una de cada 100 persones. Ens dona tota la informació Maite Polo.
3: Una engruna enganxada a un aliment o un ganivet que s'ha fet servir per tallar pa poden fer emmalaltir les persones amb celiaquia. Per això se senten desprotegides davant dels restaurants que s'anuncien com a establiments sense gluten i incompleixen la normativa. Irene Puig és portaveu de l'Associació Celíacs de Catalunya. En declaracions a la xarxa.
4: El reglament europeu indica que només es pot ficar aquest sense gluten quan realment podem garantir que és apte per una persona amb celiaquia que té menys de 20 parts per milió de gluten al plat que se serveix. Llavors, realment, el reglament és incorrecte, però no hi ha cap tipus de sanció, no? L'administració, al final, s'hauria de fer un seguiment i haurien d'haver sancions als restaurants que et fiquen que és sense gluten i que després no compleixen.
3: L'Associació Celíacs de Catalunya assenyala que el Parlament i la Generalitat han aprovat més de 15 resolucions en defensa dels drets de les persones amb aquesta malaltia durant les darreres dècades, però han anat decaient amb els canvis de govern i no s'aplicant. L'Associació de Celíacs la formen 6.000 famílies que financen l'organització en un 98%. Gairebé no té subvencions públiques.

0: preu just.
1: I tu què tries?
0: Visita jatrio.cat.
2: Anem ara amb crònica de proximitat. Fem una parada a Valls, perquè després de la inauguració oficial ahir al vespre, el vi, la gastronomia i la música tornen a ser protagonistes durant tot el dia, durant la 12a edició de la Fira Valls Va de Vins. Des de Ràdio Ciutat de Valls ens ho explica David Prats.
3: La plaça del pati de la capital de l'Alt Camp acull 7 cellers de la DO Tarragona i 6 establiments de restauració del territori que ofereixen degustacions. A més, es compta amb actuacions musicals de diferents grups locals. La presidenta de la DO Tarragona, Maria Rosa Blanc, apunta que una edició més la fira compta amb vins de qualitat gràcies a unes condicions climàtiques òptimes.
4: I ha plogut bé. Aquí la pluja no ha sigut forta, sinó que ha anat caient i ha anat fent solatge. Això és important. Per tant, comencem ja el CEP, comença a recuperar una mica aquella pèrdua d'aigua que tenia, que era una situació severa bastant problemàtica, i creiem que amb això doncs podrem començar ja a recuperar quilos, perquè si bé la qualitat en temps de sequera sol ser molt bona, també els quilos són menys i hem d'aconseguir un equilibri perquè sigui rendible.
3: Els visitants que s'apropin al Valls Va de Vins poden adquirir packs de tas amb copa de regal i promocions especials com un 2x1 per al Museu Casteller de Catalunya. A més, enguany s'estrena una campanya comercial que premia els comerços locals amb degustes de vi gratuïtes.
2: Obrim ja el bloc cultural i ho fem des de Sabadell, on aquest cap de setmana es celebra, com arreu del territori, el Dia i la Nit dels Museus, dues iniciatives europees per fomentar les visites ciutadanes als museus, en aquest cas de la ciutat, però també de tot el territori.
5: En aquesta edició hi participen el Museu d'Història i el Museu d'Art a la ciutat de Sabadell, que exposaran dues joies de la seva col·lecció i organitzaran activitats paral·leles. Ens donen tots els detalls des de Ràdio Sabadell. Pere Gallifa.
6: El Museu d'Art exposarà abecedari dels estils de la pintura moderna i contemporània del pintor sabadellenc Joaquim Busquets, i el Museu d'Història mostrarà dos caps reduïts, falsos, unes peces que permeten abordar debats sobre patrimoni incòmode. Dues iniciatives que coincideixen aquest dissabte amb la Nit dels Museus, el que significa que els dos equipaments estaran oberts fins a la mitjanit, ho explica el regidor de Cultura, Carles de la Rosa.
7: És un tipus de celebració que es va fer i es va dissenyar a un moment per obrir les portes dels museus en un, diguéssim, en un àmbit o en un context una mica més laxa, diferent, que pogués acostar i aproximar a tota la població, potser persones que no acostumen a ser usuaris o espectadors de museu, i doncs trobar que aquests museus estan oberts en un horari fora del habitual, i a més també s'ofereixen activitats que estan dialogant o linkades amb les obres, amb les exposicions.
6: Diumenge se celebrarà el Dia dels Museus amb activitats familiars en els dos equipaments, com un taller d'arqueologia i un taller artístic per la canalla.
2: Sabadell, passem a Mollet del Vallès, on en el seu cas el Museu Abelló se suma un any més a aquesta celebració de la Nit dels Museus.
5: Una iniciativa que obre les portes dels equipaments culturals en horari especial i amb propostes pensades per apropar l'art i el patrimoni a tota la ciutadania. Des de Ràdio Mollet, Carles Ramos.
8: El Museu Abelló de Mollet del Vallès participarà en aquesta jornada amb activitats obertes al públic per gaudir de la seva col·lecció i de l'espai en un ambient festiu. Han organitzat jornades de portes obertes i diverses visites guiades, les quals es faran acompanyades de música. Així ho ha explicat Mercè Pérez, regidora de Cultura a l'Ajuntament de Mollet.
9: Les visites guiades i tot això van acompanyades de grups de música i d'alumnes de l'Escola de Música, i per tant s'ha creat aquesta sinergia entre la música i l'art, no?
8: Més enllà de les visites guiades per aquest cap de setmana, també s'ha programat el joc de pistes, les escultures d'en Cesc o un concert a la terrassa del museu amb el Combo, a càrrec de l'Escola Municipal de Música i Dansa.
2: I parlem també de teatre, perquè la Sala Trono de Tarragona ha exhaurit les entrades per a les 4 sessions de la seva nova producció, I Say Potato, que s'estrena aquest cap de setmana.
5: Es tracta de la continuació You Say Tomato, que va superar les 220 funcions i va girar per escenaris de Catalunya, l'Estat espanyol, Itàlia, Colòmbia, Uruguai, Argentina i l'Equador. Des de Tarragona Ràdio, Laia Tian Núñez.
10: I Say Potato reflexiona sobre el pas del temps, les expectatives vitals i les relacions que deixen empremta. Ho fa amb humor, emoció i una mirada profundament humana. L'obra parla de les persones que vam ser, dels somnis que vam imaginar i de què queda de nosaltres quan la vida no acaba sent exactament com esperàvem. Joan Negri, un dels intèrprets de l'obra, destaca que és una funció autònoma i no cal veure You Say Tomato per entendre del que va la representació. També remarca que agradarà molt al públic.
11: És una funció
0: totalment autònoma. Ho diem perquè ja hem fet passes, ahir vam fer-ne un aquí amb quatre amics i també a Barcelona els assajos, i tothom, molta gent no havia vist el Tomato, i ho diu que no cal veure el Tomato, que no fa falta ser espectador del Tomato per dir, ai, és que jo no puc veure el Tomato perquè jo no vaig veure el Tomato. No, vine igualment, perquè és una funció que t'agradarà, evidentment, moltíssim.
10: Després de la seva estrena a Tarragona, l'espectacle iniciarà gira per Barcelona i altres ciutats.
2: Arribem gairebé a les 2:21, moment de parlar d'esports.
11: Notícies en xarxa. Esports.
2: Comencem parlant del Barça femení, que juga avui la final de la Copa de la Reina.
5: Les blaugranes s'enfronten a l'Atlètic de Madrid a Gran Canària. En cas de victòria, seria la tercera copa consecutiva que guanyen i la dotzena de la història. Escoltem a la jugadora de l'equip blaugrana, Salma Parayuelo.
12: Hemos enfrentado a ellas durante la temporada y hemos podido vencerlas, pero creo que es una final, es un plan de partido muy diferente y es un gran equipo. Tiene muchas amenazas arriba y tiene realmente peligro. Y tendremos que estar muy concentradas. Va a ser un partido disputado y en todas las finales se sufren.
5: La final comenzará a las 7 de la tarde.
2: I a la primera divisió, en aquest cas hem de parlar primer d'aquest apunt de darrera hora que hem conegut fa uns minuts, i és que Robert Lewandowski ha anunciat el seu comiat del Barça després de 4 temporades.
5: En un missatge difós al seu compte d'Instagram, Lewandowski assegura que marxa amb la sensació d'haver complert la seva missió amb 3 campionats i que mai oblidarà l'efecte que ha rebut de l'afició en tot moment. Catalunya, diu, és el seu lloc a la terra, conclou. El davanter de 37 anys ja havia donat a entendre al seu entorn que marxaria del club perquè no havia rebut una proposta de renovació interessant.
2: Pel que fa a la primera divisió, recordem demà diumenge, penúltima jornada, amb horari unificat, en aquest cas a les 7 de la tarda.
5: El Girona, en descens, visita l'Atlètic de Madrid. L'equip de Mitchell suma 40 punts, un més que Mallorca, Llevant i Elx. I precisament el rival que visitarà Montilivi a la darrera jornada el següent cap de setmana. I l'Espanyol, que està a 3 punts per sobre de la zona vermella, juga a Pamplona. En una jornada on hi ha un Llevant Mallorca, els dos en descens amb 39 punts. El Barça, ja campió, rep el Betis a 9:15 de la nit.
2: Baixem ara fins a la primera federació. Sabadell Europa i Nàstic disputen avui també la penúltima jornada i també amb horari unificat, en aquest cas a les 9 de la nit.
5: El Centre d'Esport Sabadell, segon classificat a només un punt de l'ascens directe, rep l'Antequera, la nova Creu Alta. La prèvia d'aquest partit des de Ràdio Sabadell, Adri Arroyo.
13: Últimes entrades disponibles a la venda pel partit d'avui a la nova Creu Alta, que presentarà gairebé un ple, més de 10.000 persones segur per veure l'últim compromís de Lliga Regular a Primera Federació, amb un Sabadell que no depèn d'ell mateix però que té opcions de guanyar la Lliga i per tant pujar directament, tot passa per guanyar avui una Antequera que pràcticament no s'hi juga res, com a molt les opcions d'entrar a la Copa del Rei, però no arriba al play-off i tampoc pot baixar de categoria. Va aconseguir la permanència matemàtica la setmana passada. Per contra, el Sabadell ha de guanyar i esperar que no ho faci l'Eldense, que a més té duel directe amb l'altre aspirant al títol. L'Atlético Madrileño és la primera de les dues jornades unificades, és a dir, a la mateixa hora arrenquen tots els partits, els d'avui a les 9 de la nit, i per primer cop en tota la temporada el tècnic arlequinat Ferran Costa tindrà a tota la plantilla la seva a disposició, per tant, sense baixes de cara a aquest Sabadell Antequera de la jornada 37.
5: I el Nàstic i l'Europa s'enfrontaran al nou estadi de Tarragona, amb molta necessitat de sumar. Els tarragonins per sortir del descens i els barcelonins per mantenir la plaça de play-off descens.
2: Anem ara a la promoció d'ascens, precisament a la primera federació, i és que el Reus juga a les 6 de la tarda a Ourense el partit de tornada de la semifinal després de l'empat a 0 de l'anada. La prèvia des de la nova Ràdio de Reus, David Fernández.
14: El Reus Futbol Club Redis encara aquest dissabte a les 6 de la tarda el partit de tornada al camp d'Okouto contra l'Ourense després de l'empat a 0 de l'anada a l'estadi municipal. És una eliminatòria completament oberta que pot marcar el final de la temporada o mantenir viu el somni de l'ascens a Primera Federació. El tècnic reusenc Marc Carrasco, amb ironia, parlava de l'enèsima final i la batejava com la final d'Okouto en un desplaçament de 976 quilòmetres, el més llarg de la història recent del club. El primer partit va ser molt igualat, amb ocasions per al Reus, però amb un porter rival, Bruno Riello, molt encertat, i amb alguna acció polèmica que va deixar el roig i negre sense previ. Tot i això, l'equip va mostrar solidesa defensiva i va dificultar la sortida de pilota de l'Ourense. De cara al duel, el Reus confia en la seva línia de tres centrals, en bon moment, amb Pol Fernández, Andy Alarcón i Lluís Requesens, i també en el talent ofensiu de Ricardo Bath, Kenneth Soler i Miquel Ostrell, que podria tenir minuts després de la lesió. El Reus necessita la victòria per continuar endavant en el playoff.
5: Per cert, el Reus ha obtingut la mesura cautelar i podria jugar una hipotètica final de playoff en públic. Tot això després de la sanció de tancament del seu estadi per l'encesa de dues bengales a la graderia i el llançament de gots de cartró i boles de paper d'alumini a l'equip arbitral al partit de dissabte passat contra l'Ourense.
2: A més, convé apuntar que avui el Reus necessita la victòria després, com hem dit, del 0-0 de l'anada durant els 90 o els 120 minuts, i és que l'empat, després de, en cas que es disputi aquesta pròrroga, classificaria l'equip gallec per a l'eliminatòria final del playoff. Com hem dit, el partit entre Ourense i Reus començarà a les 6 de la tarda. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre a la producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, qui us ha parlat, Adrià Jurado, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
2: Continguts en xarxa.
3: La cartellera es renova amb Pizza Movies, una comèdia protagonitzada per Berto Romero i Judith Martín. També s'estrena Movida Celestial, Keanu Reeves és un àngel ben intencionat però inepte, i El beso de la mujer araña és una nova adaptació de la novel·la del mateix títol.
4: Bueno, ya está.
5: ¿Qué ya está?
4: Que no tengo que darle más vueltas. Crítica de cine, se acabó. Quiero montar una pizzería.
5: ¿Cómo que una pizzería, por
4: favor? Pizzería temática de cine.
3: Judith Martín i Berto Romero protagonitzen Pizza Movies. Ella és una periodista cultural i crítica de cinema que passa per un mal moment professional. Llavors, convenç el seu marit per deixar-ho tot i crear un negoci. Està convençuda que una pizzeria temàtica de cinema serà un èxit.
6: ¿Sabes qué película es esta? Jurassic Park.
7: Mira los comentarios.
8: Es lo mejor que he visto en mi puta vida. Por el culo.
9: La pizza está brutal. 5 estrellas.
8: ¡Guay!
9: Propina de $1.15.
3: A Movida Celestial, en Gabriel, Keanu Reeves, és un àngel ben intencionat però bastant inepte. Baixa a la Terra amb el propòsit d'ajudar l'Arc, un organitzador de concerts que passa angúnies, i en Jeff, un ric inversor de capital risc. Encara que les intencions de l'Àngel són bones, les conseqüències dels seus actes no seran les esperades.
10: Internet es increíble, Jeff. Es súper útil, pero a la vez te hace distraerte un montón. Quiero ayudarte a encontrar trabajo, pero también quiero ver fotos de bebés elefantes.
11: No puedo estar aquí.
12: ¿Por qué no vemos una película? Hay una que nunca olvidaré.
3: El beso de la mujer araña és una nova adaptació d'una novel·la argentina dels 70 que ja va triomfar en la versió que es va fer als anys 80. Els protagonistes d'aquest musical són en Valentín, un pres polític, i en Molina, un noi homosexual també empresonat. Comparteixen cel·la i sorgeix un vincle entre ells mentre en Molina relata la trama d'un musical de Hollywood protagonitzat per la seva diva favorita, Ingrid Luna, aquí interpretada per Jennifer López.

0: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: El sindicat de mestres USTEC reclama a Esquerra Republicana i als comuns que incloguin a l'acord de pressupostos les reivindicacions dels docents.
2: Per tant, passen ara la pilota a la taulada dels grups fora del govern que estan a punt de signar l'acord de pressupostos amb Salvador Illa.
0: Repassem ara la resta de notícies que ens deixa la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
2: Bon dia, Eduard.
0: En successos, la conductora d'un turisme ha mort aquesta passada matinada en un accident de trànsit a la C-17 a l'altura de Vic.
2: És la víctima mortal número 41 aquest any a les carreteres catalanes.
0: I també en successos, una dona de 65 anys i de nacionalitat nord-americana ha mort després de caure a l'aigua de matinada al port esportiu de la Ràpita, al Montsià.
2: La víctima ha estat rescatada per un acompanyant, però ha perdut la vida a l'Hospital d'Amposta.
0: I ja avui també en marxa la convocatòria extraordinària d'exàmens pràctics de conduir que la DGT ha impulsat a Lleida.
2: Es desenvolupa en el marc d'un pla de xoc per reduir la llista d'espera d'alumnes de la demarcació.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest dissabte aquí a Catalunya amb temperatures molt baixes al conjunt del país, clarament negatives a les cotes més altes del Pirineu. De fet, al llarg del matí hem tingut alguna nevada dèbil a punts del Pallars i també de l'Aran. Però repetim, el matí ha estat molt assolellat i a aquestes hores de la jornada les temperatures són lleugerament més altes respecte a les ahir divendres al punts del Pla de Lleida o també de l'interior de les Terres de l'Ebre. A més, a aquestes hores tenim ja el creixement de nuvolades al Pirineu, prepirineu i comarques de Girona, i de fet a les properes hores esperem algun plogim, ben poqueta cosa, a l'interior de les comarques de Girona. Tot plegat amb un diumenge que acabarem la setmana amb moltes més estones de sol al matí i a la tarda augment de la inestabilitat amb ruixats que afectaran sobretot el Pirineu, Prepirineu, comarques de Girona i les del nord de Barcelona. Ho anirem seguint, que tingueu bona tarda.
0: I en els esports, el Barça femení juga avui a partir de les 7 de la tarda a la final de la Copa de la Reina de futbol. Les blaugranes s'enfronten a l'Atlètic de Madrid a Gran Canària.
2: I fa uns minuts, Robert Lewandowski ha anunciat el seu comiat després de 4 temporades com a blaugrana. En aquest cas, en matèria dels partits, demà la penúltima jornada de Lliga, els blaugranes juguen a 9:45 davant del Betis. L'Espanyol i el Girona ho faran a les 7 de la tarda, visitant l'Osasuna i l'Atlètic de Madrid, respectivament.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.

0: Són les 2:33, esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. El sindicat de mestres USTEC reclama a Esquerra Republicana i també als comuns que incloguin a l'acord de pressupostos les reivindicacions del sector educatiu.
1: Per tant, passen ara la pilota a la taulada dels grups fora del govern que estan a punt de signar l'acord de pressupostos amb Salvador Illa. Diuen que també tenen la responsabilitat i l'oportunitat de resoldre el conflicte i que no s'entendria que els comptes tiressin endavant sense atendre els compromisos amb l'educació pública. Escoltem la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura.
2: Seria molt necessari que ens poguéssim reunir amb el president de la Generalitat per poder abordar aquesta qüestió ja de forma com una, diguéssim, una prioritat de país. Esquerra Republicana de Catalunya i els comuns tenen una responsabilitat crucial en aquest moment. El reglament que situï l'educació pública com una prioritat que a més ha de ser irrenunciable i que exigeixin al govern que els comptes recullin les reivindicacions del col·lectiu educatiu.
0: Per la seva banda, Junts per Catalunya vol posar pau entre precisament el govern i els mestres, impulsant un gran pacte de país en el sector educatiu.
1: El secretari general, Jordi Turull, diu que primer cal refer els ponts de confiança entre els dos, després de la infiltració dels Mossos en assemblees de docents.
3: Cal reobrir la negociació per fer possible, per arribar a aquest gran acord, perquè hi hagin les bases de la confiança, reobrir la negociació amb tots els sindicats, perquè la pau educativa no s'imposa, la pau educativa es construeix. El govern català ha traspassat una línia vermella, posar espies a reunions de professors, infiltrar policies vinculades a les mobilitzacions dels docents, ja et dona una visió de quina concepció en tenen d'això, i és un acte i és un atemptat directe, insisteixo, als drets i llibertats fonamentals que són la base de la nostra democràcia, però també en un moment en què caldria més complicitat i més confiança entre la comunitat educativa i el que serien les institucions, doncs això ajuda a trencar tota confiança, no?
0: I per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, dona les últimes passes, mentrestant passa tot això, del seu viatge a Califòrnia abans que comenci la setmana decisiva precisament per als pressupostos de la Generalitat, amb aquests avals d'Esquerra Republicana i els comuns i una comissió bilateral programada pel proper dimecres a Madrid.
4: Hi ha uns acords amb Esquerra Republicana que ja s'hem explicat, que consistien en comprometre'ns que en aquest període de sessions hi hauria els pressupostos. Jo els puc dir que estem treballant en aquesta vinya i que tinc confiança en que les coses aniran bé i que, per descomptat, un gran país com Catalunya avui anirà bé tenir pressupostos si és que acabem assumint un acord amb Esquerra Republicana. Amb els comuns teníem ja un acord pressupostari. Bé, si hi ha alguna cosa més a enraonar, doncs sempre oberts a tenir les portes obertes de diàleg, no?
0: Amb aquesta perspectiva, com acabem d'escoltar, Illa, tot i això, encara no vol avançar-se als esdeveniments i evita, doncs, valorar les possibilitats d'acabar aconseguint aquest pacte dels pressupostos. Parlem ara de successos perquè la conductora d'un turisme ha mort aquesta passada matinada en un accident a la C-17 a l'altura de Vic, segons ha informat el Servei Català de Trànsit.
1: Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís quan faltaven pocs minuts per a les 11 de la nit. Per causes que encara s'estan investigant, un turisme va patir una sortida de via i va volcar. A conseqüència del sinistre, la conductora i única ocupant del vehicle va morir. Una dona de 25 anys. És la víctima mortal número 41 aquest any a les carreteres catalanes. Arran de l'accident es van activar diverses patrulles als Mossos d'Esquadra, dues dotacions als bombers de la Generalitat i dues unitats i el suport psicològic del sistema d'emergències mèdiques.
0: I una altra víctima mortal, en aquest cas una dona de 65 anys i de nacionalitat nord-americana, que ha mort després de caure a l'aigua, també aquesta passada matinada al port esportiu de la Ràpita, segons han informat els bombers de la Generalitat.
1: L'avís de l'accident s'ha rebut poc abans de 1:45 al port de Sant Carles Marina. I segons les primeres informacions, la víctima s'ha precipitat a l'aigua quan caminava per les instal·lacions acompanyada d'un home de 61 anys i nacionalitat britànica. Tots dos tenien els seus respectius iots amarrats al port esportiu i havien sortit junts a prendre alguna cosa. En la tornada ha estat quan la dona ha caigut a l'aigua per causes que desconeixen i el seu acompanyant s'ha llançat a l'aigua per auxiliar-la ràpidament. Una patrulla de la policia local de la Ràpita que estava per la zona ha acudit amb celeritat al port esportiu Sant Carles Marina i ha ajudat en les tasques immediates del rescat dels dos afectats. L'home ha resultat il·lès amb una lleugera hipotèrmia, mentre que la dona ha estat portada fins a terra ferma pels efectius dels bombers, amb l'ajuda d'una taula rígida i evacuada pel sistema d'emergències mèdiques de l'Hospital d'Amposta. Unes hores després ha perdut la vida a conseqüència de les ferides.
0: I encara més successos, perquè tres policies d'origen canadenc han estat detinguts per agredir sexualment i pegar una prostituta en un taxi a Barcelona, segons ha avançat el periòdico i ha confirmat la CN de fonts policials.
1: Els fets es van produir dimecres passat al districte de Ciutat Vella i dos dels implicats han estat arrestats pels Mossos d'Esquadra, mentre que el tercer ha estat detingut per la Guàrdia Civil després de fugir a Palma de Mallorca. Segons les primeres informacions, els tres policies canadencs, de vacances en un viatge organitzat amb altres persones, anaven al taxi amb la prostituta quan un d'ells va realitzar tocaments a la dona, que es va enfadar, es va resistir i va acabar rebent un cop de puny a la cara per part d'un segon policia.
0: I en mobilitat, en marxa avui també la convocatòria extraordinària d'exàmens pràctics de conduir que la DGT ha impulsat a Lleida en el marc d'un nou pla de xoc per reduir la llista d'espera d'alumnes a la demarcació.
1: A banda de celebrar-se en dissabte, la convocatòria destaca pel volum d'aspirants, un total de 315, a més de la participació de 16 examinadors. El subdelegat del govern espanyol a Lleida, José Crespín, ha explicat que el dispositiu dobla els avaluadors per fer un 24% més de proves del que és habitual i realitzar en una sola setmana. Crespín també ha apuntat que la setmana que ve es reforçaran els centres de la Pobla de Segur i de la Seu d'Urgell. Segons dades del mes de març de la Federació d'Autoescoles de Catalunya, hi ha unes 5.000 persones pendents de fer l'examen pràctic de conduir a Lleida i el temps d'espera se situa entre els 3 i els 4 mesos.
0: I de la carretera ens n'anem a les vies, perquè Adif té en marxa més de 60 actuacions a la xarxa des de la duplicació de vies al Vallès fins a la transformació completa de l'estació de Castelldefels, una de les més importants del Corredor Sud.
1: Està previst que aquesta nova estació estigui enllestida durant la primavera del 2027. Ens dona més detalls des de ETB, Pau Pasqual.
5: L'objectiu és transformar Castelldefels en una estació terminal funcional. Les vies generals passaran als laterals i les vies d'estacionament quedaran al centre. Així s'eliminen els encreuaments amb les vies de pas i es guanya una nova via amb andana. La configuració permetrà estacionar trens de fins a 200 metres i incorporarà un nou pas inferior accessible, 2 quilòmetres de pantalles acústiques i un nou accés pel costat mar. Però Castelldefels és només una part. Adif té en execució 13 actuacions per estabilitzar trinxeres, rehabilitació de 5 ponts metàl·lics, nous tancaments antivandàlics a 8 municipis i 7 actuacions integral en estacions, entre elles la duplicació de la via entre Parets i la Garriga. A tot això s'hi sumen les actuacions derivades de la borrasca Harry amb 90 estabilitzacions de talussos addicionals i 13 quilòmetres de nous tancaments per fer front a la pesta porcina.
0: Parlem ara d'alimentació, perquè 8 de cada 10 persones amb celiaquia s'han posat malaltes una vegada o més per menjar fora de casa, segons una enquesta de l'Associació Celíacs de Catalunya, i demanen, doncs, protecció legal a la Generalitat.
1: En part és per la retolació no acreditada d'alguns restaurants sense gluten. Avui precisament és el Dia Internacional d'aquesta malaltia autoimmune que pateix una de cada 100 persones. Ens amplia la informació Maite Polo.
6: Una engruna enganxada a un aliment o un ganivet que s'ha fet servir per tallar pa poden fer emmalaltir les persones amb celiaquia. Per això se senten desprotegides davant dels restaurants que s'anuncien com a establiments sense gluten i incompleixen la normativa. Irene Puig és portaveu de l'Associació Celíacs de Catalunya. En declaracions a la xarxa.
7: El reglament europeu indica que només es pot ficar aquest sense gluten quan realment podem garantir que és apte per una persona amb celiaquia que té menys de 20 parts per milió de gluten al plat que se serveix. Llavors, realment, per reglament és incorrecte, però no hi ha cap tipus de sanció, no? L'administració, al final, s'hauria de fer un seguiment i haurien d'haver sancions als restaurants que et fiquen que és sense gluten i que després no compleixen.
6: L'Associació Celíacs de Catalunya assenyala que el Parlament i la Generalitat han aprovat més de 15 resolucions en defensa dels drets de les persones amb aquesta malaltia durant les darreres dècades, però han anat decaient amb els canvis de govern i no s'apliquen. L'Associació de Celíacs la formen 6.000 famílies que financen l'organització en un 98%. Gairebé no té subvencions públiques.
0: <t'en> Anem ara amb un parell de notícies de proximitat. Comencem a Palamós, on les seves platges recuperen les dutxes 4 anys després.
1: El seu tancament va ser una de les conseqüències més visibles de la sequera. Aquest estiu el servei tornarà a la normalitat en aquest municipi tan turístic del Baix Empordà. Des de Ràdio Palamós, Carles Ribas.
8: Per primera vegada des de l'any 2022, les platges de Palamós tornaran a tenir servei de dutxes públiques durant la temporada de bany. L'any passat, malgrat les restriccions per la sequera ja s'havien aixecat completament, el municipi va renunciar a posar dutxes, però va restablir l'ús del rentapeus. Aquest estiu, el servei tornarà a la normalitat. Pere Deulofeu, regidor de brigada de l'Ajuntament de Palamós.
9: Ja tenim les dutxes col·locades, aquestes dutxes, doncs, de cara a la mes entrant ja estaran operatives. Des de fa uns anys que no en teníem, ara ja en tindrem. Són 4 punts distribuïts al llarg de la platja gran on hi haurà una dutxa i un rentapeus. La resta continuen igual amb la mateixa connexionat, tot com estava.
8: Per bé que aquest estiu hi tornarà a haver dutxes a les platges de Palamós, l'Ajuntament demana a la població tenir present la necessitat de fer-ne un ús racional per no malbaratar un recurs tan valuós com és l'aigua potable.
0: I passem ara també per Sant Cugat del Vallès, que acollirà a partir d'aquest diumenge i fins al proper dia 24 la segona setmana del català.
1: Una iniciativa que enguany fa un pas més amb una programació ampliada i renovada que vol consolidar la ciutat com a referent en la promoció de l'ús social i l'aprenentatge de la llengua catalana. Des de Cugat Mèdia, Sílvia González.
10: La segona setmana del català inclourà una 20ena d'activitats repartides per tota la ciutat, amb propostes que van des de sardanes i conferències fins a cinema, rap, microteatre, jocs de taula i activitats participatives als comerços. Escoltem la regidora de Política Lingüística, Núria Fernández.
11: Si fóssim un país normal, i Catalunya fos un país normal, no hauríem de fer una setmana de parada. Però en un context de salut lingüística, no només en una setmana, sinó que en realitat també hem de tenir una regidoria de política lingüística, no? Que hi ha encara no toca el dia que no veig així. No hauríem de reivindicar allò que ha de ser natural i sobretot ho diria que anem garantint, que és viure plenament en català el dia a dia de casa nostra.
10: En el marc de la Setmana del Català, Sant Cugat serà també la seu de la segona trobada nacional d'electes locals de l'Associació de Municipis per la Independència, que se celebrarà el 23 de maig a la Unió. El president de l'entitat i alcalde de Cornellà de Terri, Salvador Coll, ha explicat que aquesta jornada vol reforçar la coordinació entre municipis per defensar i normalitzar l'ús de la llengua.

0: just.
1: I tu què tries?
2: Visita jatrio.cat.
3: I obrim ja el bloc cultural i ho fem parlant de la nit dels museus. Nou equipaments de Tarragona hi participen. Avui faran jornada de portes obertes i diverses activitats fins gairebé la mitjanit.
4: Exposicions, espais de jocs, tallers i visites comentades farceixen la programació al voltant del Dia Internacional dels Museus. Des de Tarragona Ràdio, Miguel González.
5: La proposta comença a les 6 de la tarda i es fan passis cada mitja hora fins les 11 de la nit. El coordinador de l'empresa Auriga Serveis Culturals, Jordi Salvador, destaca que, com a novetat, en lloc d'un trenet turístic per desplaçar les persones als museus, enguany hi haurà un bus que s'aturarà a les parades habilitades.
6: I vam veure la necessitat doncs, de poder posar un transport per connectar, sobretot per baixa i per alta, no? Per la gent que ho necessités. Simplement és un facilitador per tal doncs, que la gent que li costa més poder-se desplaçar.
5: Com a novetat, el Museu de les Matemàtiques s'afegeix a les propostes. Tot plegat en el primer cap de setmana fort d'actes de Tàrraco Viva, amb novetats entre el centenar d'activitats per descobrir com era la vida al món romà. A través de monòlegs, recreacions històriques, visites teatralitzades i espectacles, podrem conèixer algun dels grans personatges de l'antiguitat clàssica i entendre millor la societat romana des de dins.
3: I d'una capital a una altra, de Tarragona a Girona, on aquesta nit dels museus conviurà precisament durant tot aquest cap de setmana també amb el temps de flors.
4: Des de Televisió de Girona ens ho explica Marc Guibas.
7: Girona té feina aquest cap de setmana. Els temps de flors se suma a la celebració del Dia Internacional dels Museus, que sempre es gaudeix el cap de setmana previ al 18 de maig. Per això, la ciutat ha organitzat unes jornades de portes obertes als museus d'història, art i cinema per a tots aquells visitants que es vulguin empapar una mica més de cultura. Entre els tallers també hi trobarem visites guiades, concerts, propostes culturals i espectacles per a tota la família.
8: Bé, doncs, precisament no recordo qui és que va dir que davant de la barbària la cultura és l'única salvació i per tant estem vivint en temps convulsos, com molt bé has dit, i jo penso que la cultura ens salva sempre i per tant veure precisament, per exemple, els gravats de Goya denunciant els desastres de la guerra i els horrors de la guerra, o veure i entendre què vol dir la presència de 600 anys de cultura jueva a la ciutat de Girona amb aquesta coexistència de cultures durant l'edat mitjana, doncs crec que ens ajuda a entendre que les coses poden ser millors i que haurien de ser millors i que la cultura doncs, és un pas cap aquí.
7: Sota el lema Museus unint un món dividit, la jornada busca el gaudi del públic en temps de fragmentació social.
3: I parlem ara de gegants, perquè la colla gegantera de Ripoll celebra avui la seva desena edició de la trobada precisament de gegants.
4: Una cita que més coincidirà amb el bateig oficial del nou gegantó, en Sunyer, primer fill d'en Guifré i la Guinadell, que va ser un representant en el marc de la Festa Major de Sant Eudald. Des de Ràdio Ripoll, Laura Segú.
9: Aquest dissabte, la colla gegantera de Ripoll arriba a les 10 edicions de la trobada de gegants i que implica l'inici d'un any llarg de celebració.
10: Es va iniciar amb la formalització de l'entitat el 2017. És per això que l'any que ve també celebrarem els 10 anys de l'entitat i dels gegants nous.
9: La trobada d'enguany comptarà com a tret diferencial i solemne el bateig del nou gegantó, en Sunyer primer. Com a convidats hi haurà colles provinents d'arreu. També es comptarà amb la participació de la de Martorell i Cassà de la Selva, els quals precisament faran de padrins en el gegantó.
10: Per Festa Major vam fer l'estrena, vam fer la presentació, que fins i tot ens va ploure i potser una mica de batejat ja està per Sant Eudald. Quan neixes no et bateixes al moment que neixes, per tant, al cap d'una setmana, coincidint doncs, amb la trobada, farem el bateig, que també doncs, aquest gegantó, doncs, en el moment que arribem al monestir, com que és davant doncs, aquest emblema pel poble, doncs serà beneït de manera real.
9: D'altra banda, i amb motiu del Dia Internacional dels Museus, les presentacions dels gegants seran ambientades en diferents espais de l'etnogràfic de Ripoll, que celebra els 15 anys com a nou equipament.
3: Són les 2:50, moment de parlar d'esports.
11: Notícies en xarxa. Esports.
3: Comencem parlant de futbol femení perquè el Barça juga avui la final de la Copa de la Reina.
4: Les blaugranes s'enfronten a l'Atlètic de Madrid a Gran Canària. En cas de victòria seria la tercera copa consecutiva que guanyen i la dotzena de la història. La final començarà a les 7 de la tarda.
3: Pel que fa al Barça masculí, un apunt que hem conegut durant aquest matí, Robert Lewandowski ha anunciat el seu comiat després de 4 temporades al club.
4: En un missatge difós al seu compte d'Instagram, Lewandowski assegura que marxa amb la sensació d'haver complert la seva missió, amb 3 campionats i que mai oblidarà l'efecte que ha rebut de l'afició en tot moment. Catalunya, segons assegura, és el seu lloc a la terra. I el davanter de 37 anys ja havia donat a entendre al seu entorn que marxaria del club perquè no havia rebut una proposta de renovació prou interessant.
3: Pel que fa, digue, el futbol estrictament sobre el terreny de joc, demà diumenge, penúltima jornada d'aquesta primera divisió amb un horari unificat, en aquest cas a partir de les 7 de la tarda.
4: El Girona visita l'Atlètic de Madrid. L'equip de Mitchell suma 40 punts, un més que Mallorca. Llevant i Elx, precisament el rival que visitarà Montilivi a la darrera jornada el següent cap de setmana. I l'Espanyol, que està 3 punts per sobre de la zona vermella, juga a Pamplona. En una jornada on hi ha un Llevant Mallorca. Els dos en descens amb 39 punts. El Barça, ja campió, rep el Betis a 1:15 de la nit.
3: Parlem ara de la primera federació, perquè Sabadell, Europa i Nàstic disputen avui la penúltima jornada, també amb horari unificat, a partir de les 9 de la nit.
4: El Centre d'Esport Sabadell, segon classificat a només un punt de l'ascens directe, rep l'Antequera, la nova Creu Alta. La prèvia d'aquest partit des de Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
0: Últimes entrades disponibles a la venda pel partit d'avui a la nova Creu Alta, que presentarà gairebé un ple més de 10.000 persones segur per veure l'últim compromís de Lliga Regular a Primera Federació, amb un Sabadell que no depèn d'ell mateix però que té opcions de guanyar la Lliga i per tant pujar directament, tot passa per guanyar avui una Antequera que pràcticament no s'hi juga res, com a molt les opcions d'entrar a la Copa del Rei, però no arriba al play-off i tampoc pot baixar de categoria. Va aconseguir la permanència matemàtica la setmana passada. Per contra, el Sabadell ha de guanyar i esperar que no ho faci l'Eldense, que a més té duel directe amb l'altre aspirant al títol. L'Atlético Madrileño és la primera de les dues jornades unificades, és a dir, a la mateixa hora arrenquen tots els partits, els d'avui a les 9 de la nit, i per primer cop en tota la temporada el tècnic arlequinat Ferran Costa tindrà a tota la plantilla la seva a disposició, per tant, sense baixes de cara a aquest Sabadell Antequera de la jornada 37.
4: I el Nàstic i l'Europa s'enfrontaran al nou estadi de Tarragona amb molta necessitat de sumar. Els tarragonins per sortir del descens i els barcelonins per mantenir la plaça de play-off descens. La prèvia d'aquest partit ens el porta des de Tarragona, Ràdio Jordi Blanc.
5: El Nàstic davant d'un dels partits més importants de la seva història. Els granes es juguen aquest vespre a poder arribar a la darrera jornada de Lliga amb opcions a permanència o condemnar-se avui mateix al descens. Cas de derrota davant l'Europa i si el Tarazona puntua en el seu partit. El Nàstic es juga de la vida perquè tots els comptes que es vulguin fer han de passar per guanyar a l'equip barceloní. Qualsevol altre resultat pot tenir causes greus. Una derrota, com dèiem abans, si el Tarazona puntua els deixaria ja a segona federació, un empat els deixaria amb l'equip amb l'obligació d'anar a guanyar el darrer partit i esperar que la resta de resultats afavoreixin. Només una victòria podria obrir una mica més aquest futur incert del Nàstic. Els granes volen evitar el descens que van patir la temporada 89-90 a la tercera divisió, del que ja en fa 36 anys. Per això segurament han de sumar els 6 punts que queden en aquestes dues darreres jornades de Lliga. L'entrenador del Nàstic, Pablo Alfaro, diu que l'equip ara mateix només té un objectiu, que sumar aquesta nit els 3 punts davant l'Europa.
2: Depende de nosotros el sábado a las 9 y llegar lo mejor posible e intentar lógicamente que pues que nuestras virtudes futbolísticas pues por lo menos tengan premio y tengan premio, y el premio ahora mismo son puntos, más allá de las sensaciones, más allá del tipo de partido, más allá que es importante, pero que ahora no nos va a, el objetivo lo vas a conseguir sumando puntos, es nuestra única obsesión.
5: El partit es juga a partir de les 9 del vespre amb horari unificat en un nou estadi Costa Daurada que espera presentar una molt bona entrada també aficionats de l'Europa, ja que el Nàstic ha posat a disposició de l'equip barceloní un total de 600 entrades.
3: I parlem ara de bàsquet. A l'ACB, el Baxi Manresa rep a les 9 del vespre al Casa de Montsaragossa el nou Congost. Des de Ràdio Sallent ens porta la prèvia Jordi Givert.
12: El Baxi Manresa encara al tram final de la Lliga Endesa amb l'objectiu de quedar el més ben classificat possible per poder obtenir plaça a una competició europea la temporada que ve. L'entrenador manresat, Diego Campo, però, continua defensant que cal anar partit a partit per poder escalar posicions a la taula. A més, es mostrava satisfet amb la recuperació de Brooks i Olindi, que surten de la infermeria.
13: Exactamente, partit a partit, entrenar bé, preparar-nos bé, jugar bé, defensar bé i poc més. Lo més important és que el Luis està molt millor i l'Ilai també, i comptarem com amb tots. Així que si tot és normal, demà tindrem que elegir.
14: Triar, sí, sí.
13: Triar. Triar entre 14 jugadors, lo qual per una vegada està bé.
12: El Manresa és 11è a la classificació amb 13 victòries i el Saragossa és 16è amb 9 victòries, les mateixes que té Morabanc Andorra, que ja es troba en posició de descens. Un duel on un equip mirarà cap a Europa i l'altre intentarà escapar de l'infern.
4: La resta de la jornada de l'ACB. I pel que fa als equips catalans, aquesta tarda a les 6, Breogán, Bàsquet, Girona. I demà a les 12, Lleida, Gran Canària, a 1:15. Reial Madrid, Joventut, i a les 8 del vespre, Tenerife, Barça.
3: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.

0: La xarxa de comunicació.
1: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: El millor de la setmana es diu Ona Maresme Més, a la teva ràdio local.
1: Benvinguts a l'Ona Maresme Més, l'espai on repassem el bo i millor del programa d'aquesta setmana. Aquesta setmana ens ha visitat en Xavier Carles, que ha presentat l'espectacle Paraules d'amor, amb Imma Ortiz.
2: Doncs sí, Gemma, no, la veritat és que no ho podria haver introduït millor, així que només em queda donar la benvinguda a en Xavier Carles. Bona tarda, Xavier.
3: Hola, bona tarda.
2: Bé, com ens ha dit la Gemma, ens vens a presentar aquest espectacle anomenat Paraules d'amor, juntament amb la Imma Ortiz. Així que començarem l'entrevista preguntant-te com neix aquest espectacle.
3: Doncs aquest espectacle neix de la necessitat profunda, crec jo, d'expressar amb les paraules, expressar l'amor, precisament, que prou de falta ens fa avui dia en el món, i és un recull de cançons, doncs, que per a la seva trajectòria i la seva història, doncs, són paraules sensibles que volem oferir al públic per, bueno, per sensibilitzar-lo a una manera de dir les coses i de fer-les bueno, d'una manera molt especial.
2: I una mica, què hi trobarà aquest públic que vingui aquest dissabte al Gorka? Amb quina sensació creus que marxarà cap a casa?
3: Això no se sap mai, però al principi la intenció és oferir, bueno, la Imma, per exemple, que és una veu sensible, meravellosa, ella té un repertori de, entre altres coses, de boleros, i que són aquestes cançons que expressen uns lligams afectuosos molt especials, i per la meva part jo el que faig és la meva especialitat, que és adaptar l'adaptació dels grans mestres del que se'n deia la cançó francesa, el Jacques Brel sobretot, Leo Ferrer, algun Brassens, que són també textos molt punyents i molt contundents, i bé, doncs esperem que la gent marxi amb la bona sensació d'haver rebut aquestes vibracions.
2: Un petit apunt, que abans t'he dit aquest dissabte, i recordem que és el dissabte vinent, el dissabte el 9 de maig, quan hi trobarem aquest espectacle.
3: És el dia 9, a les 7 de la tarda.
2: Que no doni peu a confusió. També una pregunta que et volia fer era per la gent que et coneix, a tu, Xavier Carles, i sap la teva trajectòria. L'espectacle Paraules d'amor es tracta d'un concert, o bé és més una poesia o una barreja d'ambdues coses?
3: És un, de fet, majoritàriament són cançons, hi ha alguna recitació, un text propi també, però fonamentalment són cançons. Nosaltres treballem, normalment treballem en bases musicals gravades, perquè són músiques fetes a estudi, molt elaborades, és inviable presentar-les en directe, però tot i així sempre procurem portar algú musical i alguna altra sorpresa també que bueno, veurà la gent que vingui.
2: Aquest espectacle, com hem citat a la introducció, és juntament amb la Imma Ortiz. Et volia preguntar una miqueta sobre ella, per qui no la conegui. Com és treballar amb l'Imma Ortiz i què aporta ella en el projecte?
3: Bueno, la Imma Ortiz és una de les que hi ha ara mateix, que ha treballat amb grans cantants, sobretot precisament de boleros, amb el Moncho, el Valdés, bueno, en fi, i ella ha treballat molt amb discos que hem fet, cantant cançons o fent les coreografies, etc. Però sobretot el que té és un saber estar en l'escenari i una transmissió de sensibilitat molt.
2: I ja diries que hi ha molta complicitat a l'escenari? És necessària aquesta connexió, o bé cadascú té una mica la seva part?
3: Procurem interactuar el que podem. A l'escenari sempre passen coses imprevistes, i això aquí està la màgia de...
2: Clar.
3: Clar, ella té el seu repertori, jo tinc el meu, però també hi ha moments d'interacció, i veurem, no és que surti ella, surto jo i tal, sinó que, bueno, necessitem

0: poesia, recitar-la amb amics, sobretot si parla molt jovenet, si parla dels 14 a 15 anys, i a partir d'aquí doncs, no he deixat mai d'escriure, i fa ara una dotzena d'anys vaig conèixer el Xavier Vallès, que és el productor musical, el que entenem molt bé, va començar a il·lustrar primer textos recitats, i després vam començar a convertir la poesia en cançó, i ara ja estem treballant fent directament cançons, amb un registre totalment diferent. Hi ha una evolució claríssima al llarg de tots aquests anys.
1: Qui segueixi la teva trajectòria, sabem que tens una gran connexió amb el que és la cançó francesa, si no m'equivoco. D'on diries que ve aquesta connexió?
0: Suposo que és aquests estímuls que reps de jove. Va ser el germà del meu millor amic, que tenia una discografia que anava a comprar a Andorra o a París, perquè aquí arribava en comptagotes o estava directament prohibida abans de l'any 78. Aquí era inviable escoltar certes coses d'aquests autors, prohibidíssims. Llavors, quan vaig començar a escoltar-ho a casa d'ells, vaig vibrar ràpidament amb això, i em vaig posar doncs, a intentar comprendre-ho, primer a transcriure-ho, després ja directament adaptar-ho al català, respectant la mètrica, la rima, la musicalitat dels poemes, fins al punt en què he editat dos discos de Miguel Ferrer adaptats al català, i bé, doncs, ve d'aquí, ve de lluny, ve de molt lluny.
1: Una pregunta potser una mica més íntima, però sabem que cada artista, una mica això que diuen, aquesta expressió de cada maestrillo tiene su librillo, però tu et volíem preguntar què diries que et mou més a l'hora d'escriure? L'amor, la nostàlgia, les vivències personals, tens algun fil a seguir quan escrius?
0: És que és curiós això, una bona pregunta, perquè no s'escriu, l'escriptor no fa mai les coses per encàrrec. És quan venen les muses a visitar-lo, i bueno, jo he tingut la sort que al llarg de moltes dècades doncs regularment he tingut estímuls molt potents, tant per l'amor com per moltes altres coses socials o el que sigui, i sobretot també s'escriu moltes vegades des del dolor, perquè l'art neix moltes vegades de moments conflictius interiors i de la resolució d'aquests conflictes, però en definitiva et converteixes en una antena que capta algun sentiment que corre per l'aire o que ve la musa a dir-t'ho a l'orella, i l'únic que fas és, com antena, doncs, ho transformes en una cosa que sigui comprensible per tothom. Aquesta és una bona cançó, és quan tothom s'hi sent identificat i ho fa seu.
1: Com has dit, parlem de dècades i també parlem de que has tret un total de 7 discos, Xavier. La pregunta és inevitable, perquè tots ens acabem al final cansant quan portem molt temps fent una cosa, però et volia dir què et segueix emocionant de pujar a l'escenari, què ho fa especial?
0: Més que pujar a l'escenari, jo soc més compositor músic d'estudi. Pujar a l'escenari és la manera en què ho presentes ja de cara al públic i que et poses en mans de l'acceptació, no? Però fonamentalment a l'escriure i fer discos és un estímul permanent, justament mentre hi hagi inspiració o que no s'acabi. Mentre hi hagi inspiració es va fent i espero que duri.
1: Parlant una mica amb el gènere, parlant del gènere en el que forma part aquest espectacle, creus que avui en dia la poesia i la cançó tenen l'espai que es mereixen en la nostra societat o se li dona l'eco necessari?
0: Hi ha molta gent que fa coses molt maques, jo en conec un grapat, que fan coses precioses. El problema és això de l'eco necessari, l'eco és la difusió, en absolut. Vull dir, no hi ha, avui dia vivim en una època en què, com deia el Leo Ferrer, la música es ven com el sabó d'afaitar, i perquè es vengui també la desesperació només cal trobar-ne la fórmula. Vull dir, tot és una mercaderia, i ens han envaït amb unes paraules i unes músiques que són pur ritme, en el sentit que una cançó, un harmonia, que és el cap, la melodia, que és el cor, i el ritme, que és el baix ventre. I avui dia estem enfocats a

0: precisament en el ritme i els, les temàtiques que es difonen, vols que et digui, són totes d'una... són la majoria prou planes, però hi ha molta gent que està fent coses molt maques. Malauradament no troben el canal de difusió perquè es considera que no són rendibles econòmicament, suposo, no ho sé.
1: Sí, sí, és complicat, és complicat. Per això intentem també des d'aquí, des de l'Ona Maresma, donar a portar el nostre granet de sorra sempre que podem.
0: No, clar, això és d'agrair perquè hi ha poques emissores, algunes prestigioses, que sí que ens donen veu, i per això és molt d'agrair, perquè, ja no se sap, la resistència que som nosaltres, doncs no acostumen a fer-nos gaire cas, sinó al contrari, a diabolitzar-nos sempre, no?
1: Ja. Una altra cosa que ens hem fixat, centrant-nos en l'espectacle, és que parleu molt del que és l'emoció i també la sensualitat. Com es trasllada això al directe? Perquè, clar, són coses molt íntimes i que potser costa a l'hora de plasmar-ho.
0: Bueno, però això és la manera d'interpretar el text de la cançó. Si tens un públic receptiu, és fer vibrar el que tu transmets, que vibri en una sintonia amb el públic que està rebent. Si les paraules són maques, la melodia és maca i la interpretació és adequada, evidentment és l'objectiu. Que em referia abans, que tu escoltes segons quines coses, no hi ha una transmissió emocional. Hi ha simplement una posta en escena de paraules, músiques fetes amb loops i repetitives, i bueno, sí, que està bé, jo que no, però hi ha coses més profundes, i que si les societats es construeixen emocionalment en base del que escolten i de les paraules que fan servir, les paraules construeixen realitat. Les màquines construeixen una contínua i de... és que tu m'has deixat i jo t'estimava, i l'altre, els temes, els monotemes que escoltes, bueno, ens quedarem aquí.
1: Tot això i més ho podran trobar aquest dissabte, dia 9 de maig. Xavier, hem d'anar tancant l'entrevista molt breument per acabar i fer la pinzellada final. Què diries a la gent que no es pot perdre aquest dissabte, el dissabte vinent, perdona, que ho tinc aquí al cap, a l'espectacle que ens vens a presentar?
0: Si hi ha una certa sensibilitat i ganes d'escoltar paraules boniques i bones melodies, és això el que no es poden perdre. Però, bueno, això és cadascú. Nosaltres estem oberts a oferir tot això, i el receptor és el que ho complerta.
1: Doncs allà estarem per gaudir-ho, i esperem que molts oients que ens estiguin escoltant també s'animin a viure aquesta experiència. Així que, Xavier Carles...
0: Amb unes taules, amb aperitius i això, i cal treure entrada a través de la pàgina web de l'Ajuntament. Però, bueno, és un format íntim, també.
1: Perfecte, doncs tothom cap a treure les entrades, i segur que gaudeixen d'una jornada fabulosa. Moltes gràcies, Xavier Carles, i ens veiem en breu, segur.
0: Molt bé, vosaltres, per convidar-me. Gràcies.
1: Adéu, adéu, adéu.
0: Adéu.
2: Estàs escoltant Ona Maresma Més, el bo i millor de l'Ona Maresma.
3: A la secció de llengua hem conegut l'argot juvenil amb la Gemma Martínez, del CNL Maresma.
4: Avui ens ha preparat un tema que està en constant evolució i que ens toca de ben a prop, tant a la Gemma com a mi, que som dos jovenets aquí, que parlem de l'argot juvenil, no?
5: Correcte, Martí.
4: Perfecte, doncs vinga, som-hi, a veure què ens expliques avui.
5: Doncs mira, avui farem un tastet, com deies, ben diferent d'altres que solem fer, val? Perquè a vegades fem tastets i parlem de l'etimologia, de l'origen, de les paraules, i ens n'anem lluny, lluny enrere en el passat per mirar d'on venen, no? I sempre fem, doncs, una mirada enrere i anem enllà. I avui parlarem justament de les paraules d'ultimíssima generació, que si mirem enrere tenen dos dies de vida, com aquell que diuen.
4: És a dir, acabades de sortir del forn.
5: Acabades de sortir del forn, val? Són paraules, com diem, que tenen molt poc recorregut fins ara a la nostra llengua i que possiblement moriran irremeiablement d'aquí poc, pocs dies, val? Reemplaçades per noves paraules i conceptes que les destronaran. I parlem, doncs, com tu ja has bé dit, de l'argot juvenil.
4: Molt bé, a veure si te'n sé dir algunes, doncs.
5: Primer de tot, Martí, aclarim el concepte d'argot, val? L'argot, per aquell que no ho sàpiga, és un llenguatge propi d'una determinada professió, d'un estament, d'una categoria de persones, val? A vegades hem sentit parlar o es parla de l'argot mariner, de l'argot científic, de l'argot fins i tot dels lladres o dels delinqüents, val? És una manera de parlar, un vocabulari, un conjunt de paraules, un vocabulari que poden ser noms, verbs, val? Que no té per què entendre tothom, que només entenen les persones d'aquell àmbit, siguin pescadors, siguin científics, siguin lladres o siguin, en aquest cas, joves. Val?
4: També passa molts cops, suposo, un argot entre amics. Això que no sé si està ben dit, però vull dir, no t'ha passat mai que entre un grup d'amics teniu com la vostra manera...
5: Sí, però això no és argot.
4: Ah, vale.
5: No, És a dir, l'argot fa referència a un grup més ampli de persones.
4: Vale. Això és més un vocabulari, potser.
5: L'argot juvenil és el llenguatge que parlen els joves d'una generació en concret i que, per definició, doncs, si no ets jove, no tens per què entendre.
4: Doncs dispara.
5: Els joves catalans, com tots els altres joves, se senten identificats amb el col·lectiu de gent jove perquè fan servir un llenguatge comú. És un argot, l'argot juvenil, com deies tu, molt dinàmic, en canvi constant, i que es renova constantment perquè cada generació té el seu. No només n'hi ha un d'argot juvenil. Tu ets molt jove, però ja no tant, Martí. Segur que coneixes gent dos o tres anys més joves que tu i potser ja fan servir unes altres paraules que tu no domines. Pot ser, eh? A diferència dels argots que hem comentat abans, doncs això, l'argot juvenil, a diferència dels pescadors, els científics i els delinqüents, l'argot juvenil el tenim tots molt més a prop i en algun moment de les nostres vides el podem tenir al menjador de casa estirat al sofà, oi?
4: Segurament, sí. O sigui, no em sorprendria.
5: No tens per què tenir un lladre o un pescador al sofà de casa, però un noi jove o una noia jove és possible que en algun moment de la vida te'l trobis.
4: És possible i pot ser que hagi passat ja. Sí.
5: Llavors, què passa quan la teva descendència es comença a comunicar amb paraules com lit, xipejar, crash, obrir, estalquejar, cancel·lar, cringe i tantes altres que s'estan creant i popularitzant ara mateix mentre tu i jo estem parlant? Perquè ara mentre tu i jo parlem, hi ha gent jove que està creant nou argot.
4: Sí, val? És
5: molt difícil estar al dia, val? És super, super difícil estar contínuament actualitzat amb totes aquestes paraules que neixen i moren en un temps rècord, val?
4: I faig una crida i una reivindicació, més aviat et diria, però és veritat que jo, que encara em quedo una mica de cua de jove, diguem, i estic bastant ficat en aquest argot, com aquell que diu, la gran majoria són paraules en anglès. Et diria jo que en català, perquè sí, podem dir aquesta de cancel·lar o això...
5: Espera, ja les veurem,
4: bueno,
5: Martí.
4: Vale. No m'anticipo.
5: No t'anticipis.
4: Ja m'ha sortit la vena catalana. Som-hi.
5: Val, doncs com dèiem, què passa? Perquè, clar, és tan difícil estar al dia que una persona ja d'una certa edat, doncs, com pot entendre de què parlen els seus fills si només fan servir paraules, com tu deies, no? Moltes d'origen estranger o que s'han inventat fa dos dies, com aquell qui diu. Doncs que tenim una web, val? Tenim un projecte que en català, bé, un projecte en català i una web que es diu Com ho diria, val? Que recull mots i expressions de l'argot juvenil col·loquial català. Val? És un projecte, el Com ho diria, que va començar amb tres estudiants de filologia de la Universitat de Barcelona, un projecte, em sembla que era un projecte de final de carrera o d'una assignatura en concret, val? I aquests tres estudiants van voler, doncs, fer una mena de diccionari, val? Diccionari d'argot juvenil català estàndard, diguéssim, val? No entre llengües, sinó entre varietats, yeah, varietats estàndard. Aquest portal avui dia continua, això va començar el 2016, perdoneu, i avui dia continua viu, val? I encara es pot consultar. També tenen xarxes socials i l'any passat fins i tot van editar un llibre en paper que es deia Petaro, val? Que avui doncs, encara es pot trobar a les llibreries. Eh? O sigui que, tot i haver començat el 2016, aquest projecte continua viu. I què fan? Doncs el seu portal recull un corpus, és a dir, un conjunt de termes d'argot juvenil, de paraules, en dona la pronunciació amb un àudio, o sigui, tu pots fer play i et surt com es pronuncia aquella paraula, te'n dona una definició, s'utilitza aquella paraula en una frase d'exemple i et remet a altres termes que hi estan relacionats. O sigui, és pròpiament com un diccionari, és molt complet. En definitiva, com dèiem, és un diccionari per a boomers, perquè per fer servir una de les expressions que hi surten.
6: Doncs ho trobo molt interessant, la veritat. No sabia que existia i li farem un cop d'ull.
5: Per exemple, si ara posem per cas que jo tinc una filla de 13 anys que es passa el dia dient 6-7 i no sé què coi em diu, puc entrar-hi i buscar-ho i veure que em diu que aquesta expressió de l'anglès 6-7, que vol dir 6-7, té el seu origen en una cançó del raper Skrilla, és una expressió semànticament buida que s'utilitza sovint acompanyada d'un moviment amb les mans per mostrar imprecisió o indiferència com a resposta a una pregunta, però també pot ser usada de manera descontextualitzada i volgudament ambigua per irritar l'interlocutor, fer broma, etc. O sigui, això és la definició que em dona aquest diccionari, el Com ho diria, d'aquesta expressió. I si encara no m'ha quedat clar, me'n dona un exemple. Per exemple, diu, a quina hora vols quedar? 6-7. Val? O sigui, no té cap sentit.
6: No, clar, és que estava pensant moltes coses. Val més no trobar-li una explicació. Vull dir que és més el mem que es crea en
5: torna. Bé, però si hi ha aquí un pare, mare inquietat de per què m'està dient això, doncs pot entrar aquí i sí, buscar-ho. Sí, a més, el corpus, és a dir, el conjunt de paraules, es van actualitzant gràcies als seus responsables i també a les aportacions dels que hi entren. Per exemple, si hi entreu i busqueu una paraula que no hi és, doncs la podeu suggerir enviant un comentari. Val? Cada cop més, ja ho hem dit, com deies tu, Martí, al principi, els neologismes, les paraules que es fan servir, sobretot en l'argot juvenil, venen de l'anglès. I encara unes quantes del castellà. I malauradament, sovint, ja ni tan sols s'adapten la pronúncia o la grafia. Val? Però està bé que, tot i això, algú de casa nostra es dediqui a recollir-les i a contextualitzar-les. Val? Per tant, encara que no siguin paraules catalanes, tenir un argot juvenil en català ens fa ser una llengua normal, que és el que tots volem, tenir una llengua normal.
6: Sí, i tant, no demanem molt, tampoc. Val? Molt bé, doncs Crec que fins aquí tenim avui de la informació.
2: Si t'has quedat amb més ganes d'Ona Maresma, escolta'ns de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda a la teva ràdio local.
3: Això és tot a l'Ona Maresma Més, un repàs als continguts més destacats els darrers dies. Us deixem amb la cançó Get Down On It de Kool & the Gang.

0: 107.1 FM.
1: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.
2: El maig arriba fort. Terrasses, plans, fotos... Que no t'enxampis sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratuïtament el teu somriure a Dental Company Tordera. Demana cita avui mateix al 930 13 02 78.
3: Dental Company, porque sonreír es salud.
0: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.
4: Els èxits de Ràdio Tordera, la música que es fa escoltar.

L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt FM.

0: tres, cuatro.
1: Benvinguts a Hot Dance 80, un programa presentat per Josep Maria Jurado.
0: En l'edició d'avui de Hot Dance 80, a la història del High Energy, la protagonista serà Evelyn Thomas. Escoltarem alguna novetat. Escoltarem avui Acid House. En definitiva, escoltarem la música que funcionava a les pistes de ball als anys 70, 80 i 90. Així doncs, benvinguts a la història del High Energy.

Helen Lucille Evelyn Thomas va néixer el 1953 i ens va deixar el 2024. Fou una cantant americana de Chicago que es va convertir en una icona fonamental a la música High Energy.

La seva veu potent i la col·laboració amb el productor britànic Ian Levine la varen portar al cim de les llistes de ball durant els anys 80 a tot el món.

El seu primer senzill va ser el que estem escoltant, Weak Spot. El va editar el 1976. Fou un èxit immediat al Regne Unit, establint-la com una de les veus emergents del soul i la música disco.

El 1976 va editar Domesday, que estem escoltant, i també Love's Not Just an Illusion. El 1976 també va editar Love's Not Just an Illusion.

Si no hagués tingut aquests èxits, als anys 70 no hauria estat el que va ser als 80s. Un any més tard, el 1977, va sortir al carrer My Heart's in My Star.

Però el gran èxit de Valentoman va arribar als anys 80. Més exactament, el seu èxit mundial definitiu. Això va ser el 1984.

Al llarg de la dècada dels 80 i 90 va continuar gravant himnes per les pistes de ball. Es va mantenir activa en la indústria de l'entreteniment amb la seva pròpia companyia, el Japan Entertainment.

El 1984 va ser un gran any per l'Evelyn Thomas, perquè a part del High Energy Masquerade, també va editar Hairless.

Benvinguts i benvingudes a l'edició 642 de Hot Dance 80. 642. Encetem aquesta edició amb un tema d'una cantant que porta més de 40 anys a la carrera musical. Estem parlant de la Madonna. I és que la reina del pop no vol ser destronada. I ha escollit com la seva acompanyant la Sabrina Carpenter. Sabrina. Bring Your Love és el single que han editat juntes el 2026. Madonna. I got something I want to talk about. I anem a per un altre remix. En aquesta ocasió és una cançó de Bronski Beat. Hate That Perfect Beats.

Les lletres de les cançons a vegades les fan en 5 minuts, a vegades és una història personal, a vegades és una història aliena. És el que us anem a explicar ara. El 1983, després d'una festa dels Premis Grammy, Donna Summer fou al lavabo d'un restaurant i allà es va trobar una dona anomenada Aretha Collins, quedant-se adormida de peu mentre sostenia un diari. La va despertar i li va explicar la seva història. Li va dir aquesta dona, la Donna Summer, que tenia dues feines per arribar a final de mes. She worked hard for the money. Ella treballa dur pel diner. Com hem dit, aquella mateixa nit, Donna Summer va començar a escriure la lletra en un tovalló, el que la va commoure no tan sols pel cansanci d'Aureta, sinó la seva dignitat enfront d'un treball menut i invisible.

La reina de les discoteques. La Donna Summer. I és que preparant els programes un, doncs, troba coses com la història d'aquesta cançó. Seguim endavant a l'edició 642 de Hot Dance 80 i ara ho fem amb somnis. Els somnis, en aquest cas, de Crystal Waters. Això és una mica d'Eurodance.

0: sóc Mike Platines. Una recomanació especial. Heu d'escoltar obligatòriament Hot Dance 80, perquè la música que tenen és fantàstica.
1: Recording studios somewhere far, far away.

recuperant avui el Hit House. I'm Jack to the Sound on the Underground. Jack to the Sound on the Underground. I uns altres que ens feien ballar a les pistes de ball eren els Boom de Pass.

Com tots els estils, hi ha cançons més comercials i altres menys. Però el primer a fer Acid House va ser Future, amb Acid Tracks. Recorda, pots enviar una nota de veu al 626-440-111 demanant-nos la música dance que vols escoltar al teu programa preferit. 626-440-111. Notes de veus, no trucades, notes de veu.

Hola, sóc el Jordi Carreras i envio una forta salutació per la gent que escolteu el programa Hot Dance 80 presentat pel Josep Maria Jurado. Que duri molts anys i sempre molta força a tota la gent que ens encanta la música dels 80.

Palm of the Valium és l'únic senzill del grup britànic Mars, enregistrat i llançat el 1987. Va arribar al número 1 a diversos països i és considerat com un hit significatiu en el desenvolupament de l'acid house britànic.

Anem per coses més comercials, com ho anem a escoltar tot seguit dels Inner City amb Big Fan. I és que, com hem dit moltíssimes vegades, a Hot Dance 80 ens agrada punxar-vos la música. La cara A, la cara B, la cara C.

0: jugar un... Municipal d'Esports de Tordera, avui que comencem una nova retransmissió esportiva, una de molt decisiva per aquesta temporada, amb un partit decisiu per aquest ascens a segona catalana, el Club Futbol Tordera, que ho té a tocar. Portem setmanes seguint informant d'aquestes victòries del Tordera, amb 9 de 9 ara mateix, i amb la desena podria sentenciar ja aquest ascens a la segona catalana. Des d'aquest grup 2, cada banda del Club Futbol Tordera, avui trobem un visitant vestit ara mateix de vermell per l'escalfament, serà el Sant Feliu de Guíxols, aquest equip que va tercer i també està amb ganes de pujar aquesta segona catalana, però d'una altra manera, el Sant Feliu de Guíxols, que pot optar a una plaça pel playoff en cas de victòria visitant. Mentrestant, el Tordera, que si guanya avui serà doncs, campió de Lliga i, per tant, pujarà aquesta segona catalana. D'altra banda, també seguirem informant d'aquest partit del Sils, que visitarà el camp d'Alcaldes de Malavella, un equip que ja ha baixat i, per tant, el Sils ho té també tot a tocar. En cas de que el Tordera perdés, doncs el Sils, que podria pujar amb la seva victòria, i en cas d'empat, hi ha un gol a baraix, doncs, pràcticament de 9 gols, que el Sils hauria d'arribar doncs, a aquesta quantitat. Tot i això, nosaltres que informarem d'aquest partit del Club Futbol Tordera Sant Feliu de Guíxols, Club de Futbol, amb unes alineacions que ja tenim a punt de començar amb vosaltres. Per això, que us presento els companys que ens acompanyaran en aquesta retransmissió. Per començar, tenim a la meva dreta Pol Soler, què tal?
1: Molt bona tarda, Genís, tot molt bé, amb moltes ganes de veure aquest gran partit.
0: I per l'altra banda, a l'esquerra, tenim en Pau Serrano, què tal? Bona tarda.
2: Bona tarda, Genís, bona tarda, Pol. Bé, una mica nerviós pel partit, però bueno, tenim confiança.
0: Doncs amb aquests companys també esperem a la nostra companya Cèlia, també a la càmera, no a la realització, en Damià Rodríguez. Per tant, tots aquests companys avui amb un equip bastant ampli tenim aquí a Ràdio Tordera. També no em vull oblidar dels nostres companys que avui no hi poden ser, però que també ens estan seguint. Una salutació també, Ota Manresa, Jordi Duran, Roger Roura, Agustí Ollazun també. No em vull deixar a tots a vosaltres. Moltes gràcies als espectadors que estigueu veient al directe. Nosaltres que intentarem cobrir tota aquesta retransmissió el millor que puguem, amb tot el rigor i amb tot el criteri possible. Els jugadors que ja han entrat al vestuari, i per començar, si us sembla, podem repassar una miqueta les alineacions. Si ens ho vols dir tu mateix, Pol, les tenim per aquí.
1: Doncs sí, som-hi. Comencem amb l'alineació del Club de Futbol Tordera. Des de la porteria, Òscar Ruscalleda, en principi defensa de 4. Des de la darrera, des de la dreta, Masfe, en parella de centrals, per Pujades i Bielpla. Per l'esquerra estarà Llastarri. Al mig del camp, Badó, acompanyat de Dani Plaza i Pide. Per la dreta, Marc Ruiz, a l'esquerra, Serrano, i en referència ofensiva avui, l'Àlex Sánchez. Un inicial molt, molt interessant del Tordera.
0: Doncs amb aquest 11 que nosaltres ho tenim tot a punt pràcticament, a la graderia també, doncs que tenim força gent, aquesta graderia aquí al cantó nostre que s'ha omplert gairebé. Però de cara també a l'altra banda, pràcticament al cantó de les banquetes, veiem molta gent de la grada 19-14 que avui amb un partit clau sempre apareix i doncs s'han desplaçat fins aquí. De fet, nosaltres que hem pogut parlar amb alguns d'ells i tenim per aquí una petita entrevista. A continuació, doncs que us deixarem aquestes paraules de la grada 19-14.
3: Espero i estic ben segur que els nostres no fallaran i res, tio, un gran partit per disfrutar, passi el que passi, i us estem segur que ho deixaran tot, tio.
4: Us vam veure també l'altre dia a Sils animant com mai, no sé com va viure el partit perquè Déu-n'hi-do, una de nervis fins als minuts finals.
3: Molt intens, molt nerviós, contra un equip que no ens ho va posar gens fàcil, vam disfrutar molt. Va trigar, però va arribar.
4: I res, per acabar, no sé si us animeu amb una porra. T'animes amb una porra?
3: Jo només dic, no sé com concluirà el partit, però estic segur i estic amb el nostre senyor Domingo, que a la mitja part arribaran els juvenils, campions de Sils, i guanyant 2-0 al primer equip.
4: Molt bé, moltes gràcies.
0: Doncs amb aquesta entrevista que nosaltres ja hem sentit les paraules d'un dels membres del grada 19-14, ens parlava també d'un juvenil que ara mateix està a Sils, amb un partit que pràcticament sentencia l'ascens en cas de victòria. Per tant, els desitgem també un molt bon partit i molta sort als nostres companys del juvenil, que estem segurs que també els tindrem per aquí de cara a la segona meitat. No sé, Pol, com estàs veient l'ambient avui al Municipal d'Esports? Veiem un dia que no ha acompanyat del tot al principi, tot i que de moment sembla que no plourà, per tant, tindrem un dia perfecte per jugar a futbol.
1: Doncs sí, esperem que el dia, no, i el clima no sigui una traducció del que hagi de ser el partit, sens dubte una assistència doncs espectacular. Aquí al Municipal de Tordera, la gent molt trempada, la gent amb moltes ganes de veure un gran futbol d'un partit que serà, bé, importantíssim pels dos conjunts, com deia, com bé deies tu, Genís, també per les dinàmiques que porten els equips, arriben amb molt bones sensacions. Veurem qui s'imposa en el dia d'avui, esperem que sigui a favor dels locals.
0: Doncs amb aquestes paraules, d'aquí també teníem la megafonia preparada repassant les alineacions, tal com ho hem fet nosaltres, el camp que s'està regant. Nosaltres només comentar també doncs, que estem molt agraïts per tota aquesta temporada, per seguir aquesta cobertura del Club Futbol Tordera i que esperem, vagi com vagi el partit d'avui, que la temporada que ve doncs, seguim informant de la millor manera possible amb aquests resultats i aquestes retransmissions de característiques. Recordem també que el segon canal podeu seguir el partit del Club Petit Tordera, que ara mateix està a Girona jugant el seu partit, i que més tard també serà el torn del CEP. Amb això tot preparat, que queden pràcticament 5 minuts perquè comenci l'enfrontament. No sé si en Damià ens té per aquí per posar una mica de publicitat abans de començar el partit. Fem una pausa publicitària, per tant, doncs, que us deixem amb aquest mercat de Tordera.
5: Cada diumenge al matí, centenars de parades omplen el centre històric de Tordera per oferir-te una gran varietat de productes i un bon servei.
6: Perquè veure, olorar, tastar i tocar és l'essència i el que sempre ens ha caracteritzat. Vine a Tordera. Vine al mercat.
5: Ajuntament de Tordera.
0: Doncs ja tenim aquí el mercat de Tordera, que els podeu visitar, comentem, cada diumenge. Per tant, demà, que serà el dia perfecte per poder-lo visitar, si el temps ho respecta, els esforços, ara sí, encesos aquí davant nostre. No sé com tenim les estadístiques per aquí, perquè recordem que tenim els fulls per aquí. Ara, ja que els jugadors estan a punt d'arribar, les repassarem durant la mitja part, sobretot per tenir una mica més de temps. Però sí que és veritat que hi ha una estadística que em crida molt l'atenció i és el tema dels golejadors. Tenim aquí les estadístiques dels golejadors. No sé, Pau, quins són els màxims golejadors del Tordera en l'actualitat?
2: Bé, doncs són Àlex Sánchez, en Casanovas i en David Serrano.
0: Gols molt repartits, veig aquí, perquè veiem 17, 14, per tant, bones xifres.
2: Sí, la veritat, tot i que els d'Àlex Sánchez siguin 7 de penal i 4 de falta, al final són gols i valen el mateix.
0: Per un jugador que no és davanter centre referència, per dir-ho així, són molt bons números, per un mitja punta, podríem dir.
2: Clar, exactament, com Adrià Casanovas, que té dos hat-tricks acumulats, i David Serrano, que només acumula un gol de penal.
0: Doncs aprofito també per saludar a la nostra companya Cèlia. No sé què tal, has vingut, perquè has hagut d'anar fins a la ràdio per encendre una mica el directe i ara tornar. Com estàs veient l'ambient?
7: Bona tarda, l'ambient és espectacular. Com es nota que la gent vol que el Tordera pugi segona i aquí apujar-lo al màxim, es veu espectacular l'ambient, la veritat.
0: Amb això, perfecte, gràcies per les teves paraules. També ens acompanyaràs el dia d'avui. Per tant, un equip, com comentàvem, molt ampli. També saludàvem els nostres companys que ens estan veient des de moltes parts del món, des de Glasgow, des de Brasil, avui des de Madrid també. El Tordera, doncs, que se segueix des de molts racons amb nosaltres, que això està a punt de començar. Queden pràcticament 4 minuts. Nosaltres, que també volíem comentar tot aquest tema de la graderia i del juvenil, els possibles escenaris del primer equip per pujar, és pràcticament una victòria, perquè amb un empat te la jugues a que el Sils pugui pujar fent la seva feina.
1: Sí, massa. Al final la feina s'ha de fer aquí a casa, davant de la teva afició, en un partit que sembla que tot porta, tot indica aquest escenari final com és l'ascens, però com diem, davant d'un equip que ve molt fort, amb molta exigència, amb molta necessitat, i m'agradaria puntualitzar amb un fet clau, que és que tots els equips s'hi juguen molt i tots els equips arriben amb bona dinàmica, però sobretot a nivell de gols. Aquests partits amb tanta tensió acostumen a resoldre's amb resultats curts, però són equips que marquen molt i encaixen poc. Per tant, veurem si es mantenen, quina de les dues dinàmiques se sobreposa a l'altra i quin resultat acabem tenint.
0: Molt clau aquestes dades, precisament perquè el partit d'avui es definirà per això, per qui marca més gols i qui en rep menys. Són dos conjunts que recordem que al llarg d'aquesta segona catalana, grup 2, doncs han encaixat i han rebut doncs pràcticament els mateixos gols. Això sí, uns equips amb més talent ofensiu i altres amb defensius. Ara sí que els jugadors ja es preparen per sortir a la gespa, els locals que vestiran la quadribarrada amb la senyera, i els Sant Feliu de Guíxols, que vestirà un color blaugrana. Per tant, avui els dos conjunts molt diferenciats per les equipacions. Veiem gent molt jove també per part dels dos conjunts. Recordem que el Tordera té una de les plantilles més joves d'aquesta categoria, però veiem que el Sant Feliu avui també compta amb diferents jugadors bastant joves. Per tant, veurem aquesta joventut si també es transforma en energia i aquesta energia es transforma en bon futbol. Per tant, tot preparat, es saluden els jugadors, el Club Futbol Tordera entre ells animant-se. Recordem que aquesta ha sigut una setmana per preparar tot aquest partit clau, que no pot ser un altre que el de l'ascens a segona catalana. Per tant, els dos conjunts, ara sí, preparats, els àrbitres que estan a punt també, després de revisar totes les porteries i tota la normativa, i nosaltres doncs, que esperem que sigui un molt bon partit.
1: Sí, s'ha de destacar l'absoluta unió de la plantilla del Club de Futbol Tordera. Veiem com els futbolistes del Sant Feliu de Guíxols estan preparats per sortir, però els ànims que s'han transmès uns futbolistes als altres, la confiança, el positivisme, les ganes de treure el resultat positiu avui, es destaquen d'una manera bé absolutament diferencial, i veurem si això pot ser, sens dubte, un fet a tenir en compte de cara al desenvolupament d'aquest partit.
0: Doncs amb això nosaltres, que també preguntem al YouTube, quin creieu que serà el resultat d'aquest partit? Podeu deixar les vostres porres. Sona l'himne ara del Tordera, mentrestant que aprofito per preguntar-vos la vostra porra. Què em dius, Pol?
1: Uf, porra personal, t'he de dir un resultat curt. Sé que els dos equips arriben amb força registres goles a dos, però anem a posar un 1-0 a favor del Tordera.
0: 1-0 a favor del Tordera. Pau, quina és la teva porra?
2: Jo confio en un 3-1 a favor del Tordera.
0: 3-1 a favor del Tordera, Cèlia?
7: 3-0 a favor del Tordera.
0: 3-0, doncs la meva, jo que diré avui... un 3-2, va, jo m'animo una miqueta més.
1: Molt atrevit, eh? Emoció fins al final, eh?
0: Home, aquí, si no en juguem, doncs malament anem. Tots els conjunts que saluden, l'himne del Tordera que acaba de sonar mentre els jugadors van als seus respectius camps, els àrbitres que s'estan preparats, els senyors col·legiats, saluden els capitans de tots dos conjunts. Per tant, avui un partit que serà pràcticament històric per a l'afició, recordem també amb la grada 19-14, un any més pràcticament al peu del canó, animant, veiem ara amb fum, amb bengales, tot i això, em sembla que els hi han prohibit alguna cosa, més que res per tema de prevenció, perquè no es faci mal ningú.
1: Doncs sí, veurem bé en el postpartit, en l'espectacular cas que seria que el Tordera aconseguís l'ascens, que no hi hagi aquesta possible invasió de camp per tot de rumors que s'han anat difonent en les últimes hores. Esperem que tot es desenvolupi amb absoluta normalitat i que els objectius es compleixin de la manera que toca.
0: Nosaltres que ho anem recordant per aquí, però això mateix que comentava en Pol, és molt clau. Recordem que l'aficionat que s'esperi a que els jugadors del Sant Feliu de Guíxols, en cas d'ascens, doncs abandonin el camp per evitar qualsevol malentès, i també doncs, els àrbitres per garantir la seva seguretat. Per tant, nosaltres que amb això ho tenim tot preparat, el Sant Feliu de Guíxols, que serà qui traurà la pilota des del centre del camp, a la nostra dreta el Sant Feliu, a la nostra esquerra el Club Futbol Tordera. El Tordera, ara sí, amb l'himne acabat, els àrbitres que donen l'okay amb els assistents i tot per a punt perquè comença aquest partit. Comença ara sí aquest partit clau per l'ascens. Comença directament al davanter del Sant Feliu de Guíxols amb aquesta alineació. Badó amb la recuperació. Molt bé ara a cames de Llastarri. Llastarri que la jugarà enrere per Vielpla. Vielpla que buscarà el mig amb Dani Plaza. Avui ocupant aquesta zona de mitjos amb acompanyat de Badó i més cap al compte aquesta jugada que pressionava perfecte el nou del Sant Feliu. Refusa la pilota a la defensa, compte, es queixa d'una falta, l'àrbitre no ho veu així, aquesta segona jugada sí, serà falta a favor del Sant Feliu de Guíxols.
1: Bueno, inicia amb tanteig, amb calma la primera jugada, una acció amb pilota llarga, veiem els dos conjunts agafant sensacions sobre el terreny de joc, sobretot aquestes primeres jugades on necessiten doncs, ficar-se bé en el partit, aquests primers minuts que poden ser essencials pel desenvolupament del resultat i que un gol en aquest inici no condicioni tot el partit.
0: A tot això també ha començat aquest Sils Caldes de Malavella, Caldes de Malavella Sils, com la resta de jornades avui, que hi ha hagut pràcticament una jornada unificada i també doncs, que l'anirem repassant i informant amb els nostres contactes a Caldes de Malavella. Ja surt el Tordera, Marc Ruiz, que comença a galopar des de la banda esquerra, busca una referència a l'atac amb Àlex Sánchez, que recula com d'aquesta falta perillosa, no acabarà sent res més que una falta pràcticament al mig del camp.
1: Es nota molt en la intensitat, sobretot dels futbolistes del Sant Feliu de Guíxols. Han començat aquestes primeres accions trepitjant el camp del Tordera, seguint els futbolistes, no deixant-los respirar. Sabem que bé, l'habilitat futbolística, l'habilitat combinativa d'aquest conjunt local és evident, és present en tots els partits, i veurem si bé, té les capacitats, les eines del conjunt visitant per pal·liar-ho i evitar que sigui tan dominant aquest mena d'enfrontaments.
0: Com curtem aquestes estadístiques al començament del partit, Pau?
2: Bé, doncs, al final, minut 2, ja portem dues faltes.
0: Compte, perdó, aquesta jugada en atac, Llastarri, que aconsegueix posar al centre. No hi haurà ningú, Àlex, que la pantira cap enrere serà fora. Comentaves?
2: Sí, doncs, això, una falta a favor del Tordera i una, i un a favor del Sant Feliu.
0: Doncs també pots aportar un córner, perquè serà córner, no ho havíem vist bé des d'aquí amb aquesta perspectiva. Inici, doncs, pràcticament, com sempre, amb la pilota al Club Futbol Tordera, tot i així, el Sant Feliu, que també ha tingut la seva amb aquesta pressió ja des de bon inici de partit. Serà Pide, amb la mà dreta, el seu cantó Àlex Sánchez. Pide que la posarà directament al segon pal. Veiem si hi ha algú la refusa. Moa s'allarga, ha anat massa curta. Aquest és Dani Plaza, ara que la torna a penjar cap a dalt per evitar riscos. Marruiz, que no hi arriba. Aquí està Masfe, de cap. Compte, hi ha hagut un possible xoc amb el 21, també, del Sant Feliu de Guíxols. Sembla que ha pogut prendre mal, tot i així quedarà en joc fortuit, no hi ha cap mena de sanció.
1: Doncs hi ha paciència l'àrbitre que atén el futbolista, que encara és sobre el terreny de joc. Veurem si es pot recuperar. Sembla que ha estat, com dius, un xoc fortuit on el futbolista del Tordera ha anat a impactar la pilota. Finalment es podrà recuperar i veurem si el desenvolupament del partit segueix el seu camí. Estem bé, hem observat primera acció pilota aturada, molt important pel Tordera. Com sí, sabem que té grans especialistes, si ens ho podem revisar, sobretot a nivell estadístic, és un fet molt a tenir en compte.
0: Doncs sí, ara aquesta falta que patia Pau Bassols, un lateral esquerre contra també el lateral dret precisament del Tordera. Masferrer, compte, aquestes mans que no les xiula l'àrbit. Masferrer, que intenta refusar la pilota, la recull Bassols precisament. Serrano, que es llança per recuperar aquesta pilota, molt ben recuperada, la juga amb Masfe per tirar-la directament cap amunt. Espide, que no hi arribarà, serà el Club Futbol Tordera qui recuperi aquesta pilota. Compte, ara mateix amb multitud de jugadors de tots dos conjunts. En Dani Plaza, que l'aconsegueix enviar des de l'altra banda, la refusa un altre cop al Sant Feliu de Guíxols. Sembla un partit de tennis. El davanter, que la pentina i intenta, compte, aquesta possible falta també de Badó, sembla que l'àrbitre no ho ha opinat. La recupera ara sí Marruiz, Marruiz des de la banda esquerra, que començarà a córrer. Déu-n'hi-do el nou del Tordera. Compte, aquesta falta serà xiulada amb targeta, la primera targeta del partit, i una groga una mica perillosa, diríem.
1: Doncs sí, una groga perillosa per la posició, per la ubicació del futbolista que la rep, si no m'equivoco, al lateral dret del Sant Feliu de Guíxols. Primera acció en la que hem vist ja el potencial ofensiu, sobretot de Marc Ruiz, el dorsal número 9 del Tordera. En aquestes primeres accions, el conjunt local que tractava de defensar-se una mica més a camp propi, després de perdre la pilota, i faltava una mica de profunditat. Ja hem vist com amb aquesta conducció, amb aquesta galopada, s'ha generat molt de perill, i era una falta pilota aturada molt perillosa a favor del Tordera.
0: Doncs apuntem la primera targeta. Em sembla que no hi haurà temps per repassar estadístiques, perquè Àlex Sánchez ja es prepara per llançar aquesta falta, que anirà directament a l'àrea. Compte, aquesta segon pal, pujades, que no hi arribarà. Marxa per línia de fons aquesta pilota. Primera targeta, Pau, per al Sant Feliu de Guíxols.
2: Sí, primera targeta groga del partit, i esperem no veure gaires targetes pel Tordera.
0: Cèlia, no sé com estàs veient aquest inici de partit amb uns primers 4-5 minuts molt intensos.
7: Força intensos, per ser el principi del partit ja n'hi ha hagut ja unes quantes faltes. Més o menys estan a dos faltes del Tordera del Sant Feliu, si no m'equivoco, Pau, por ahí. Està més o menys igualat, però és molt intens, ha sigut molt intens aquest inici del partit.
0: Doncs amb aquest repàs, compte, aquesta pressió, Òscar Uscalleda, que agafa la pilota amb les mans i l'envia directament per via el pla. Ja veiem aquesta sortida de pilota amb tres centrals, un mig que es col·loca com a tercer, i els laterals ben amplis. Mas, llàstima aquesta pilota de Marruiz, que no ha pogut arribar a peus de Llastarri. Compte, aquesta falta a favor de Badó. Sí, serà falta a favor del Club Futbol Tordera. Veurem. Des de... Sí, la treu directament en curt. Molt bé, avui la grada animant des de bon punt. Sembla ser que el camp s'ha omplert. Al principi no semblava que s'ompliria tot, però compte, Òscar Ruscalleda, que es treu la pilota. Una jugada molt perillosa en el davanter, quasi recupera la pilota Masferrer, que intercepta amb el peu del 8 del Sant Feliu de Guíxols. L'envia fora, pujades directament, nervis ara del Tordera.
1: Doncs sí, hem estat a punt de viure una pèrdua molt important a l'àrea pròpia, que hagués significat una ocasió de perill claríssima. I com bé comentaves, un ambient espectacular, la gent que ja ha arribat al camp, mica en mica s'hi sumaven, però ja veiem bé, un entorn espectacular favorable al Club de Futbol Tordera.
0: La refusa pujades amb el cap, el 6 del Sant Feliu, que també la recupera, la pentina Badó. Aquest és el Mim, que la deixa molt bé, amb una picadeta, tot i que la pilota no acaba als peus ara mateix de cap dels dos conjunts. Segueix la pilota als aires. Marruiz, que la intenta punxar. Compte, hi ha hagut una possible falta. Sí, falta a favor del Club Futbol Tordera. I saca en curt Masferrer, que directament puja la pilota des de la banda dreta, combinant amb Serrano, que se'n va en velocitat, intentarà frenar, buscar-lo contra un, la centrada directament al segon pal. Pide! El refús de la segona jugada, fora! Fora aquesta jugada, amb una primera intervenció on li ha quedat la pilota morta, li ha voltat a la seva cama més hàbil, i després la segona opció ha sigut un segon xut amb la cama dreta, que aquesta ja sí que no ha pogut certificar de cara a porteria.
1: gran acció pel carril dret del Tordera. Hem vist el potencial ofensiu d'aquest equip local, que ha progressat molt fàcilment després de desplegar-se. Veurem aquesta acció, que pot ser perillosa a favor del Sant Feliu de Guíxols. Rep al mig del camp, veurem si hi ha perill o no.
0: Compte aquesta passada creuada directament cap a l'àrea del contrari. Compte aquesta pilota cap a l'11, refusa pujades. Uf, una pilota pràcticament al límit amb una punta de la pilota, com d'aquesta segona jugada, segueix a la Sant Feliu de Guíxols a la banda dreta, fora, déu-n'hi-do. No em dona temps ni de comentar aquesta jugada. En un principi Jordi Pujades, que havia tocat amb la punta aquesta primera pilota, i el Sant Feliu, doncs, que també està dient la seva, vull dir, no ha vingut pas a passejar-se pel camp, sinó que s'està jugant aquesta plaça pel playoff.
1: No, aquesta plaça pel playoff, que està caríssima aquí al municipal de Tordera. Estem veient també una mica de dificultat per part dels locals de treure la pilota de l'àrea en aquestes ocasions en què la jugada s'entrebanca, on hi ha dubtes. És molt important que no es regalin accions d'aquestes ximples, o que poden costar gols molt, molt importants.
0: Molt bé,
1: de cara al final, i compte que hi ha progressió per banda esquerra.
0: Sí, és de Sarri, que la toca ja en Marruiz, a tres quarts de camp. Marruiz, que busca aquesta passada al lateral, que buscarà la centrada directament al primer pal. Pide, que no ho trobarà ara mateix rematador, i Badó, que la deixarà sortir per línia de fons. Compte, serà servei de banda a favor del Club Futbol Tordera. Serà el mateix Badó i traurà aquest servei de banda, no, li passa al seu company Llastarri. Primers tantejos, un partit pràcticament d'anada i tornada, estem veient.
1: És un partit molt obert, veurem qui acaba fent-se amb el domini. Comentàvem que el Tordera és un conjunt molt de tenir el domini de la pilota, de tenir la possessió, però per moments el Sant Feliu, que es va desplegant, va pressionant, i li complica una mica la tasca habitual al conjunt local, que bé, necessita dominar i demostrar la seva identitat per demostrar el seu bon futbol en un partit tan important com el d'avui.
0: Sí, compta la pilota llarga per al Mim, que la baixa amb el pit, molt bé, pel seu company al mig del camp. La recupera per això Serrano, directament amb Masfe, que juga al mig del camp amb Dani amb Serrano. Serrano, que la protegeix, i la torna per lateral dret. Masfe, que busca el creuat per Serrano. Un altre cop, compta la possible falta.

0: L'altre ara que s'ha centrat en protestar, i Guillem Ferrer, doncs que li protestava el 24 de Tordarenc.
1: Doncs sí, exacte, més una possible falta, però hi ha molt de perill en aquestes accions. Pilotes perdudes en el carril central poden suposar, bé, un contraatac molt, molt, molt fàcil pel conjunt visitant, i aquí és on el Tordera ha tractat de fer una passa endavant per jugar camp contrari, ara sí, dominar de totes per totes el partit a través de la possessió de la pilota. Compte que t'agrada Cordero.
0: Avança metres, Masfe, que la tocarà amb Serrano des de la banda dreta avui. Serrano, que busca l'1 contra 1, recula cap al mig del camp. Aquest és Dani Plaza, que busca la passada curta amb Pide. Pide, que busca directament el xut a fora a l'àrea. El refús, que arriba Marruit. Ui! El porter, que acaba parant aquesta ocasió i que saca directament al llarg, buscant la referència ofensiva del Mim, però que finalment anirà als guants d'Òscar Ruscalleda. Compte aquesta primera ocasió de perill del Club Futbol Tordera, on en dos temps la volia blocar el porter, i Marruit s'ha colat entre la defensa del Sant Feliu per poder, doncs, agafar aquest refús.
1: Molta confiança del Tordera per jugar la pilota a camp propi, però sí que és cert que fer una passa endavant, tractar de jugar a camp rival, li donaria, bé, molt de benefici, molt d'avantatge per mica en mica enfonsar el seu conjunt visitant, i veurem quina és la proposta, no?, de l'entrenador del conjunt local, que sens dubte té el partit molt ben acotat.
0: Era que està incòmode en aquests primers minuts de partit. Molt bon canvi ara d'orientació. Baixa la pilota Serrano des de la banda dreta. S'incorpora en atac. Pide li demana a Masfe que es posi pràcticament per centrar. Aquesta de la passada de Masfe, que buscarà directament la centrada. Frena el 21 Tordarenc, que la passa enrere per Pide. Pide, que la girarà encara més per Badó. Badó, des de la frontal de l'àrea, buscarà una passada, la filtra molt bé per Marc Ruiz, i compte que l'ha interceptat un de jugador del Sant Feliu de Guíxols, el número 27. Molt bona recuperació entre els tordarencs. Llastarre, que segueix i la deixa per Marc Ruiz. Compte que pot haver-hi alguna falta en atac. Finalment, hi haurà servei de banda a favor dels visitants.
1: Bones accions ofensives del Tordera, que no deixa d'intentar-ho, sobretot buscant molt la projecció per aquesta banda dreta. L'associació Masfe-Serrano avui pot ser, bé, diferencial, sense cap mena de dubte. Veurem si aconsegueixen enviar pilotes a l'àrea per tractar de buscar aquestes finalitzacions. Un gol en aquestes alçades de partit seria molt beneficiós pel conjunt quadribarrat, però veurem, perquè la confiança és màxima. Bé, les sensacions són bones en un partit de màxima intensitat, i veurem si es mantenen aquestes dinàmiques, sobretot per part del conjunt local del Tordera.
0: Minut 11 de partit, Sèria, no sé com estàs veient aquests minuts. El Tordera, que està molt incòmode sortint de la pilota.
2: Sí, no arrenca bé, no té sortida bona encara de moment. Han de deixar-se també una mica més lliures ells, perquè s'estan forçant massa poder. I el del Sant Feliu està forçant massa, o sigui,
0: compte
2: no s'ho pensen.
0: Compte la recuperació de Pol Burhab. Ara és Pujades, que arribarà abans que l'11 visitant, la treu precisament per servei de banda. Serà el Sant Feliu de Guíxols qui la tregui de banda, pràcticament, on està la grada 19-14. És Sergi Moradell. Veiem dos germans aquí al Sant Feliu de Guíxols. Sergi i Pol Moradell. El 7 i el 10 del Sant Feliu. De fet, li deixa precisament la pilota al seu germà, que la traurà, i veiem un servei de banda molt llarg. L'envia directament a l'àrea tordarenca. El refús, que no cau en mans de ningú. El Mim directament, que remata directament a la segona ocasió. Fora. Era Ian Garcia, que intentava rematar aquesta segona jugada, aquesta segona pilota. Finalment, que ha sortit per munt de la xarxa. Ara la grada que anima i apreta els tordarencs, que ho necessiten en aquests minuts. Se senten molt incòmodes en aquests primers minuts.
1: Veurem aquesta sortida de pilota, com comentàvem, que no està acabant de sortir bé. El Sant Feliu s'està instal·lant al camp del Tordera, però amb moltíssima paciència, com podem observar, amb passades curtes, amb conduccions lentes per tractar de trobar els moviments, molt d'espai al mig del camp, moltes desmarcades. Veurem si s'acaben trobant aquests espais lliures per aconseguir una progressió de la pilota, que avanci la pilota cap a camp contrari, però el Sant Feliu, que està pressionant molt bé i tapant molt bé les línies de passada interiors.
0: Ara anirem amb els comentaris de YouTube abans, però compta aquesta jugada del Tordera amb Masferrer, després d'aquesta molt bona pilota de Badó, que precisament li torna al mig tordarenc, al 16, que buscarà un aliat al mig del camp. El troba, és Dani Plaza, que busca aquesta pilota filtrada, la deixa passar a Pide, no ha trobat a la punta avui, que per exemple tindrem una doble punta formada per mitjos, Pide i Àlex Sánchez. Aquesta falta de referència potser és la que ha faltat precisament en aquesta jugada.
1: Doncs sí, un davanter centre sempre aporta, sempre et dona aquesta posició ben amunt, fixant els centrals. També amb una defensa del Sant Feliu, que marca molt bé aquesta parella de centrals amb les vigilàncies constants, i un futbolista que no està acostumat a ser referència, que no està acostumat a estirar en la punta de l'atac, doncs pot tenir les seves desavantatges, també els seus punts positius, com per exemple la gran mobilitat que demostra el Tordera en el seu esquema. Veurem quin punt s'acaba sobreposant per que hi hagi una...
0: Compte aquesta jugada, que l'àrbitre no assenyala res. Podria ser penal, una jugada que serà polèmica polèmica, si més no, els jugadors i afició tordanenca que es queixaven que s'havia llançat

0: al terra, però una possible falta de Dani Plaza, que l'àrbitre estava davant, per tant, ho ha vist molt clar el senyor col·legiat.
1: La pregunta és, tu com ho has vist, Genís? Perquè ha estat molt, molt justa.
0: Jo, per mi, ha estat tan justa que l'hagués assenyalat. També t'he de dir que l'àrbitre estava davant, per tant, potser no ho era. Compte aquesta recuperació del 27 del Sant Feliu de Guíxols, que busca directament el xut, fora! Comentava, he vist una jugada molt justa, eh? On els jugadors del Sant Feliu sí que ho han protestat. I per mi, en primera instància, m'ho ha semblat.
1: Les protestes continuen, sembla que es palien, no?, per aquesta gran ocasió que ha tingut ara el Sant Feliu de Guíxols, però hem de tenir en compte que podria haver estat una jugada perfectament xulable com a penal. També tenim que l'entorn, la situació, sí. Doncs l'àrbitre no regalarà accions, però molt de compte amb aquestes pèrdues a camp propi que acaben significant ocasions com aquesta.
0: Primer córner, ara sí, a favor del Sant Feliu de Guíxols Club Futbol. Moltes torres. Sembla ser que la donarà en curt per Pol, que la deixa, demanen fora de joc, l'àrbitre que no ho assenyala, l'assistent ara és el Sant Feliu de Guíxols, que juga directament a dins de l'àrea tordarenca. Molta gent directament a l'àrea, que sortirà la pilota de banda. Sí, serà servei de banda a favor del Sant Feliu de Guíxols. Comentem, aprofitem per comentar el YouTube, us saludem, 137 persones ara mateix al directe de YouTube. Us aprofito per saludar-vos a tots vosaltres, moltes gràcies per confiar en nosaltres una setmana més. Repassem els comentaris de YouTube, no sé com ho veieu, nois.
2: Bé, doncs diuen 3-0 en Jordi Ferrer, després en Dani diu 1-3 a favor del Sant Feliu, i l'Ot que diu 3-1.
0: Home, Ot,
2: aviam si es pot.
0: Et saludem, Ot, a Manresa, tu també, des de Gràcia, esperem que facis molt bon viatge. Aquesta pilota que no ha acabat sortint. I ja la comença el Sant Feliu, el porter, que l'enviarà directament lluny. El Mim que la busca d'esquenes, protegeix pilota per buscar un aliat. Molt bona passada al mig i l'acaba recuperant el Club Futbol Tordera. Intercepta aquesta jugada. Compte, Òscar Ruscalleda, que l'envia directament per Serrano. Serrano que la baixa de primeres, però és el Sant Feliu qui la troba. L'intercepta altre cop, Masfe. Àlex Sánchez de la pressió, però un altre cop, pilota amunt. Acaba a peus de Dani Plaza. Dani Plaza que busca temps. És Serrano, busca la pilota per Serrano. Molt bona passada amb l'exterior ara del migcampista de Tordarenc, el porter avui del Sant Feliu de Guíxols, però que ha estat molt atent Alberto Molina.
1: Doncs sí, he buscat tota l'estona la verticalitat del Tordera per aquesta banda dreta. Sabem que té moltes oportunitats, compta amb aquesta pilota llarga que pugui ser perillosa.
0: Molt bé, pujades la recuperada.
1: Però finalment se la quedarà. Sí, no, se la quedarà finalment. Bé, veurem qui, però el Tordera que la lluita zona mitjos.
0: És Pol Moradell que la protegeix. Surt per servei de banda a favor del Sant Feliu de Guíxols, precisament.
1: Molt de compte amb aquestes accions, sobretot a pilota aturada. També compten els serveis de banda, que el Sant Feliu no aconsegueixi sumar moltes persones, molts jugadors a l'interior de l'àrea, sobretot amb els centímetres, amb les alçades que acumula. Molt de compte amb aquestes accions, que seran, sens dubte, diferencials en aquest partit.
0: Servei de banda a favor del Tordera. Com anima la grada, Cèlia?
3: La grada està molt animada. On estem nosaltres no estem tan animats, però darrere la porteria, darrere de les porteries de Futbol 7, a l'altre costat, podem veure tothom animant, cridant,
0: càntics
3: de banda. Sí, càntics de banda a banda. Es nota que volen que el Tordera guanyi per pujar.
0: Doncs amb això, que el Sant Feliu de Guíxols, molt bé, aquesta recuperació ara de Badó, que estirava una barreta ell mateix, la recuperació ara de Marruiz, que buscarà sumar metres. Salia amb el control massa llarg, és la recuperació del Sant Feliu de Guíxols. Salia amb el seu company Pol Moradell. La deixada de cap de Biel Pla per Òscar Ruscalleda l'aconseguirà agafar amb les mans el porter tordarenc. Molt bé la grada. Recordem també que el juvenil està jugant ara mateix a Sils. D'aquí una mitja horeta els tindrem per aquí per veure si poden ja celebrar aquest campionat de Lliga. És Masfe amb la pressió visitant, que troba Dani Plaza. Els jugadors molt verticals ara del Tordera. Marruiz, que busca girar-se a si mateix, la deixa de cares per Dani Plaza, que marxa del seu rival. Dani Plaza, que segueix filtrant la passada per Pide, des de la banda dreta. Pide, que recula per Dani Plaza, que buscarà directament una aliada al mig. Badó, amb pressió, a gira, la dona per Biel Pla. Sortida de pilota, ara sí, molt clara, molt neta, per part del Club Futbol Tordera. És Badó, que la toca un altre cop en curt per Dani Plaza. Els perfils molt similars, que van molt bé el Club Futbol Tordera. Llastarri, que la toca enrere per Òscar Ruscalleda. I tornar a començar. Aquest és Jordi Pujades, avui líder de la defensa al mig d'aquests centrals. Masfe, que busca la passada creuada, troba finalment a Marruiz, però aquest que l'acaba enviant fora. Servei de banda a favor dels visitants.
1: Primera acció amb clarividència per part del Tordera per trobar aquest camp rival. Estem veient moltes accions, sobretot de verticalitat, accions molt ràpides que acaben amb una finalització o bé una pèrdua a camp contrari, però en aquesta ocasió s'ha pogut combinar, s'ha pogut tocar la pilota al camp del Sant Feliu de Guíxols, però tot i això, tot i el domini i la confiança, el conjunt visitant que sense por pressiona, a la mínima que pot fer una passa endavant la fa i tracta d'instal·lar el Tordera en el camp propi per bé dificultar-li aquesta sortida de pilota que diem que està sent molt conflictiva en el partit d'avui.
0: Molt bé, ara la sortida de pilota, pilota tan llarga, buscava directament Àlex Sánchez. Anirà directament a les mans del porter. Ara el porter, que sí, que està tinguent, una mica més de clarividència, comentaves, Pol, a l'hora de treure la pilota. Molt bé, la recuperació de Dani Plaza, que sortirà pel servei de banda. Serà el 21, Pau Bassols, i l'altra hora de servei de banda.
1: Molts ànims, sobretot sobre el terreny de joc, els futbolistes que estan evidentment tensos, però animant-se en tot moment. La unió que comentàvem a l'inici del partit del Tordera s'està notant sobre el terreny de joc i bé, s'està transmetent mica en mica, es van passant la il·lusió des de la graderia fins al camp, des del camp fins a la graderia de nou. És una retroalimentació constant que s'està vivint aquí a Tordera, que sens dubte pot donar resultats molt positius pel conjunt quadribarrat.
0: Una nova falta, no, Pau?
2: Sí, és la sisena falta del Sant Feliu. La veritat és que aquesta ha sigut una mica més agressiva, per dir-ho d'una manera, que les altres, però bé, el Tordera que està aguantant i intenta marcar.
0: Molt bé, trobant els passes creuats ara al Tordera, a Mar Ruiz, directament amb Mafe, que la puja, la toca per Àlex Sánchez, a zona de tres quarts, a la que ell li agrada. Molt bé, ara la creació del 10 del Tordera, que segueix protegint la pilota, no s'ha entès amb l'extrem, però assenyala falta molt perillosa a favor del Club Futbol Tordera.
1: Molt, molt perillosa, sobretot per la capacitat que coneixem, tenim, vaja, ens la sabem de memòria, la d'Àlex Sánchez, un autèntic expert de pilota aturada. Veurem qui és l'encarregat de xutar-la, una posició bé lateral, però més favorable per un esquerrà que no pas per un dretà, però aquí al cap i a la fi el que l'hagi de ficar, que l'agenci, que la xuti i que l'enviï entre els tres pals per un gol que és molt important aquesta alçada. Minut 20, bé, tempteig per part dels dos conjunts, sí que amb més arribades del Sant Feliu de Guíxols, però el Tordera amb molta confiança sobre el terreny de joc.
0: Veiem a Pide també amb aquest peu esquerre, Àlex Sánchez des de la dreta i tots aquests jugadors, Serrano i Vielpla a l'esquerra, amb Ruiz també que s'acosta, i veiem un sol jugador a la dreta, Jordi Pujades. Pot ser que també hi hagi jugada assajada amb aquesta passada de Vielpla directament cap a l'altre pal per Jordi Pujades. Veurem si volen sorprendre o serà un llançament de falta directa. Sembla que va Pide, agafa passes, tres passes enrere, Pide que es prepara amb la cama esquerra, directament la falta, rebota en la barrera. Aquest és Àlex Sánchez, condueix la pilota per enviar-la a la banda esquerra, mig caient-se el tordarenc Mar Ruiz, que l'envia enrere per Pau Llastarri. Una falta que no ha pogut acabar en cap jugada beneficiosa a favor dels locals. I segueixen jugant enrere el Tordera. Recordem que anirem informant de com va el partit del Sils per actualitzar el minut a minut quan tinguem aquesta informació. Masfe, que troba molt bé entre línies, Mar Ruiz, que troba Pide, però amb entrebancs. Mar Ruiz, ara, falta bastant clara, es queixava el nou tordarenc, la protestava i li recrimina una targeta, inclús.
1: Bé, que tot el que es pugui rascar en aquestes accions evidentment serà beneficiós pel Club de Futbol Tordera. Parlàvem a la prèvia de la possible mobilitat dels futbolistes, sobretot amb aquesta posició del davanter avui Àlex Sánchez, que no acostuma a ser referència, i ja hem vist algun canvi de posicions que ha donat espais i que finalment ha donat a passades interiors molt perioses per significar aquesta falta.
0: Doncs amb aquesta explicació, ara sí que és Àlex Sánchez qui està amb la pilota amunt. Serrano des de la banda dreta. Les torres tordarenques des de l'esquerra. Buscarà el pal a esquerra, directament en pujada, rematant aquesta pilotada que se'n va amunt dels tres pals. Veiem aquesta assajada dels últims partits que li ha sortit prou bé al Tordera i que el dia d'avui seguiran intentant. Serrano ara que dona indicacions amb la pressió. Demana que pressioni el 23 tordarenc.
1: Veurem una recuperació aquí del Tordera. Bé, seria diferencial, perquè el Sant Feliu de Guíxols sembla que es desplega. Tot fa apuntar que hi hauria un desplaçament en llarg, sobretot amb aquests centímetres que comentàvem en la zona ofensiva, que bé, poden ser molt ben aprofitats. Veurem si aquest desplaçament qui el fa finalment. Serà el porter, el Sant Feliu de Guíxols, que ja s'apropa, avança sobre el terreny de joc. Veiem aquesta primera disputa, aquí se l'endú, un cau al rebot, perquè la segona jugada pot ser essencial per un contraatac de qualsevol dels dos conjunts.
0: Doncs l'envia llarg al Sant Feliu, compte, Amim, volent-la baixar, provador. El petitó també que l'aconsegueix baixar, Amim, que la lluita contra Vielpla. Avui un duel de tu a tu entre els dos centrals i el nou visitant. Molt bé aquesta triangulació ara amb Dani Plaza, que troba Llastarri des del costat esquerre. L'envia directament, molt bona passada, al peu pràcticament de Pide, que la girarà completament, sembla que no, recula per si mateix. Ara sí, la deixa per Serrano, que busqui l'1 contra 1. Jugador amb molta electricitat, l'enviarà directament al segon pal, amunt dels, de l'escaire. Serà porteria, no, serà corna. l'ha tocat, per tant, a lateral esquerre del Sant Feliu de Guíxols.
1: Nova ocasió de pilota aturada, no sé quantes en portem ja de consecutives, Pau?
2: Consecutivament no ho sé, però et podria dir és el segon córner pel Tordera i bé, en total portem tres córners, dos pel Tordera i un pel Sils.
0: Doncs ara repassarem la informació perquè tenim informació del partit del Sils, abans però que tindrem un córner des del nostre cantó pràcticament dret, mirant la porteria directament el primer pel remat, refusa la defensa visitant, encara més el 6 del Sant Feliu, a Mim, que la baixa amb pressió tordarenca. Compte que la pot recuperar ara, molt bé, Dani Plaza. Serà falta a favor dels visitants. Tenim notícies, deia, perquè tenim de targeta groga pel Caldes, tensió perquè la gent no la considera justa, i també una lesió del Caldes. Per tant, no és el millor començament pel local avui des de l'altre cantó, pràcticament, que estem rebent la informació.
1: Home, l'escenari no és idoni. Al cap i a la fi, aquí el que ens interessa és que els tres punts s'aconsegueixin aquí al municipal de Tordera. El sí. Partit, bé, tot apunta que va en la direcció que ha d'agafar, i compte perquè aquesta pilota aturada pot ser essencial.
0: Directament cap al segon pal, Serrano, però, que arribava, no hi havia ningú, potser no ho ha vist el 23, que la segueix pressionant. Quina actitud i quina fermesa del 23 tordarenc, que és el primer que va a la pressió i el primer animal als seus companys.
1: És una fletxa, un dels líders d'aquest equip, sens dubte. M'agradaria també destacar la referència ofensiva del Sant Feliu de Guíxols, perdó, el davanter amb el dorsal nou, que està oferint bé una profunditat importantíssima i s'estan duent molts i molts duels, complicant-li la feina a la defensa del Tordera. Veurem, perquè en aquesta acció també pot ser diferencial. Finalment serà pilota pel Tordera, però compte perquè pot haver-hi perill al contraatac favorable als quadribarrats.
0: La protegeix ara Àlex Sánchez, que reclama una falta. No assenyala res al col·legiat. Pilota d'en Llarg, que anirà directament a peus d'Òscar Roscalleda. Recordem el nom d'aquest davanter, del nou, Alm, que és el que està disputant totes les pilotes pràcticament amb els centrals del Tordera.
1: I no m'estranya perquè és el màxim golejador de la categoria amb 32 gols aquesta temporada, uns registres espectaculars a anys llum del segon màxim golejador. I compta amb aquesta acció que pot ser molt valiosa pel Tordera.
0: A tres quarts de camp, que busca directament a la frontal a Marruiz, que encara la girarà més. No, la gira entre ell mateix, perd una pilota clau. Molt bé la recuperació de Vielpla, que xoca amb el 27 de visitant. Molt bé ara aquest recurs que s'ha tret al central tordarenc. Arriscat, però efectiu. És al mig del camp, amb una conducció de Badó, que supera línies. Badó, que la passa molt bé ara amb Àlex Sánchez des de tres quarts de camp. Àlex Sánchez, que busca directament el xut directament de la frontal. Amunt del municipal, ha passat per sobre la xarxa.
1: La idea no era dolenta, però jo crec que li ha valgut més la motivació demanada per la graderia que no pas la idea, el plantejament que era una mica complicat.
0: Doncs aquest xut que se'n va per fora de línia, nois, no sé com m'esteu veient ara el Tordera una miqueta més còmode. Creieu que el gol pot vindre aviat o que tardarà encara en arribar?
3: Arribar pot arribar en qualsevol moment, però de moment no avança, com podria avançar més, pressionar més, però és que el Sant Feliu està pressionant molt en el Tordera i se'ls està complicant avançar com línies cap a marcar, per l'hora de marcar, però bueno, tot és possible i esperem que pugui marcar el Tordera aviat.
0: Ara serà servei de banda. Serà el mateix Àlex Borja, des de lateral dret, amunt, buscant Moradell. Moradell pel seu propi germà, per Sergi Moradell, que la recupera molt bé. Ara entre línies, frena, li fa la passada al seu propi germà, el 10 del Sant Feliu, que la penja directament per alt, al de cap, a les mans d'Òscar Ruscalleda. Primera o segona molt perillosa ja del Sant Feliu de Guíxols. Compte la contra, ai, li ha pentinat amb el cap Àlex Sánchez, que no l'ha pogut fer bona.
1: Doncs moltes accions perilloses per tots els conjunts. Certament el partit està obert, la pressió de tots els equips s'està fent notar, però el Sant Feliu tinc la sensació de que aconsegueix posar la pilota a l'àrea amb perillositat una mica més senzillament, una mica més fàcil, que no pas el Tordera. Veurem si aconsegueix canviar aquesta dinàmica al conjunt tordarenc, que té molta qualitat, sobretot a les bandes, com veiem ara, per la dreta amb Serrano.
0: Serrano, que la toca directament per Badó, es gira ell mateix, de cares, envia el pla, que buscarà directament, no, al final buscarà entre línies, Marruiz, a zona de mitja punta, molt bé, tocant amb Serrano. Serrano, que buscarà el xut directament des de la frontal de l'àrea. Fora! Veiem bastant ja el segon o tercer xut des de la frontal de l'àrea dels jugadors tordarencs. Veiem que la defensa, com que estava més avançada, han de buscar altres opcions d'acabar aquestes jugades.
1: Doncs sí, el bloc del Sant Feliu de Guíxols s'està mostrant molt compacte, molt junt. Quan la pilota viatja per dins pels carrils centrals, sí que són molt agressius, pressionen molt, i això dificulta doncs, bé, el trànsit de la pilota, que l'esfèrica es mogui d'un costat a l'altre, però sense cap mena de por, el Tordera i molt animats estan buscant, com dius, golpejos des de lluny. Sabem que és una qualitat indiscutible dels futbolistes tordarencs. Veurem si en alguna s'acaba transformant en gol.
0: Arruïda ara que protestava aquesta falta a favor dels visitants. amb un col·legiat que li explicava que ha posat les mans i que és falsa. Serà Crisant qui posarà aquesta pilota. Totes les torres amunt a l'àrea tordarenca. Jugada molt perillosa. Crisant, que la posa directament al segon pal, buscant el, marxarà per línia de fons. Serà possessió del Tordera. Jugades a pilota parada, si més no, perilloses pel Club Futbol Tordera, que tot i que aquest any hagi corregit aquest defecte, és una dels punts febles de l'equip local. Òscar Ruscalleda, amunt per Serrano, que la rebrà directament amb la cara després d'una pentinada del lateral. Molt bona recuperació per Pide. Pide amb Serrano, triangulant, directament pilotada en llarg, que marxarà per servei de banda. La intenció era bona, l'execució no tant.
1: Doncs sí, sobretot una condició molt especial d'aquesta banda dreta del Tordera. Veiem a Serrano, futbolista esquerrà, que ve molt a rebre, ve molt a demanar la pilota, i aquestes passades verticals sobre la línia de banda són molt i molt complicades, a perfil canviat, perquè no es poden fer de la millor manera possible. Ara ho hem vist com la pilota ha sortit, veurem si bé aconsegueix trobar la fórmula definitiva per fer aquest primer gol, que seria importantíssim en aquests primers minuts, que de moment absoluta igualtat sobre el terreny de joc.
0: Protegeix de cap ara Àlex Sánchez, salt del central, molt bé ara també, a la lateral esquerra, ja està, de lateral a de lateral. Ian, que no la pot arribar a col·locar. Pide, que busca ja aquest atac ràpid. Molt bé, es llançava en el tac. Serrano, directament a la frontal de l'àrea, buscant, regatejant, driblant, se'n va d'un. Torna a recular, no troba la jugada, finalment. Compte, perquè Alm, agafant ara Masfe, protegint la pilota. Molt bé, amb qualitat, Masfe, recuperant aquesta pilota, tot i el físic d'Alm, ha aconseguit revertir aquesta situació. És pilota per Badó, que la deixa de cares per posades, i aquest envia el pla. Envia el pla. La pausa. L'envia enrere per Òscar Ruscalleda, que busca pilotada en llarg. No, troba entre centrals el pivot, Dani Plaza. De cara s'envia el pla i tornem amb Òscar Ruscalleda. Veiem com el Tordera busca també arrossegar rivals. Ara és pilotada en llarg. Àlex Sánchez, que no està tenint el millor duel, tot i així salta a línies amb Badó, lluitant amb els centrals. Ara és Crisant, que l'envia directe per Alm. Molt bon control de pit d'Alm, que buscarà molt bona recuperació de Masfe en aquest duel que està sent apassionant entre el davanter i el lateral tordarenc. Recuperació del jove, fa dos anys juvenil, Dani Plaza, que l'envia directament per Badó des de banda esquerra. Fa temps, temporitza, espera que Llastarri li aparegui per ajudar-lo. A la frontal des d'Àlex Sánchez, que la girarà des de la banda dreta fins a Serrano. Serrano, que busca driblar el seu rival, la posa directament a la frontal de l'àrea, refusa la defensa del Sant Feliu, i encara més, tot i això, la poden recuperar els tordarencs. Serrano, que la toca i la recupera ell mateix. Compte, aquesta passada directament per Marruiz, que buscarà la passada directament a la frontal. Ombra el retall de Marruiz, directament la passada a la frontal de l'àrea, refusa la defensa de visitant, i Dani Plaza, que no l'aconsegueix guanyar, però sí Masferrer, amb molta cobertura i molta gent endarrere per recuperar aquestes pilotes. Molt bé ara els migcampistes. Dani Plaza, la pilota per Marruiz, que no està fora de joc, que acaba la porteria. Gol! Fora de joc! Acaba d'assenyalar fora de joc el línier, molt justet. Ara comentarem aquesta jugada, però saca directament al llarg. Assenyala no, assenyala que es pausi, que es prenin la pilota. Comentem amb aquesta jugada perquè podria haver sigut el primer gol del partit, minut 32, Marruiz, que posava l'1-0, ha assenyalat fora de joc l'assistent de banda. Com heu vist aquesta jugada, nois?
4: Jo crec que, per mi, des d'aquí no era fora de joc, tot i que si el línier ho ha vist, al final ell és qui ho decideix.
0: Veurem les repeticions i els comentaris de la gent. No sé, Cèlia, com has vist aquesta jugada?
3: Ha sigut una jugada que no era... Ha sigut impressionant, jo no me l'esperava en cap moment, la veritat, aquesta jugada d'en Serrano amb en... la paleta aquella ha sigut espectacular.
0: Compte, aquest cop de cap que demanava ara el Tordera. També ara menciona... el joc, ara l'àrbitre. Digues, Pau.
4: També menciona que ha estat el primer fora de joc de... que ha assenyalat l'àrbitre en el partit.
0: Doncs mira, el primer fora de joc i un de clau amb aquest possible 1-0 que no ha acabat pujant al marcador. Minut 33, ara mateix Llastarri estès al terra demanant-li a l'àrbitre explicacions de per què això no ha sigut falta. Hol, com has vist aquesta jugada? Perquè m'ha semblat molt justet a mi.
1: Estem tots d'acord que la jugada ha estat molt justa i és molt destacable aquest tipus d'accions, perquè el Sant Feliu de Guíxols no està deixant massa espai, sobretot entre línies, entre centrals i laterals, i el Torrera amb aquesta recuperació ha estat molt, molt intel·ligent, sent vertical, sent ràpid, per trobar una passada molt perillosa amb futbolistes absolutament diferencials com Serrano per la dreta.
0: Molt bé aquesta jugada, Masfe que posa directament la centrada, passa per directament a l'àrea, és Maruiz, a la central de l'àrea, Maruiz que buscarà el xut, la passada, acaba refusant la defensa del Sant Feliu, que la tira directament amunt, parien, via el pla, lluitant molt bé, pujades ara amb el pit, barallant-se amb tothom, la recuperació del 5 del Tordera, que la juga directament amb Badó, i que recula sobre si mateix, molt bé, quina qualitat del 16 tordarenc, que segueix buscant, entre línies, amb Pide, sol de 3 punts de camp, que la gira totalment per Serrano, Serrano, amb peu no hàbil, driblant a lateral directament, posant la centrada, la passa directament per Pide, Pide que busca el xut directament al frontal de l'àrea. Oh! Quina parada! Quina parada del porter del Sant Feliu de Guíxols! Mare de Déu, el que podria haver sigut un altre cop el primer gol del Club Futbol Tordera. Serà córner a favor dels locals.
1: Quina gran aturada. Començava per Pide i acabaria per Pide. Una gran triangulació, un gran moviment de costat a costat i la finalització ha estat pràcticament perfecta. Però és que l'aturada ha estat millor encara perquè, bé, tot semblava indicar que seria gol i finalment l'ha enviat a corna.
0: El xut ha estat exquisit, però és que, a més, Alberto Molina que ha aconseguit treure-la pràcticament al lateral. Compte, córner directament al primer pal. No, compte, el gol olímpic que encantava Àlex Sánchez des d'aquest lateral dret. No seria el primer ni el segon que hem vist aquesta temporada. Déu-n'hi-do. Quina jugada, quin xut i quina parada. O sigui, de les dues millors intervencions del partit, de moment. Minut 35.
1: Doncs sí, veurem com continua. Falta de 10 minuts, minuts importantíssims, com comentaven, tant els inicis com els finals de cada part poden ser diferencials. Veurem qui fa una passa endavant en aquests últims moments de la primera meitat per tractar d'emportar-se o marcar un gol que seria, sens dubte, diferencial.
0: El Tordera que ha tingut les més clares, però ara és el Sant Feliu qui té la pilota. Ui, compte, aquesta possible rematada. La recuperació de Dani Plaza, que l'envia directament al llarg per Àlex Sánchez, no arribarà al destinatari. Pide, de cap, que xoca directament amb el buit del Sant Feliu. Falta a favor del Sant Feliu de Guíxols. Tots dos jugadors que es queixen ara de mal demanen que entrin les assistències mèdiques. El Sant Feliu de Guíxols que reclamava alguna targeta per al Tordera. Jo que ha sigut un xoc fortuit, no assenyali de falta per a cap dels dos. Vull dir, bon neutral en aquest cas.
1: Doncs sí, sí, m'hi estava fixant ara, semblava una acció d'aquestes on sempre comentem, no? Que un jugador sembla acabar la pilota però finalment no hi arriba, aleshores baixa el cos i li acaba fent el llit a l'altre. De fet, sortia pels aires el futbolista del Tordera, com bé dius, s'ha indicat falta a favor dels visitants, a favor del Sant Feliu de Guíxols, però res, acabarà sense targeta groga. Esperem que no sigui una acció, sí, que tingui significat en el resultat amb un gol, perquè, home, en una acció tan grisa, doncs seria difícil d'acceptar.
0: Era, si no m'equivoco, sí, Ivan Márquez amb Pide, que han disputat aquesta pilota aèria i s'han trobat pràcticament inesperadament. No sé si han arribat a topar amb el cap, però sí que han caigut des d'una bona alçada.
1: Important que pugui continuar Pide, un dels futbolistes més diferencials d'aquest Tordera, sobretot en el moviment de la pilota, en el que és portar l'esfèrica d'un costat cap a l'altre, també amb aquestes finalitzacions que hem vist com la dels últims minuts, sembla que es pot recuperar i que podrà continuar el partit amb normalitat.
0: Aprofito per preguntar-vos, nois, ara que hi ha hagut aquestes darreres dues jugades del Tordera perilloses en atac, sobretot aquest xut de Pide final, veieu que el Tordera s'està acostant a porteria, que acabarà sumant i pujant al marcador primer, o que serà el Sant Feliu de Guíxols? Compte, ara comentem. Aquesta jugada directament a l'àrea, la refusa Serrano, Alm, que la voldrà fer bona, la deixa sortir per línia de fons. Com ho veieu, aquestes jugades, nois?
3: De moment sembla que el Tordera té més opcions de marcar. De moment s'està ficant més... sembla que està despertant a poc el Tordera i cada vegada va despertant ja va directe a intentar marcar, la possibilitat de marcar el gol.
4: Sí, sí, va de més a menys i ja arribarà.
0: Doncs ara tindrem servei de córner a favor del 7, a favor de Sergi Muradell, des del cantó dret del Sant Feliu de Guíxols, que ja la posa directament rasa, que la buscava assajada. Molt bé la recuperació de Badó, tot i així arriba amb velocitat el seu germà Muradell, que la passa enrere. Molt bé la recuperació de Serrano, directament per Marruit. Marruit, no, una passada per Badó, que buscarà filtrar a Marruit. Torna pel nou tordarenc a Marruit, que busca colar-se entre la defensa tordarenca. Badó, que buscarà el xut des de la frontal de l'àrea, refusa la defensa visitant. Falta de claredat ara entre els jugadors tordarencs. La té Marruiz, que buscarà anar-se'n dels rivals. No s'acaba d'aclarar el jugador tordarenc. Refusa molts peus ara mateix aquesta jugada. Compte, hi ha hagut una possible falta. Servei de banda a favor del Sant Feliu de Guíxols.
1: Doncs sí, tot un seguit de rebots, una defensa molt poc ortodoxa per part del Sant Feliu de Guíxols, que al final ha estat eficient, ha tret la pilota de l'àrea i, com bé comentava, és una acció molt, molt perillosa, que aquestes sí que s'han d'aprofitar, aquestes sí que s'han de materialitzar o com a mínim finalitzar, perquè no hi hagi tot aquest embolic de consecutiu de que la pilota no acaba de quedar per cap dels dos conjunts.
0: 38 del partit a Marc Ruiz, compte, que li han pogut fer falta amb Pide, per això que ha marxat dels seus rivals i que l'envia directament a lateral dret. Masfe, la gira completament al sector dret, Serrano, que busca driblar el seu rival. Serrano entre línies per Pide a la frontal de l'àrea. Pide, que la girarà encara més pel lateral. Pau Llastarri pot buscar una centrada. Sí, la buscarà directament al segon pal. Sembla ser que Serrano arribarà per acabar aquesta jugada. Pide de cares per Dani Plaza amb la cama esquerra directament. Dani Plaza la para en dos temps. El porter Alberto Mirona ara mateix, que també una molt bona ocasió de nou de la U visitant.
1: Tasca molt complicada pel Tordera d'avui, pel fet principalment que el Sant Feliu de Guíxols és un equip molt híbrid. S'està mostrant amb pilota, segur, directa, tractant de trobar accions de centrada, però sobretot sense pilota, quan sap que no pot pressionar, es tanca ben arrecerat a camp propi i li està posant les coses molt complicades al Tordera, que mica en mica anar creixent, però que encara troba la fórmula definitiva per marcar el gol.
0: Molt bona passada creuada ara de Masfe per Àlex Sánchez, que deixa de cares per Marc Ruiz. A tres quarts de camp segueix Marc Ruiz, marxant de dos rivals. Es queixa Marc Ruiz, segueix amb la pilota, per això buscarà el xut directament. Topa amb una defensa, compte, Serrano, que ha buscat el xut. Llastarri també, moltes cames ara mateix amb aquesta jugada, però l'àrbit sí, estava esperant aquest xiulet precisament. Tard o d'hora anava a xiular un cop en el xut de Dani Plaza, si no m'equivoco, que ha estavellat contra el defensa del Sant Feliu de Guíxols, el dorsal número 4, que està estès al terra, Guillem Mas, que sembla ser que s'ha pogut fer mal. Una zona perillosa.
1: Sí, veurem si ha de ser atès, però en tot cas ha estat intel·ligent. Dins de tot el que hi ha estat intel·ligent Serrano, el futbolista del Tordera, que ha vist l'oportunitat de posar la pilota dins l'àrea i no ha dubtat, Genís?
0: Sí, sí, ha aprofitat directament i a veure si allà pescaven alguna cosa. Tot i així, jo crec que si s'hagués aprovat encara més a porteria, potser hagués xiulat abans de que la pilota hagués pogut entrar, amb aquestes jugades de perill. Ho desconec. En tot cas, l'àrbitre que ara donarà, sí, la pilota als visitants. 5 minuts falten per aquesta primera meitat, per aquest final, i arribar al descans és Mirona directament, Molina, Alberto Molina, canvia la pilota amunt i Crisant, que la posa amunt, Alma amb la pressió cap a Masfe, que recula i la passa directament a Pujades, que la toca enrere per Òscar Ruscalleda, pressionat per Ian Biel Pla, que haurà de marxar de la pressió. Dani Plaza directament per Badó. Ui, ara dificultat per sortir amb la pilota. Badó, que intenta recuperar la pilota. Multitud de cames de nou. Badó, que acaba refusant la pilota. Sí, serà falta a favor dels tordarencs. Serrano, ara, que demanava explicacions i que traguessin la pilota amunt abans que passés tot aquest perill.
1: Doncs sí, són perilloses aquestes accions, però en tot cas demostra la identitat i l'orgull del Tordera de defensar el seu estil de joc. M'agradaria parlar amb els experts de les estadístiques. Pau, Cèlia, com veieu? Quin temps afegit es podria donar en aquests últims 4 minuts de primera meitat?
0: Ara us ho preguntarem, també això. Serrano, que s'amata el seu rival, refusa directament la pilota contra Guillem Mas i acaba provocant un nou córner, Pau.
4: El quart córner del partit, i bé, sobre el que deies, Pol, sobre les estadístiques, doncs mira, portem 4 corners a favor del Tordera, 7 xuts, 5 faltes que ha fet en aquesta primera mitja part i un fora de joc.
0: Ara tenim informació del partit dels Sils abans, però corner que traurà Pide directament al segon pal, remata Masfe amb un dels 3 pals. Serà Molina amb les mans, que buscarà treure el llarg directament cap a la davantera. És Ali, que Ota Manresa ens ha dit ara mateix per comentaris que es diu Ali, que el nom a la federació està malament, però no és Alm, és Ali. Per tant, Ali, que protegeix amb la pilota, falta en atac de precisament el nou visitant. Serà Masfe qui la jugui ara mateix.
1: Molt de respecte per part de tots dos equips. Comentàvem en la prèvia que hi havia dos escenaris possibles. El primer, que el partit fos absolutament obert, hi haguessin moltes ocasions i fins i tot gols, però tots dos equips que s'estan respectant molt amb les seves ocasions, però bé, sembla que un gol en qualsevol moment pot trencar el partit i o bé obrir-lo o bé definir-lo de manera contundent i bé, final.
0: Molt bé, ara amb la pressió Masfer, recuperació, Serrano des de tres quarts de camp, Àlex Sánchez des de la banda dreta, però no, buscarà Pide des de tres quarts de camp, Pide que busca la pilota directament, Àlex Sánchez, que no arribarà. Serà servei de porteria a favor dels visitants. Tenim informació de Sils, ens diuen que hi ha hagut agressió d'alcaldes cap a un jugador del Sils de l'Hombro i s'han revoltat els jugadors, ja que el lesionat del Sils ha volgut picar el jugador d'alcaldes. La grada pensa que el Sils exagerava i hi ha hagut nova targeta groga pel Caldes. Per tant, un altre cop, després del partit de la setmana passada del Club Futbol Tordera visitant el camp del Sils, una nova agressió d'un jugador del Sils cap al Caldes de Malavella.
1: Doncs sí, sembla que no aprenem, Genís. Sembla que no remedia aquestes situacions.
0: Déu-n'hi-do, al final això va com va. Pujades, que refusa la pilota amb Serrano. Sí, falta a favor del Tordera. Aquesta possible agressió que la graderia doncs, del Caldes no estava d'acord. Finalment només ha acabat amb targeta groga. Per tant, potser no era tan greu. Serrano girant-se sobre si mateix, molt bé ara trobant amb Dani Plaza, ara serà Cristian protegint zona de centrals i de nou servei de banda. Arribem al 44 de partit. Pujades des del cantó dret, envia el pla i aquest Marc Ruiz, pràcticament un extrem o un davanter, compta aquesta possible falta. Sí, l'àrbitre l'assenyala, no assenyala targeta, per això és aquest punt de, bueno, és una pressió, ho pots interpretar d'aquesta manera, per tant falta a favor del Tordera.
1: Doncs sí, tot sumarà. Al final aquestes faltetes que poden acabar en alguna de les ocasions en targeta groga, un fet que pot ser importantíssim per a algunes accions on perill un possible contraatac, que bé, si el jugador té targeta groga, doncs haurà de vigilar. Veurem aquí a banda dreta.
0: Compte aquest gir de Serrano, que torna a driblar el seu rival. Pues acaba la centrada, com que ha vist que tenia dos marques, ha estavellat la pilota contra ells per aconseguir un servei de banda. Nois, no sé quants creieu que faria girar l'àrbitre, quants diríeu vosaltres?
4: Jo em dic que anava a girar 3 minuts per el xoc aquell que hi havia hagut entre dos jugadors.
0: 3 minuts, Cèlia, tu què penses?
3: No, uns 5 minuts afegit. Entre el xoc i després el cau que li han donat a la part baixa al jugador del Sant Feliu, que també ha estat parat un temps. 5 minuts, més o menys.
0: Doncs amb aquests minuts, Pol, també et pregunto tu, quan creus que afegirà?
1: Doncs sí, ara m'han fet dubtar, jo anava a dir menys, anava a dir dos, però bé, jo em sumo el carro del Pau, que va, diem tres.
0: Amb tot això que arribem al 45, per tant ho descobrirem d'aquí breus instants. Nosaltres cada mitja part repassarem les estadístiques d'aquesta temporada del Club Futbol Tordera, amb també els partits de la jornada. Biel Pla, molt bé, entre línies, amb Masfe, pràcticament com a pivot. Serrano, que arribarà amb aquesta pilota de llarg, molt bé, Àlex Sánchez, des de l'altre al dret, que buscarà la possible centrada. Està Pide, el primer pal, la busa rasa directament. Pide! Ui! Pide, que l'intentava encolomar dins de la porteria amb un recurs espectacular. El defensa visitant, per tant, que l'ha seguit i l'ha defensat d'una molt bona manera.
1: Es nota la qualitat dels futbolistes del Tordera. Són solucions infinites. Per cada acció hi ha una possibilitat, hi ha una eina a descobrir i ens les estan fent bé. Veure, ens les estan lluint en el partit d'avui. Veurem si finalment una d'aquestes significa un gol que, com bé diem, s'està prenent amb calma, s'està gestionant bé, però que en algun moment o un altre hauria d'acabar arribant.
0: Potser avui no tenim una referència. Mira, doncs ha afegit escassament un minut. N'ha afegit.
1: M'ho esperava.
0: Per tant, tenim aquesta mitja part ara mateix al Municipal d'Esports, el Tordera, que empata contra el Sant Feliu de Guíxols. Un empat que, depèn de com estiguin les coses amb els Sils, no els serviria. Per tant, de fet, si guanya els Sils, doncs el Sils seria qui pujaria. Per tant, el Tordera que necessita fer la feina a l'espera del resultat dels Sils. El Club Futbol Tordera, que se'n va a aquest vestuari després d'aquesta primera meitat. Ara comentarem jugades, hi ha hagut jugades polèmiques, hi ha hagut moltes ocasions de gol, hi ha hagut targetes, hi ha hagut també inclús algun possible penal. Per tant, tot això que comentarem ara mateix. Abans, però, que en Damià ens té preparat la publicitat, quan ens digui, doncs la comencem.
5: Cada diumenge al matí, centenars de parades omplen el centre històric de Tordera per oferir-te una gran varietat de productes i un bon servei.
6: Perquè veure, olorar, tastar i tocar és l'essència i el que sempre ens ha caracteritzat. Vine a Tordera. Vine al mercat.
5: Ajuntament de...
0: Doncs tornem amb aquesta publicitat. Després d'aquesta publicitat del mercat de Tordera, recordem que podeu visitar-lo cada diumenge durant tot el terme municipal de Tordera. Fem aquest balanç d'aquesta primera meitat. Nois, no sé com heu vist aquesta primera part. Ara analitzarem jugada més o menys el que ha passat. Abans, però, balanç, així, resum general d'aquesta primera part. Cèlia.
3: Hem tingut unes quantes faltes més a favor del Tordera que de Sant Feliu, però veient les faltes, han sigut quasi bé totes cada 8 minuts. Hi ha hagut unes quantes faltes. És com cada 8 minuts calculats hi havia unes 5-6 faltes. Hi ha hagut una targeta groga al Sant Feliu, però el gol, que tothom ha celebrat el gol, però al final ha sigut un fora de joc, que pel Marallet ha sigut, era molt bon gol d'en Marc Ruiz, però ha sigut mala sort que ha sigut fora de joc.
0: Pau, no sé què en penses.
4: Sí, mira, per part del Tordera tenim 4 corners al final que no han generat gaire perill, 8 xuts, 5 faltes i aquest fora de joc que ha sigut el que ha provocat que el gol no pugés al marcador.
0: Doncs Pol, ara acabem unes valoracions i ara entrarem en detall ja de les jugades de la primera meitat.
1: Doncs sí, m'agradaria destacar que el Tordera ha anat creixent amb el pas dels minuts. Sí que és cert que en les primeres instàncies el Sant Feliu de Guíxols ha demostrat la seva intensitat. En les primeres accions ha estat molt present al camp del Tordera i amb el pas dels minuts, com comentem, ha anat avançant, ha anat tenint més ocasions, progressant i sabent sobretot finalitzar les jugades d'atac. Veurem si aquesta dinàmica es manté, sobretot des de l'inici de la segona meitat, però sens dubte ha anat creixent el Tordera i no l'ha marcat per ben poquet, perquè ocasions, com bé diem, n'ha tingut i unes quantes.
0: Doncs ara actualitzarem també de resultats també d'aquesta jornada, aquesta darrera jornada unificada, a l'espera també de que ens arribin noves notícies del partit dels Sils. De moment teníem un 0-0, però no sabem com ha acabat. Compte que tenim notícia, gol d'Alcaldes, ens acaben d'anunciar, déu-n'hi-do, pràcticament es falta de 5 minuts d'acabar aquesta primera meitat, gol d'Alcaldes, 1-0, un Caldes que ja estava baixat de divisió, quarta catalana, i que de moment va guanyant els Sils. Per tant, bona notícia pel Club Futbol Tordera ara mateix, que no ho celebrarem gaire perquè no volem posar pressió tampoc als jugadors del Tordera, però de moment gol d'Alcaldes, 1-0, aquesta la primera meitat. Nois, com valoreu aquesta notícia?
1: S'ha de destacar que el més important passa aquí, passa al camp d'esports municipal de Tordera, però en tot cas, bones notícies des de Caldes. Veurem, no sabem si els arriben aquestes informacions dins dels vestidors, jo espero que no, perquè el partit està com per posar els 5 sentits i si n'hi hagués un de 6è per estar concentrats en l'enfrontament i que no s'escapi cap detall, perquè un resultat desfavorable després t'ho pot complicar molt tot i dependre d'altres resultats no és recomanable en un partit de tanta intensitat com el que estem vivint aquí al camp d'esports municipal de Tordera.
0: Doncs repassem ara sí una mica les jugades del partit. Hem començat un partit amb un Tordera que li ha costat sortir de pilota. Sí que és veritat que cap als minuts finals d'aquesta primera meitat ja ho ha tingut més fàcil, però primers minuts on el Tordera no podia sortir pràcticament de la seva pròpia àrea, li estava costant després d'aquesta pressió amb Ali, també amb Ian, molt bona pressió dels primers minuts del Sant Feliu de Guíxols. Però d'altra banda, jo crec que aniré ja directament al gra. Com heu vist aquest fora de joc de Marc Ruiz? Perquè en primera instància no m'havia semblat, però veient la repetició, podria ser perfectament. Com ho veus, nois?
4: Per mi, la veritat és que és molt just, tot i que jo penso que no ho era, però bé, si és el que he dit abans, si el Linier ho ha assenyalat, ell és el que té la raó.
3: Sí, jo el fora de joc en principi no el veia, no l'he vist del tot, però després potser sí que es veia més. Després, si el Linier ha marcat és perquè es veia clar el fora de joc, però ja no el veia massa clar aquest fora de joc.
1: Era molt ajustat, realment. És el que comentàvem, una jugada tan oberta on els futbolistes no estan col·locats a la posició, a més el Linier segur que l'ha agafat fora de lloc, i jo crec que per treure's un problema a sobre ha dit, bé, el xiulo no fos cas, i bé, doncs una acció totalment polèmica, sí.
0: Ara tindrem una mica de crònica d'aquesta primera meitat també d'Alcaldes Sils, abans, però una altra nova jugada, el xut aquest de Pide, des de pràcticament tres quarts de camp, des de la frontal de l'àrea, millor dit, on Alberto Molina, el porter de Sant Feliu de Guíxols, ha fet una salvada providencial.
4: Ha estat una salvada com si gairebé hagués volat, tot i que el xut era ras, un xut amb molta rosca, anava molt ben col·locat, però bé, se l'ha parat i ha sigut espectacular.
0: Una parada, Cèlia, pràcticament al pal just.
3: Sí, al pal just, sí, ha sigut molt just aquesta parada. Era una parada perillosa per ell, per al pal i la distància que tenia.
0: Podria ser el primer del Tordera,
3: sí, també.
0: Llàstima que no hagi pogut entrar. Pol, aquesta mateixa jugada, una Tordera que es podria vèncer tant en aquesta cosa de Marro i amb el fora de joc com en aquest xut de Pide. Creus que li està faltant alguna cosa al Tordera o creus que el mèrit és completament de la porteria?
1: Doncs bé, jo trobo que el mèrit és de tots els conjunts. Ens estan oferint un partit molt, molt igualat, cadascun amb els seus recursos. Com bé deia, el Tordera en els últims minuts ha començat a tenir més presència a l'àrea rival, les han anat més ocasions, i sí que, evidentment, aquesta aturada que comentàvem del porter del Sant Feliu de Guíxols, que ha estat espectacular, potser li podríem demanar al Tordera que fos una mica més agressiu, una mica més definidor en aquestes accions que té al contraatac, amb espais oberts, però sobretot que no perdi la seva identitat, que quan arriba al camp contrari contrari, que domini la pilota, que busqui girs de cantó a cantó, perquè quan troba l'espai, quan troba l'ocasió i el talent a les bandes, a totes dues, és absolutament diferencial, i per aquí, per aquest camí, és per on han d'arribar els gols que ens donin els 3 punts cap al campionat.
0: Doncs amb aquest resum veiem també molta de l'afició que aprofita per sortir a fer uns quants tocs a la pilota, aprofitar aquest meravellós camp que tenim davant nostre. Avui el temps que de moment està acompanyant i per tant, tot i així, fa una miqueta de caloreta pel que fa als jugadors. Nosaltres jo et diria que estem bé aquí, no gaire fred però tampoc gaire calor, però sí que és veritat que el camp doncs, que s'ha de regar perquè s'està notant una miqueta aquest ambient i el camp doncs, que necessita hidratar-se perquè la bola rodi al final, el Tudera que juga a la possessió i és el que millor li pot anar.
1: El camp està meravellós, les condicions són immillorables des d'aquí, des de la perspectiva que tenim a la graderia, i com bé comentaves, s'està bé, hi ha bona temperatura, hi ha bon ambient, però sobretot destacaria que dins de la climatologia, que fa ventet, que amb l'aigüeta també et refresques una mica, el caliu de la gent, l'energia positiva de la graderia ens està fent viure una tarda vespre espectacular aquí al Camp d'Esports Municipal de Tordera. Veurem si acabem amb alegria i si podem celebrar un resultat que ens porti cap al campionat d'aquest grup 2 de la tercera catalana.
0: Doncs amb aquestes paraules, nosaltres que també esperem la visita del juvenil a veure com haurà quedat. De moment no han aparegut per aquí. Quan estiguin per aquí, em sembla a mi que ho veurem d'una manera o una altra, perquè em sembla que faran una mica de festa. Estem a l'espera d'això, per tant, comentar aquest gol d'Alcaldes, que, per tant, ara mateix, encara que el Tordera no guanyés, amb un empat li serviria, tot i això, que no es pot confiar, i que jo tiraria més aviat pels 3 punts.
1: Doncs sí, sí, comentàvem que el Tordera no s'ha de tornar boig, el Tordera ha de dominar el partit, ha de seguir amb el seu pla, que trobo que està molt ben proposat, com comentaven, dos equips que ataquen molt, que saben el que fan, però que sobretot marquen molt, i també en les últimes jornades, i el domini està sent bé compartit per tots dos conjunts. Jo no sé, nois, Pau, Celia, com esteu veient, però trobo que el plantejament, la idea oferta pel conjunt local està sent l'adequada.
3: Sí, ha sigut, està bé, és el que diem. Per molt que el Caldes hagi marcat en els Sils, no ens podem assegurar ja que perdrà els Sils. Sempre hem de tenir els peus a terra, com diuen, no podem pensar, buah, el Sils guanyarà, no. El Sils perdrà, no podem dir això. El Tordera encara no ha marcat cap, no ens podem assegurar encara la victòria com a tal.
0: No sé, Pau, què en penses també d'això?
4: Jo penso una mica el mateix, perquè al final millor assegurem aquí a casa, guanyem, i així ja celebrem amb la nostra missió. I és millor aquesta sensació.
0: Doncs si voleu també aprofitem per repassar una mica les estadístiques d'aquesta temporada, perquè ara mateix tenim una mica més de descans, veiem que està sent un partit molt frenètic i que no estem tenim gaire temps. No sé, comentàvem els gols, les assistències, alguna cosa a destacar així de que vegis, ostres, aquest jugador ha fet molt bona temporada pel que fa a les estadístiques, Pau.
4: Home, doncs un jugador que ha fet molt bona temporada és Àlex Sánchez, exactament, 17 gols i 12 assistències, la veritat són unes xifres inigualables gairebé.
0: També tenim algun altre jugador, en Pide, 7 assistències, un número molt elevat. Tenim a Serrano també amb 5 assistències i d'altra banda amb 14 gols. Déu-n'hi-do també les xifres de l'extrem.
4: Està molt bé, molt bé per ser un extrem dret. I bé, al final és un jugador amb molta qualitat, és molt ràpid i sap què fer en el moment adequat.
0: Serrano, no sé què estàs pensant, de què en penses d'aquest partit, o quin és el jugador ara mateix que t'agrada més d'aquest conjunt, Pol?
1: Doncs és una bona pregunta en aquest primer partit pel meu compte particular aquí al Camp d'Esports Municipal de Tordera. Sens dubte, Serrano, per la qualitat, per la verticalitat, per l'electricitat que porta des d'aquesta bandereta, però hi ha perfils molt interessants. Si m'he de quedar amb un, també per afinitat personal, em quedo amb Pide, perquè trobo que ofereix una qualitat, sobretot un criteri en la faceta ofensiva molt interessant, però m'agradaria estar gaire, ja acabo molt ràpid, a Masfe. O sigui, el partit que està fent Masfe al lateral dret, menjant-se pràcticament en totes les accions. El davanter del Sant Feliu de Guíxols està sent bé, com a mínim destacable i de remarcar en aquesta retransmissió.
0: El més jovenet, de fet, de la plantilla, diria que 19 o 20 anys, la resta que també tenen 21, 22, 23, 24, 25 com a molt. Per tant, un dels joves que fa 2 anys, de fet, pujava amb el juvenil d'aquesta casa, va marxar un any a Lloret i aquest any que ha tornat doncs per fer aquests recitals. Avui, des del meu punt de vista, està fent un dels millors partits de la temporada.
1: Futbolistes com ell al final representen la identitat del conjunt local. Perquè al final estem veient, no?, uns jugadors que tenen una idea, un plantejament ofensiu, que volen tenir la pilota, que es volen instar a camp rival, però per fer aquest estil de joc, per tenir tants atacs i tanta possessió de la pilota, els jugadors del Tordera necessiten tenir una personalitat immensa, una personalitat que, tot i la pressió, com estem veient, molt alta del Sant Feliu de Guíxols, els permeti desenvolupar-se, treure el seu futbol, sobretot a camp propi, on més perillà, on els espais són més reduïts. I bé, s'està destacant d'una manera impressionant aquesta personalitat amb futbolistes representats, com comentàvem, amb Masfe, que és, porta la identitat del Tordera a la sang i ho està demostrant avui sobre el terreny de joc.
0: Doncs aprofitant també per comentar, tens aquí, Pau, unes estadístiques. Ara estem a l'últim partit de la jornada, però recordem com va ser aquest primer partit del Tordera.
4: Anem a recordar el primer partit, que va ser contra el Caldes de Malavella, rival del Sils avui. El primer partit que va ser aquí a casa, que va començar amb un gol de Marc Montero, jugador del Caldes, al minut 26, però el Tordera es va despertar a la segona part i Gio Farniu va marcar l'1-1 al minut 60 amb l'assistència de Boris, i al minut 82 va aparèixer el màxim golejador del Tordera, Àlex Sánchez, amb assistència del defensa Biel Pla per sentenciar el partit i guanyar 2-1.
0: Recordem també com va anar l'anada amb el Sant Feliu de Guíxols, no sé si el tenim per aquí. Ara estic mirant a veure si trobem el resultat. A veure, aquí no, aquest és el Calaguidor.
4: Aviam.
0: Seguim repassant Celleres, Sils, Sant Feliu de Guíxols. Aquí, com va quedar aquest resultat?
4: Anem a repassar. Doncs va marcar un hat-trick Serrano, van guanyar 0-3. Serrano, que va marcar el seu primer gol en el minut 1, el segon gol en el 42 i el tercer ja per acabar amb el 48.
0: Molt bé, doncs amb aquests resultats nosaltres, que d'aquí breus instants tornarem a repassar una mica aquesta primera meitat, els jugadors suplents que ja tornen a les banquetes per part de tots dos conjunts, per tant no quedarà gaire perquè s'ha reunit aquesta segona meitat, nosaltres que abans que posarem un breu instant de publicitat.
5: Cada diumenge al matí, centenars de parades omplen el centre històric de Tordera per oferir-te una gran varietat de productes i un bon servei.
6: Perquè veure, olorar, tastar i tocar és l'essència i el que sempre ens ha caracteritzat. Vine a Tordera. Vine al mercat.
5: Ajuntament de...
0: Recordem, aquest mercat de Tordera cada diumenge, que el podeu visitar aquí al municipi. Abans, però, repassar dues coses. Ara mateix tenim una petita crònica del partit d'alcalde Sils. Us deixem amb la informació, amb tot això, que els jugadors del Club Futbol Tordera surten per fer els escalfaments d'aquesta segona meitat. Us deixem amb el resum d'alcalde Sils. Amb això, doncs, que tenim aquesta crònica de la primera meitat. Una altra notícia abans de començar aquesta segona meitat és que el juvenil s'acaba de proclamar campió d'aquesta segona divisió. Per tant, felicitem des d'aquí, des de l'equip de Ràdio Tordera, el juvenil, que d'aquí breus instants, d'aquí 15-30 minuts, els tindrem per aquí intentant, doncs, animar aquest Club Futbol Tordera, que també busca el seu ascens. Per tant, podríem veure dos ascensos en un sol dia a l'espera d'aquest partidàs entre el Sant Feliu de Guíxols i entre el Club Futbol Tordera, un local que ja està preparat a la gespa. Veiem que no hi ha cap canvi a simple vista. Us volia preguntar si trobeu a faltar algun perfil de cara als canvis, alguna referència en atac, algun canvi al mig del camp, a la defensa. Veieu algú que trontoni una mica o veuríeu seguir amb aquesta línia?
1: El plantejament és bo. Potser afegir una referència en atac ajudaria el Tordera, sobretot en aquestes jugades que arriba fins al final, però que busca una centrada on després no té una referència per rematar aquestes possibles passades a l'àrea. M'està agradant el plantejament, com dic, del conjunt local, que està sabent progressar, que està sabent generar ocasions de perill, i també és cert que amb tots els perfils que té per rematar des de més enllà de la front de l'àrea, un perfil de davanter referència quedaria més desaprofitat. Però en tot cas, tal com van les coses, que es continuï així, però bé, qualsevol canvi que refresqui a l'equip, que doni intensitat, és d'agrair.
0: Amb això, doncs, que tots els conjunts ja estan preparats per aquesta segona meitat, nosaltres que seguirem informant. L'àrbitre que xiula aquesta segona meitat comença la segona part del Club Futbol Tordera Sant Feliu de Guíxols Club de Futbol. Jordi Pujadas, que ja la toca enrere per Òscar Ruscalleda, el porter, pausant la jugada amb Dani Plaza. Veurem aquests primers minuts a la segona meitat amb Dani Plaza jugant entre centrals i Pujadas envia el pla. I està Ric cridant a Jordi Pujades. Amb Dani Plaza ara jugant-se amb el mig del camp, Badó. Badó, pilota en llarg, la refusa i en compte que la recupera l'11 del Sant Feliu de Guíxols. Xuta directament, buscava aquesta xut creuat l'11 del ara m'amplio amb els equips del Sant Feliu de Guíxols, i en que buscava aquest xut creuat que finalment ha marxat al cantó esquerre d'aquest pal, però compte perquè era perillosa.
1: Molt de compte amb aquestes pèrdues a camp propi, sobretot perquè el Sant Feliu de Guíxols havia arribat tard a la pressió, s'havia desequilibrat, s'havia desestructurat, i bé, aquí el Tordera ha d'aprofitar per trobar aquestes vies d'atac que li suposin una via ràpida fins al camp rival. Molt de compte amb aquestes pèrdues que poden ser perilloses, eh?
0: Doncs sí, ara mateix assenyalava una falta al mig del camp i pide que la treu en curt. Envia el pla, jugant la creuada per Serrano, molt bona pilota al peu, Serrano que se l'emporta directament cap a la banda dreta, buscarà la centrada, se'n va d'un segon, serà porteria. Ai, llàstima aquesta jugada, podria haver acabat també en penal inclús si s'hagués llançat, hagués buscat una miqueta al peu, però ha optat per buscar la centrada.
1: Home, hagués dubtat, amb l'acció que no ha xiulat a la primera meitat, hagués tingut debat. Un fet molt important a comentar és que Serrano partés des d'aquesta banda dreta i és absolutament bé, desequilibrant i bé, fa trontollar a la defensa del Sant Feliu de Guíxols, però el fet de que estigui sobrepoblada, el fet de que sempre que surti d'un regat tingui un segon defensor, beneficia molt a la defensa del conjunt visitant, i sí que és cert que és una bona arma pel Tordera, però potser l'haurien de sudar una mica més, acompanyar-lo per generar potser situacions de superioritat a favor del conjunt local.
0: Molt bé, entre línies Dani Plaza i aquest gir de Pide, amb Masfe, pilota recta, directa per la banda dreta, molt bé, la diagonada de Serrano, que buscarà la passada directament, compte, la podria haver tocat a les mans, però no hi ha res, igual col·legiat Marc Ruiz, que l'acaba provocant un córner a favor del Club Futbol Tordera.
4: Primer córner d'aquesta segona part.
0: Quants en portem en total, Pau?
4: Del Tordera 5 i del Sant Feliu 2.
0: Déu-n'hi-do, molta presència de pilota aturada entre córners i faltes. És Àlex Sánchez, des del cantó dret, la busca directament a la frontal de l'àrea, és Biel Pla que no l'aconsegueix rematar, Ian l'envia cap amunt amb Ali intentant protegir l'esfèric, l'aconsegueix guanyar molt bé, Badó per això en la lluita, la recuperació l'acaba canviant, havia vist el porter avançat, molta pressa ara del migcampista tordarenc que s'ha precipitat en aquesta jugada, xutant pràcticament des de la banqueta.
1: Doncs sí, s'ha esverat, ha vist una ocasió de penjar la pilota a l'àrea, però com dèiem, aquí sense una referència ofensiva serà molt complicat pescar qualsevol pilota que quedi morta. Bona idea, per això, de tractar de penjar sempre pilotes a l'àrea, que són perilloses.
0: Ara és Molina, i ja treu en llarg, directament cap a dalt, Ian, defensat per Biel Pla, que la refusa i torna als peus d'Alberto Molina, la pressió d'Àlex Sánchez, com si fos un davanter centre de tota la vida. Alberto Molina, endarrere per Biel Pla, molt bé de cap als centrals tordarencs. Oh, com juga amb el cap Pide, que buscava ara endur-se aquest rebot. Badó, refusant la pilota per evitar riscos. I ja la juga Alberto Molina. Amb calma, no té pressa. L'agafa amb les mans. Alberto Molina, que la treia en llarg per Badó, que l'acabava refusant el 8 del Sant Feliu, que això els hi van. Ivan Márquez reclamava una falta del Tordarenc, ara mateix Masfe, la recuperació, molt bé, providencial, en el lateral dret, Marc Ruiz, l'empenta, que podria assenyalar falta, però no, la juga el Tordera, amb Badó reculant fins a la porteria, Marc Ruiz, que es queixava una miqueta, i Pujades demanant ajudes, passada que la intercepta Moradell, directament cap a Ian, assenyala falta, sí, assenyala la falta a favor del capità Sergi Moradell des del cantó dret, i assenyalava i de fet recriminava alguna possible targeta i tot.
1: Bé, justeta i perillosa. Aquestes accions seran diferencials en aquest partit, s'ha d'anar molt de compte, sobretot a mesura que s'apropa al final de l'enfrontament, que no hi hagi una acció, un rebot, una passada que no sigui del tot precisa, però que hi hagi jugadors espavilats dins de l'àrea, que sàpiguen recollir aquestes segones accions i portar la pilota entre els tres pals.
0: Va Crisant i va Sergi. Serà Crisant qui la pengi amb la cama esquerra directament al primer pal, Masferrer, providencial, amb el cap. La té Badó, buscant un passe creuat. Ha vist molt bé el Llastarri, com si fos un davanter centre. Molt bé la deixada de cares amb Serrano, que no s'havia entès amb Pide. I finalment Pujades, que la intercepta de Pit. Ui, Pide, que rellisca ara amb el camp, que s'acaba de regar. Això és el que pot passar quan es rega un camp just a la mitja part.
1: I no és el primer jugador que llisca.
0: No, de fet, no Pide sol relliscar bastant, ara que ho penso. És un jugador que no sé per què, però sol rellisca. Com a curiositat, Pujades la baixa a Morim Esferrer, que condueix a davant, pressionat per Ali. Compte, aquest possible cop de mà que recriminava la grada tordarenca i en que l'intentava caçar el vol, segueix pressionant, i Òscar Ruscalleda, que la juga al mig amb Badó, de cara, amb pujades. Pujades envia el pla, avançant línies. Compte, pressionat ara per Ian. Recula per Badó amb pujades. I el central que hi torna amb el 16. Badó amb Dani Plaza i aquest que triangula directament cap a Biel Pla, amb l'esquerra per Dani Plaza. Dani Plaza avançant línies, buscarà la filtrada. Compte, aquest xoc se li anava massa llarg al control. Biel Pla, ara que, molt bé, treu un servei de banda, aplaudeix d'Estarri, que serà el mateix que efectuarà aquest servei de banda.
1: Ara més que la primera meitat, el Sant Feliu de Guíxols està fent petites passes enrere que concedeix espais pel Tordera. Molt ben construïda la jugada, com comentàvem, amb la mobilitat dels jugadors del mig, els futbolistes, sobretot de la línia defensiva, tenen molt bona capacitat de filtrar passades per dins, de fer aquestes combinacions efectives, i el Tordera que se n'està aprofitant i se n'hauria de seguir aprofitant.
0: Doncs el Tordera ara que recriminava targeta per una altra falta perillosa, en la meva opinió, podria ser targeta perfectament.
1: Podria ser, només que per reincidència, Genís, jo no sé com ho estàs veient, no sé com esteu veient vosaltres,
0: sí,
1: companys.
0: Aquest és el tema que comentes, potser a la primera no és targeta, depèn del criteri de l'àrbitre, però un cop ja n'has fet tres, pot arribar a assenyalar la groga.
2: Sí, al final és depèn de l'àrbit que assenyali, però bé, alguns diuen que sí, alguns diuen que no és targeta, però... Bueno, és això, depèn.
0: Assenyala la falta directament al segon pal Àlex Sánchez, que buscarà pujades. Ramat, se'n va per darrere, la pentinava només el 5 tordarenc. Serà servei de porteria a favor d'Alberto Molina.
1: Aquestes accions que van agafant color, la pilota aturada, com diem, és importantíssima, però el Tordera, en les primeres accions no havia

0: penal, finalment serà falta des de pràcticament la vora dreta de l'àrea. I targeta, no sé si ha sigut targeta finalment, jo no ho he pogut veure, però...
1: Ho he arribat a veure, companys, si no m'equivoco.
2: Heu arribat a veure si ha tret targeta, companys?
3: No, ho he arribat a veure.
0: Potser sí, Ho desconnectar com ho ha protestat podria ser perfectament.
1: Podria ser perfectament. Se la podria haver merescut també per la posició que és, una falta sí. lateral, perillosa pràcticament com un corna, però aquí només que la pilota vagi tensa, buscant potser el segon pal, que la toqui algú, fins i tot que passi, que la gent dubti, que no se sàpiga on acabarà aquesta esfèrica, això és una ocasió molt i molt perillosa de gol.
0: De fet, el mateix Alex Sánchez es col·loca a la frontal de l'àrea per recollir qualsevol xut que acabi refusant. I va Dani Plaza i Pide. Pide que marxa de la jugada. Dani Plaza directament amb la cama esquerra, directament al pal, fora.
2: Desaprofitada per mi aquesta ocasió ara del Club Futbol Tordera.
1: Doncs sí, mal executada. Tenia l'ocasió de posar-la al segon pal amb la capacitat i la potència de xut que sabem que té el llançador tordarenc. I bé, una nova pilota aturada, aquest córner des de la dreta de l'atac del Tordera. Veiem perquè suma també els seus centímetres a l'àrea. Compte amb aquesta ocasió que pot ser molt perillosa. Amb cama esquerra la pengen. Compte la pilota dins de la rematada fora. Serà servei de porteria favorable al Sant Feliu de Guíxols.
0: El Tordera ara amb més presència, àrea rival, que la primera meitat, minut 54 de partit, ha d'estar al caure el gol. No pot haver-hi una altra manera. Però compte, perquè ara és possessió del Sant Feliu de Guíxols.
1: Molta atenció, que no se'ns en vagi l'enfocament, perquè estem als 10 minuts de la segona meitat. Aquesta primera fase ja és superada, ja estem al bell mig del segon temps, però molt atents, no s'hi va l'abadar, qualsevol acció pot ser perillosa.
0: Molt bé, entre pujades i via al pla, ara mateix que refusen la pilota, però torna a peus de Sergi Moradell. Pide que la recupera, recrimina alguna falta, no assenyala el col·legiat. Serrano, que segueix, demana falta també el tordarenc, cap de les dues, diu l'àrbitre. Dani Plaza, que l'envia fora. Servei de banda a favor del Sant Feliu de Guíxols. Nois, com està de ple el camp, ara mateix?
4: Sí, oi?
0: Mireu pràcticament tot el que l'envolta.
4: Sí, està tot ple. La grada que està animant està molt eufòrica i que segueix així.
0: Destacaries alguna estadística ara mateix del partit, Pau?
4: Doncs probablement et diria les faltes del Sant Feliu, que són 15.
0: Déu-n'hi-do.
4: En 55 minuts que portem.
0: Compte, ara el Sant Feliu que recupera amb molt de criteri. Cristant, que la penja directament, però la intercepta Dani Plaza amb el pit Serrano, que camina per Àlex Sánchez, que busca una centrada cap enrere per Dani Plaza, que avança metres, paret amb Serrano, Dani Plaza, que segueix a endur-se en rebot. Serrano, que podria haver encolomat una pilotada. Compte, ara la pressió del Tordera. Es desentén de la jugada Sergi Moradell i Pujades l'intercepta. Una altra pilotada amunt, que la guanya amb el cap. Molt bé, Badó, amb Àlex Sánchez. I aquest amb Serrano. Entre línies, molt bé la girada, Àlex Sánchez. La trepitja. Busca la centrada rasa. Ui, no acaba trobant a ningú, el 10 de Tordarenc. La pressió del Tordera, que acabarà per servei de banda a favor dels locals.
1: S'ha de destacar que si el Tordera acaba fent un gol, no només és pel seu potencial ofensiu, sinó que també pel seu gran treball en defensa. La línia de la rereguarda del conjunt quadribarrat està fent un gran treball desinhibint els seus davanters i tancant tota la possibilitat d'atac que generi el Sant Feliu de Guíxols.
0: Compte aquesta possible falta que no assenyala, per la meva opinió, ha trepitjat més la pilota que no pas una falta, però bueno, de fet, la possessió que segueix pel Tordera, amb Serrano des de la banda, buscant un aliat, amb la paret, Pide, es gira a si mateix, envia el pla, que el troba per avançar línies, Biel Pla, que comença a regar el xut directament, amunt, Biel Pla, que s'animava amb aquest xut des de 3 quarts de camp, el central tordarenc, avui jugant per l'esquerra, que directament ha enviat per munt de l'escaire aquest xut. Més una nova ocasió de perill a favor del Tordera.
1: Home, Genís, avui tothom s'anima a l'afició, s'anima als futbolistes, xutant des de qualsevol lloc, tu també t'animaries.
0: Qui no ha somiat en ser un heroi de l'ascens?
1: Tant de bo.
0: Ja està, Ria amb el cap, refusa, la recupera Moradell, amb Llastarri de nou, Crisant, cap amunt, Serrano contra la seva marca, protegint molt bé ara la pilota, el 21 del Sant Feliu de Guíxols, falta a favor del Sant Feliu de Guíxols.
1: Veurem si és perillosa aquesta més endarrerida, pràcticament sobre la línia de mitjos, però tot i així el Sant Feliu de Guíxols que no desaprofita cap oportunitat de penjar pilotes a l'àrea i de sumar les seves grans referències a nivell d'alçada dins l'àrea per tractar de rematar una possible pilota penjada.
0: Serà el Sant Feliu de Guíxols directament cap al pal dret. Espide, que va rematar molt bé el 8 de Tordarenga en tasques defensives. Serrano, la punxa directament i comença amb aquesta carrera, no trobarà un aliat.

0: Servei de banda a favor del Club Futbol Tordera.
1: S'ha d'anar molt de compte, sobretot en situacions on el Sant Feliu envia pilotes llargues. Ara sí que cerca el Tordera, domina la possessió, però s'ha de vigilar, perquè el Sant Feliu tracta de situar dos davanters centres que poden treure bones accions, sobretot en els refusos. Veurem si a través d'aquesta condició treu perill.
0: Compte, aquesta jugada d'Àlex Sánchez obliga pràcticament al central, a Guillem Mas, a treure la pilota de fora. Nois, tinc una molt bona notícia a donar-vos. Alcaldes acaba de marcar el segon gol, 2-0. Alcaldes contra el Sils. Déu-n'hi-do, alcaldes de Malavella. I la grada que apreta ara mateix, sense saber la notícia. No sé, no vull saber com estarien.
1: Imagina't si ho sapiguessin. Imagina't si ho sapiguessin. Quin èxtasi, quina barbaritat de notícia. Que bé, i sobretot bé. Sobretot pel factor que podria ser campió per passiva en un partit tan complicat com el que estem vivint avui al municipal de Tordera.
0: La refusa, la defensa del Sant Feliu de Guíxols, pide al llarg amb Serrano. Serrano des de la banda dreta, driblant el seu rival, marxa de la seva banda amb la centrada rasa. Serà córner, un nou córner a favor del Tordera. Compte, perquè tenim aquí uns quants dels juvenils que acaben de guanyar la Lliga contra els Sils. Què tal, nois?
2: Vamos!
0: Què, com heu vist el partit avui?
3: Entrevista
0: de nou, que s'ha fet. Vinga, va, Arnau, vine, acosta't cap aquí. Donem l'enhorabona als nostres companys del juvenil. Com heu vist el partit? Va, explica'ns una mica.
4: Molt bé, no hem jugat gaire bé, però bueno.
0: Bé, però al final la victòria ha estat d'una temporada sencera, no, nois?
4: Exacte.
1: Compte el corna, que pot ser perillós. Passa, Genís.
0: Compte la jugada ara sí d'Àlex Sánchez, que recupera la pilota. Directament a la front de l'àrea, serà servei de banda a favor del Sant Feliu de Guíxols. Els juvenils que prefereixen parlar al camp, no gaire amb els micròfons, estaven nerviosos.
1: Poca declaració, molta cervesa, s'escolta per aquí, eh?
0: Sí, una miqueta, sí, una miqueta.
1: L'ambient és escaldat.
0: Celebració, sí.
1: Aviam si pot ser grossa i és compartida. Aquí, quants més serem, més riurem.
0: Faria molt de goig. El Sant Feliu, que servei de banda molt bé ara, el control de Marc Ruiz, la recupera-li, envia el pla de cap per Badó, la baixa al 16, xocant amb Sergi Moradell. Molt bé, ara el 16 de Tordarenc, que molt bé, quina passada ara, ui! La refusava Guillem Mas, la defensa ara que l'envia cap enrere, pujades amb el pit, que la baixa per Masfe, i Masfe, ui, compte que es desentenia ara, l'últim en tocar ha estat Ian, per tant serà porteria a favor del Tordera. Recordem, segon gol d'Alcaldes, 2-0. Per tant, el Tordera, que tot i no guanyar, de moment pujaria a segona catalana.
1: Home, la situació aquí és millorable, en el context general és espectacular. Vull dir, qui s'imaginava que en un partit, com dèiem, no, si no m'equivoco, el Caldes, que estava ja descendit a quarta catalana, que li estigui guanyant els Sils, vull dir, o sigui, el favor és extraordinari. No sé com ho veieu, nois.
0: Doncs, nois, 2-0, quines valoracions podeu donar? Perquè, tot i que el Tordera vagi 0-0 en minuts 60, compte, aquesta jugada, Ian, que la baralla, compte, sí, falta en atac. Ara sí, us pregunto, com veieu aquest 2-0 a favor dels Sils? Us ho esperàveu? Perquè per mi és un resultat inesperat.
5: Home, per mi també, la veritat, ja que si sí, Alcaldes ja va, ha baixat a quarta catalana, està guanyant 2-0 al segon equip classificat, és un mèrit.
0: Doncs la recuperació dels Sils, Amalí, jugant entre jugadors del Tordera, Marc Ruiz, que no l'aconsegueix recuperar, falta de Badó al terra ara, Àlex Borja, per tant, serà servei de banda. És Sergi Moradell, que no, que de fet se'n va directament a la dreta. Amb Kizan, el 6, l'encarregat de les faltes. La graderia local, que em sembla que sí que sap de la notícia, perquè estan molt eufòrics.
1: Home, Sánchez, aviam aquesta falta.
0: Kizan, que la posa directament al primer pal, és Ali, que la toca, compte, refusa directament a l'àrea. El Sant Feliu de Guíxols refusava, demanava mans al Club Futbol Tordera del davanter visitant. Podria haver estat perfectament, però és difícil veure entre tanta gent.
1: La pilota aturada, molt de compte, perquè aquestes ocasions, sobretot en les segones jugades, quan la pilota rebota, quan la pilota bé s'esmuny entre els futbolistes, és quan més perillositat té, i han estat bé, molt intel·ligents, molt vius els futbolistes del Tordera per treure la possessió. M'agrada destacar també aquest fet, compte, perquè ara no es perdi la possessió. Molt bé, jugada a l'esquerra, ara ho comentarem.
0: Quin recurs, dona llei de l'avantatge a l'àrbitre. Madó al terra, Llastarri, molt bé ara, a tres quarts de camp, Pide, que la buscarà el xut, busca la passada directament per Serrano. Serrano des de la banda dreta, busca dribla, de fet, al segon company. Ara, compte, la recuperació dels Sils, és Crisant que filtra la passada. Falta, deien en atac, l'àrbitre no ho ha assenyalat. Ian, des del cantó esquerre, contra pujades, Ian, que busca directament la centrada, retalla, torna a retallar, busca el xut directament, refusa la defensa de Tordarenca. L'àrbitre no ha assenyalat aquesta falta en atac. És veritat que estava d'esquenes, però els assistents ho podrien haver vist. En tot cas, Guillem Mas, que segueix el 4 del Sant Feliu, protegint la pilota. Ui, quin recurs ara estrella Dani Plaza, que intentava el tacó. Nois, s'ha de treure d'allà la pilota. Falta a favor del Club Futbol Tordera. La reclama tota la grada visitant. L'han vist molt clara, ells.
1: L'han vist claríssima, com hem vist nosaltres també l'acció de Serrano. Semblava una jugada on el futbolista del Sant Feliu l'ha anat a buscar, així com per tocar-lo, doncs per desestabilitzar-lo en aquesta acció al contraatac, però finalment, com bé deies, ni el col·legiat ni els assistents han xiulat res. Ara, bé, nova decisió estranya per part del col·lectiu arbitral, que, tot i això, avui no està sent notícia, per tant, millor.
0: Sí, avui, per exemple, no està tenint un paper principal, tot i així. Primers canvis d'aquest partit. Veurem qui són els que entren al terreny de joc. Nosaltres, que tenim aquí les alineacions, serà doble canvi. Sí, doble canvi serà. Marxa Ian i marxa Àlex Márquez. Àlex Márquez no, perdó. Aquest és el de MotoGP.
1: Com corre igual.
0: Sí, tenia un nom molt semblant, ara no ens carrega la federació per això. Entren al seu lloc el dorsal número 23 i el dorsal número 20.
1: Ara acabarem de confirmar aquestes substitucions, veurem si li donen aire al Sant Feliu. Important que el Tordera segueixi amb aquest alt nivell d'exigència, veurem si també l'entrenador del conjunt local decideix fer alguna substitució.
0: Mentrestant, la pilota que serà a favor del Sant Feliu de Guíxols. Falta molt perillosa amb Crisant. Des de pràcticament l'àrea petita, les torres del Sant Feliu, totes a l'àrea petita. La resta són dos jugadors. Està Crisant i està Sergi Moradell. Només es queda un a la contra. Sembla que serà Sergi Moradell amb la cama més hàbil. Directament cap a la segon pal. Ui, apentinava aquesta jugada la defensa tordarenca. No ha acabat en bon port, però la pilota era molt bona.
1: Doncs sí, molta confiança, potser massa, del Tordera, que l'ha deixat caminar, l'ha deixat passar. Finalment ha sortit per línia de fons. Aviam aquesta sortida de pilota ara del Tordera, des del darrere. Poca mobilitat, potser una mica més de joc directe. Aviam com treballa aquestes pilotes. Molt bé ara Àlex Sánchez, sense ser referència, que treu bones pilotes pel Tordera.
0: Molt bé, Serrano amb velocitat, marxant de la seva marca. Frena el 23 del Tordera. La intenta jugar amb la passada filtrada per Pide, que gira a si mateix. Ui, no aconsegueix marxar del seu rival i el Sant Feliu directament en alt. Pujades, providencial amb el cap, i Masfe, que busca directament la passada pel mig amb Badó. Badó, que se'n va de la seva marca, deixa de cares per Marruiz, retalla, és falta, sí, és falta a favor del Club Futbol Tordera. Assenyala falta clara ara mateix a favor dels locals. No sé quantes faltes portem, Pau.
5: Per part del Tordera portem 8 faltes i el Sant Feliu en suma 15.
0: Déu-n'hi-do. Ara unes quantes faltes més que el Club Futbol Tordera. Parlant de faltes, perillosa. En atac serà Pide l'encarregat de llançar-la. En peu esquerre, directament al segon pal, buscant l'assejada. Pujades, que no arriba al destinatari volent. Serrano directament al... la volea, que acabava en peus tudarencs. Masferrer agafa el rebuig. És Alexandre des del cantó esquerre, buscarà driblar, la posa directament cap al segon pal.
2: Quina mala boina! Segueix la jugada? No. Para el joc i demana assistències mèdiques.
1: Sí, hi ha hagut un xoc molt fort, entrava amb tot des del segon pal un futbolista del Tordera, no ha arribat a veure de quin jugador es tractava, però, com deies, mà providencial del porter del Sant Feliu de Guíxols, que l'ha tret bé en una acció molt, molt perillosa, gran centrada des de l'esquerra d'Àlex Sánchez amb aquest peu esquerre espectacular que té, i aviam què ha passat perquè ha de ser atès.
0: Sembla Guillem Mas el que està atès al terra. Ha pogut xocar contra el pal, cosa que no és gaire agradable.
1: No, deu estar afectat, i a mi la falta personalment, no sé, perquè tinc la sensació que ha xiulat falta, sí, no sé exactament d'on
0: l'ha
1: tret.
0: No, de fet, o sigui, en un principi no havia xiulat falta, però ràpidament quan ha caigut i l'ha vist estar bornit contra el terra, llavors sí que ha xiulat falta, jo crec que serà possessió del Sant Feliu de Guíxols.
1: Al final els jugadors de tots els equips van amb tot, no es deixen res, són minuts decisius, com diem, minuts 67. Per tant, aviam com continua. Sembla que podrà continuar el jugador del Sant Feliu de Guíxols amb aquesta pilotada llarga. Aviam qui se la queda. Compte que hi ha una aturada. Hi haurà, sí, canvis, hi haurà canvis, no, Genís?
0: Hi haurà canvis, i de fet uns quants. Tenim allà Sergi... No, perdó, tenim a Serrano, que estava comentant una cosa. Sortirà Pide, entrarà en el seu lloc Adrià Casanovas. Surt Àlex Sánchez també, i entrarà... No, Àlex Sánchez no, només tindrem un canvi, sembla ser. Només un canvi. Hi hauríem, hi havia diversos jugadors allà, però només serà un canvi.
1: Sí, sí.
0: Per tant, referència ofensiva, diria Casanovas, un davanter centre, sí, del que ens agrada, per acabar a veure si en aquesta manera podem trobar el gol. Marc Ruiz, que intenta marxar entre dos. Marc Ruiz, que es queixa de targeta. Compte, que amb aquestes protestes encara li podrà assenyalar ell mateix.
1: Doncs sí, perquè aquestes accions de vegades acostumen a ser contraproduents. Sí que és cert que la intensitat és màxima, l'exigència dels futbolistes amb el col·legiat també és màxima, però s'ha d'anar molt de compte que qualsevol acció sense cap mena d'importància acabi amb una amonestació que després et pugui costar valor important pel partit.
0: Recordem, el canvi ha estat Pide amb el dorsal 8 per Casanovas, amb el dorsal 19. Ja la juga el Tordera. Badó amb pujades. Regatejant amb molta qualitat la seva marca. Filtrant passada per Dani Plaza. Dani al llarg, molt bé ara per Llastarri, que arribarà directament a línia de fons. No, no arribarà. Servei de porteria a favor d'Alberto Molina, a favor del Sant Feliu de Guíxols Club Futbol. Nois, canvi ofensiu ara del Tordera, canviant un mig per una referència ofensiva. No sé com veieu aquest canvi d'Adrià Casanovas.
6: És un canvi que els hi pot anar bé el Tordera, però hem perdut un... Han tret en Pide, que era, un, era clau en aquests moments del partit.
0: Veurem si Adrià aconsegueix revertir aquesta falta de gol del Tordera avui. Tot i així, el Sant Feliu que segueix intentant amb atac, amb el número 23, que la penja molt bona Ali, directament Llastarri, que es queixa, la volea que acaba refusant, el pal, aquesta jugada que semblava que anava fora directament, ha estavellat el pal, podria haver estat una compta aquest xoc. Sí, serà falta, però abans s'anirà a preocupar pel jugador del Sant Feliu de Guíxols. Aquest pal que ningú l'havia vist venir, podria haver estat la sentència per un Tordera que ho estava patint. Ara veiem passar el juvenil aquí amb tota l'equipació després d'haver guanyat aquest partit. Ens veiem ja celebrant abans que passi res amb el primer equip.
1: Que la celebració hi serà, però que sigui grossa, que sigui completada amb tots els objectius. Bé, podem tenir un doble ascens, un doble campionat en aquesta jornada de dissabte. Ara, com comentaves, qui segur que no ha vist la pilota, qui no ha vist el pal, ha estat Òscar Ruscalleda.
0: Sí,
1: se li ha passat la pilota, semblava que s'ha confiat una mica.
0: Sí, sí, sí.
1: No? Podríem dir.
0: S'ha desentès, sí, s'haurà confiat. S'ha pensat que la pilota sortia. Ha anat a veure com estava el jugador del Sant Feliu de Guíxols i s'ha desentès de la jugada. I
1: totalment.
0: Aquesta pilota podria haver estat un cop horrible, un cop fatídic pel Tordera.
1: Tot s'ha de dir, un porter que transmet una absoluta confiança, que durant tot el partit ha estat present, ha estat sobretot comunicant amb els seus companys, un fet importantíssim, que els porters dirigeixin a la seva defensa perquè sigui ben compactat i després funcioni com ha de funcionar. Però com diem, ara els futbolistes del terreny de joc que demanen que animi la graderia, que sí, que tot va bé, que els resultats també alternatius estan sent favorables al Tordera, però que l'exigència ha de ser màxima. Compte, perquè ara hi ha debat, Genís.
0: I ara Àlex Sánchez, que li recrimina a l'àrbit que no sigui pilota al Tordera. Era en primera instància falta del Tordera. Primer hi ha la falta a Marc Ruiz i després, posteriorment, hi ha el xoc amb el davanter.
1: Disconformitat a la graderia i al terreny de joc.
0: Doncs la treu el 20 del Sant Feliu de Guíxols amb Sergi Moradell, que ja dona permís, per cert, al col·legiat que entri Ali. Havia estat enviat fora del terreny de joc per que estigués atès per les assistències mèdiques. El Sant Feliu de Guíxols, pràcticament amb un sac molt llarg, pujades amb el cap, la refusa. Aquest és Crisant amb una volea que rebota amb el col·legiat. Serà pilota tordarenca.
1: Abans comentaven que no es parli de l'àrbitre, que no siguin protagonistes. Bé, l'actuació arbitral fins ara no ha estat del tot dolenta, o sigui, han estat força correctes, hi ha hagut poca errada que jo recordi, sí que debat, però poca errada, però s'ha d'anar molt de compte ara, sobretot en aquests minuts decisius on la gent s'encén, els futbolistes estan al 200% i ja no hi ha filtre per parlar amb l'àrbitre. Veurem si aconsegueix dominar el partit i que no se li escapi aquest enfrontament.
0: Molt bé, ara Dani Plaza entre dos, molt bé, filtrant amb Àlex Sánchez, que busca sumar passes, filtrant-la amb Sergi Serrano en curt. David Serrano, que la rebrà des de la passada d'Àlex Sánchez, massa llarga. David Serrano no ha pogut aconseguir aquesta passada.
1: Un pèl més desplegat ara el Sant Feliu de Guíxols. Veurem en aquestes accions que s'intenten construir des de la banda dreta, el Tordera nota que té els futbolistes una mica més a prop. Abans s'enfonsaven, es tancaven més arrecerats, com comentaven, prop de la seva àrea pròpia, però aquests espais que s'estan generant per dins, el Tordera que els hauria de poder aprofitar. Veurem si amb aquestes pilotades llargues no hi ha perill i aquesta acció que pot ser perillosa.
0: Compte, Àlex Sánchez que la refusa amb Marc Ruiz. Déu-n'hi-do, ara mateix ens acaben de dir una notícia. 3-0 va guanyar l'Alcaldes de Malavella. Jo no estic entenent res.
5: Increïble.
0: 3-0 va guanyar l'Alcaldes. Compte, Estari que la recupera. Ui, compte, aquesta falta pot ser targeta. Serà falta a favor del Sant Feliu de Guíxols.
1: Sí, d'una veïna l'avantatge al col·legiat. Hi ha hagut una mica de dubte perquè per l'agressivitat de l'entrada es podia demanar targeta groga, sí. Però finalment no n'hi haurà, Genís.
0: No n'hi haurà, finalment ha sigut una disputa de pilota. I a Sarri que li diu que no ha tocat el jugador, que ha tocat pilota, però el col·legiat doncs, que no hi està conforme. Amb tot això, falta perillosa, nois.
5: És la falta número 10 que fa el Tordera.
0: Doncs falta número 10 amb tot això, que també s'escalfen 5 jugadors tordarencs. Està Sergi Moradell i Crisant, els encarregats de la pilota aturada. Crisant. El 6. Dóna indicacions als seus companys. L'enviarà directament al segon pal. Compte, la refusa Jordi Pujades. No, era Adrià Casanovas. Sortirà la pilota finalment. Serà servei de banda a favor del Sant Feliu de Guíxols.
1: Molt contundent, molt present i molt atent el Tordera dins l'àrea amb aquestes accions que no poden acabar en res, que s'ha d'estar molt atent, que s'han de treure, com diem. Tal com està el partit, es podria decidir per una pilota aturada. Més enllà dels resultats de la jornada, del que està passant al camp d'alcaldes, el Tordera que ha de fer la feina, també per marxar amb bones sensacions, un partit que, com diem, és de màxima dificultat, però que se li està complicant mica en mica.
0: Que l'agrada, li recrimina, i Àlex Sánchez també com a capità li va recriminar aquest servei de banda. Asseguraven que era impossible que no hagués estat a favor dels tordarencs. Servei de banda, inclús falta. Sí, falta. Doncs recriminaven i l'agradaria també que s'ha tornat absolutament boja amb aquesta decisió arbitral.
1: Doncs compte, perquè és la segona consecutiva des d'aquesta banda del camp, que no sigui perillosa, que no sigui definitiva. A 15 minuts pel final, només dos futbolistes formen la barrera del Tordera i veurem si aquesta tanca defensiva acaba evitant la centrada o si, per contra, l'haurà de treure la línia de defensa.
0: Minut 75 de partit, Cristant, directament, molt bona pilota, directament la remata, fora! La pilota encara en joc, agafen els jugadors tordarencs, Sergi Moradell, que l'intenta reposar el 27, encara dins, l'Òscar Euskadeva, gol! Anul·lat, fora de joc del Sant Feliu de Guíxols, l'assistent, que ha tingut dues jugades protagonistes al mateix assistent. Primera de Marc Ruiz a favor dels tordarencs i segon, la del Sant Feliu de Guíxols amb el gol de Lee. 0-0 segueix igual, minut 75. Mare de Déu, quina feinada està tenint l'assistent avui.
1: Quina gran aturada d'Òscar Ruscalleda. Quan l'acció s'embolicava, quan la pilota botava dins l'àrea, ha estat imperial per evitar que aquesta rematada, aquesta primera rematada anés entre els tres pals. I després, com dèiem, el rebot li ha caigut a Lee, que ha anat entre aquí fins al fons de la xarxa, però, com dèiem, per fora de joc queda anul·lada aquesta ocasió, que hauria significat el 0-1 favorable al Sant Feliu de Guíxols. Ho venim comentant. Quan més accions de pilota aturada hi hagi, més perillositat.
0: I amb tot això, que marxen dos jugadors del Club Futbol Tordera, marxen Pau Llastarri i Badó, i en el seu lloc entren Juanma Esteban i Expo. Posició per posició, per tant, dels dos jugadors que han entrat al terreny de joc. Com veieu aquests canvis, nois?
5: Bé, al final, un partit que s'ha de mantenir en aquesta igualtat, o fins i tot hem de marcar, però bé, estan bé.
0: Cèlia, no sé com has vist aquests dos canvis. Compte, perdó, aquesta jugada de Marvin, a mitja camp frena, a rellisca, se'n va una amb una croqueta molt bona, la passa directament a banda dreta, Serrano, que demana ajuda, Serrano, que s'amada el seu rival, que la posa directament a la centrada, la refusa en un defensa del Tordera. És Juan Esteban, que remata, no aconseguirà rebre la pilota. Expo, que l'envia lluny, està pràcticament Marvin tirant-se de la xirena, però ha estat agafat, no ha pogut rematar com hagués volgut. Déu-n'hi-do, 5 minuts, ara mateix.
6: Portem uns minuts que és un no parar. Entre el gol anul·lat, ara quasi ve un gol. És un no parar aquests últims minuts.
0: I segueix Serrano, de fet, molt bé ara. Aquest és l'anon de Serrano, que busca la sentada, se'n va fora.
1: Com hem trobat a faltar Serrano en els últims minuts? Un futbolista que ha estat vertical i pràcticament definitiu a la primera meitat. No ha tingut l'ocasió ni de marcar ni d'assistir, però ara continua, després d'uns minuts una mica més desaparegut, de generar ocasions, està sent el principal motiu ofensiu del Tordera en aquesta segona meitat.
0: El Tordera, doncs, que busca aquest acostament per la banda, per després intentar crear espais al mig i poder acabar les jugades. Ui, Àlex Sánchez, que perd la pilota, ara envia el pla lluitant a Malí. Falta a favor del Club Futbol Tordera. Ali, que estava agafant el defensa tordarenc, I ara li protesta també el col·legiat. Li explica que ell ha vist com l'estava agafant. Mas Ferrer. Mas Fe, per pujades. No, és Expo. Construint des de línia de centrals al migcampista. I segueix per Òscar Ruscalleda, que l'envia directament al mig del camp. Molt bé, per Dani Plaza. Ui, ara quin regat de Dani Plaza, que gira sobre si mateix. La passa per Serrano. Ui, no l'ha vist bé Serrano ara. La passa de Muri Mas Ferrer. Segueix animant la graderia. Minut 78 de partit. Ara és Dani Plaza. La filtra molt bona ara per Marc Ruiz. Filtrada amb aquest recurs. Ui, Marc Ruiz que perdia la pilota. Tot i així, l'Albarret per superar la seva marca. Biel Pla amb Juanma Esteban per buscar un aliat. Ai, se'n va amb velocitat Juanma. Compte, aquest xoc han xocat tots dos jugadors del Sant Feliu de Guíxols. Ali que es mou amb Cristán, que l'envia a dalt per Sergi Moradell. La toquen, ai, a l'embar a Juanma Esteban amb el genoll. Servei de banda a favor del Club Futbol Tordera.
1: La intensitat ha pujat, sobretot en aquests últims minuts, no només sobre el terreny de joc, sinó que també a la graderia. Els nervis són grans i sembla que tenim substitucions.
0: Doncs tenim un nou canvi, ja es prepara Carlos i també es prepara Raúl. En el seu lloc sortirà Maspe i Àlex Sánchez. Per tant, un altre davanter centre i lateral per lateral. Un lateral, per això, més ofensiu que Maspe.
1: Doncs bé, canvi ofensiu. Canvi ofensiu en aquestes alçades de partit. No sé, Cèlia, no sé, Pau, com ho veieu, però potser ara més valdria mantenir el resultat.
6: Home, aquest canvi ha sigut defensiu, és bo, un canvi defensiu bo, han fet, però han de seguir, han de mantenir aquesta, la posició i com estan, i seguir intentant marcar gols, com estaven fent ara, mantenint la posició que estan mantenint.
0: Dos davanters ara que té el Club Futbol Tordera, no sé com veieu aquesta dupla d'Adrià Casanovas i Raúl.
5: Està molt bé, al final el que volem aconseguir és un golet per tenir una altra victòria, sumar una altra victòria consecutiva i pujar de divisió, però de moment anem bé.
0: Sergi Moradell, que ara rebutjava aquesta pilotada directament cap a l'altre cantó, a punt de tocar el minut 80 ja de partit. Els nervis a flor de pell ara mateix al Municipal d'Esports de Tordera. Nosaltres, que estem a l'espera a veure com acaba aquest partit, com es desenllaçarà aquest enfrontament. Carlos, tenim el control molt llarg, però rebota contra un jugador visitant. Per tant, servei a favor del Club Futbol Tordera.
1: Crec que ningú abans del partit s'esperava aquest escenari, s'esperava aquest resultat, un 0-0 al minut 80. Ho comentàvem a la prèvia, els dos equips són molt golejadors, també poc golejats, però és que el Tordera feia 7 partits consecutius que marcava en tots els partits i ha fet en 4 més de 2 gols. És a dir, dels últims 7 partits, 4 enfrontaments marcant més de 2 gols. Ja avui, en canvi, encara no ha trobat la fortuna per obrir la llauna. Ni ell ni el Sant Feliu de Guíxols. Veurem si en aquests últims 10 minuts d'enfrontament es decideix el marcador, es decanta a favor d'alguna de les dues bandes, però en tot cas el Sant Feliu de Guíxols, que ho necessita moltíssim per entrar al playoff.
0: Compte que hi ha hagut falta, no hi haurà targeta, potser sí, ara quan s'aixequi el jugador. Com heu vist, nois, aquesta falta?
5: Una falta bastant agressiva, per dir-ho així d'una manera, com alguna que hem vist abans, però al final molt ben senyalada, l'àrbit està a distància i ara sí que assenyala la targeta l'àrbit i vermella.
1: Compte, perquè hi ha hagut targeta groga. Ara molta protesta del Sant Feliu de Guíxols i el futbolista que l'ha rebut, el dorsal 4, absolutament empipat.
0: De fet, ha estat targeta vermella i s'anirà del terreny de joc Guillem Mas. Sí.
1: Ostres.
0: Sí, sí. Per això s'ha empipat Guillem Mas, que se'n va del terreny de joc amb targeta vermella.
1: Sí.
0: 10 minuts de Tordera amb un més ara mateix.
1: Escenari molt favorable, sobretot amb aquesta pilota aturada ara el Sant Feliu de Guíxols, que no pot prescindir de res, que ha d'afegir tots els seus recursos defensius a l'interior de l'àrea. Això és molt favorable pel Tordera, per la primera acció i també per la segona, quan caigui el rebuig.
0: I una informació, el tercer gol d'Alcaldes ha estat de xilena. Compte, servei d'Expo directament a la frontal de l'àrea, remata, demana mans Raúl, no la xiula el col·legiat. Servei de banda a favor de Serrano.
1: Hem dit gol de xilena?
0: Gol de xilena el tercer d'Alcaldes ha estat, eh?
1: Carai.
0: Jo no sé què està passant avui.
1: Futbol absolut a Caldes, Futbol absolut. Pilota a la banda dreta. Aviam ara la possible ocasió.
0: Compte, és Serrano directament. Compte, hi ha possible falta. Assenyala falta o córner. Hi haurà córner, diria, no? Falta? Doncs serà falta. Molt perillós ara, una mica més a prop del córner. Per tant, nova ocasió, pilota parada.
1: Molt justeta, és a dir, no sé si es veu bé per la realització, de fet sí, ho tenim molt ben enfocat, però és que està a una passa de ser dins l'àrea. Molt perillosa, com dèiem abans, una acció com un corna. Veurem si amb alguna acció d'estratègia que encara es podria donar amb algun futbolista entrant des de la frontal, però en tot cas aquesta pilota cada cap a dins per obrir la llauna al minut 83, ara ja sí de partit.
0: Recordem que amb aquesta targeta el Tordera està amb un mes. Compte, en ras, el xut, que se'n va amunt dels tres pals. Jugada assajada amb Adrià Casanovas, que no ha acabat on ell volia. Recordem, aquesta targeta groga ha estat doble groga i, per tant, vermella, i per això ha estat expulsat del terreny de joc al dorsal 4 del Sant Feliu de Guíxols.
1: Doncs bé, sí que veiem més jugades decisives. Aquesta és la definitiva, perquè ara sí, el conjunt visitant, que queda amb 10 futbolistes, un menys que el Tordera, quan, si no m'equivoco, hi haurà més substitucions, en aquest cas per part dels dos equips.
0: Doncs a canvis, entrarà Adrià Barceló per part del Tordera, surt per part del Sant Feliu de Guíxols, el dorsal 7, Sergi Moradell, i entra en el seu lloc. Ara ho confirmarem. Dos jugadors, de fet surten els dos germans Moradell, i entren dos en substitució. Per part del Tordera, el que surt sembla ser que és Dani Plaza. Entrarà el capità Adrià Barceló. Aplaudeix, per tant, la grada de Tordera.
1: Doncs bé, sí, substituït Dani Plaza, un futbolista que ha estat molt important en aquesta segona meitat. Escoltem l'ovació per Barceló, que ja se suma als seus companys per continuar aquesta segona meitat. Pilota favorable al Sant Feliu de Guíxols.
0: 84 de partit. Servei de banda. Ara s'enfada un jugador del Club Futbol Tordera. Carlos, servei de banda. Per Serrano. Serrano per Raúl. Ui, compte, aquesta croqueta. Servei de banda a favor del Club Futbol Tordera.
1: Queda poc i ho tenim a tocar. Menys de 6 minuts perquè això s'acabi, arribem al temps afegit.
0: Compte, Raúl, amb aquesta passada, ai, no se'n va, amb Carlos, pilotada en llarg. Molt bé, ara pujada, es corrector, directament cap a Juanma. Juanma pujant línies des de la banda esquerra. L'envia directament a la banda esquerra per Marwitz, amb una possible centrada. Posa directament a l'àrea, directament a les mans del porter Alberto Molina, que ja l'envia llarg. Per mi m'ha semblat que havia tret la pilota fora de l'àrea. En tot cas, la defensa que la treu Expo, molt bé ara, en Barceló. Pilota amunt.
1: Quina bona
0: Serrano, passada. A l'altra banda, compte que arribarà amb velocitat. El 23 del Tordera. Que la juga... No, intenta driblar a la seva marca, la passa directament enrere amb Expo. Expo de cares amb Carlos. Carlos, molt bé ara, amb conducció, buscant un aliat. Carlos, que es frena amb Expo. Expo que la gira cap a Barceló. Barceló cap a Marruiz. Marruiz cap a Juanma. Juanma, que pot posar la centrada directament a l'envia, la toca al final. No, no ha sortit la pilota encara, sí. Serà córner. Córner a favor del Club Futbol Tordera. 85 de partit. Tot un poble volcat amb el seu equip ara mateix.
1: Des de la nostra perspectiva, una acció que no s'acaba de veure del tot clara, però en tot cas un corna molt perillós, tot per decidir aquí al Camp d'Esports Municipal de Tordera. El resultat encara de 0-0.
0: Anima la graderia local. Corna a favor del Tordera, directament al segon pal. És Raúl, que la remata amunt de l'escaire.
1: No hi ha manera amb la pilota aturada.
0: Avui la pilota no vol entrar. Alberto Molina, amb la pilota als peus, envia tothom amunt. Pilotada amunt. Raúl, molt bé, que la guanya amb el cap. Protegeix Adrià Casanova, reclama una possible falta. És Barceló. Ai, no s'han entès ara amb Expo. Barceló defensant la pilota. Havia el pla cap amunt. La recupera el 2 visitant. Marc Ruiz. Ara, entre molta gent, la recuperen. Ui, compte, aquesta pilota que es passeja dins l'àrea. El Sant Feliu, que la juga triangulant, amb una pilota que encara no té rival i dominador clar. Compte, aquesta pilotada, Juanma, amunt per el central del Sant Feliu. Mare meva, quin cop de cap. La recuperació, Marruiz. Hauria d'haver donat llei de l'avantatge aquí, Marruiz, però és una falta que pot estar ben pitada.
1: El Sant Feliu està volcat, vol exhaurir les seves oportunitats de victòria perquè necessita els 3 punts per entrar en aquest playoff amb les casuístiques, amb els escenaris que comentàvem que es podien donar. El Tordera, però, que defensant-se bé àrea pròpia, ha de saber enviar i quedar-se la pilota en la zona ofensiva. Una cosa que li està faltant amb els davanters com Casanovas, que han entrat de revolucions.
0: Molt bé, ara, Juanma, amb Marruiz, Marruiz, que la toca, se l'emporta el nou tordarenc, que busca driblar entre ell. Marruiz, que salta la pressió, Servei davant a favor del Tordera. Aprofitem a falta de 3 minuts per acabar el partit d'agrair als 270 espectadors que hi ha ara mateix en directe. Gràcies per seguir-nos una setmana més i en aquest partit tan clau com és el de l'ascens. Òscar Ruscalleda s'espera a porteria per agafar-la amb les mans. El Tordera, que no té pressa, i la passa amb Jordi Pujades, amb Òscar Ruscalleda. Els nervis se senten entre la gent. Poma, amb el cap per Marc Ruiz. Ai, que se'n va cap a la servei de banda el jugador del Sant Feliu de Guíxols ara. 2 minuts per acabar el partit. Veurem quants afegeix el col·legiat. I directament, compte, que l'ha pogut tocar amb les mans el jugador del Sant Feliu de Guíxols. Molt bé ara la cobertura de Fom Esteban. Pilota per Òscar Ruscalleda. Podria haver-la tocat amb les mans allà.
1: Doncs sí, semblava, era dubtosa, no sé com l'heu vist, nois.
6: Jo he vist una, a mi m'ha donat la sensació que l'ha donat amb les mans, que l'ha tocat amb les mans.
5: A mi també.
0: En tot cas, que la pilota ha acabat per servei de porteria, amb un Tordera que llença. Raül baixa molt bé, en qualitat, amb els peus. A Juanma Esteban, que la toca, envia el pla. Em sembla que els jugadors del Tordera ja saben què està passant a Sils, a Caldes, vull dir. Pujades, molt bé, disfressat de Beckenbauer ara mateix, amb Carlos, des del lateral dret, la filtra, i la intercepta lateral del Sant Feliu de Guíxols, que llença amunt. Carlos la punxa i la toca amb Expo, directament amb Barceló, a mig de fons. Filtra una passada per Adrià Casanovas, que segueix retallant, és Serrano, que diria que acaba la jugada, la para Alberto Molina, i és el mateix porter que surt al llarg. Envia amunt el xut, esperant que la baixi algú, Ali, que la baixa, però Òscar Ruscalleda acaba recuperant amb les mans. Fora de joc. Una mica estrany.
1: Molt estrany.
0: Que la
1: molt pinti estrany.
0: Tan lluny. O això, hi ha hagut una falta de comunicació aquí.
1: No, no, la falta de comunicació ha estat claríssima perquè el col·legiat, l'assistent, portava amb el banderí, amb la bandera aixecada feia estona, feia cosa de 10 segons.
0: El col·legiat
1: no l'ha vist, però el més estrany és que donant la jugada per continuada hagi acabat xulant el fora de joc.
0: Clar. Alberto Molina, al llarg. El Tordera, que la recupera Marruit, que va sol, 3 contra 2 del Tordera, s'assuma Serrano en atac, compta la passada per Raül, que acaba de definir des de la dreta directament a la para, amb la buda, el rebot per a Ruiz, gol! Gol del Tordera, gol de Marruit, gol que val un ascens! Al minut 90, quan tot estava decidit, el Club Futbol Tordera que acaba posant l'1-0 per aconseguir aquest ascens a segona catalana. Marc Ruiz, que recuperava un rebot després del xut de Raül, que no podia, que Alberto Molina no li deixava entrar a la porteria. Acaba Marc Ruiz encolomant aquesta pilota a la xarxa. 1-0, gol de Marc Ruiz, gol del Club Futbol Tordera, gol que val un ascens.
1: Merescudíssim, en una gran acció el contraatac del Club de Futbol Tordera. N'ha tingut de poques amb tant espai, però finalment ha estat molt llest, molt intuïtiu, trobant aquest forat a la banda dreta, molt ben definida. Era en primera instància, però Marc Ruiz, molt intel·ligent, començava la jugada i l'ha acabat rematant amb aquest bon xut que posa l'1-0 al marcador. Minut 90, Tordera 1, Sant Feliu de Guíxols 0.
7: Amb això sí que està pràcticament certificat l'ascens, a falta de saber el resultat final del Sil, que anava perdent 3-0, el sol que surt a Tordera i tot, i ho fa amb aquest gol, ara sí, de Marc Ruiz. Ho celebren tots els jugadors, ho celebren amb la graderia local. Nois, com heu vist aquest gol?
5: Això és una sensació increïble, marca l'últim minut, certifiques l'ascens i que el segon vagi perdent, és increïble.
7: I se suma ara mateix, aplaudeix la graderia local, Marc Ruiz, que ho celebra amb tota l'afició. I l'àrbitre, que veurem quan afegeix, però això està pràcticament sentenciat. Pujades de cap, amb un duel de caps ara mateix. Biel Pla, compte, que la deixa morta pràcticament amb el 2 visitant. És el 20. La refusa Adrià Barceló. Compte, perquè pot haver-hi un contraatac. Serrano, que vol tenir la seva, tocant-la amb Adrià Casanovas, amb velocitat. Adrià Casanovas, que segueix des de la banda dreta, no surt. Adrià Casanovas, que posa el cinta directament cap a Raül, al segon pal, no arriba Raül, surt per servei de porteria, l'àrbitre es mira el rellotge.
1: Això ja està acabat, això ja està acabat. El partit ja ha donat prou de per si. Haurà de servir en llarg el Sant Feliu de Guíxols, que, com diem, vol exaurir les seves possibilitats per arribar al playoff, però amb aquest ambient, amb aquesta dinàmica, sembla que tot està decidit aquí al Municipal de Tordera.
7: Adrià Barceló, que refusa aquesta pilota en llarg. El Club Futbol Tordera, que ho té pràcticament assolit. Raül, que recupera aquesta pilota. No sortirà en línia de fons, finalment. Servei de porteria. Ho tenim a tocar. El Tordera que vol tocar el cel. I queda 2 minuts d'assenyalar l'àrbitre.
1: Un
7: diu entre l'afició. La pressió de Marc Ruiz amb Crisant. Canvia directament al llarg. Pujades, molt bé. Ara pujades, atac. Serrano en tasques defensives. Pràcticament no puja ja. A la 23 d'Orderenc, Carlos, que la remata i la refusa per Serrano, que la penja. Serrano, que guanya temps. Puja la jugada. Compte aquesta possible falta. No assenyala res al col·legiat. Pilota damunt. Via el pla amb el cap. Per Expo, que no acaba arribant. És Crisant, que la vol posar directament. Molt bé, ara Crisant surt a servei de banda a favor del Sant Feliu de Guíxols.
1: Pot ser una de les últimes accions d'aquest servei de banda. Comentàvem que en temps afegit serà escàs, serà curtet. Ho està mereixent el Tordera, que està fent una gran feina en aquesta segona meitat. Compte, acció perillosa per la banda esquerra. Intenten passar dins l'àrea, finalment es queden res. Veurem, perquè podrà ser l'última del partit.
7: Doncs pot ser l'última partit, Pol. Els jugadors que pràcticament saben que ho tenen. Raül, que diu que ja està, que no queda més. Assenyala el xiulet final. El Tordera és de segona catalana. El Tordera puja de divisió. El Tordera és campió de Lliga. Ho celebra el Club Futbol Tordera amb aquesta victòria 1-0 al minut 90. Ho celebra tota l'afició. Invasió de càmera mateix al Municipal d'Esports per celebrar aquesta fita històrica. Retorna a segona catalana després d'uns anys on el Tordera no ha pogut pujar, després d'una feina que no ha pogut estar en els anys anteriors, el Tordera que aconsegueix aquest ascens de segona catalana.
1: Merescudíssim, gran partit que ens han ofert tots dos conjunts. El Tordera, per insistència, per caràcter, per identitat, ho ha mantingut, ha tingut el nivell ben amunt i ha aconseguit el gol de la recompensa. No només el gol de l'ascens, sabíem que amb altres resultats el conjunt local ja era campió, però a més per aconseguir aquesta desena victòria consecutiva, i compte perquè hi ha emocions a la graderia.
7: Adrià Barceló, que ho celebra ara mateix amb la seva família, entre llàgrimes, el capità, que ho ha aconseguit després de tanta feina, ho celebren entre llàgrimes amb els seus familiars. També és teu, Adrià Barceló, també és aquesta feina com a capità. Per tant, us ho mereixeu. Enhorabona al Club Futbol Tordera per aquest ascens a segona catalana. Enhorabona també per aquest títol de Lliga.
1: Festa grossa al Camp d'Esports Municipal de Tordera. Com dèiem, invasió de camp, tothom a la gespa per celebrar aquest primer ascens del primer equip i també ascens del juvenil, com comentàvem. Doble ascens, doble objectiu, doble campionat. Una jornada perfecta dissabte pel Club de Futbol Tordera.
7: Ara el Tordera, que celebra la Lliga amb els seus companys, amb les categories inferiors, amb el juvenil també, que comentaves que ha guanyat la Lliga, tots aquests que ho estan celebrant al mig del camp. Ara mateix, que sona també una cançó molt i molt coneguda aquí, sona l'himne del Tordera per celebrar aquest ascens de segona catalana. Nosaltres, que ara quan puguem, que procedirem a fer les entrevistes del partit amb això, que si vols, nois, podem seguir fent una repàs del partit. Amb això, el Club Futbol Tordera, que aconsegueix aquest ascens de segona catalana, independentment del que hagi passat a Sils, que recordem que ha estat en segona, també ha estat amb derrota dels Sils, el Tordera, que aconsegueix aquest ascens amb una temporada d'alts i baixos, perquè ha tingut jornades de tot, ha tingut jornades on pràcticament estava a 12 punts dels Sils, on no podia arribar a aquesta distància, i a mica en mica, i fent feina a poc, ha aconseguit arribar a aquest campionat de Lliga.
1: Doncs sí, Genís, ja se sap, les dinàmiques van i venen, els equips de futbol tenen els seus moments, però la celebració és absoluta aquí a Tordera, després d'una gran ratxa, com comentàvem, 10 victòries consecutives i un altre partit marcant per part del conjunt avui local, que ha fet un treball espectacular i que en aquesta part final de la temporada ha aconseguit un objectiu que, com deies, en moments podia semblar lluny, en moments podia semblar impossible, però celebracions com les d'ara demostren que tot és possible.
7: Vaig cap a baix ara a veure com aconseguim les entrevistes i podeu seguir fent un repàs una mica de com ha anat el partit, així fem una mica de temps per les entrevistes.
1: Doncs sí, fem temps, perquè aquí la festa és grossa i ens haurem d'organitzar. No sé, Pau, a nivell d'estadístiques, alguna cosa que hagi destacat d'un partit que ha estat molt ajustat?
5: Home, doncs, els 13 xuts del Tordera, els 8 corners, 10 faltes i l'únic fora de joc que li han assenyalat al Tordera li han servit per pujar a segona catalana.
1: Doncs sí, es podria dir que el Tordera ha tingut molta presència ofensiva, sí que és cert que ha estat un partit molt igualat, on tots els conjunts han tingut ocasions, però la insistència del conjunt local, sobretot a la segona meitat, on era molt important fer una passa endavant, ha estat diferencial. Hi ha hagut moltes accions de pilota aturada, com deies, faltes, corners, que sí que és cert que no s'han acabat de convertir.
5: Sí, doncs és veritat, en el cas del Sant Feliu és gairebé el mateix, perquè han sigut uns 4 xuts, 3 corners, 20 faltes i 2 fores de joc, que un havia acabat en gol, però per sort no ha pujat el marcador, i aquí estem, siguent campions de tercera catalana.
1: Doncs sí, això és la tercera catalana, això és el futbol popular català, un ambient absolutament igualat, dos conjunts que s'ho han deixat tot, com diem, sobre el terreny de joc, i veiem moviment ara sobre la gespa. El juvenil també celebrant el campionat de Lliga.
5: En Genís, que està entre tot el juvenil, ara aviam si ens diu alguna
1: cosa. Compte, va. No, doncs no escoltem el Genís, però bé, pràcticament menjant-se els seus companys, alegria absoluta aquí, tota la gent que veiem sobre el terreny de joc amb aquesta magnífica...
0: Ara, nois, un moment que us parlem, un moment que teníem els juvenils aquí. Tenim aquí tota la celebració, no sé com ha anat el partit. Com ha acabat el partit al final, nois? Que parli el capità, va, vine aquí. No, vine aquí.
8: Amb la capi, cabon!
0: Com ha acabat el partit, Pau?
9: No parla molt bé, la noia.
0: Com ha acabat? Només et pregunto com ha acabat el partit.
9: 3-0.
0: 3-0, victòria, ascens, com ho sentiu, va?
9: De puta mare, no hi ha millor sentiment. Les coses clares aquí, collons. Vamos!
0: Les hem celebrat, va!
1: Alegria desfermada, Genís, alegria desfermada.
0: Amb aquest ascens també del juvenil, que ara entrevistarem els protagonistes del Club Futbol Tordera, del primer equip. Veurem, sona. Ara, We Are The Champions aquí al Municipal d'Esports. Us deixem pas mentre anem a buscar els protagonistes.
1: Com s'ha viscut des del terreny de joc? Veiem la celebració dels futbolistes del juvenil del Tordera, celebració doble, amb el doble ascens, el doble campionat, ara amb bengales, amb un ambient espectacular, germanor aquí al camp d'esports municipal de Tordera. La festa és grossa després d'un gran partit, com dèiem, la temporada havia estat complicada, però partits com el d'avui demostren que tot esforç té la seva recompensa, i més en enfrontaments tan i tan ajustats. Fent una mica de balanç, fent una mica de repàs, l'enfrontament, com dèiem, ha estat molt i molt igualat, amb ocasions per tots dos equips, ha estat molt obert, el Sant Feliu de Guíxols ha proposat molt, ha estat intens i sobretot en primera instància s'ha sabut establir una mica millor que no pas el Tordera, que li ha costat entrar en el partit, però a mesura que avançaven els minuts ha tingut les seves ocasions. Ja han hagut polèmiques, però sí que és cert que el partit ha estat força tranquil dintre el que hi ha, sobretot amb els resultats que ens han vingut des de l'altre partit important, el partit del Sils al camp del Caldes.
5: Totalment. A més, això que dius sobre partit ha sigut una mica agressiu, per dir-ho d'una manera, com s'ha portat dient tot el partit, doncs no tant com l'últim partit que vam jugar, però al final ha estat un partit intens, on els dos equips s'ho han deixat tot per guanyar i ho ha aconseguit el Tordera.
1: Un dels fets que ha marcat la diferència, més enllà del terreny de joc, els futbolistes han estat excel·lents, però l'agradaria. Quina animació! L'agrada també dels supporters que veiem allà en el fons. Ha estat espectacular, l'ambient ha estat molt i molt positiu. Se sabia també la possibilitat de que el Sils perdés el seu partit i que hi hagués resultats que afavorissin el Tordera per no necessitar sumar els 3 punts, però bé, l'ambient en pes, hi ha hagut molt de positivisme, molt de bon ambient, i finalment s'han sumat 3 punts que també et donen aquest plus de dir, escolta, 10 victòries consecutives. Quina manera d'acabar la temporada.
5: Déu-n'hi-do. I ara aquí estem sentint Viva la vida com el Barça de Guardiola. Déu-n'hi-do.
1: Grans sensacions d'un equip, respectant les distàncies, que té un estil també molt, molt marcat, molt semblant al d'aquests equips com el Barça, potser Guardiola no, però sí en certes etapes que són molt associatius, que proposen. Al final això crec que marca molt la identitat del Tordera, no només la passió amb les que es viu el futbol, la connexió entre els jugadors i els aficionats, sinó que també aquesta manera d'entendre el futbol, aquesta manera de viure'l, la proposta futbolística que en molts moments semblava de dir, escolta, la primera meitat anem a fer les coses fàcils, anem a assegurar una mica que necessitem el resultat, però més enllà d'això s'ha mantingut aquest estil, aquesta identitat que, sens dubte, us representa a tots i a totes.
0: Ara que s'acosten tots els jugadors a celebrar amb l'afició, compte.
5: I ara tornem a veure en Genís, que l'agafa el juvenil i el llançaran al cel.
1: Sí, gran celebració aquí amb el Genís, que també s'ho mereix. Un dels artífexs d'aquest ascens amb el juvenil. Un espectacle, alegria absoluta, festa grossa, per no dir immensa, aquí a Tordera. i veiem bé la celebració per dos cantons, per una banda els anells amb el seu juvenil, per l'altra banda el primer equip, sentant el crit de campions, campions més que merescut amb aquestes samarretes especials. S'hi sumen també les categories inferiors, s'hi sumen les famílies dels jugadors, resultat merescut i bé, aquesta temporada espectacular que finalment s'endú el Tordera com a campió de Lliga, primer pel resultat dels Cels, que ha perdut el seu enfrontament, i després per aquesta victòria, recordem, amb gol a l'últim minut del Marc Ruiz, el número 9 del Tordera, que ha aconseguit sumar-li els 3 punts al seu conjunt per ser líder i campió de manera indiscutible, Pau.
5: Totalment, això és una sensació increïble, és el que comentàvem abans, marcar l'últim minut que el teu rival, bueno, el rival, l'equip segon classificat, els Cels, vagi partent 3-0 i que sàpigues que has pujat a segona catalana és el millor que pots sentir en aquests instants.
1: Sí, però tampoc s'ha notat massa, t'he de dir. És a dir, sí que és cert que, evidentment, hi ha el coneixement de que l'equip contrincant no en el partit, però sí en la classificació està a punt d'escapar a la seva oportunitat, però sí que és cert que s'ha vist molta concentració en algun moment, l'animació, clar, amb 3-0 i un gol de Silena, vull dir, poca cosa més es pot demanar, però sí que és cert que hi ha hagut força concentració. Al final, l'objectiu era guanyar el partit i compte perquè ara tenim celebració especial al mig del camp.
5: Ara ho veiem. Aviam què fan. Sí, ara donaran les voltes al cercle al mig del camp. Tot l'equip. Sí, tal qual com va fer el Barça l'altre dia, quan vam guanyar la Lliga.
1: Aquesta típica celebració, en aquest cas, que li pertoca al club de futbol Tordera, més que merescuda amb aquest ascens a segona catalana. Veiem ara la festa grossa Tordera, alegria desfermada sobre el terreny de joc del camp d'esports municipal de Tordera. Tots els futbolistes, familiars, futbol base rondant i saltant ara al mig del camp. Escoltem, sí. Tordera.
5: Salten al centre del camp. Déu-n'hi-do.
1: Doncs sí, Déu-n'hi-do, més que merescut. Veiem el Genís preparat per fer les intervencions que faci falta. El tenim aquí al mig del camp, però la festa és grossa, la festa és absoluta. Veurem com continua la jornada, perquè això no ha fet més que començar. Després d'un gran resultat, toca una gran festa i veurem si algun dels futbolistes del Tordera ens poden explicar una miqueta per on aniran els trets després d'un gran esforç de tot l'equip. Sobretot, com comentàvem, un resultat potser que és enganyós o potser sorprenent, perquè dèiem que en les últimes jornades tots els conjunts havien marcat molts gols, havien tingut doncs aquestes grans oportunitats, i tenir el resultat tan ajustat fins al final, a mi com a mínim m'ha sorprès, Pau.
5: Home, és això que dius, depèn de com ho miris. Al final pot ser un resultat sorprenent perquè van guanyant, bueno, perquè han guanyat 1-0. Aquí, des de la grada, ens han dit si heu vist vosaltres, els de YouTube, el penal. Nosaltres la veritat és que no. No sé per què ens ho ha dit, però bé, seguim parlant d'això. I l'altra part de la victòria, que no era sorprenent, l'altra, que si ens esperàvem més, doncs, home, amb lo pressat que estava el partit, la pressió que feia a l'equip rival i que els ha costat molt.
1: Doncs sí, realment ha estat molt i molt trepidant. Et comentava ara, no sé si podríem obrir el YouTube per veure si tenim algun comentari, valoracions, opinions. Ens deien ara des de la graderia que com s'havia vist el penal, com s'havien vist alguna d'aquestes accions polèmiques. Anem a veure què us ha semblat aquest partit amb les seves accions, si creieu que la victòria és merescuda, si potser el Tordera hagués tingut l'oportunitat de tancar una mica abans amb aquestes accions que ha tingut. Us llegim els comentaris, sisplau, doneu les vostres valoracions, les vostres opinions, perquè aquí la festa és de tothom, és nostra, és dels jugadors i també és de tots vosaltres.
5: Aviam si s'encarrega el YouTube, perquè aquí no hi ha gaire cobertura, però...
1: Home, amb la festa que hi ha per aquí, jo crec que tothom està preparat per celebrar. Veurem si ara aconseguim localitzar el Genís, que ja se'ns ha perdut pel camp. Tenim a la Cele també a peu de camp, preparada per fer les intervencions. Aviam si ens podem posar en contacte amb el Genís. Però ens estem apropant mica en mica.
5: Demanant cable.
1: Ens estem apropant mica en mica en aquesta situació. Ara podem veure, bé, no es veu a la realització, estem orientant cap al centre del camp, on veiem la celebració principal, amb les bengales, tota l'alegria, com diem, desfermada aquí a Tordera, però també s'està fent una fotografia simbòlica, una fotografia amb el juvenil. Ara us ho comentem, més enllà d'aquesta celebració al mig del camp, com dèiem, aquest doble campionat, després de la victòria del juvenil a domicili contra el CUE de la seva classificació, de la seva lliga, i en aquest cas que s'ha aconseguit sumar 3 punts importants per aconseguir el campionat de Lliga. Doble campionat, doble ascens, el del primer equip a la segona catalana i el del juvenil a la primera divisió de la categoria juvenil. Tenim algunes opinions per aquí pel xat, Pau?
8: Enhorabona, ens diuen. El Cassà, ja podem confirmar que és equip de play-off. Què més? Bueno, sí, el Cassà que ha guanyat 5-1.
1: El Cassà, què has dit? El Cassà és equip de play-off?
8: Sí.
1: És a dir, el Sant Feliu cau del play-off, sí, i entra un altre equip, és a dir que, bé, resultat magnífic pel Tordera, però com comentàvem a la prèvia, el Sant Feliu de Guíxols també s'ho jugava tot, ha vingut aquí a oferir un partit espectacular, ens l'han ofert, però finalment se'n va amb les mans més que buides, perquè no només no li pot treure de les mans el campionat al Tordera, sinó que també no entra en el play-off.
8: Totalment, totalment. Bé, comentaris no es diuen gaire cosa, ara han baixat els espectadors, però encara n'hi ha prous. 76 en tenim, us ho agraïm a tots els que, el que ens estigueu escoltant, el que ens estigueu veient per YouTube. I bé, seguim parlant sobre el partit, bueno, sobre la festa que està muntada al mig del camp, que hi ha bengales, hi ha bufandes, tothom celebrant. Aquí veiem ara el juvenil que està passant per davant, i una autèntica festa.
1: L'alegria és desfermada, la festa és absoluta, bé, roda de tot per aquí, bé, millor no comentarem tot el que estem veient, però sí que és cert que, bé, ens agradaria saber també la vostra opinió dels espectadors que encara continueu aquí, que ens feu tot el suport. El jugador del partit per vosaltres, qui ha estat el futbolista més diferencial sobre el terreny de joc avui? Aviam si tenim algunes de les opinions i també si podem aconseguir parlar una estona amb ells per saber les seves valoracions del partit. Un autèntic partidàs el que hem viscut avui al Camp d'Esports Municipal de Tordera. La festa encara continua, les bengales que no s'acaben. I bé, veurem fins on podem arribar. Tenim la Cèlia ubicant-se pel mig del camp, buscant possibles entrevistes. Aviam com continua tot plegat. Però bé, volem saber també les vostres opinions, com diem, dels millors jugadors del partit, de moments que potser han estat dubtosos, però que finalment han estat espectaculars. Tenim el Genís per aquí, al mig del camp, preparat amb el micròfon. Encara li queda una estoneta, si el podem ubicar per parlar amb ella. Tenim el Genís, t'escoltem.
0: Entrem ja amb l'entrenador del Club Futbol Tordera, Guillem Ferrer. Aconseguim l'ascens, aconsegueixes l'objectiu, aconseguiu ja aquesta victòria, aquest ascens a la segona catalana. Com has vist el partit per començar? I després et preguntaré ja per l'ascens.
10: El partit, ja ni sé el partit. Ha costat molt, el rival ho ha fet molt bé, la veritat. Sant Feliu ha plantat un partit com esperàvem, pressionant, jugant amunt, jugant ràpid endavant. Crec que la línia ofensiva ha estat de 10. Ens han generat alguna situació a gol, però crec que hem estat de 10 a l'hora de defensar-ho. I després, a la segona part, nosaltres amb bola estàvem bé, crec, superàvem bé la pressió, després no ens acabem de trobar, però crec que l'equip ha merescut, ho ha fet. Volíem guanyar avui, fos el que fos, ens era igual el que passés a un altre costat, nosaltres volíem guanyar el partit i som campions.
0: No sé si estàveu gaire pendents del resultat dels Sils, en tot cas, que l'empat us servia, perquè el 3-0 aquest, no sé com ha acabat, però el 3-0 momentani que teníem amb el Caldes Sils us feia campions.
10: Jo no he anat mai a empatar, ni aniré mai a empatar. L'altre dia Sils anem guanyant 2-1 i hi ha una falta i tiro els centrals amunt, m'és igual. Jo vull sempre anar a guanyar, si guanyo d'un vull anar a guanyar de dos. Sempre ho he fet així, a vegades m'ha jugat mal passades, però sempre ho he fet així i avui no era al revés. Nosaltres volíem guanyar el partit, ens era igual el que passés, anàvem sapiguent el resultat, sí que és cert, però nosaltres havíem d'anar endavant i ja està. I crec que l'equip ho ha fet, hem estat bé i hem pogut guanyar el partit, que és el que volíem.
0: Per acabar, i ja no et molesto més, com es celebrarà aquest ascens?
10: Bé, doncs mira, de moment tenim unes samarretes que ningú sabia, era una cosa entre en Ricard, el president, jo, en David Grimal també, perquè volíem fer-ho. Sabíem que no teníem del tot segur, però ens estàvem confiats. I ara, d'aquí una estona, vindrà un tractor per sortir amb una rua pel poble, o sigui que esperem una gran nit de festa i ells podran agregar una mica més. Era el primer dia que venia a veure la meva filla de 15 dies i jo l'únic que volia era guanyar per ella, per la meva família, per tots els jugadors. Avui els deia que des de... no només d'aquesta temporada, sinó l'altra, sinó de l'anterior. Des de la Bisbal que vaig arribar fins avui, l'equip sempre ha fet de tot, el camí, com fica aquí, ha sigut increïble, és increïble i ojalà sigui molt més increïble de temps i que ho puguem allargar al màxim.
0: Doncs Guillem, moltes gràcies per estar per aquí i a celebrar aquest ascens.
10: Ara en Jordi li vaig dir que la pròxima seríem campions, que ja faria una entrevista, per tant, ara toca celebrar i esperar a la pròxima entrevista.
0: Doncs moltes gràcies, Guillem Ferrer, a celebrar com toca. Gràcies.
1: Doncs bé, declaracions al Guillem Ferrer.
10: També volia felicitar el juvenil, que avui ha sigut campió, tu també, que en formes part, i molta felicitat als nois. L'Àlex ha sigut campió en menys de mitja hora, ha sigut campió dos costats, o menys d'una hora. Crec que això no havia passat mai, i el veig aquí, ara que vinguin a nosaltres, veniu a nosaltres, que ho celebrem tots junts, i que al final hem d'estar orgullosos del futbol base que tenim, dels jugadors. Era un any difícil, veníem de baixar, la gent va confiar, els jugadors que estaven l'any passat va confiar, una mica com nosaltres, crec, un sentiment de poble, un sentiment de club, i molt feliços que ells també facin la seva feina.

0: No, no podia haver sortit millor. Donar-li la gràcia a tothom, sobretot als jugadors, al cos tècnic, a vosaltres, que la setmana passada vau patir com animals, i a tothom, a l'Ajuntament, que ens ha fotut sempre un cop de mà, vull dir, a tothom. Donar-li la gràcia a tothom, a l'afició, que s'ha portat de 10 avui, l'altre dia, vull dir, genial, tot molt bé.
1: Ara li preguntàvem a en Guillem, per celebrar-ho tenim ja preparada una rua, no sé també si hi haurà alguna cosa més preparada, però ara només toca celebrar, no, ja?
0: Ara anem a improvisar, que la veritat és el que toca. Hem fet dos moviments d'última hora que l'Elisabet ens ha ajudat a poder-ho acabar de gestionar, o sigui que estan en marxa, ara fotrem una mica de celebració, i sí, aprofitant que el primer equip ha guanyat la Lliga, també tenim els veterans que van pujar i el del juvenil, ostres, el dia de la Cluenda farem una rua combinada tots tres, que crec que pot quedar molt xula i que sembla que crec que no s'ha fet mai.
1: Doncs Ricard, moltes gràcies per aquestes paraules, esperem doncs, que vagi molt bé la celebració.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Doncs aprofitant també per aquí, al final ens venen totes les entrevistes. Tenim l'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías. Què tal? Bona tarda.
2: Molt bona tarda.
1: Estem aquí per una ocasió molt especial, aquest ascens a segona catalana del Club Futbol Tordera, també ascens del veterans, ascens del juvenil. Com a alcaldessa, no sé com valores aquest nivell de l'esport i del futbol aquí a Tordera.
2: Doncs imagina't, no es pot, bueno, com a alcaldessa i com a tordarenca especialment, com tots els tordarencs, no es pot valorar de millor manera, és posar-hi la cirereta del pastís per partida triple. Pugem de categoria ja no només del primer equip, sinó sobretot els juvenils, que han fet una temporada fantàstica, com també l'ha fet el primer equip i també els veterans. Per tant, avui és un dia de celebració a Tordera. Ara ho comentava el seu president, poder avui una mica de manera improvisada, fruit del que ens ha tocat patir al camp, perquè també ha estat molt èpic això del minut 90 de marcar el gol. Per tant, entenc que avui de manera improvisada es pugui organitzar una mica de rua i amb moltes ganes de celebrar-ho com cal, de manera organitzada i més tranquil·la. Però és evident que avui la festa ha de ser-hi perquè s'ho mereixen els tres equips.
1: No sé, des de fora, com a aficionats també del Club Futbol Tordera, veieu aquest possible ascens? Perquè semblava que la setmana passada la situació era molt complicada contra els Sils i aquesta setmana també amb un 0-0 pràcticament fins al minut final. Com heu vist com a aficionats aquesta victòria?
2: Doncs patint, però també amb molta confiança. Jo avui estava gairebé convençuda que marxaríem d'aquí amb una victòria, ha costat, però amb confiança, perquè l'equip ha fet les coses molt bé al llarg d'aquesta temporada, com bé hem pogut seguir també a través de la ràdio, que ens heu acompanyat al llarg de tots aquests partits, i sí que és veritat que no he anat a tots, però sí que la ràdio ha fet una bona feina per explicar que han fet una molt bona temporada. I mira, amb la samarreta fins i tot de celebració que han, no, que han donat, en aquest cas en els jugadors, ho diu molt bé, quan gaudeixes del camí al final tot arriba, per tant sembla que és això, la cirereta que ens faltava per celebrar-ho avui.
1: Doncs amb aquestes valoracions, Elisabet, moltes gràcies per aquestes paraules i esperem doncs, que l'any que ve hi hagi més èxit també amb el futbol i amb tot el que vingui.
2: Així ho esperem i moltes gràcies també per seguir a tots els esports de Tordera arreu, gràcies.
1: Doncs aquestes eren les paraules d'Elisabet Mejías, alcaldessa de Tordera. Amb això que tanquem un cicle d'entrevistes a jugadors, els entrevistarem millor fora de càmeres perquè això ha estat ja un moment històric. Nosaltres, que si podem, ara enganxarem el capità del Club Futbol Tordera per tancar ja aquesta retransmissió i fer les últimes valoracions, tot i que és difícil. Nosaltres que ens agradaria comptar amb les seves paraules. D'altra banda, nosaltres que ja acabem amb aquesta retransmissió i no sé si volem afegir alguna cosa més, ens agradaria també comptar amb les paraules això d'Adrià Barceló. Aprofito també per donar-vos les gràcies a tots els espectadors que ens heu estat seguint en aquest directe, perquè ha estat molt i molt bona retransmissió. Nosaltres que ja tenim per aquí els nostres companys que ara baixaran per acabar aquesta retransmissió i que aprofitarem també per doncs, concloure amb aquest missatge final i aquestes valoracions finals, no només d'un ascens d'un partit, sinó d'una temporada sencera. Ara que els nostres companys ja baixaran i que nosaltres aprofitem ja per acabar d'enllestir. Parlem un instant. Aprofitem també per acomiadar els nostres companys, nosaltres que avui hem comptat amb ajuda doncs, de grans companys, amb ajuda doncs, d'uns quants integrants. Potser no era la retransmissió que estàvem acostumats, però al final s'ha tret endavant aquesta retransmissió. Vull començar a donar les gràcies, Pol Soler, moltes gràcies per venir el dia d'avui.
3: Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me, ha estat un autèntic plaer i hem dit d'un partidàs de futbol que ha acabat com havia d'acabar, Genís, ha acabat com havia d'acabar.
1: Doncs aprofito també per agrair-vos a vosaltres el dia d'avui. Pau, moltes gràcies per ser amb nosaltres.
4: Gràcies a tu, Genís, ha estat un partit molt, molt gustós de veure, molt emocionant i bé, agraeixo molt que m'hagi deixat venir. i moltes gràcies.

0: Doncs Cèlia, algunes paraules per acabar aquesta retransmissió.
1: Ha sigut un ple aquest partit, poder veure el Tordera ascendre a la segona catalana ha sigut impressionant, ha sigut un ple estar en aquest partit.
0: Doncs nois, moltes gràcies amb això que tanquem ja la retransmissió, repeteixo, moltes gràcies als espectadors per veure aquesta retransmissió d'avui, ens veiem l'any que ve amb més futbol i a segona catalana, a reveure. Bien, bien.

0: l'emissora que t'escolta. Radiotordera.cat i xarxes socials.
1: YouTube, la teva pantalla de proximitat. T'has perdut el partit de futbol, d'hoquei o de bàsquet? Vols tornar a veure la festa major o aquella xerrada tan interessant? Al YouTube de Ràdio Tordera tens totes les nostres retransmissions esportives, socials i festives a la teva disposició. També hi trobaràs les videonotícies i els programes en directe per veure'ns quan vulguis. Subscriu-te al canal de YouTube de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Vols dedicar una sardana als teus amics i familiars? Ara, al programa El Matí de Sardanes de Ràdio Tordera ho pots fer més fàcil que mai.
2: Envia la teva dedicatòria de dilluns a divendres al WhatsApp 611-481-381 amb una nota de veu o per escrit.
1: I cada diumenge, de 9 a 12 del matí, escolta les dedicatòries i gaudeix de les millors sardanes.
2: Participa-hi i fes rotllana amb Ràdio Tordera.
0: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
3: Man, what in the world is happening?

0: Tordera.
1: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643 94 42 89.
2: El maig arriba fort. Terrasses, plans, fotos... Que no t'enxampis sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratuïtament el teu somriure a Dental Company Tordera. Demana cita avui mateix al 930 13 02 78.
3: Dental Company, porque sonreír es salud.
0: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
4: Els èxits de Ràdio Tordera, la música que es fa escoltar.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Jurado. Centenars de persones, 6.000 segons l'organització i 1.000 segons la Guàrdia Urbana, s'han tornat a manifestar pel centre de Barcelona a favor de Palestina. La mobilització ha començat passades les 6 de la tarda a Plaça Catalunya i ha acabat davant la seu de la Comissió Europea, poc més d'una hora després. Escoltem a la portaveu de la coalició Prou Complicitat amb Israel, Alice Samson.
3: Durant tota la mobilització que hem dut a terme durant els passats mesos, hem aconseguit posar fi en algunes complicitats. L'exemple més clar és que avui Ràdio Televisió Espanyola no participa al concurs d'Eurovisió a nivell europeu.
2: La manifestació ha servit per recordar la Nakba, l'inici de l'èxode palestí del 1948. L'organització i altres associacions pro-palestines han tornat a reclamar que el govern espanyol trenqui totes les relacions amb Israel. I en política catalana, la CUP ha retret a Esquerra i Comuns que donin suport als pressupostos de la Generalitat enmig de les vagues entre metges i professors. Precisament també el sindicat de mestres, USTEC, ha reclamat als dos partits que incloguin l'acord de pressupostos les reivindicacions dels docents. I tot i aquestes reclames, l'acord de pressupostos entre Esquerra, Comuns i el PSC encara no està tancat del tot. Precisament la consellera de Territori, Sílvia Paneque, assegura que les negociacions avancen positivament amb Esquerra. Paneque ha destacat que la línia orbital ferroviària, una línia de tren que trencaria l'actualitat centralitat de Rodalies, podria desencallar aquestes negociacions. I anem en plana local, ja que després d'anys tancat i en desús, el campanar de Sant Feliu de Codines torna a obrir-se a la ciutadania. Avui s'ha fet l'acte inaugural amb recuperació d'aquest espai emblemàtic del municipi. Ens informa des d'Ona Codinenca, Laia de Déu.
4: Una cinquantena de persones han omplert avui dissabte el campanar de l'església de Sant Feliu de Codines en la inauguració de la seva recuperació i obertura al públic. L'espai, que feia anys que estava en desús, es podrà començar a visitar després d'una actuació impulsada pel Museu del Rellotge, amb l'objectiu de recuperar aquest element patrimonial del municipi. A més, la intervenció també ha servit per posar en valor el vincle arquitectònic del campanar amb l'univers de Gaudí, ja que l'obra va ser projectada per Puig Boada, deixeble directe de l'arquitecte modernista. Josep Vilanova, president de la Fira del Rellotge de Sant Feliu, ha destacat la importància de recuperar aquest espai històric.
5: Si hem fet això perquè la gent ja ho veus, amb aquesta escaleta antiga pot venir aquí i si no vol pujar més amunt amb aquesta tele, doncs és com si pugés perquè les explicacions hi són.
4: A l'acte també hi han assistit l'arquitecte tècnic i el cap d'obra de la Sagrada Família, que han contextualitzat tècnicament el projecte i han remarcat especialment la influència gaudiniana de l'escala helicoidal del campanar.
2: I des de les 7 juguen la final de la Copa de la Reina el Barça i l'Atlètic de Madrid a Gran Canària. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa. En joc. Amb Ignasi Trapero.
6: Bona tarda, benvinguts a l'Enjoc, el programa de l'esport català que us acompanya cada cap de setmana des de fa 14 temporades, dissabtes i diumenges al vespre. Des d'ara farem tot el resum de la jornada esportiva del cap de setmana a casa nostra, amb la feina de la redacció d'esports més gran de Catalunya, amb les ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García a la producció i Roger Marc al control de so. Aquí arrenca l'Enjoc.

0: Vinga, i saludem l'Anna Freixa. Anna, com estàs? Bona tarda.
1: Bona tarda, Ignasi.
0: Repassem el més destacat de la jornada, els titulars. Avui, ben pendents de la final de la Copa de la Reina de futbol.
1: Sí, el Barça juga a partir de les 9 del vespre a Gran Canària contra l'Atlètic de Madrid. La final, les de Pere Romeu podrien aconseguir la seva tercera Copa seguida i la dotzena de la seva història si guanyen a les Matalasseres després de la Lliga Femenina i la Supercopa. Aquest podria ser el tercer títol del curs just una setmana abans de la final de la Champions.
0: I una altra Copa de la Reina d'hoquei patins, on el Vila-sana intentarà defensar el títol.
1: Ha aconseguit superar el Fraga per 0-2 i jugarà la final probablement contra el Gijón, que està guanyant en aquests moments davant del Benvibre per un contundent 4-0. Les lleidatanes intentaran guanyar la seva segona Copa de la Reina, el seu quart títol i el primer d'aquesta temporada.
0: I a la Lliga de Campions Femenina de Waterpolo s'han disputat o s'estan disputant les tornades dels quarts de final.
1: I ja tenim el Sant Andreu classificat per la final, la 4, que jugarà el 10 i 12 de juny a Malta, on intentarà revalidar el títol. Ha superat el Buliagmeni. El Sabadell necessitava remuntada davant l'Olympiacos, no ha estat possible i queda fora de la final a 4. Ara a les 8 disputa el seu partit. El Mataró juga contra el 6 a Roma, havia guanyat a l'anada per 13-9.
0: I pel que fa al futbol, jornada unificada a la Primera Federació Masculina.
1: Europa i Sabadell lluiten per ser el play-off descent, fins i tot el Sabadell per mirar de situar-se primer i aconseguir l'ascens a la segona, i el Nàstic se la juga i podria fins i tot perdre avui la categoria. A les 9, Nàstic Europa i Sabadell Antequera.
0: Vuit i cinc, marxem de ronda. Vinga, anem a repassar marcadors de partits que s'estan disputant ara mateix, o repassar també 11 en alguns partits importants que tindrem en el decurs d'aquest programa avui dissabte 16 de maig de 2026. Per exemple, com dèiem, aquesta gran final de la Copa de la Reina a Gran Canària, Barça Atlètic de Madrid a partir de les 9 i ja amb 11 del conjunt blaugrana.
1: Sí, aquest serà l'11 de Pere Romeu, Cata Colla a la porteria, Mapi León, Salma Parayuelo, Pina, Alexia, Patri, Payor, Vicky, Ona Batlle, Aixa i Brooks.
0: Doncs aquest serà l'11 del Barça per aquesta gran final davant de l'Atlètic de Madrid de la Copa de la Reina a partir de les 9, i autèntica final també a les 9 a la Primera Federació Masculina per a dos dels equips catalans, de fet per als tres, però en un dels duels s'enfronten. Quin partit! Nàstic i Europa. Tarragona Ràdio, Tere Ortega, bona tarda.
2: Bona tarda, s'acaben d'obrir les portes del nou estadi Costa Daurada per viure aquesta 37a jornada, penúltima de Lliga, amb aquest derbi català aquí a la ciutat de Tarragona. El Nàstic es juga la vida, si no guanya pot convertir-se avui mateix en equip de segona federació, situació que contrasta amb els interessos d'una Europa que busca jugar al play-off d'ascens. Ja sabem, l'11 del Nàstic de Tarragona l'ha escollit per Pablo Alfaro, encara no ha ensenyat les seves cartes. Adai Benítez, per part del Nàstic de Tarragona, formarà amb Dani Rebollo sota pals la defensa de 4, que situa Sergio Camus a lateral dret i Ander Zoilo a lateral esquerra, amb Enrique Pujol i Mangel Aleix a la defensa, el capità Òscar Sanz i Marc Montalvo mig al camp, per davant la línia de 3 mitja puntes formada per Kylian Abdalà. El francès torna a l'11 inicial, l'acompanyen Jaume Jardí i Àlex Jiménez, Marcos Baselga, la referència ofensiva per aquest partit que ha de començar a partir de les 9 del vespre amb arbitratge d'un segovià que mai ha xiulat a cap dels dos equips, Néstor Olgueras, i amb 600 entrades que s'han cedit als aficionats del Club Esportiu Europa. Ja veurem quina és la resposta de l'afició del Nàstic de Tarragona per viure, com dèieu, aquesta gran final del penúltim partit de Lliga a la Primera Federació.
0: Aquest serà l'11 de la Nàstic, de moment Adai Benítez, que encara no ha fet públic a l'11 de l'Europa en aquest partit. A les 9 també recordem Sabadell Antequera en aquesta Primera Federació Masculina, on el Sabadell podria recuperar lideratge tenint en compte que l'Eldense líder, que té un punt més, i l'Atlético Madrileño, que té un punt menys i és tercer, s'enfronten entre ells. Per tant, tot el que no sigui una victòria de l'Eldense combinada amb una victòria arlequinada en el comiat a la nova Creu Alta, que per cert estarà absolutament plena, podria implicar que el Sabadell recuperi el líder lideratge i depengui de si mateix en l'última jornada. Moltes emocions les que viurem a la primera federació masculina i també les que estem vivint en hoquei patins a l'hoquei lliga masculina. Quarts de final, primer partit al millor de 3 i ara a aquesta hora tenim un partit en joc.
1: El duel entre el Calafell i el Reus i de moment sorpresa perquè el Reus està dominant per 0-3. Queden 6 minuts perquè finalitzi la primera part i aquest marcador encarrila doncs una possible victòria del Reus. Encara queda molet tota la segona part, però de que baixi saldaria la sorpresa perquè recordem el segon partit seria a Reus i és el millor de 3 a aquesta eliminatòria dels quarts de final.
0: Déu-n'hi-do contundent l'inici del Reus a la pista del Calafell. A la Champions femenina, quarts de final, tornada. Ja tenim el Sant Andreu a la final a 4, defensarà el títol. Després, ara ho comentarem amb més detall, d'un partit molt emocionat a la piscina del Buliac Meni. El Sabadell n'ha quedat fora i a aquesta hora busquem que el Mataró sigui el segon equip català en aquesta final a 4. Juga Roma, Mataró Ràdio, Jordi Rabassa.
3: Doncs de moment sembla a hores d'ara que hi haurà un segon equip català aquesta final a 4 de la Champions League que s'ha disputat proper mes de juny a Malta, i és que pocs minuts, de fet 50 segons per acabar el primer quart, l'assolim centre d'atenció. Mataró està guanyant per 0-2. El primer gol l'ha marcat Clara Espar i el segon ha estat marcat també per Carol Bertan. Suposa aquest 0-2, amb la qual cosa, si tenim en compte el resultat del partit d'anada jugat a Mataró, en aquest moment l'equip de Dani Ballat tindria 6 gols de marge al seu favor en aquesta eliminatòria. Per tant, doncs, a punt d'acabar el primer quart, 6 Roma 0, assolint centre, natació Mataró 2.
0: Doncs van bé les coses pel Mataró. A veure si aconseguim que el conjunt mataroní també es classifiqui per aquesta final a 4 de la Champions femenina, on, com dèiem, tindrem el Sant Andreu, que defensa el títol. Finalment, el Sabadell no ha pogut passar. I a l'Eurocup femenina, semifinals, tornada. Ja tenim un equip català al Catalunya a la final. S'ha classificat aquesta tarda i ara ho busca el Barceloneta.
1: I, de moment, les coses semblava que anaven una mica bé, perquè recordem, a l'anada 12-12. Per tant, empat en pista, en piscina contrària. El Barceloneta necessitarà aquesta victòria. Estava dominant, però acaba just d'empatar a la Trieste. Ara mateix 3-3 al marcador. El partit es troba al primer quart.
0: Doncs així estan les coses. I en bàsquet estarem ben pendents en el decurs d'aquest programa de 3 partits que encara no comencen. A la Lliga CB, a la 32a jornada, al Manresa ja salvat rep el Saragossa. La tercera FEB eliminatòria prèvia a la fase final a partit únic a partir d'un quart de 9 entre Vic i Mollet. Ens n'informarà des de Ràdio Vic en Pep Portet. I a la fase d'ascens a Lliga Femenina Challenge, segona eliminatòria, partit d'anada a 2:15 entre el Lleó i el GEC.

0: Copa de la Reina, aquestes semifinals que jugaven avui al Vila-sana, que avui s'ha tret una mica, podríem dir, aquella espineta de partits recents o els últims anys davant del Fraga.
1: Sí, perquè el Fraga, recordem, havia estat la gran bèstia negra del Vila-sana aquesta temporada. De 6 derrotes del Vila-sana en totes les competicions, doncs el Fraga l'havia guanyat en 4 d'aquests partits, és a dir, de 4 de les derrotes eren davant del Fraga, i l'última precisament divendres passat a la semifinal de la Champions, de la final 4. Avui el Vila-sana s'ha acabat emportant la victòria, per tant acaba accedint a la final després de guanyar 0-2 amb gols de Luchi i Agudo i també de Jimé Gómez. El Vila-sana es planta a la final després de superar el Fraga. Repassem com havia anat els partits previs. Als quarts de final, el Benvibre havia superat el Vigues 4-2 i el Telecable 4-0 davant del Palau. Aquests eren els partits d'ahir, deixaven els dos catalans fora. Els partits de dijous, el Fraga havia guanyat 2-1 al Cerdanyola i el Vila-sana 2-1 al Manlleu en l'última, amb l'única partit de quarts amb doble presència d'equips catalans. El Vila-sana ja és a la final, espera rival, que probablement serà el Gijón, perquè està guanyant amb contundència davant del Benvibre per 5-0.
0: Doncs s'haurà d'enfrontar segurament, pràcticament segur, demà a partir de la 1 de la tarda, de la 1 de migdia de la tarda, a l'equip anfitrió, a Gijón, però el Vila-sana avui s'ha desfet de tot, un Fraga per 0-2, una victòria que ha deixat molta satisfacció al vestidor del Vila-sana. Així ens ho deia ara fa una estoneta una de les seves jugadores claus, que ara fa uns dies també anunciava la seva retirada, Maria Porta.
2: Bé, l'accés a la final ha estat dur, sabíem que seria un partit difícil, ens costaria moltíssim, però bueno, amb moltíssima il·lusió, treball i sacrifici hem arribat, hem pogut superar-les i ja pensant en demà, que queda moltíssim i que no hi ha res aconseguit encara.

0: comerç just.
1: I tu què tries?
2: Visita jotrio.cat.
3: Vinga, 8 i 14 minuts, continuem a l'enjoc. Hem obert el programa amb la Copa de la Reina d'Hockey Patins, però estàvem molt pendents també de les competicions europees de waterpolo, competicions europees femenines, on tenim ja una mica de tot. Comencem per la Champions, quarts de final tornada. Ja tenim un equip català de final a 4, un altre d'eliminat i un altre que ho prova. Anem cap a l'equip que està jugant ara mateix, al Mataró, a la piscina de la Roma. De moment anaven bé les coses. Mataró Ràdio, Jordi Rabassa.
4: Sí, dic que l'equip italià ha marcat un gol a 13 segons del final del primer període, gol de Maxine Schaap, amb la qual cosa el marcador ara reflecteix un resultat de 1-2 a favor de la Solim Centre Nació Mataró. Ha començat ja el segon període amb una exclusió de la jugadora italiana Sara Carossi. Dic que hi ha hagut dos llançaments de penal que no s'han transformat, eh? Un per cada equip, un penal comès per Hauschild, que Hearn, l'australiana Hearn, no ha transformat, i un penal de Chiappini, la jugadora del CIS Roma, que la nord-americana Jul Rumer, jugadora de la Solim, no ha pogut transformar. Per tant, doncs, ja en el segon període d'aquest partit, CIS Roma, una Solim, Centre Natació Mataró 2.
3: Doncs de moment a victòria de la Mataró, que ja havia guanyat de 4 gols al partit d'anada. De moment marge de 5 gols per a les mataronines. Abans, aquesta tarda, ja havien jugat Sant Andreu i Sabadell.
5: Sí, el Sant Andreu ha acabat aconseguint classificar-se per la final a 4, on intentarà doncs defensar el títol de la Lliga de Campions, aconseguir la temporada passada. Ho tenia complicat perquè venia amb un empat a 11 del partit d'anada i a més jugava a la piscina del Bouglegmeni en grec, però ha guanyat d'un únic gol de diferència, 14-15, i per tant es planta doncs aquesta final a 4, que serà el 10 de juny, les semifinals a Malta, i el 12 de juny la final. El Sabadell ja venia amb una mala renda, havia perdut de 5 gols de diferència al partit d'anada, 12-17. Li tocava remuntar la piscina ni més ni menys que de l'Olympiacos i no ha estat possible. Ha acabat perdent per 10-8 i per tant el Sabadell que no podrà ser doncs en aquesta final a 4. Ja tenim 3 equips classificats, el Sant Andreu, com dèiem, l'Olympiacos i el Telecom hongarès.
3: Doncs el Sant Andreu continuarà defensant el títol d'una manera èpica, perquè ha començat perdent el partit amb desavantatges, en aquest cas de 2-3 gols, ha acabat aixecant-ho, ha forçat els penals, i els penals, una gran Martina Tarré, doncs ha estat clau en aquesta victòria que ens comentava aquesta tarda, ben cofoi, ben content,

0: El seu entrenador, Javi Aznar.
1: Una victòria treballadíssima, molt patida. Crec que han fet un partit en què s'ha complicat molt d'inici, amb moltes faltes en contra, amb un arbitratge que ens ha castigat molt, però que hem aguantat, hem resistit com hem pogut i hem arribat al tram final, que se'ns ha complicat també molt, amb dos gols en contra i un penal en contra, i a partir d'aquí hem fallat el penal i l'equip ha tirat de coratge i hem pogut arribar als penals amb l'empat a 11. I després, doncs, bueno, es notava que això ens ho emportaríem, perquè l'equip estava que s'ho creia molt i crec que la tanda de penals, doncs, la Martina extraordinària, com sempre, i l'equip també extraordinari, perquè no ha baixat els braços i ho han tret.
0: Doncs ho han tret, així ens ho deia Javi Aznar aquesta tarda. El Sant Andreu, que continuarà defensant aquest títol de Champions, no ho podrà fer el Sabadell, que ha caigut davant l'Olympiacos. Ràdio Sabadell, Pau Vituri.
2: Com era d'esperar, l'Astral Punt Natació Sabadell s'ha acomiadat de la Champions femenina de waterpolo d'enguany. A més, ho ha fet amb derrota novament davant l'Olympiacos per 10-8 al Pireu. L'equip de David Palma arrossegava els 5 gols de desavantatge del partit d'anada a Can Llong i la veritat és que no ha estat ni a prop de fer un ensurt a les gregues. Un partit que ha començat amb igualtat en el marcador, però aleshores les locals han encadenat un parcial de 5-0 que ha fet que es disparessin en el marcador amb el 6-1. En algun moment en concret, l'Astral Punt ha pogut arribar a maquillar les diferències, ha pogut situar-se a només un gol en el marcador, però finalment el triomf ha estat de les gregues per aquest 10-8 que esmentàvem, a més en una eliminatòria en què el club no ha pogut comptar en aquest partit de tornada amb les lesionades Natasha Rybanska ni tampoc Judith Forca. Per tant, es queda sense bitllet l'Astral Punt per la Final Four de Malta en aquesta edició de la Champions, molt marcada per les baixes que ha patit el tècnic David Palma, i l'últim objectiu de la temporada serà la divisió d'honor, el play-off, que arrencarà amb el factor piscina en contra més a la semifinal davant el Mataró.
0: 8 i 19 i més waterpolo europeu, Eurocup femenina, semifinals tornada. Ara mateix tenim en joc el Barceloneta.
3: Sí, tenim en joc el Barceloneta. S'està enfrontant al Trieste en aquesta tornada. A l'anada havien empatat a 12 i ara mateix un únic gol diferencia aquest partit. De moment està guanyant la Barceloneta per 4-5 davant del Trieste a la piscina del conjunt italià. Per tant, aquest gol ara mateix doncs donaria la classificació per la final al Barceloneta i hi hauria una final catalana.
0: Sí, perquè abans el Catalunya ha aconseguit una proesa, eh?
3: Sí, el Catalunya ha acabat emportant-se la victòria per un contundent 4-11 a la piscina del Mana de Budapest. Recordem que el partit d'anada havia acabat molt ajustat amb un 13-13 i a la Catalunya doncs li tocava reaccionar en una piscina llunyana, en aquesta de Budapest, doncs ha acabat guanyant amb contundència. 4-11 és la primera final europea de la història del Catalunya.
0: Doncs vinga, anem cap a Hongria a felicitar el seu tècnic, el Javi Melmonte. Javi, com estàs? Bona tarda.
4: Hola, bona tarda, moltes gràcies. Pues, molt content, hem assolit l'objectiu, hem arribat a la final, sobre hem fet un partidarro, així que contentíssims tots.
0: Clar, no hem pogut seguir en directe, però clar, 4-11, ens hem quedat doncs, gratament sorpresos. Quin tros de partit heu fet per aconseguir un resultat com aquest, no?
4: Sí, la veritat és que teníem molt clar que havíem de millorar el nivell defensiu per poder guanyar aquí a Hongria i hem portat que sigui gairebé la perfecció.
0: Sí, precisament et llegia aquesta setmana, no?, l'Independent de Gràcia, que deies precisament això, que la clau havia de ser millorar defensivament, i clar, 4 gols encaixats en un partit com aquest demostren que heu fet la feina que volíeu, no?
4: Sí, sens dubte. La veritat és que tot l'equip a nivell defensiu ha estat molt actiu, molt encert també, i després pues, la nostra portera Laura Arts pues, ha fet un partit tremendo que ha deixat la porteria a 4 gols.
0: Mm-hmm. Què significa pel Catalunya aquesta primera final europea de la història?
4: Sí, a nivell femení sí, a nivell masculí ja van jugar unes quantes finals en la dècada dels 90, però sí, molt... Pues, la veritat és que estem tots molt contents, la veritat. Al final és una fita històrica, és una final europea pel club de 30 anys després de l'última que va ser masculina, i supercontents, la veritat. Veníem, teníem intenció de guanyar, òbviament, però la diferència del marcador i amb la contundència amb la que hem guanyat, ja no pel resultat, sinó amb el joc, pues, la veritat és que ens deixa molt contents i amb moltes ganes i forces de seguir.
0: Ja, suposo que és un reforç moral brutal i en certa manera també una esperança de cara al futur del Cata, no? Dir, hosti, aquí tenim equip que potser ens pot donar moltes alegries.
4: Sí, sí, ojalà seguim molts anys junts, tots plegats.
0: Molt bé, escolta, amb aquesta final, si pot ser que sigui amb el Barceloneta, no? Millor una final catalana.
4: Bueno, al final, les finals no has d'escollir, no has d'escollir rival, però sí que és veritat que si és el Barceloneta, pues, el desplaçament serà bastant més proper.
0: Molt bé, doncs escolta'm, Javi, moltíssimes felicitats per aquesta final i re, a gaudir aquesta final, llegia per aquí 27 de maig i 3 de juny, la anada i tornada.
4: Correcte, sí, entre setmana, en dimecres.
0: Doncs us seguirem de ben a prop. Javi Belmonte, moltíssimes felicitats, a gaudir-ho.
4: Moltes gràcies.
0: Vuit i 23 minuts, alegries les que ens ha donat el waterpolo pel Sant Andreu, pel Catalunya, veurem si pel Barceloneta que està jugant ara mateix i també pel Mataró. En futbol volem una altra alegria, en la Copa de la Reina, que el Barça disputa la gran final, la Gran Canària, poc més de mitja horeta.
3: Sí, començarà a partir de les 9 del vespre aquesta final davant l'Atlètic de Madrid. El Barça, com deies, juga a Gran Canària, vol aconseguir la tercera Copa de la Reina consecutiva, la dotzena de la seva història, i a més sumar un nou títol en aquesta temporada, ja fent el triple, perquè té la Lliga Femenina, la Supercopa, i doncs ara hi vol unir-hi aquesta Copa de la Reina. I recordem que el proper dissabte doncs, té la final de la Champions a Oslo davant de l'Olympique de Lió.
0: Doncs una final que començarà a partir de les 9 i que analitza d'aquesta manera el tècnic blaugrana, Pere Romeu.
5: Si alguna cosa crec que hem fet bé i hem gestionat de la millor forma possible aquesta temporada és que jugui, seguim tenint una identitat, però un cop tenim baixes, que ja n'hem tingut en dies importants, en partits i en escenaris molt grans, hem ajustat petites coses en funció de la jugadora que jugava i crec que hem seguit tenint una identitat molt marcada i una idea molt clara de joc, així que demà, per molt que tinguem la baixa de la Laia i per molt que tinguem la baixa de la Caro, estic convençut que seguirem tenint un Barça super, super reconeixible. Si tu penses el que has fet anteriorment, surts al camp creient-te una superioritat que no t'has de creure, perquè per jugar bé, per fer el futbol que nosaltres fem, necessitem humilitat i necessitem confiança per fer les coses. Llavors, nosaltres demà sortarem com si no haguéssim guanyat anteriorment cap Copa de la Reina, i aquest és l'objectiu, i jo com entrenador intento inculcar dia a dia que el treballar en equip ens aproxima a la victòria.
0: Doncs a veure si arriba aquesta victòria, la dotzena Copa de la Reina del Barça i la tercera de consecutiva. A la prèvia del partit també hem escoltat a una de les jugadores més importants del vestidor blaugrana, la Marta Torrejón.
6: Com ja he dit, no? És una final, és partit únic, tu jugues tot en aquests primers 90 minuts i tant elles volen, sortiran a tope, ho donaran tot, ja la Lliga està solucionada, la Supercopa ja ha passat, tenen una molt bona oportunitat per guanyar un títol aquesta temporada, i nosaltres al final, com sempre dic, ens centrem en nosaltres. Serà un gran partit, vindrà molta gent, que amb això estem molt agraïdes, i esperem donar el nostre 100% perquè arribem en molt bon moment.
0: Doncs a veure què és el que aconsegueix fer el Barça davant l'Atlètic de Madrid a partir de les 9. Recordem que Hansen i Alexandri són baixa per lesió, i l'11 de Pere Romeu, el recordem?
3: Doncs sí, Cata Coll a la porteria, Mapi León, Salma Parelluelo, Claudia Pina, Alexia, Patri, Payor, Vicky, Ona Valla, Aixa i Brooks.
0: Doncs aquest serà l'11 del Futbol Club Barcelona a partir de les 9 a Gran Canària davant l'Atlètic de Madrid en aquesta gran final de la Copa de la Reina. Per cert que avui, o a les últimes hores, hem sabut que dissabte vinent també hi haurà pantalla gegant a Plaça de les Glòries per la final de Champions, la gran final de Champions en 7 dies. El Barça que ha jugat dos títols el pròxim dissabte a Oslo davant l'Olympique de Lió de Jonathan Giraldez. Vinga, ens aturem 3 minutets i parlem de més futbol. Hem de parlar de la primera divisió, del playoff d'ascens a primera federació, de la primera federació, del playoff d'ascens també en aquesta categoria. Moltes coses aquí a l'enjoc.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
2: Calaix Actiu. Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto, periodista i professor.
3: El manga de One Piece ha fet història. Amb la publicació del volum 114 al Japó, el còmic de Eiichiro Oda ja ha superat els 600 milions de còpies a tot el món, un èxit que el situa al mateix nivell o fins i tot per sobre dels còmics de Superman, que durant dècades havien estat el número 1 de vendes de la història del còmic. One Piece és una sèrie coneguda a tot el món per gent de totes les edats i encara es coneix més ara arran de l'adaptació a imatge real que n'està fent Netflix. Segueix les aventures del Luffy, o el Ruffy, i la seva banda dels pirates del barret de palla en la recerca del tresor suprem que va amagar Gold Roger, el rei dels pirates, un tresor que es coneix com el One Piece i del qual no en sabem res. El Luffy i la seva tripulació, que formen el Zoro, la Nami, el Sanji, l'Usopp, el Chopper o la Robin, entre d'altres, s'enfronten a pirates, rivals i a la marina del govern mundial, tot plegat per assolir el seu somni, trobar el tresor amagat. Escoltem Eiichiro Oda, autor de One Piece. Explica que quan era petit li agradava molt la sèrie de Vicky el Viking, sobretot una escena en què deia que sortiria a la mar amb el pare i amb la resta. Aleshores va començar a dibuixar un manga de pirates i no li paraven de venir idees, així que va decidir que voldria serialitzar aquesta història. A casa nostra el manga es pot llegir fins al volum 10 en català i la sèrie es pot veure a 3CAT, i Netflix acaba d'estrenar la segona temporada de la versió amb actors reals amb gairebé 17 milions d'espectadors durant els primers 4 dies. I el misteri sobre el One Piece encara s'ha fet més gran ara, coincidint amb aquest rècord de ventes. Eiichiro Oda també ha volgut amagar el seu propi tresor. Ha escrit en un paper el secret de què és realment el One Piece, també del destí del Luffy, i l'ha partit en dues meitats. N'ha segellat una en un cofre en una ubicació secreta a l'oceà i només es recuperarà quan s'emeti l'últim capítol de la sèrie. Fins aleshores, el misteri de One Piece continuarà viu a la ficció i a la realitat. I milions de persones seguiran navegant pels oceans amb el Luffy i els pirates del barret de palla.
2: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
0: La xarxa de comunicació local.

0: l'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a En Joc. Només aquí, a la teva ràdio local.
1: Dos quarts de nou del vespre, som els de l'En Joc. Continuem repassant l'actualitat esportiva del cap de setmana pel que fa als equips de casa nostra. És moment de parlar de la primera divisió de futbol, que demà viurà una apassionant jornada, la penúltima, amb moltes coses en joc per Girona i per Espanyol. Aquests són els partits de demà.
2: Sí, perquè els dos estan a la part baixa de la classificació, amb 3 punts respecte al descens a l'Espanyol, amb un respecte al descens al Girona, i no li toca un desplaçament fàcil al Girona, perquè a les 7 de la tarda visita l'Atlètic de Madrid, ni més ni menys. L'Espanyol, a les 7 de la tarda, a la mateixa hora, visita el camp d'Osasuna, i el Barça, més tard, a un quart de 10 del vespre, rebrà la visita del Betis.
1: Doncs a Girona i Espanyol que se la juguen, que demà, depèn de la combinació de resultats, podrien ser equips ja salvats, si la cosa es torça, doncs haurien de jugar-se-la a l'última jornada. Però la millor notícia és que tots dos depenen de si mateixos. El Girona, com ens deia l'Anna, això sí, amb una visita complicadíssima al camp de l'Atlètic de Madrid, un camp on voldran acomiadar a Griezmann, que demà juga el seu últim partit doncs, amb l'Atlètic de Madrid a casa seva. I un Girona amb un punt per sobre de la zona de descens que marquen Mallorca i Llevant. Ara mateix són els dos equips que acompanyaria l'Oviedo de camí a segona divisió. Mitchell, el tècnic del Girona, en la roda de premsa prèvia al partit que ha fet avui, és ben conscient que aquest partit s'ha de guanyar sí o sí.
3: No, és una final. És un partit molt important per nosaltres, de necessitat de fer història. I necessitem donar la nostra millor versió. L'escenari és el que és i està clar. L'Atleti es juga les seves, però un sol tres molt més. Per mi, molt més. Perquè és la supervivència del club a primera divisió, la millora del club, el creixement del club, i necessitem els 3 punts. I és un partit, una final, que hem de fer les coses de la millor manera. Sabem que de la nostra necessitat i que també és veritat que està en nostra mà.
1: Doncs el Girona que depèn de si mateix, com també l'Espanyol, després d'aquesta esperadíssima victòria entre setmana davant l'Atlètic Club, la primera en 19 partits, que va provocar les llàgrimes de Manolo González i que deixa l'Espanyol 3 punts per sobre del descens que, com dèiem, marquen Mallorca i Llevant, que precisament demà s'enfronten al camp de Llevant a València. Per tant, un partit on mínim dels dos equips puntuarà. Un Espanyol que juga al camp de l'Osasuna, que està empatat a punts, amb 42 punts tots dos. S'ha comentat a les últimes hores que els podria interessar un empat, com acostuma a passar en aquestes situacions, però Manolo González ho té clar. Ell només pensa en la victòria.
4: Bueno, que el fútbol tiene estas cosas siempre, que al final en fútbol las conjeturas, las historias, mucha gente aburrida en el camino también para buscar historias. Nosotros vamos a ir a ganar, sabemos que ganando estamos salvados, que es lo que nos importa, y no queremos esperar al día de la Real Sociedad, con lo cual para nosotros el partido es de vital importancia. Y igual que el partido de la semana pasada o del miércoles es historia, ahora lo que importa es este, no hay futuro. El partido de futuro es el de mañana, que es el de Osasuna. No hay más, si sabemos que si ganamos mañana, la faena está hecha, así que nosotros es lo único que contemplamos. La competición no te permite relajación, es lo que hay, esta competición es lo que es. Y bueno, permite que el día siguiente recuperes bien. Ayer ya toca otra vez preparar el partido y hoy volver a prepararlo al máximo. Hay que llegar mañana con las pilas cargadas. El equipo moralmente llega bien porque la victoria te refuerza a nivel anímico sobre todo. Pero sí que es verdad que nos refuerza a nivel anímico, a nivel de confianza cero. A nivel de confianza vamos a muerte para no dar ni un balón por perdido ni descuidar ningún detalle mañana.
1: I demà, però en aquest cas a un quart de 10, perquè ja no juguen a Real Barça, rep el Betis, últim partit de la temporada a casa, possibilitat pel Barça per fer el ple de victòries a casa com a local aquesta temporada. Si demà guanya, haurà guanyat tots els partits com a local a la Lliga aquesta temporada. Aquest seria un fet doncs, històric, que destacava Hansi Flick a la roda de premsa avui prèvia, però, òbviament, amb un nom propi, com és el de Robert Lewandowski, que avui ha anunciat que marxa. Hansi Flick, evidentment, se n'han recordat i molt del davanter polonès.
5: I worked with Robert now 4 years together and we won.
6: He treballat amb en Robert 4 anys i hem guanyat 9 títols junts. Tots els títols que he guanyat han estat amb ell. Per mi és un privilegi haver treballat amb ell, perquè és un professional. Cada dia fa tot el que ha de fer perquè el seu cos estigui al màxim nivell. És un model de comportament perfecte pels jugadors joves i és per això que encara està jugant a aquest nivell. Ara vol fer un canvi i es vol mudar. Això és bo per ell i potser també per al club, perquè així podem reestructurar una mica l'equip. Valoro molt haver treballat amb ell, perquè és un ésser humà fantàstic i també un gran futbolista.
1: Vuit i gairebé 36 minuts. Parlem també del play-off d'ascens a Primera Federació Femenina. Demà, l'Ona Sant Adrià juga el partit d'anada de la gran final.
2: Sí, l'anada ja, doncs, d'aquesta eliminatòria d'ascens a Primera Federació s'enfronta a la Reial Societat B a partir de 1:45 del migdia.
1: Doncs Ona Sant Adrià, que busca ser el segon equip en aquesta categoria la pròxima temporada al costat del Barça B, perquè recordem que aquesta campanya tant la M com l'Europa han baixat i, per tant, només el Barça B ara mateix tenim a Primera Federació Femenina. Ona Sant Adrià, que és el filial del Badalona Women, des del primer equip, una de les jugadores, Sonia Majarín, desitja aquest ascens.
7: Están subiendo escalones cada año y obviamente que sería brutal que consiguieran pues un ascenso también. Muchas entrarán con nosotros al final y obviamente que
8: lo ves, ¿no?
7: Se nota y pues hay jugadoras como Nerea Carmona que has dicho que, o sea, han competido contra un Barça en las semifinales, ¿no? Y es una puntuación de un 9, o sea, es brutal.
1: I a les 8 i 37 minuts ens posem a parlar també de la Primera Federació Masculina. Grup segon, penúltima jornada, jornada unificada a partir de les 9, a partir de 24 minuts, com aquell que diu, i amb moltes coses en joc amb aquests partits per als catalans.
2: Sí, perquè tenim Europa i Sabadell mirant amunt, intentant doncs situar-se en zona de play-off d'ascens, fins i tot el Sabadell en l'ascens directe a segona, el Nàstic a la part baixa de la classificació, intentant evitar el descens, però avui podria certificar-lo ja matemàticament. Penúltima jornada unificada, com deies, a les 9 del vespre, i a més tenim un duel català, perquè s'enfrontaran Nàstic i Europa, un mirant avall, l'altre mirant amunt. El Sabadell rebrà l'Antequera, també, com dèiem, tots dos partits a les 9 del vespre.
1: Doncs un Sabadell que ha de guanyar sí o sí a l'Antequera, però que de retruc mirarà el partit entre el Lense i l'Atlético Madrileño. Per què? El Lense és líder, 66 punts. Sabadell segon, 65. Tercer Atlético Madrileño, 64. És a dir, que si el Sabadell guanya el seu partit amb la nova Creu Alta absolutament plena, de gom a gom, no queda pràcticament ni una entrada, si guanya en el comiat davant de la seva afició i l'Eldense Atlético Madrileño no guanya el conjunt alacantí, el Sabadell recuperaria el lideratge a una jornada pel final. Per tant, dependria de si mateix doncs per intentar aconseguir l'ascens en l'última jornada. Un Sabadell que jugarà amb Foli, Carlos Bonaldo, Miguelete, Estals, Kaiser com a capità, Kostia, Urri, Quadri, Priego i Eneco. Aquest és l'11 del conjunt arlequinat que dirigeix Ferran Costa.
9: Juguem amb la nostra gent, que demà el primer gol l'ha de ficar el Temple, l'ha de ficar la nova Creu Alta, i arribem amb el convenciment de que totes les coses que ens han anat passant durant la temporada ens fan arribar preparats a aquest moment. Llavors, el grup, ja ho he dit, no sabem tot el que portem darrere, sabem la magnitud de la història que estem escrivint, però no ens volem aturar aquí, volem més, i ara mateix l'únic que pensem, ja hem entrenat avui, hem entrenat collonudament bé, doncs descansar i demà doncs, arribar preparats per fer un grandíssim partit.
1: Doncs a veure si el Sabadell guanya el seu partit i no guanya l'Eldense davant l'Atlético Madrileño i recupera el lideratge al conjunt arlequinat. I a les 9, el nou estadi Costa Daurada, mare meva, quin drama aquest Nàstic a Europa. El Nàstic que necessita guanyar sí o sí per sortir del descens, l'Europa que necessita guanyar sí o sí per mantenir plaça de play-off. De fet, els escapulats podrien ser-ho avui si guanyen, i Cartagena i Algeciras no guanyen els seus respectius partits. És una carambola complicada, però podria donar-se. Una Europa que, per cert, ja tenim l'11, que no sabíem en l'anterior connexió, doncs jugaran Flere, Guillem, Escorula, Campeny, Esgro, Jordi Cano, Meixac, Adnane, Vaca, Escarabaca i Jai. De la seva banda, el Nàstic, com dèiem, cal guanyar perquè ara mateix està en zona de descens. Jugarà amb Rebollo, Camus, Zoilo, Mangel, Abdalà, Montalvo, Jaume Jardí, Alex Jiménez, Òscar Sanz, Pujol i Baselga en l'11 inicial, i amb aquesta intenció per part del seu tècnic Pablo Alfaro.
10: ¿Qué depende de nosotros? El sábado a las 9 y llegar lo mejor posible e intentar, lógicamente, que, pues, que nuestras virtudes futbolísticas, pues por lo menos tengan premio. Y tengan premio, y el premio ahora mismo son puntos. Más allá de las sensaciones, más allá del tipo de partido, más allá, que es importante, pero que ahora no nos va a... El objetivo lo vas a conseguir sumando puntos. Es nuestra única obsesión.
1: I del costat de l'equip de la Vila de Gràcia, doncs moltíssima il·lusió per intentar mantenir aquestes opcions de play-off. Ara mateix cinquè al conjunt graciang i, per tant, en aquesta zona de privilegi, amb un punt de marge només sobre el Cartagena i dos sobre l'Algeciras. Adai Benítez, tècnic de l'Europa.
8: Un moment maco per la història de l'Europa. Crec que per nosaltres és la segon o tercer millor moment de la història. Això no vol dir tampoc res, però sí que és veritat que l'energia és bastant positiva i bueno, amb una il·lusió que sempre pues, pot donar una força que a vegades pues, no, és difícil de trobar, i només la situació, i que és veritat que és pels jugadors, és un moment que pues, no han viscut, perquè aquests jugadors pues, fa 3 anys estaven a tercera o dos, i jo inclús com a entrenador, i pues, és un moment il·lusionant, però amb tota la força del món, amb tota la dedicació i treball que se li ha dedicat a un equip que, però bueno, pues que estigui en la situació que sigui, o sigui com sigui, els nostres jugadors no estan acostumats a aquest estadi, a aquest entorn. Llavors, aquest ha sigut el primer any, i ens toca viure aquest moment, en aquest moment, i afrontarem la situació de la millor manera possible.
1: 8:41, i qui vol, qui estava buscant pujar a primera federació masculina, jugava avui la tornada de les semifinals del play-off de Sense, era el Reus, però se li ha escapat el somni.
2: Havia empatat a 0 a Reus, tenia la tornada al camp de l'Ourense, ha començat dominant l'Ourense, ha pogut empatar Frank Càrbia, però ha acabat guanyant l'Ourense 2-1. Recordem que el Reus li valia acabar guanyant la pròrroga, si hi havia pròrroga, però si haguessin anat a penals, tampoc li valia, per millor classificació de l'Ourense. Per tant, havia de guanyar sí o sí el partit perquè no podia arribar a la tanda de penals, però ni així no ha estat possible i ha acabat perdent per aquest 2-1, i per tant, doncs, queda eliminat.
1: És una autèntica llàstima, molt condicionat el partit per aquest gol inicial de Rufo al minut 8, doncs, que li ha donat l'1-0 a l'Ourense. Al 31, Frank Càrbia donava esperances amb un gol, amb una molt bona recuperació a la frontal de l'àrea gran del conjunt gallec, empatant el partit, però quan a la segona meitat el Reus dominava, buscava el segon gol per intentar capgirar l'eliminatòria, una contra ha servit perquè Justino al minut 72 fes el 2-1 de l'Ourense, ja no ha pogut aconseguir forçar la pròrroga al Reus, i per tant doncs s'acaba el somni d'un Reus que, això sí, recordem-ho, havia pujat aquest any a segona federació, per tant ha fet una gesta, podem dir, doncs arribant fins a aquestes semifinals i fent creure a aquesta afició del Reus Redis, un equip de nova creació ara fa uns anys, que ha anat pujant i pujant i pujant a mesura que han anat passant les temporades, i avui ha estat a punt doncs aconseguir aquesta gesta de ficar-se a la gran final d'aquest play-off d'ascens a primera federació masculina. Però en qualsevol cas, molt bon paper per part del conjunt roig i negre en aquest play-off, i per tant cal felicitar el conjunt roig i negre per aquesta gesta. Un conjunt roig i negre, el Reus Redis, que comanda el Marc Carrasco, que em diu ara ja l'Albert García, que el tenim en directe a 8:43. Marc, com estàs? Bona tarda.
11: Hola, bona tarda.
1: Hem
11: tingut tardes millors.
1: Sí. Pel resultat, pel joc, primer de tot, sensacions que et queden després d'aquest partit on finalment aquest 2-1 us deixa fora?
11: No, sobretot dolguts, perquè veníem a competir, tot i el recent ascens i haver-nos posicionat en aquesta categoria una vegada dins el play-off, doncs volíem competir-lo, teníem un desig molt gran, i bé, i això ens deix dolgut perquè som un equip competitiu. Per una altra banda, d'orgull, perquè crec que l'equip durant tota la temporada ha estat un equip protagonista, un equip valent, un equip amb molt desig per oferir bon joc, per anar a buscar els rivals a camp contrari, per assumir riscos, i bé, i orgullosos del que hem fet. Crec que els punts, el Reus ha estat millor en aquesta eliminatòria, però això és futbol, és l'esport, i res, ens aixecarem després d'aquesta derrota i seguirem portant amb molt d'orgull el nom de Reus i l'escut al pit, perquè forma part de la nostra vida i forma part de la nostra essència.
1: Un partit on segurament molt marcat per aquest gol tan aviat de l'Ourense, que us ha anat fer a remolc, però amb el gol de Frank Carbi, a mica en mica, us heu anat recuperant, i a la segona part, quan semblava que teníeu el domini, aquesta contra, no?, ha acabat matant l'eliminatòria.
11: Sí, crec que els primers 10-15 minuts la veritat que l'equip li ha costat entrar al partit. Una cop ens hem estabilitzat, ens hem tranquil·litzat, hem començat a ser nosaltres, hem començat a pressionar bé, hem començat a tenir una mica la pilota. Crec que fruit de tota aquesta tranquil·litat i pausa ha arribat el gol de Fran, i sí que després del gol de Fran, i jo crec que tota la segona part fins al 2-1, crec que el Reus ha estat dominador, ha generat, ha trepitjat àrea. Una llàstima el gol amb la transició, però això també forma part del futbol. No hem estat capaços de dominar aquestes dues accions i res, i ens tornem dolguts i tristos cap a casa, però amb l'orgull d'haver estat valents i d'haver competit molt bé, i crec que d'haver fet mèrits als punts per guanyar aquesta eliminatòria.
1: Acabo, Marc. Potser el gran triomf d'aquest Reus Redis, no ja d'aquest any, sinó dels últims anys, de la feina que porteu fent els últims anys amb els diferents ascensos, és haver recuperat la il·lusió a Reus pel futbol, perquè l'afició estava enganxadíssima.
11: Sí, sens dubte. Crec que el gran objectiu d'aquest equip, un cop vam començar, no només era esportiu, que ha estat increïble el creixement, sinó també la part social. Crec que dies com el de Terrassa, com el del Johan, com el del Narcís, com la Copa del Rei, com partits de la temporada passada del Girona, crec que és espectacular viure la gent com està sobre nostra, l'estima que ens trasllada. Crec que hem crescut de forma gran i estem a l'alçada de les millors aficions de Catalunya i segurament del territori, i res, molt contents per la part de l'estima que ens dona la gent de Reus, dolgut perquè volíem seguir vivint aquesta història, perquè no volíem que acabés, perquè volíem un últim partit a l'estadi de gala, però bé, el creixement no només és esportiu, sinó que també és amb la gent, amb la intensitat amb què la gent de Reus avui s'ha fet aquest projecte seu, i l'equip ja forma part de la seva vida i ens anima i està molt a prop nostre. Per tant, molt feliços per aquesta part també, i orgullosos.
1: Moltíssimes felicitats, Marc, independentment de que avui el resultat no hagi acompanyat, perquè la feina que esteu fent és brutal, i això ho sabeu perfectament, i l'any vinent de ben segur que tornareu a donar guerra. Moltíssimes felicitats, de debò.
11: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Vuit i 47, vinga, i un altre, en aquest cas les competicions que ens ocupava avui dissabte era la Lliga Elite. Última jornada de moltíssimes emocions, per dalt, per baix. Ja tenim equips que han aconseguit l'ascens, els que jugaran al playoff, els que baixen. Aquests són els marcadors d'una última jornada apassionant.
2: Sí, perquè encara hi havia moltíssimes coses en joc. De fet, tres places d'ascens, perquè només hi havia el Sant Feliuenc descendit matemàticament. Els altres tres equips, doncs, han acabat baixant avui després dels resultats. També ens faltava una plaça de promoció en descens, l'ha acabat aconseguint el Rubí. Anem a repassar com ha anat aquesta última jornada a la Lliga Elite. Empat a 0 entre l'Atlètic Sant Just i el Martinenc. Victòria del Rubí 3-0 davant del Sabadell B. Victòria del Júpiter 0-1 a Castelldefels. El Sant Juan Atlètic a Montcada ha guanyat 2-0 al Prat. L'Horta s'ha imposat 3-2 al Vilafranca. El Manlleu ha guanyat 2-1 al Valls. La Pobla de Mafumet ha superat el Ciutat de Cooperativa per la mínima 1-0, i també per la mínima ha guanyat el Sant Feliuenc, ja descendit, per 1-0 davant el Sant Mauro.
1: Doncs ja tenim a Sant Joan Montcada campió després de la victòria davant del Prat, i que el Martinenc no hagi passat de l'empat al camp del Atlètic Sant Just. Una victòria al Sant Joan Montcada en aquest partit davant del Prat, que farà playoff al Prat Ràdio. Van Conde.
12: El San Juan Atlético de Moncada ha vençut per 2-0 al Prat i assoleix l'ascens a tercera federació. A més, ho fa com a campió de Lliga Elite després dels resultats de la resta de la jornada. Partit viscut amb molta il·lusió i un ambient de gala a Can Sant Joan, i amb nervis segurament més propis de la situació excepcional que no pas del guió de partit. Als 20 minuts, Òscar Muñoz ha avançat el conjunt de Dani Sánchez amb una gran testarrada que ha buscat directament l'escaire de la porteria defensada per Guiseris. Fins a dos pals, algunes bones intervencions del porter del Prat, han evitat el que seria el segon i pràcticament definitiu gol d'Òscar Muñoz al minut 80. Si el primer ha sigut una tastarrada de vella factura, aquesta ha sigut una rematada de tisora que ha posat la cirereta al pastís a un gran partit del San Juan Atlético de Moncada i a una temporada que val el premi de l'ascens a Tercera Federació. Com dèiem, home destacat y heroi del partido, Óscar Muñoz, que a los 39 años vive un nuevo ascenso de categoría.
13: Creo que hemos sido el equipo que más veces ha estado, más jornadas ha estado líder en todo el año. Poco a poco no le hemos ido creyendo. Hemos tenido algunos baches, hemos tenido la suerte de ponernos por delante. Eso nos daba la tranquilidad que también el empate nos valía. Y bueno, al final pues hemos podido meter segundo y la chilena hacía tiempo que no hacía o que no enganchaba una también. Y bueno, al final lo importante era que entraran y bueno, han entrado bonitos, pero eso, la gente se lo merecía, el público se lo merecía, la directiva se lo merecía y yo con mi costilla medio rota y medio de todo, y era el día, he podido hacerlo con mis goles, cualquiera me valía y nada, súper contento y a ver qué pasa el año que viene.
12: Ascens històric per al conjunt de Can Sant Joan i cinquena derrota consecutiva per a un Prat decaigut i amb molts problemes d'efectius que haurà de fer un reset el més aviat possible. Finalment ha estat quart classificat gràcies a l'empat del Sant Mauro i la derrota del Castelldefels i s'enfrontarà precisament al Sant Mauro en la primera eliminatòria del play-off, anada a Santa Margarida de Montbui, tornada al municipal Sagnier.
1: I el martinenc també aconsegueix l'ascens. El segon de consecutiu torna a tercera 7 anys després d'empatar 0 al camp de l'Atlètic Sant Just, li valia un punt i ho ha aconseguit l'equip de Toni Carrillo, que estava ben content doncs, en aquestes declaracions als companys de BTV només acaba el partit.
14: La temporada, la veritat és que brillant de l'equip, de menys a més, i la veritat és que hem acabat de la millor manera. Sabíem que veníem a un camp on el rival doncs, té molt bon un tracte a la pilota, d'un costat d'un altre, és un equip que a casa fa coses interessants, i bueno, hem intentat doncs, jugar junts, buscant alguna contra, i al final doncs, bueno, crec que pràcticament no ens han fet caire d'ocasions, i l'equip doncs, ha sigut solvent defensivament, i al final era el que necessitàvem per pujar.
15: Sí, per tots, sobretot pel club.
14: El club. Al final aquí estem... El club està per sobre de tot, i la veritat és que el martinenc jo crec que és una entitat que mereix estar a categoria nacional. Vam vindre aquí amb la il·lusió en 3 anys de poder col·locar l'equip, 3 o 4 anys de projecte, doncs col·locar l'equip a categoria nacional, ho hem assolit, i ara doncs, el que hem de fer és gaudir-ho i després ja prepararem la reentrée a la categoria nacional.
1: Doncs felicitats a Sant Joan Moncada i a martinenc per l'ascens. La Pobla de Mafumet s'haurà de currar al play-off. Optava a pujar directament, però la victòria davant de la Ciutat Cooperativa ha estat insuficient i haurà de jugar al play-off, i en canvi el seu rival que descent. Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
16: La Pobla de Mafumet fa els deures per 1-0 i es queda sense el premi de l'ascens directe i envia la Ciutat Cooperativa a Primera Catalana. Un gol de David Cabezas a les acaballes de primera meitat ha estat suficient per la victòria poblatana. Una primera part amb joc molt trencat per totes dues bandes, però la Cope tindria una opció claríssima al minut 7 de la primera meitat en un 1-1 que trauria Nahuel Providencial amb el peu. A partir d'aquí, la Pobla mantindria el control del partit i arribaria el premi del gol després d'una gran acció de Carol que se la donava a Cabezas per superar el porter de la Cope i ficar l'1-0 a l'electrònic. La Pobla tindria dos mans a mans a la segona meitat de Pau Raya i Agus, que perdonaria el 2-0, i la Cope mitjançant Ixam tindria opcions clares per posar l'empat a través de la pilota aturada. Patiria la Pobla els minuts finals l'embestida de la Cope, però acabaria guanyant el partit malgrat que les victòries de Sant Juan Atlético Moncada i l'empat del martinenc no han donat el premi de l'ascens directe. La Pobla de Mafumet, que és equip de play-off, haurà de superar l'eliminatòria davant el Rubí.
1: I qui també és, precisament, equip de play-off és el Rubí, que deixa sense premi el Castelldefels amb la victòria del Rubí i la derrota del Castelldefels. Ràdio Rubí, Siscolara.
17: Alegria desfermada al municipal de Can Rosés després que els dos condicionants que s'havien de donar hagin portat a la Unió Esportiva Rubí a la 6a posició de la Lliga Elite i, per tant, a disputar la promoció d'ascens a tercera ref. Tot després que els 90 minuts guanyessin 3-0 el Sabadell EB en un partit dominat per part del conjunt rubinenc i a esperar durant una estoneta dins del terreny de joc aficionats i jugadors per conèixer el que ha estat al final la derrota del Castelldefels davant del Júpiter i d'aquesta manera complir amb una de les promeses que va fer el Blai Martí quan va arribar com a primer entrenador a la Unió Esportiva Rubí.
18: Recordo el primer dia, el primer dijous que vaig portar el primer entrenament, l'Ivan i el Presti em van dir és una missió difícil, però ens hem de salvar, vaig dir tranquil que farem playoff i aquí estem, farem playoff.
17: han de pensar ja en aquesta, doncs, eliminatòria primera davant de la Pobla de Mafumet, i sobretot pensant en jugar partits com ara el que s'ha disputat davant del Sabadell. I bé, tot i que igualat en els moments d'intensitat i els detallets han anat cap al costat de la Unió Esportiva Rubí amb una victòria contundent i que reconeixia el Marc Cabestany, entrenador del filial del conjunt arlequinat, havia estat justa.
18: Sí, el Rubí potser li ha sortit tot de cara, ha aprofitat els nostres errors no portats, els nostres regals, ha mantingut l'avantatge, fins i tot aconseguir el tercer gol, i el resultat és contundent. Avui no hem merescut treure res positiu d'aquí.
17: Si se n'aplaça i es permeten a la Unió Esportiva Rubí continuar somiant en una temporada una mica boja, però que acaba bé.
1: Doncs acaba bé, i també pel Manlleu i pel Valls, que continuaran a Lliga Elit. Ràdio Manlleu, Marc Lladom.
19: Bé, doncs l'AEC Manlleu ha guanyat l'últim partit de Lliga Elit de temporada per 2-1 davant el Valls. Estem amb el capità Joel Puntí, que a més avui ha jugat els últims minuts vestint aquesta samarreta, retirant-te. No sé com has vist la victòria, ha tocat gairebé patir fins al final, tot i el 2-0 que havíeu posat al marcador.
20: Sí, havíem de posar emoció fins al final, però amb aquesta afició i amb aquesta grada era impossible que l'equip no salvés.
19: N'heu tremolat, ni des d'inici de partit. Avui era un partit sèrio a casa, que sabíeu que depeníeu de vosaltres mateixos i heu anat per la victòria.
20: Portàvem tota la setmana que sabíem la importància d'aquest partit. El Manlleu és un equip que ha d'estar a Lliga Elit, i ho sabíem, i sabíem que no se'ns escaparia.
19: I com has fet, et farà sentir bé, entenc, deixar l'equip en aquesta situació, no? Ara que et retires.
20: Sí, no, hauria tingut malsons tot l'estiu, sinó, o sigui que molt orgullós d'haver format part d'aquest equip, de que ens ajudessin com ens han ajudat, i molt content de ser un manlleuenc.
19: Doncs res, Joel Puntí, moltes gràcies i que vagi molt bé.
20: A vosaltres.
1: Doncs content, recordem, Sant Joan Montcada campió, Martinenc, que també puja a tercera 7 anys després, el playoff el jugaran d'una banda Pobla Mafumet, Rubí i Prat Sant Mauro, l'Horta, que s'ha salvat amb un gol al minut 92, i baixen Ciutat Cooperativa, Júpiter, Vilafranca i Sant Feliuenc. Ens aturarem un momentet, escoltem les notícies de les 9, i a les 9 i 3 acabem de repassar tota l'actualitat del futbol, també el futbol sala, l'handbol, el bàsquet, molts esports, com sempre, cada dissabte i cada diumenge de 8 a 10 del vespre a la teva ràdio local, aquí en el joc.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Continguts en xarxa.
2: La cartellera es renova amb Pizza Movies, una comèdia protagonitzada per Berto Romero i Judith Martín. També s'estrena Movida Celestial. Keanu Reeves és un àngel ben intencionat però inepte. I El beso de la mujer araña és una nova adaptació de la novel·la del mateix títol.
3: Bueno, ya está.
4: ¿Qué ya está?
3: Que no tengo que darle más vueltas. Crítica de cine, se acabó. Quiero montar una pizzería.
4: ¿Cómo que una pizzería, por
3: favor? Pizzería temática de cine.
2: Judith Martín i Berto Romero protagonitzen Pizza Movies. Ella és una periodista cultural i crítica de cinema que passa per un mal moment professional. Llavors, convenç el seu marit per deixar-ho tot i crear un negoci. Està convençuda que una pizzeria temàtica de cinema serà un èxit.
5: ¿Sabes qué película es esta? Jurassic Park.
6: Mira los comentarios.
7: Es lo mejor que he visto en mi puta vida. Por el culo.
8: La pizza está brutal. 5 estrellas. ¡Guay! Propina de $1.15.
2: A Movida Celestial, en Gabriel, Keanu Reeves, és un àngel ben intencionat però bastant inepte. Baixa a la Terra amb el propòsit d'ajudar l'Arc, un organitzador de concerts que passa angúnies, i en Jeff, un ric inversor de capital risc. Encara que les intencions de l'àngel són bones, les conseqüències dels seus actes no seran les esperades.
9: Internet es increíble, Jeff. Es súper útil, pero a la vez te hace distraerte un montón. Quiero ayudarte a encontrar trabajo, pero también quiero ver fotos de bebés elefantes.
10: No puedo estar aquí.
11: ¿Por qué no vemos una película? Hay una que nunca olvidaré.
2: El beso de la mujer araña és una nova adaptació d'una novel·la argentina del 70 que ja va triomfar en la versió que es va fer als anys 80. Els protagonistes d'aquest musical són en Valentín, un pres polític, i en Molina, un noi homosexual també empresonat. Comparteixen cel·la i sorgeix un vincle entre ells mentre Molina relata la trama d'un musical de Hollywood protagonitzat per la seva diva favorita, Ingrid Luna, aquí interpretada per Jennifer López.
12: Joves amb ofici.
13: Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals.
12: Des dels seus tallers ens expliquen què fan, per què i, sobretot, com encaren el futur dels seus oficis en un món que sovint els va a la contra.
13: Joves amb ofici. Escolta tots els capítols a la xarxa Més. Una producció de la Nova Ràdio de Reus. Amb el suport de la xarxa.
14: Ràdio Tordera.
15: Emissora que t'escolta.
16: Hello, I'm Johnny Cash.

l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt FM.

El cap de setmana, el rock a Ràdio Tordera es diu Rockmasters. Rockmasters, un programa del vostre amic Xavi Canigó. Història, anècdotes i molta música de les grans formacions de tots els temps. Rockmasters, el programa de rock a la teva mida.

bona tarda o bona nit, depenent si esteu escoltant el programa el dissabte o el diumenge. Comencem una nova edició del Rockmasters. Avui tenim a uns germans. Bueno, en el món del rock sempre hi ha hagut alguna que altra banda que ha estat composta per dos o més germans. En aquest cas estem parlant d'uns americans que van néixer, van fundar el grup de música l'any 69, que van ser una de les bandes més influents de la dècada dels anys 70. I que van ser també un referent per molts músics posteriors. Estem parlant ni més ni menys que dels germans Allman, els Allman Brothers. Duan i Greg Allman són els protagonistes avui en aquell Rockmasters des d'ara fins al final del programa. Escoltarem, coneixerem una mica de la seva història, de la seva música, i segur que més d'un gaudirà i recordarà moments guapos. Així doncs, cordeu-vos les sabates, poseu-vos el cinturó perquè comencem.

Greg i Duane Allman, els Allman Brothers, avui els protagonistes d'aquest Rock Masters. Allman Brothers, ells de seguida van començar a guanyar popularitat amb el seu àlbum debut, que es va anomenar The Allman Brothers Band, llançat el 1969. Aquest àlbum va incloure temes com Weeping, Post i Dream, que ràpidament es van convertir en uns clàssics...

Acabem d'escoltar Sweet Melissa, aquest gran tema dels germans Allman. Un dels moments més destacats de la seva carrera va ser el llançament d'un àlbum que es va anomenar At Fillmore East, llançat el 1971. Aquest àlbum en directe és considerat un dels millors àlbums de tots els seus temps i va capturar l'energia i la passió en les seves actuacions, en les seves jams, en els seus concerts en directe, escoltant-los molta i molta gent atentament. Són els germans Allman, avui els protagonistes aquí en el Rock Masters.

Avui tenim els Allman Brothers, aquests dos germans nord-americans que tocaven molt bé el blues. La banda va experimentar un gran èxit a les seves gires, on les improvisacions i les llargues jams eren lo normal. La seva actuació al Fillmore East va ser un exemple del que us estic dient, amb uns solos de guitarra que deixaven al públic bocabadat. I és que no és per menys, el que estem escoltant és excel·lència musical. Allman Brothers.

0: autèntica fusió amb la banda Allman Brothers Back Where It All Begins. És aquest tema que acabem d'escoltar. Ells eren de fusionar moltes coses, però aquí hasta inclús podem dir que fusionaven el blues, potser amb la música així caribenya, podria ser, no sé, eren capaços de fer qualsevol cosa. I és que la banda va incorporar elements de jazz, música country, amb un so que bueno, va ser únic, va ser el segell dels Allman Brothers. Temes com Jessica i Ramblin' Man són exemples perfectes d'aquesta fusió musical. Ells són Allman Brothers.
1: Long time to play and a lot of good music. Here's an old tune called Blue Sky.

No, no em negareu que això és per posar-se la pell de gallina, no em negareu que això és per posar-se de genolls i fer reverències tot el rato mentre escoltem els Allman Brothers. Avui, els protagonistes, els Rockmasters. Un dels moments més tràgics de la història dels Allman Brothers va ser la mort de Duane Allman en un accident de moto l'any 1971. Fatídics per la música rock en general, fatídics 71 i 70. La seva pèrdua va ser un cop dur per la banda, però en Greg, el seu germà i els altres membres van decidir continuar. Malgrat les adversitats, la banda va seguir produint música i van aconseguir un èxit tremend i absolut amb àlbums com The Brothers and Sisters, que va incloure el gran èxit Ramblin' Man. Aquest àlbum va marcar un nou capítol en la seva carrera. Avui, els protagonistes, els Allman Brothers.

Come On In My Kitchen. Allman Brothers, avui els protagonistes, el Rockmasters. La banda va passar per diversos canvis de formació al llarg dels anys, però sempre va mantenir la seva essència musical. La seva capacitat per reinventar-se va ser clau per la seva, diguéssim, duració arreu dels anys. La indústria musical està molt agraïda que, diguéssim, aquests dos germans un bon dia decidissin crear aquesta formació que avui és protagonista al Rockmasters. Anem acabant el programa, ja estem quasi bé a la recta final, però no deixem de posar música d'aquests dos germans, els Allman Brothers.

Hem escoltat... Avui hem tingut com a protagonistes aquests dos germans, aquesta banda mítica de blues, de country blues nord-americana, els Allman Brothers. La setmana que ve, com que ha quedat molta música aquí a la taula, farem la segona part. Bé que s'ho mereixen els germans Greg i Duane Allman. Per tant, la setmana vinent, segona part de Allman Brothers.

Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

0: La meteorologia va acompanyar tothom qui va voler participar en les diverses activitats que es van organitzar al paratge natural de l'Ermita. I en esports, el Club Futbol Tordera salta al camp del líder i depèn d'ell mateix per ser campió. Els torderencs vencen els Sils per 1-2 en un partit marcat per la pluja i els incidents a la grada. Valorava el partit l'entrenador torderenc Guillem Ferrer.
1: Nosaltres avui sabíem que havíem de jugar a futbol. Quan més futbol hi hagués al partit, crec que millor per nosaltres, i així s'ha demostrat, jo crec.
0: Cap de setmana que també ens ha deixat la bona notícia que el CEP Tordera assoleix la permanència en el bàsquet. I parlem del temps, previsió meteorològica per les properes hores i jornades, els detalls d'en Joaquim Serra.
2: De moment, aquesta jornada dimarts comença amb el cel serè, però l'acabarem amb xàfecs i tempestes, i és que aquesta tarda el temps s'ha de complicar amb un augment de la inestabilitat que deixarà precipitacions a qualsevol punt de la comarca. Localment podran ser intensitat forta i abundants, superar els 20 litres per metre quadrat. A banda d'això, hem de dir que els vents bufaran fluixos, bàsicament de mar cap a terra, amb una situació marítima que estarà dominada bàsicament pel marejol, això sí, amb mar de fons. Les temperatures mínimes d'aquesta passada nit han baixat a les fondalades i a prop de la costa, mentre que han pujat una mica cap a la serrada litoral. Les màximes baixaran en el conjunt del territori i vam tenir un dia molt suau en quant a temperatures. Es van disparar una mica les màximes cap als 24-25 graus. Avui amb prou feines arribarem als 22. Per tant, seran suaus, però no tant. De cara a demà persistirà la inestabilitat amb un matí variable i una tarda en la qual, altre cop, haurem de parlar de xàfecs localment de caire tempestuós, més probables demà al centre i al nord del Maresme.
0: Ho deixem aquí. Actualitzem notícies en propers butlletins. Gràcies per la seva atenció.
3: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: Bona tarda, salutacions. Avui, 12 de maig de 2026, Salvador Romans els saluda i els hi diu que aquest dimarts, sortint de la ràdio, seran les 7 i escaig, segur que plourà. Bé, això és el que diu el temps. Nosaltres diem que el programa d'avui, i com cada dimarts, va dedicat a aquestes empreses i comerços de Tordera i Rodalies que, per la seva aportació en els diferents esdeveniments del poble, contribueixen, doncs, a millorar els actes. Avui ens anem fins a Cal Oriol. Tenim botigues especialitzades en bolsos i maletes de tot tipus. Les primeres, parlarem de les borses, les primeres de dona modernes, conegudes com reticles, van sorgir a finals del segle XVIII i a principis del XIX, i popularitzant-se, doncs, amb la moda del directori francès, que requeria bosses petites i decoratives en lloc de les butxaques amagades, ocultes de les èpoques anteriors. Les borses han existit des de l'antiguitat, sent utilitzades per homes i dones per igual, per transportar, al principi, aliments i eines. La revolució de la bossa femenina, en el segle XVIII, amb els vestits més lleugers, d'estil grec i romà, doncs, les dones no podien portar butxaques interiors, obligant-les a portar bosses externes. El reticle o el ridícul eren petites bosses de seda o vellut brodades que es portaven a la mà o lligades a la cintura, per això sovint anomenades irònicament ridícules per la societat. Al començament del segle XX, la bossa va passar a ser un accessori de moda combinat amb la roba, evolucionant ràpidament cap als dissenys rígids, amb tancament i nanses, com els populars de la dècada de 1930. En quant a la maleta, ara canviem de tema, perquè ja sabeu vosaltres que des de que es agafen vols, avions, i es porten maletes, i es parla de les maletes de cabina, tan nomenades i tan remenades, doncs perquè els fan canviar de mida. Diem que la maleta de cabina, en 1970 i 72, Bernard Shaw patenta la primera maleta amb rodes, enfocada a evitar, doncs, carregar equipatge pesat. I el 1987, el Robert Plush, un pilot de la línia Northwest, crea el rollerboard, que això sona com un esport, no? Sí. Jo crec recordar que es feia servir com un esport, una bola que rodava per una pista. Però bé, suposo que vol dir això, la maleta que roda. La maleta vertical amb dues rodes i nansa extensibles dissenyada per emportar-se a bord. L'augment dels viatges aeris i les restriccions de pes van impulsar la necessitat d'aquestes maletes lleugeres i ergonòmiques. A Catalunya hi ha diverses fàbriques i empreses especialitzades en aquesta producció de maletes, bosses i articles de viatge. Destaquen fabricants amb llarga tradició a la zona de Barcelona, com maletes Caralp, les marques Gladiator i Bogart, i la Casa Antic, maletes i bosses a mida. De tot plegat, coneixerem un xic més amb l'entrevista que ens du la Nuri Pujol. Doncs passem l'entrevista ràpidament.
1: Doncs bé, amics, avui estem a Bolsos Oriol, aquí, doncs, en el camí ral, enfront de Peixos Canals Carbó, que ara és una altra cosa. Parlarem amb l'Oriol perquè ens parlarà, doncs, d'aquests bolsos, d'aquestes maletes, d'aquestes marques, d'aquestes botigues online i doncs, d'aquestes modes, i ens assessorarà una miqueta de tot el que té aquí. Hola, Oriol, què tal?
2: Hola, bon dia. Primer de tot, sí. Soc Pere. Oriol,
1: ah, no?
2: Oriol és el nom de la botiga.
1: Ja està. Ah, val, jo pensava que et deies Oriol.
2: No, em dic Pere. Però bueno, cap problema, que no hi ha cap problema.
1: Doncs bé, Pere, veig que tens aquí tot una quantitat, un ventall de respostes per la gent que necessita. què domines més en la botiga? Aquests bolsos, com són i què te demana la clientela?
2: Bueno, com pots veure, hi ha una mica de tot. Intentem tinguer una mica per tots els... o la majoria dels gustos, per tot no es pot tinguer. I llavors, bueno, hi ha una mica de tot. Hi ha bolsos amb pell, bolsos amb sintètica, amb pell sintètica o vegans, que els hi diuen. Llavors, també, ara de cara a l'estiu, també més amb nylons o amb textil, que també es porta bastant a l'estiu, i ràfia, que ara el temps ve a l'estiu, o per la platja, o pel que sigui, estan fabricant els fabricants més bolsos així amb ràfia.
1: El tipus diari és un estil o tipus per festa, per anar amb un vestit maco i portar un bon bols?
2: Sí, hi ha diversos tipus i diversos complements, diguem-ho així, que si és més de diari, doncs la gent es agafa més els nylons o els teixits amb roba, diguem-ho així, o coses, i si no, la polipell o inclús la pell, que és ja més de reclar o més de vestir, són models diferents.
1: Yes. Molt bé. Doncs, en quant a maletes, comencem amb aquestes maletes de viatjar. Tanta polèmica ara que no podem portar maletes grans. Bueno. Com són aquestes maletes de viatjar?
2: El món del viatge ha canviat una mica. Sí. Les companyies que quasi la majoria de gent viatja, o molta gent viatja de low cost, han agafat i els bitllets els han desglosat. Abans pagaves el bitllet de l'avió i amb el bitllet entrava una maleta per pujar de la cabina i una motxilla o un bolso o per pujar dalt. Ara, actualment, ho han desglosat i tu pagues el bitllet i després pagues la maleta de cabina a part. Ah. I el que pots pujar és, diguem-ho així, pots pujar l'avió, una motxilla o un bolso amb unes mides concretes, que és 40 per 30 per 20. Ah. I llavors aquestes mides, això és el que ara és el boom que tothom demana.
1: Viatgem una mica fins allà i ja les ensenyes, perquè aquí té un bon ventall.
2: Aquestes serien les motxilles.
1: Ah, és molt petit, això, no?
2: Això és el que deixen pujar ara actualment, sense incrementar el preu del vol, diguem-ho així, del bitllet.
1: Sí.
2: Llavors, abans anava tot junt i podies pujar la bossa aquesta i la maleta de 55 per 40 per 20, que és la maleta de cabina, que ara te la cobren a part. Que ara et poden arribar a cobrar, entre 50 i 100 euros d'anada i 50 o 100 euros de tornada, doncs depèn de la companyia.
1: Ja l'agafes més gran, llavors.
2: Sí, perquè gairebé et cobren poder 3 o 4 euros més d'una maleta més gran. El que passa és que aquesta la pots pujar dalt i l'altra més gran ja l'has de facturar. I llavors has d'anar un temps abans a l'aeroport per facturar-la i tal. Però ara, últimament, el que la gent compra més, diguem-ho així, són les motxilles aquestes.
1: Maletes,
2: i per viatjar un cap de setmana, doncs, un parell de mudes o tres,
1: No
2: hi cap res més. Pues bé, això, hi ha molta gamma, perquè quasi tots els fabricants de viatge han fet aquest tipus de motxilles. Hi ha una mica de tots preus.
1: I ara potser el que es ven més és la motxilla i aquestes petites. I la gran ja potser va una mica de racó?
2: No. Bueno, hi ha gent que la gran es ven més amb gent que viatja o viatges més llargs o creuers, que estan més temps fora... No, la quantitat sí que se'n venen més de les petites de cabina i sobretot ara les motxilles, que inclús es queixen els fabricants, que a vegades amb alguna fira que hem anat o amb algun showroom que anem i els mateixos de les marques ens diuen, escolta, és que heu de mirar de vendre més maletes i les motxilles. I clar, però si la gent et demana motxilles, has de vendre motxilles, pots vendre...
1: En quant als colors, depèn de si és home o és dona, predomina una mica o què?
2: Bueno, no. És el gust de cada un, això, una mica sí. Sí que els homes a vegades hi ha de tot, però són una mica més colors més foscos, més serios, i a vegades en plan familiar... Quan és per la família, que la pugui fer servir tothom, tampoc es agafen colors molt llampants. Però, bueno, si ve algú i li agrada rosa, la venem rosa.
1: Les noies són una mica més,
2: No, bueno, qui diu rosa, ara ja ho veus, amb taronges, blaus, liles, turqueses, hi ha tots els colors, I a l'estiu a l'estiu més, a l'estiu fan colors molt llampants.
1: Eh? Llavors el que veig és que les maletes n'hi ha de rígides, com aquesta, que si li dones un cop el que hi ha dintre sí. no es fa malbé, en canvi hi ha aquestes que s'aixafen.
2: Sí,
1: com ha, ho veus, això?
2: Bueno, abans hi havia més amb material, amb roba, amb lona, i ara, d'uns anys cap aquí, han aconseguit, perquè abans es fabricava plàstic ABS, ara ho estan deixant de fabricar perquè era un material que amb el temps, amb cops i això, es podia esquerdar, i ara el que estan fabricant és un material més flexible, que és el polipropilè.
1: Ah, val? Sí.
2: I llavors hi ha un altre material que només ho fabrica Samsonite i ho té patentat a Europa, bueno, ho té patentat suposo que és a tot el món, però ho fabrica a Europa, a Hongria, que és on tenen la fàbrica, que és aquest material, que és el CURP. I aquest material...
1: Que maca, no, aquesta?
2: Garantia de per vida.
1: Ah, sí?
2: Sí.
1: Oh, val la pena.
2: És indestructible.
1: El que viatja molt, no?
2: Sí, és indestructible i no pesa res.
1: Ah.
2: És molt lleugera. I llavors, clar, va amb el preu, també.
1: Sí, sí, esclar, esclar.
2: Els preus, doncs...
1: Sí, sí, esclar, aquest et puja més.
2: Sí, però, sí, sí.
1: Però hi ha gent que viatja molt, això li condeix, també,
2: bueno,
1: no?
2: Bueno,
1: que dura més.
2: Jo dic, o perquè viatges molt sí. o perquè t'agrada, saps?
1: Escolta, i aquesta té unes dobles rodes,
2: sí.
1: no? Que són quatre, ara, són sí. vuit rodes, no?
2: Sí, ara la majoria...
1: No fan pressa, aquestes?
2: No, porten la goma que porten al, sí. al voltant, són silencioses.
1: És que a vegades vas amb la maleta pel carrer...
2: Les que feien antigament, sí. que era com una silicona rígida,
1: sí.
2: pues feien més soroll. Ara, la majoria, gairebé diria que el 100%, totes, totes venen amb doble roda.
1: Uh-huh.
2: Totes.
1: En quant a marques, tu tens de moltes marques diferents?
2: No,
1: en...
2: només
1: no?
2: treballem amb maletes, per exemple, només tenim... Samsonite i American Tourister, que és la segona marca dels mateixos de Samsonite, i ara d'uns anys cap aquí

0: Estem voltant els 2.000-2.500 articles.
1: Sí.
0: I bueno, fa 8 o 10 anys que la tenim, ja no ho recordo bé. Mm. I va ser a través d'un curset que vaig fer de pàgines web a través de l'Ajuntament i la Diputació i tal, que es va fer aquí a Tordera. I vam començar aquí i mira, i seguim. I molt bé, estem molt contents. És una ajuda més. Ens ho hem fet nosaltres, que no tenim a ningú que ens ajudi ni res. Vull dir que llavors fem el que...
1: Has de fer l'embalatge, no? Has de fer l'embalatge.
0: Sí, sí. Bueno, amb això ens ajuda el transportista, que tenim amb el transportista ens facilita els paquets o bosses, o depèn de com ho volem enviar. Sí, sí, ens ajuda una mica en aquest sentit.
1: I els colors predominants, què et sembla? Que a l'estiu... Bueno, en quant a maletes... Hi ha tots els colors,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí.
1: O sigui, ara poder passaríem en quant a bolsos, segons les estacions de l'any, predomina més un color que l'altre,
0: sí,
1: o què et sembla?
0: Sí. Bueno, el negre sempre, que el fan el negre és per tot l'any, i llavors a l'hivern sempre hi ha colors més bordeus o granates, marrons foscos, algun any te treuen el marró així més com un color camel o cuiro, però aquests colors també els fan a l'estiu, però llavors a l'estiu te fan colors beixos, roses, turqueses...
1: Clar, més clars.
0: Sí, colors més clarets a l'estiu sempre.
1: Més
0: i la ràfia amb colors naturals. Algun el fan amb marró, amb negre no ho solen fer-ho, tot i que n'hi ha alguns, però molt pocs.
1: Costa més perquè s'ha de tenir, la ràfia és natural.
0: Sí, exacte,
1: natural.
0: Correcte.
1: Sí. En quant a fires, que has esmentat les fires i les exposicions...
0: Bueno, les fires...
1: Com són les fires? Perquè, clar, una fira de bolsos així tan...
0: Sí, bueno, les marques...
1: Potent, no...
0: les marques normalment aquí a Barcelona hi ha dues, Expogar i Expopell, que hi solem anar-hi, si no cada temporada, cada any, almenys un cop. I llavors hi ha les marques que es mouen per aquí a Catalunya.
1: Els preus a nivell fira són iguals que a la botiga aquí?
0: No. La fira és per comprar nosaltres...
1: Ah, és promoció per vosaltres.
0: Només per...
1: Ah, val. No, jo tenia una fira d'aquestes...
0: No. És a dir, són fires de...
1: D'assessorament per vosaltres.
0: Exacte. Bueno, els proveïdors van a vendre, diguem-ho així, i nosaltres com a compradors, només per professionals, diguem-ho així, perquè ens entenguem.
1: Val. Ara sí que...
0: Sí, llavors, bueno, com la fira, jo què sé, com la dels mòbils que fan a Barcelona, perquè al final n'hi ha algunes que les fan allà també, a la zona aquella on te fan dels mòbils. El que passa que, clar, és molt més reduït, molt més petit, perquè són menys, i llavors hi ha totes les marques que...
1: T'acondeix anar a les fires per mirar el que hi ha?
0: En el moment...
1: O tu des de casa ja pots comprar...
0: És més còmode des de casa, però jo... Si vols que la cosa funcioni, recomano anar-hi. Veus més les novetats. Llavors, si hi ha una firma nova que potser no la coneix gaire gent, si t'agrada el que fan i dius, vinga, provarem això, a veure si... O algú que t'ha demanat alguna cosa i penses, hosti, anem allà, a veure si allà ho veus o ho tenen, o saps qui, o preguntes a veure si on te trobar-ho, perquè hi ha marques que no van a les fires. I últimament, per exemple, els de les maletes de... Bueno, tant Samsonite i les que toquem nosaltres, les tres marques que tenim, la Fira de Madrid, la de Bisutex, que és una de les més importants, en viatge i això, des del Covid, des del 2020, no hi han tornat a anar. I aquesta gent tenien un estant que era espectacular. Es gastaven 100.000 euros per l'estant. I ara no hi van. Ara fan showrooms... Per regions, que dic jo. És a dir, agafen el comercial de Catalunya i agafen un showroom, un pis a Barcelona, el lloguen per una setmana per fer l'exposició de...
1: Però ara que dius comercial, tu quan compres a la casa, no vas amb un comercial.
0: Bueno, la casa té un comercial.
1: Ah, la casa la té.
0: El fabricant, sí. Sí, però tot, nosaltres, de moment... No tenim, no hi ha cap representant o cap intermediari. Comprem directament al fabricant.
1: Sí, compreu directament al fabricant. Passem una mica a la secció de bolsos. Ja ens has explicat que depèn de lo que volen la gent, doncs, de diari o del dia de festa o per un casament, que se sol portar coses més petites. A nivell bolso, domines molt i molt més que amb les maletes, tot i que amb les maletes hi ha un reguitzell, també. Com és que tens tanta varietat? Bueno... Perquè ara he estat, potser, mentre tenies dues clientes, un bon rato mirant
0: sí, sí. Bueno,
1: el que tens.
0: El que diem...

0: a vegades vols tinguer tantes coses perquè algú et demana això, algú et demana allò, llavors, bueno, veus que tot va funcionant, però, bueno, que sempre has d'anar fent com una roda i intentar tinguer el que et demanen, però, per altra banda, també, si veus alguna cosa que no funciona, s'ha de treure.
1: Ah,
0: no
1: ja.
0: sé si m'explico.
1: Sí, sí,
0: que,
1: sí, esclar.
0: Llavors, a vegades,
1: si no
0: ah,
1: té
0: tenia...
1: sortida,
0: Exacte,
1: clar.
0: Correcte. O veus que per l'espai que ocupa, pues no condeix,
1: no surt
0: a compte.
1: No es ven.
0: Sí, no es ven el que s'hauria de vendre.
1: Sí.
0: I llavors pues, agafes i o reduir-ho, diguem-ho així, reduir-li l'espai, o plegar de vendre aquell tipus de bolso i vendre una altra cosa que funciona. Però bueno, hi ha coses que es van posant... Ara, últimament, hi ha aquesta gent que són de Delamur, que són de Granollers, són una família, i... Bueno,
1: Quins són aquests de tela? M'estàs parlant?
0: Sí,
1: a veure,
0: sí,
1: avui mirem.
0: Sí.
1: Ens desplacem a l'altre costat de la botiga. Aquest
0: gent...
1: que m'ha enamorat a mi,
0: sí.
1: Me n'he quedat un de petit.
0: Pues aquests són una família de Granollers i per xarxes socials amb molta... Bueno, ho estan, diguem-ho així, petant, no? Per
1: sí,
0: dir-ho d'alguna
1: sí,
0: manera.
1: Sí,
0: llavors, a més, tenen un noi que vaig veure ahir que ho havia passat per xarxes socials perquè han anat a totes les fires d'Europa i han estat a Nova York perquè també tenen clients a Nova York, també, aquesta gent. Bueno, és una passada. En pocs anys el que han evolucionat, diguem-ho així.
1: Sí,
0: i aquest noi, que tenen,
1: Murlim.
0: Aquest noi que tenen doncs ja se'n va viure a Nova York per promocionar més la marca allà.
1: Caram.
0: Vull dir que, no, molt bé. I està agradant molt. Sí, està
1: això
0: agradant
1: vol
0: molt.
1: Dir que estàs al dia amb tot. Vai.
0: Bueno, mirem. Intentem estar...
1: D'estar al dia, perquè si això és d'ara. A mi m'ha agradat aquests dos, aquest, després aquest també, però aquests...
0: Sí,
1: i aquests també com a bolso, veus?
0: Sí.
1: Jo m'he agafat el petit perquè m'interessava el que m'interessava, però aquest com a bolso per la senyora és molt elegant, és molt elegant.
0: I llavors, el que dèiem abans del viatge, hi ha gent que no vol anar amb una motxilla gran, vol anar amb la maleta, i llavors, per viatjar, aquesta gent...
1: Sí,
0: i són motxilles antirrobo, que porten la cremallera a la part de darrere de l'esquena.
1: Ah, sí, que se surt per la tele, nen. Jo les he vistes, unes així.
0: Pot
1: no sé
0: ser.
1: Si són aquestes.
0: Pot ser.
1: Perquè te fan la propaganda de que doncs, és el que dius tu, antirrobo.
0: Sí, bueno, l'antirrobo és que la cremallera te queda darrere l'esquena i és més difícil de que te l'obrin.
1: Sí.
0: Però és l'únic que té. Vull dir, el que passa que és com...
1: Ah,
0: és com el que són els articles aquests són vegans. Val? Clar, és perquè no hi ha res animal. Però clar, és que és plàstic, diguem-ho així, o és sintètic, val? O és roba. Llavors tampoc hi ha res animal en el d'això. Però bueno,
1: són molt maques.
0: I amb bolsos, amb motxilles, el que dèiem, més de, o de diari, o més amb roba i així. I després, si anem a l'altra banda...
1: Sí, ens anem a l'altra banda perquè...
0: Més de pell.
1: Aquesta és de l'aparador que em manen per... Aquí, què és la zona de pell, aquí?
0: Aquests són de pell, de la casa que està viva, que qualitat-preu són dels que nosaltres ens funcionen molt bé. Hem provat alguna altra marca, però no...
1: En casa viva és de Vic o no?
0: No, els de Vic són cuirots, que també ho hem provat, però no... Treballa molt bé, també, aquesta gent.
1: Sí, sí.
0: I llavors, aquesta gent són d'Argentona. Són d'Argentona. I les pells són de... La majoria són... curtides a Igualada i a Banyoles.
1: Això és molt
0: interessant. Les pells són d'aquí.
1: Fer país.
0: Sí, ara, sí, el que costa, Costa trobar. El que dèiem, aquells de Granollers, que vas trobant coses d'aquí, però costa molt. I llavors, clar, també ha d'agradar, vull dir, encara que sigui d'aquí,
1: sí,
0: ha de ser coses que...
1: Però si potenciem el d'aquí és molt important, és molt important, i tant que sí.
0: Exacte.
1: I tant que sí. Llavors, a l'aparador, el reclam que tens a l'aparador...
0: Aquests són els que miràvem de les motxilles antirrobo.
1: Sí, són molt semblant... Ah, són aquelles,
0: són
1: no?
0: D'aquella marca,
1: sí,
0: la mateixa marca.
1: Més grans, per això, aquesta?
0: No, més o menys. Potser són una mica més amples, o això, però, bueno, les mides, però, bueno, colors i això i tot són més o menys el mateix. I després, el que parlàvem de la ràfia d'estiu, que ja pràcticament totes les marques en fan...
1: Bueno, això és com un cabàs, no?,
0: sí,
1: per anar a comprar.
0: Sí, exacte, però...
1: És com
0: bueno,
1: un cabàs per a la gent.
0: Ho han fet una mica més de vestir, diguem-ho així.
1: Sí.
0: Tipus cabàs, però, bueno, llavors fan de mai, que es pugui creuar, també.
1: No, aquest
0: bueno.
1: És per portar la tovallola de bany.
0: Sí, gairebé.
1: No? Aquesta?
0: Sí.
1: Aquesta
0: bueno,
1: és per anar a la
0: bosses,
1: platja.
0: Sí, també hi ha bosses de platja, però no hi ha gent que no els adu per anar a la platja, els adu per anar pel carrer,
1: Esclar,
0: així grans,
1: Hi ha
0: qui li agrada dur un bolso gran.
1: Cadascú,
0: no?
1: Cadascú
0: exacte,
1: això,
0: té
1: una d'això diferent.
0: Bueno,
1: i llavors...
0: I llavors hi ha mides més grans, més petits.
1: Més petites,
0: Una mica de tot.
1: Sí, necessers també,
0: Sí, també
1: perquè
0: hi ha...
1: Perquè el típic necesser per de viatge, sí. Que també, doncs...
0: Bueno,
1: però el que sol durar menys, perquè és el que es porta més, perquè és el que fa servir més, poder són els bolsos,
0: sí,
1: no? El que té més tirada...
0: El que es canvia més sovint, diguem-ho així.
1: Clar, perquè ara mateix jo aquest d'aquí ja se me pela, se me fa mal bé, jo aquest ja el llançaré.
0: Sí, sí. No, i llavors, que encara que fos de pell, que t'adurés més, quan l'has dut, jo què sé, dues temporades o tres, dius, guaita, pengem a l'armari que ja estic cansat de veure'l i te'n quedes un altre, que no vol dir que al cap d'un temps el pots tornar a
1: treure. El tornes a treure.
0: Sí, que a vegades amb els sintètics el problema que hi ha és que estan guardat es fan malbé, també.
1: Sí.
0: El problema del sintètic és aquest.
1: Sí, sí,
0: que ara molts fabricants s'estan tirant els nylons o tipus roba, textil, perquè almenys no tenen aquest problema.
1: Jo tenia una faldilla i una americana, no? Americana molt xula, i era sintètic, i vaig pensar, no ho portes sempre, perquè era molt elegant, però no vas pel carrer amb allò.
0: Sí, sí.
1: Doncs a l'armari s'ha fet malbé tot. Sí, sí, i un dia no me'n vaig donar compte, me'l vaig posar i anava caminant i anava perdent la faldilla. Anava tots els trossos desfets.
0: Es queda,
1: caram,
0: sí, perquè és com una làmina, diguem-ho així, que va enganxada amb una tela i arriba un punt que la cola que hi ha es desenganxa, es desintegra, no sé què passa, i cau tota.
1: Sembla com que sigui per polilla, no?
0: Sí. No, és el mateix material que... I sol passar quan està quiet. És a dir, quan està parat, com si es quedés ressec, i llavors es trenqués.
1: Aquí,
0: a la que es torna a moure,
1: es
0: fa malbé.
1: Sí.
0: El sintètic, amb el temps, que això no vol dir que et passi al cap d'un any, que et pot trigar dos o tres anys.
1: No, sí, va durar, però després, no te'n dones compte i te'n vas i fas ridícul, perquè vas deixant-ho tot.
0: I quan ho agafes està bé.
1: Sí, quan ho agafes està bé, i dius, que ara fa temps que no porto això, va, m'ho poso. Caram, quin escarment. Doncs, Oriol, hem fet un bon repàs. A l'aparador sempre mires de tenir un reclam una mica de tot, o és igual?
0: No, s'ha de mirar. Bueno, se'n cuida la Neus dels operadors, però sí, s'han de canviar sovint.
1: I la part d'home, la part dreta, ja té tot allò, és d'home, no?
0: Sí, d'home i motxilles de...
1: A veure, més de... fem una passada aquí, però no. Hem passat de llarg una mica la secció de l'home, veus? Sí. Perquè també tenen això, tot això que ho porta molt ara l'home. Com se'n diu?
0: Les bandoleres.
1: Bandoleres.
0: Bolsos bandoleres i d'home. Després hi ha més tipus motxiletes petites, i després hi ha les motxilles per ordinador o per viatge.
1: L'ordinador.
0: Hi ha aquestes d'aquí. Totes aquestes porten una butxaca normalment individual per portar ordinador, tablet... Més de negoci.
1: Sí. Aquesta sí que té departaments al costat, lateral, a davant...
0: I després hi ha algun model, aquest no, hi ha algun model que ve amb...
1: Ben més equipat, poder, no?
0: Sí, porten un... Ara no veig, aquí. Porten una... Bueno, per si volguessis connectar-hi una bateria, portar una bateria dintre per connectar el telèfon si et quedessis sense bateria. Pots posar una bateria dintre i després, vas de viatge, pots connectar per carregar el mòbil o l'ordinador.
1: És una bateria que es carrega a casa, no?
0: Sí, exacte, una bateria d'aquestes que venen, que dic jo, la poses a dintre, la portes a dintre, i si et fa falta perquè t'has quedat sense bateria al mòbil o a l'ordinador, doncs la pots connectar.
1: Això t'ho carrega.
0: Sí, exacte.
1: Aquesta sí que té molt bona sortida, aquesta, per la gent de negocis, i viatjants, i jo què sé, que la gent el viatge l'aprofita. Abans l'aprofitava per mirar fora, no?
0: Sí, sí.
1: O si vas en tren, veus que hi ha tant... A mi m'agrada molt la natura, veus que vas cap a Madrid i banda, abans d'arribar a Saragossa hi ha un tesor tan maco i tot allò. Doncs ara, no te'ls veus la gent allà mirant l'ordenador...
0: Tot el mòbil o l'ordinador. No. Van així...
1: Veus, molt diferent, ha canviat molt. Ha canviat. Doncs, Oriol, si vols dir alguna cosa més, hem fet un bon repàs de la clientela. Una mica l'adreça, perquè jo he donat l'adreça al principi.
0: Bueno, és Camí Ral, o Camí
1: Ral... Les galeries comercials.
0: Sí, a la cantonada amb el carrer Sant Ramon, i aquí estem.
1: I aquí estem.
0: I fins que...
1: I els diumenges obert, també.
0: També, el diumenge al matí. I
1: el dilluns, no?
0: El dilluns fem festa, de dimarts a dissabte i el diumenge al matí.
1: Molt bé.
0: I matí tarda.
1: D'acord, doncs ja sabeu on te podeu anar a buscar totes aquestes coses que tenim aquí, amb bolsos, amb maletes, també ens hem deixat els paraigües, els cinturons, els moneders...
0: Ens han deixat alguna cosa.
1: Ens hem deixat alguna cosa, també.
0: Bueno, però hi ha de tot.
1: Doncs molt bé, moltes gràcies, Oriol. Ai,
0: Pere.
1: Cap bueno, des d'aquí, des de Cal Oriol, en diem nosaltres.
0: Sí, sí, és Cal Oriol.
1: És Cal Oriol, aquesta idea de com te va venir, doncs.
0: Bueno, perquè quan vam obrir no sabíem com posar-li el nom de la botiga i el nano es diu Oriol i vam dir, mira, Cal Oriol i ja està.
1: Ah, està bé.
0: I així va quedar.
1: Doncs bé, Oriol. Ai, Pere, fins una altra.
0: Moltes gràcies.
1: Adéu, bon dia.
2: 107.1 FM. Ràdio Tordera. Notícies en xarxa. Edició matí.
3: Des de cada punt del país, on hi ha notícia.
4: Amb tots els accents, totes les veus. Ningú no t'ho explicarà de més a prop.
5: Cada dia, a primera hora, informació de servei públic a les televisions i ràdios locals de Catalunya.
4: Notícies en xarxa, edició matí. Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? Al nostre Instagram som pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Ràdio Tordera.

Doncs sí, ja sabeu, miri, això, pam, pam, pam, pam, la Nancy Sinatra ens convida a caminar, però diu que les botes no ho són per caminar. Bé, nosaltres ens avui, en aquesta hora, a les 18 i a 36, ens passejarem per un poble, i serà el poble de Gavà, una ciutat al sud del Baix Llobregat, situada molt a prop de Barcelona. Està entre el massís del Garraf i el delta del Llobregat. Hi viuen, més o menys, perquè la data que tinc és del 2022, i del 2022, 4 anys més, pot ben incrementat, però estan més o menys sobre els 50.000 habitants. La seva economia principal és la de serveis, seguida de la indústria. Encara manté l'antiguitat agrícola en la zona denominada de les Sorres, que es reflecteix cada any en la Fira d'Espàrrecs de Gavà, producte de la terra de gran qualitat. Gavà també gaudeix d'una important zona de muntanya. En concret, una tercera part del municipi pertany al Parc Natural del Garraf. Segur que ho sabeu, no? Però bueno, us ho dic. La zona de Brugès, a 3 quilòmetres del nucli urbà i a 250 metres d'altitud, on es troben l'ermita de la Mare de Déu de Brugès, és originària, doncs, del segle XII, i les ruïnes del castell de l'Emprunyà, no de l'Empordà, de l'Emprunyà, documentat ja en el segle X, així com els restaurants que té per la muntanya. En aquesta zona de la muntanya destaca la Sentiu, barri i paratge singular amb camins forestals molt atractiu, masies i una zona d'oci que compta amb un restaurant. No us diré quin és, si voleu anar, podeu documentar, perquè després propaganda gratis no n'hem de fer massa. Bé, la Roca Foradada i la Cova de Brugués, entre d'altres, estan molt a prop de Barcelona, a menys de 30 minuts amb cotxe. Brugués, a l'època medieval, va ser la seu del castell de l'Emprunyà, que va arribar a controlar els actuals territoris de Gavà, Begués, Castelldefels, Sant Climent de Llobregat, Viladecans i una part de Sant Boi de Llobregat. Aquestes zones, doncs nosaltres els que estem aquí, si no estem acostumats a viatjar, poder no ens sona tant com la zona de, diem, de l'Empordà, del Baix Empordà, de l'Alt Empordà, de la Selva. Vull dir, poder ens tenim tendència a recórrer més aquesta sort i, com no, diem, a la nostra comarca del Maresme. Bé, en aquesta ruta podeu gaudir d'un recorregut ple de sorpreses. Diverses coves argiloses, arcs esculpits per l'erosió, castells, ruïnes, ermites, històries medievals. I podem passar per la Cova dels Pirates de la Mina, potser una zona poc visitada pels maresmencs, com deia abans, ja que a nosaltres ens queda, doncs, unes destinacions potser prou interessants i més a prop. Però si anomenem a Mar Grau, potser sí que sabem de qui parlem, oi? No? Músic de molt recorregut, entre molts va ser guitarrista del Jaume Sisa. Ah, sí, sí. Guitarrista del Jaume Sisa. I a Sisa té una varietat interessant. I segur que tots, segurament, vaja, quasi bé tothom, el tema que posarem ara l'ha escoltat una, dues, 100 vegades, i jo la veritat és que mai me canso d'escoltar. I és aquell tema que es diu «Qualsevol nit pot sortir el sol».

Tom i Jerry, la bruixa Calixta, Bambi i Moby Dick.

0: l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
1: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.
2: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
0: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.

0: 107.1 FM.
1: Doncs sí, com deien, en Marc Grau, guitarrista del Jaume Sisa, que ell va néixer, Marc Grau, a Gavà, va ser el març del 1955 i moria a Barcelona el 1999. Bé, aquest guitarrista va ser també compositor i productor musical català. Grau es va iniciar en el món de la música als anys 70, considerat un guitarrista de renom. Les seves primeres actuacions foren al costat de Ricky Muntanyola i entre el 1983 i el 86 fou el guitarrista de Jaume Sisa. Durant aquests anys també va acompanyar Joan Bibiloni, entre d'altres, i fou, doncs, tenia, crec... Sí, va fer amistat amb el Quimi Portet, quan aquest militava amb el Cul de Mandril. Sí, doncs bé, entre el 1982 i 1992, Grau va ser membre de l'Último de la Fila, un dels grups de pop-rock de més èxit a Espanya. I quan abandonà la formació, va iniciar la seva carrera com a productor musical i va treballar molt i morir també jove. Una pena és quan un és mort, però quan ser jove sembla ser que encara és més sentit, si és que hi cap. Nosaltres ara, doncs, escoltarem un grup que és un papà, que és un grup també molt interessant, i té un tema que se'n diu Venedor de Mentides. Sí, Venedor de Mentides.

Un tema de l'un papà. I doncs avui, passejant-nos pel Garraf, estem recordant el Marc Grau. Grau esdevingué productor de la majoria dels grups de rock català i dels principals artífexs del renaixement del rock català dels anys 90. La seva primera producció va ser l'any 1986 amb el grup La Madame. Després va produir obres de grups com Sopa de Cabra, Un Papà, L'Exambusto, Bars i Els Pets, entre molts d'altres. És considerat, doncs, el pare del so actual del rock, també podria ser, però podria dir del rock en català. Per bé que també col·laborarà amb altres enregistraments com el disc Providence de la banda del mateix nom el 1998. Doncs estaria bé que també en vida que de quan en quan ens tiressin floretes. Crec que és interessant. I un cop es falta, és bo recordar. Sí, això no fa mal a ningú. Doncs nosaltres avui hem recordat precisament aquest guitarrista que ho va fer molt bé, sí senyor. I ara tenim un tema de L'Exambusto que ens servirà quasi bé de comiat.

0: Doncs bé, ens queda escassament un minut per arribar a les 7 de la tarda i us he dit que sortiria amb pluja. Bé, potser no, potser no, perquè en aquest moment sembla que no plou. Ara bé, cal esperar perquè això en un minut canvia. Com pot canviar, no sé, allò que es diu si plou per Sant Ponç, plou per la Festa Major, o és al revés, si plou per la Festa Major, plou per Sant Ponç. Bé, sigui el que sigui, ahir no va ploure, esperem que per la Festa Major, pel dia 23, per Sant Bartomeu, tampoc ens plogui. Per tant, això, us desitjo un cap de setmana fantàstic, que estigueu bonets, que hi ha molts de constipats, i fins la propera. Adéu-siau, que sigueu feliços.
1: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Tordera. 107.1 FM.

0: Doncs encetem de cine des de Roda de Barà Ràdio. Una setmana més ens acompanya l'Antonio Barrero. Com estàs?
1: Bé, molt bé.
0: Doncs amb ganes de parlar de cinema, com sempre.
1: Sí.
0: Avui de què ens parlaràs,
1: Antonio? Doncs avui parlarem de cinema i de música.
0: Ah, molt bé.
1: Doncs perquè avui us porto una proposta una mica diferent. No ben bé de cine, però sí sobre cine. I és que he fet un recull de cançons que parlen de cinema i del cinema com a concepte, com a art, com a experiència, com a metàfora o com a reivindicació. Hi ha moltes cançons que parlen de cine, moltes, moltes. Jo n'he triat potser les que a mi també més m'agraden, és a dir, he fet una tria una mica d'acord amb el meu gust. Són peces de totes les èpoques, de diferents procedències i estils, i amb lletres que reivindiquen, celebren, manifesten, parlen, enalteixen el cinema, o aspectes del cinema. No són bandes sonores, són cançons sobre cinema. Què us sembla?
0: Molt bé, doncs em sembla una proposta molt interessant.
1: Vinga, doncs, comencem.

0: Estem escoltant Un cinema paradís, si us plau, de Lluís Llach. És una cançó que hi ha uns anys, de l'any 98, i està inclosa a l'àlbum Nou. La cançó és una referència directa a la pel·lícula Cinema Paradiso de Giuseppe Tornatore. No és tant una oda al cinema en abstracte, com sí que és una evocació nostàlgica del cinema com a experiència vital i una evocació filtrada a través del record d'aquella pel·lícula.
1: Ens vam retrobar una nit d'estiu en un cicle especial de cinema francès a la fresca. El meu plan era tornar aviat, però al final tot es va anar allargant i els dos vam decidir

silenci trencat. I ara estem escoltant Jean-Luc, dels Amics de les Arts, una peça de l'any 2009 del seu àlbum Bed and Breakfast. El títol fa referència claríssima a Jean-Luc Godard, figura clau de la Nouvelle Vague francesa. La cançó construeix una història amorosa amb una mirada clarament cinematogràfica. Parla de muntatge, de plans, de narrativa fragmentada i també hi ha referències explícites al llenguatge del cinema d'autor.

Qui dubta d'en Clint Eastwood mirant el gran canyón del Colorado, nígols allargassats i vermellosos, i al cel se penja una estrella i se fa de nit, i en Clint, només il·luminat per sa follanya, s'encén espurat i guarda un secret i llisa un coniat a la llau.

0: Ara, en aquest cas, estem escoltant la peça Clint Eastwood, del grup Antònia Font, any 2011, peça inclosa en l'àlbum Lamparetes. Es fa un repàs irònic, en aquest cas, d'aquesta figura que és una icona, el Clint Eastwood, una icona de la interpretació i de la direcció cinematogràfica, en aquest cas parla d'ell més aviat com a actor, aquest gran Clint Eastwood, pel que jo sento una gran admiració. No només parla d'ell, sinó també d'algunes de les seves pel·lícules i personatges més famosos.
1: I a més, així, en mallorquí, que sona genial aquest tema.
0: És un encant, la peça i el grup, sí.
1: Sí, sí.

Cine Cine, de Luis Eduardo Aute, peça de l'any 2004 i que va incloure en el seu àlbum Autorretratos, tot i que la va treure en diferents àlbums posteriors i també algun directe. És segurament la millor cançó en castellà sobre el cinema. Per mi és una icona, aquesta peça. Parla de memòria emocional, d'evasió, d'educació sentimental. Aute, de fet, és que és un artista en tots els ets i uts. És pintor, músic, cantant i cineasta.

Estem escoltant Mi vida és una pel·lícula, del grup Talentos del Norte. És un grup mexicà que es dedica a això, agafar peces tradicionals i fa, li posa uns arranjaments actuals. Aquesta peça és una bachata, a més, molt ballable. L'àlbum és, el títol és Talentos del Norte, com el nom del grup, és de l'any 2025, és molt recent aquesta peça, i aquí el cinema apareix de manera explícita com a metàfora central. La vida entesa com una pel·lícula. És un recurs molt directe i popular. Primer, parla de la narració en primera persona i, en segon lloc, hi ha una dramatització de la pròpia experiència vital.

El último vals, una peça de Pablo Moro. És un autor, és una descoberta per mi, a més el trobo molt bo, i combina la cançó d'autor i el pop rock. La cançó és de l'any 2007 i la inclou en el seu àlbum Smoking Point. El títol, L'último vals, remet inevitablement a la pel·lícula L'último vals. I la peça combina molt bé un to emocional personal amb una narrativa cinèfila evident. No la podem escoltar tota, però evidentment fa referència aquí a Jack LaMotta, a Scorsese, a la pel·lícula Les flors del mal, Herois per un dia, L'últim vals, etc. És una peça molt bona.

protagonistes. I, de fet, ho fa per emmascarar una metàfora de l'engany i la dramatització de la realitat. Al final acaba concloent que la vida és com una farsa que està representada en un gran escenari o en una pantalla.

Cinema Novo, una peça del Caetano Veloso, aquest gran compositor brasiler, fundador del moviment Tropicália. Peça de l'any 2013, inclòs a l'àlbum Jazz Festival, volum 2. Hi ha una referència directa al moviment cinematogràfic brasiler Cinema Novo i ho fa contraposant-lo a la música, a la samba, la bossa nova, el rock psicodèlic i l'avantguàrdia musical. En aquest cas, el cinema vist com a tema cultural explícit.

0: sta nascendo una stella in cielo.
1: Fellini, una peça de l'Antonello Vendetti, un cantautor i músic italià. La cançó és antiga, és de l'any 82, i l'àlbum es diu Sotto la Pioggia. És un homenatge directe al gran director italià Federico Fellini. La cançó parla del cinema com a expressió artística que s'oposa al mercadeig i al poder.

El títol de la peça és Terra Promessa, d'Eros Ramazzotti, aquest gran cantautor italià del pop melòdic. La peça és de l'any 97, l'àlbum té el nom seu, Eros, i aquí trobem un Ramazzotti molt jove evocant els cinemes buits i descriu les sales de cinema com a espais que desperten emocions. Amb aquesta cançó, Ramazzotti va guanyar la 34a edició del Festival de Música de San Remo i li va suposar el seu primer èxit musical.

La peça es diu Marilyn i John, de la Vanessa Paradis, cançó pop francesa per excel·lència. La peça és de l'any 2009 i està en l'àlbum Best Of. La cançó descriu moments vitals del gran mite cinematogràfic que va ser la gran Marilyn Monroe, i dic gran dues vegades perquè ho va ser. I aquí la peça la reconverteix en una icona emocionalment propera en el nostre dia a dia.

El títol aquí és molt explícit, Le Cinéma. L'autor és Claude Nougaro, és cantant, compositor i poeta francès. La peça és de l'any 2002 i el títol de l'àlbum porta el seu nom. És una de les poques cançons franceses que parla directament del cinema com a art i com a experiència. A mi personalment em recorda molt la peça Cine Cine de Luis Eduardo Aute. És gairebé comparable.

M'encanta aquesta peça. Herois del cel·luloide, del grup The Kinks, una banda britànica de rock que va fer la peça l'any 72, té uns quants anys, i posteriorment la va reeditar, remasteritzada, el 2004. L'àlbum és de Journey. És un homenatge directe a Hollywood i als seus mites, amb un punt melancòlic sobre la fama i la solitud, el que comporta una cosa i el que acaba sent l'altra. Herois del cel·luloide, a la fi, és una cançó que anomena diversos actors famosos del cinema del segle XX i també esmenta el Hollywood Boulevard de Los Angeles. Els actors que esmenta són uns quants, per exemple, Greta Garbo, Rudolph Valentino, Bela Lugosi, Bette Davis, Marilyn Monroe, George Sanders i Mickey Rooney.

Suede és una banda britànica de rock alternatiu que l'any 96 va fer aquesta peça Filmstar, estrella de cinema, en el seu àlbum Coming Up. És un retrat del mite de l'estrella de cinema. De fet, parla de com és fàcil de passar del glamour a la decadència. What are you looking at?

0: I la gran Madonna, que l'any 1990 va composar aquesta cançó, Vogue. Vogue és una cançó house amb influències de la música disco, amb una lletra escapista que descriu la pista de ball com un lloc on no existeixen fronteres. A la part central de la cançó, Madonna esmenta diversos actors de l'edat d'or de Hollywood: Greta Garbo, Marlene Dietrich, James Dean, Jane Kelly, Bette Davis, i els converteix en cultura pop de la nostra cultura.
1: Doncs amb aquest tema ens acomiadem avui amb aquest de Cine, però tornem la setmana vinent. Antonio, moltíssimes gràcies.
0: Vinga, gràcies a vosaltres.

0: comencem una nova entrega de l'Això va en sèrie, l'espai de sèries d'Ua Uli de ràdio. Ivano Sonsa, sigui bon dia.
1: Bon dia.
0: Hola. Què tal? Com esteu?
1: Pues mira, sí, per aquí.
0: Peorats. Sí,
1: podem Estàs dir. En una setmana costosa, dura.
0: Sí, eh? Sí, sí, sí. A nivell d'actualitat, avui, deixeu-me dir, estic mirant el caso Hartung, segona temporada.
1: Sí?
0: I m'he quedat, no, o sigui, no diré el que ha passat, però m'he quedat molt sorpresa que jo em pensava que hi havia certes morts que no podien passar.
1: Aquestes són les sèries bones, quan passi això.
0: Pues,
1: com Juego de Tronos, que t'encarinyes amb tothom i te'ls van matar
0: bueno,
1: tota
0: l'estona. Bueno, no és que t'encarinyis, però és que s'acaba la temporada molt aviat. Per mi, vamos, no sé, encara no l'he acabat, eh? Però m'ha sorprès molt com s'està gestionant aquesta segona temporada.
2: Jo he de dir que m'he dormit al segon capítol.
1: Oh.
0: Del caso Hartung?
2: Sí.
0: Ai, si no ho has vist...
2: El dono per acabat.
0: El dono per acabat.
2: Absolutament.
0: És que...
2: No em ficaré tirant darrere, però...
0: És que no,
2: li
0: però no té...
2: Mareta meva, quin ritme.
0: Això espanyola, o més cap al sud, tiraria millor aquesta sèrie.
2: Com, com?
0: La mateixa trama. Feta en països més cap al sud, tiraria
2: millor.
0: El
2: problema
0: millor.
2: És que té un terreny absolutament nòrdic.
1: Clar.
2: I sí. El ritme nòrdic...
0: Costi.
1: És diferent.
2: És molt lent.
0: Costi.
2: Vale.
0: Sí, sí.
2: És molt lent.
0: Sí.
2: I et diré que el doblatge en castellà és molt dolent.
0: Ah, no, però és que clar, jo la miro amb...
2: Clar, però...
0: Clar, en anglès tampoc és massa bo, eh?
2: Però és doblatge.
0: És doblatge en anglès, sí, sí.
2: Clar,
1: ah, o sigui, mires doblat en anglès, clar, perquè és una sèrie nòrdica.
2: Jo per, està en danès, jo per mirar-lo doblat en anglès me'l fico doblat en castellà. Mal que mal.
0: Ja, però així practico l'anglès. I el bo és que el que diuen, i el, és a dir, els subtítols en anglès i la traducció en anglès no concorde. Llavors aprens molts sinònims.
1: Ah, mira.
0: És veritat.
2: Jo és que sempre he dit més d'una vegada que jo quan miro una sèrie no vull aprendre.
0: Bueno, però ho interioritzes. Uah, Sergi, estàs molt malament.
2: Avui no seré divertit, ja aviso.
0: Ja.
2: Tinc més ganes de plorar que de ser divertit.
0: Et dono llibertat.
2: Per marxar quan considera, no?
0: Sí.
2: Estic fora, no us enganyaré.
0: Ivan, tu tens actualitat?
1: Sí, mira, tinc una cosa, un parell, de fet. Adam Scott, protagonista de Severance, protagonista i productor executiu, assegure... que no trigarem tant de temps en veure la tercera temporada com la segona. Em va fer molta gràcia un comentari que vaig llegir amb aquesta notícia dient, bueno, és que la segona ja va trigar menys que la primera, perquè la primera va trigar 13.000 milions d'anys, no? Com fent referència a... bueno, doncs pues això.
0: Uh-huh.
1: No me'n fio ni un pèl, perquè encara no han començat a gravar.
0: Molt bé.
1: Tot i que ja es veu a Adam Scott amb el cabell molt llarg. Però bueno, dit això, una altra cosa, La Casa de Papel... No sé si us heu sortit aquest anunci, suposo que sí a tots.
0: No,
1: però bueno, jo per si de cas us ho explico, ¿vale? Ha presentat una nova sèrie seqüela. O sigui, el meme de los Simpson de Déjalo, ya está muerto, s'està
0: sí.
1: fent real amb aquesta sèrie.
0: Vale.
1: De què anirà aquesta nova sèrie? S'especula que seria protagonitzada pel coronel Tamayo, que era el principal antagonista de les tres últimes temporades, que fa una búsqueda de l'or que van robar aquesta gent.
0: Uh-huh.
1: Qui voldrà veure aquesta sèrie? És una molt bona pregunta. Perquè,
0: ningú.
1: Correcte. Perquè jo crec que ja... O sigui, si Berlín, que era el personatge aparentment més fort de la Casa de Papel, ja no ha tingut la tirada que s'esperava...
0: Parlem de la presentació de Berlín a Sevilla?
1: Què ha passat? Si voleu parlar-ne, parlem, perquè jo no tinc...
0: Tota la... Bueno, jo les imatges i vídeos que he vist, tota la parafernàlia, em sembla massa excessiu.
1: No, no, i a més, per una cosa que Pedro Alonso ja ha dit, que ja està fart de Berlín, eh? Que ja n'hi ha prou, que ja amb això s'acaba. Que normal.
0: Ja, perquè, ja, però no sé.
1: Perquè, clar... Portemort, perdó per l'espoiler, però qui no hagi vist La Casa de Papel, però Portemort des de la segona temporada de La Casa de Papel.
0: Sí, sí.
1: Des de la segona, es van fer 5.
0: Sí, sí, sí. Vale, ja.
1: Després es va fer una preqüela.
0: Vale,
1: és que clar, és que...
0: Sí, sí, sí. Bé, en tot cas, avui el que farem, repassarem les sèries més premiades de la història gràcies al treball incombustible de la pàgina web InStyle.
2: Molt bé, perquè... gràcies a ells.
0: Sí.
2: Ens agrada.
0: He de dir també que he seguit tot el que deien, però després he trobat tres sèries més d'una altra pàgina que no recordo, que també les han posat com a més premiades, per tant les repassarem totes i ho matem així. La primera... que repassem, evidentment, és Joc de Trons, que va rebre, que ha rebut, vaja, 57 premis.
3: What unites people? Armies? Gold? Flags? And the great game is terrifying. Power is a curious thing. It's a trick. A shadow on the wall. Power resides where men believe it resides.
4: I shall wear no crowns and win no glory.
0: Va rebre 57 premis i, segons aquesta pàgina web, ostenta el rècord absolut de galardons, de guardons. La història diu, ja la coneixem de sobres, jo no he mirat Joc de Trons. En un continent fictici, diverses famílies lluiten per ocupar el tro de ferro després de la mort del rei. Això comporta una gran guerra política i militar entre diferents cases, amb trames d'intriga, traïcions i, per suposat, escenes impressionants de batalles. El seu èxit... la seva qualitat van ser tals que van arribar a guanyar 59 Emmys al llarg dels seus anys.
5: Tenim un problema, Judit.
0: 57 i 59.
5: Llavors,
0: això també va ser la paeria de Lleida, que no s'acaben de
5: quadrar. Com ho fem?
0: Jo tiraria per 57.
5: Jo et diré que 59 Emmys és gairebé impossible.
0: Perquè no n'hi ha tants.
5: Tinc la sens... Bueno, sí.
1: És que hauria d'haver guanyat moltes categories cada any, eh?
5: Clar, jo crec que serà o 5 o 9. És a dir, jo crec que o el 5 o el 9 s'han colat. Llavors serà o 9 Emmys o 5 Emmys.
0: Epa!
5: Com a millor sèrie.
0: Clar, clar.
5: Entenc, però vaja.
1: Estic fent una recerca ràpida, a veure si Gemini...
5: Sèrie de més a menys, eh? Joc de Trons?
0: No, bueno...
5: També us aviso jo. Per mi...
0: la sèrie.
5: A nivell narratiu i...
0: Quantes temporades té?
5: Moltes, a tu, 8 t'ho tenia.
1: 8 temporades.
0: Mare meva.
5: Però...
1: Cada any, tenim una temporada nova.
5: Crec que no va tenir el final que es mereixia, per exemple, l'inici de la sèrie, que va ser fantàstic. Les primeres temporades estaven molt bé, però al final jo crec que va deixar una miqueta de freds a molts.
1: No va tan desencaminada la Judit, de fet, no va gens desencaminada, perquè jo tot arreu on estic buscant, 59 premis Emmy, eh?
5: Només Emmy?
1: Sí, sí.
0: Pues llavors...
5: Però i els altres premis? Manteneu o no?
1: Sí. Sí, sí, però això és el que diu.
5: Bueno, molt bé. Doncs 59 Emmys.
0: Sí, sí, deixem-ho així.
5: Però si té 59 Emmys, hi ha no més premis tenir, al clar. Món.
0: No, però llavors no pot tenir 57.
5: Tenim un, clar, n'ha de tenir molts més.
0: Claro.
5: Perquè tenim un exemple amb The Pit, per exemple, que si BAFTA, Emmy, no sé què, no sé quantos...
0: Mira, veus per la següent que concordi. La següent sèrie.
5: Bueno,
0: és que no sé com ho he fet. Bueno, ens basarem en la seva credibilitat.
5: Sí,
0: aquesta no tenim tràiler. La segona és Frasier, 37 premis, mantenint així el rècord durant molt de temps per una comèdia. És una de les comèdies, com dèiem, més premiades de la història, amb un humor molt característic i intel·ligent. És la spin-off de Cheers, que sortirà després també. Frasier Crane és un psiquiatre que després de divorciar-se torna a la seva ciutat natal i comença a la ràdio donant consells psicòlegs, psicològics.
1: Té una secció a la ràdio de Seattle que fa això.
0: Tu l'has vista?
1: Sí, la gent truca i li explica els seus problemes i ell intenta donar una solució com a psiquiatre que és.
0: Això és la sèrie?
1: Bueno, això és una de... això és la feina de Frasier a la sèrie. La sèrie segueix la vida de Frasier, les seves parelles, la seva feina, les seves històries.
0: I van fer un remake de 2 temporades al 2023 i 2024.
1: Sí. Lamentable, sí. Sí.
0: Desenvolupa.
1: Frasier era una sèrie molt bona, però quan te dic que molt bona és que és una sèrie que té 12 temporades i les dues últimes són les que fluixeixen una mica. Jo, quan Daphne i el germà es casen aquí és quan jo ja començo a veure que ja no hi ha... Però, déu-n'hi-do, és una sèrie molt bona, molt divertida, i que la gràcia d'aquesta sèrie era més que el propi Frasier Crane, tot el cast i tota la gent que l'envoltava. Per tant, quan es va... recuperar aquesta sèrie, Frasier, bueno, no van aconseguir recuperar la part del cast original de la sèrie. De fet, només van comptar amb Frasier perquè uns havien mort i els altres van dir que ja n'havien tingut prou. Va haver-hi algun cameo esporàdic. Durant la segona temporada van intentar encarar-la més a tornar a que fos una mica més com la Frasier d'abans, tornant a Seattle, la ràdio, totes aquestes coses, però ja els va agafar tard. I el que més em va sorprendre d'això és que és això. La conclusió que vaig extreure és que el millor de Frasier no és Frasier, perquè quan el poses sol no té gràcia.
0: Hòstia, molt bé. Molt, és, no, no.
1: Molt divertida, Frasier, l'original. Mireu-vos-la, no sé en quina plataforma està. Crec que està... Crec que està a... no me'n recordo mai com es diu, aquesta que té Dexter.
0: Ah, no sé,
1: que en castellà es diu d'una manera, però en anglès és Paramount Plus. No recordo.
0: Ni idea, ni idea. Bueno, mentre repassem la, la següent busques. La tercera, diguéssim, al rànquing és Los Simpson amb 34 premis.

0: Mai l'havia escoltat tan extensament.
1: Judit.
0: Que és veritat, que no els he vist. No els he vist.
1: A més, és que la capçalera de la Simpson
0: sí.
1: És llarguíssima.
0: Ja.
1: O sigui,
0: tant,
1: és llarga, però una sèrie, a més comparada amb les sèries actuals, és llarguíssima.
0: Sí, sí, això sí. A més, com que tampoc té massa ganxo.
1: I a més, no, al revés. El Simpson no té massa ganxo, la capçalera no té massa ganxo, què és el que no té massa ganxo?
0: La capçalera.
1: Home, Judit,
0: bueno, ja m'estàs demostrant
1: que no has vist mai Los Simpson,
0: no,
1: perquè
0: pues
1: una
0: ja
1: de les coses més mítiques de Los Simpson són el seu gag del sofà, que per cert l'han deixat de fer ja, que és que abans de cada capítol veiem, tu durant la capçalera veus com cada personatge arriba a casa. Me sembla al·lucinant estar explicant això a la ràdio.
0: Veus? Perquè
1: sí,
0: cada dia s'aprenen coses.
1: Tu veus com cada personatge va arribant a casa i va fer el seu camí. I quan tots arriben a casa hi ha un petit gag on, quan se senten al sofà, passa algo extraordinari.
0: Ah.
1: I això passa a cada capçalera. I és una diferent.
0: Vale.
1: Per
0: Perdó.
1: Tant, no pots dir que la capçalera de Los Simpson no és una cosa mítica.
2: Jo sabia lo de que arribaven a casa, l'últim no.
0: A veus? Bueno.
2: Lo de que cadascú es veu com arribant a casa amb el cotxe, aparcant el pàrquing i això, jo sí ho tinc ubicat.
0: És que
2: no, cada
0: ja
2: sofà és diferent, no?
0: No he vist mai cap capítol.
1: No que cada sofà és diferent, que cada escena del sofà
2: correcte, és diferent.
1: Digues.
0: 34 premis, consolidada com una de les sèries animades més reconegudes. En ella segueixen les aventures de cada personatge de la sèrie al llarg de les situacions absurdes i còmiques.
2: Molt bé.
0: La següent...
2: Encara se n'estan fent,
1: ja està,
2: no?
1: Eh?
0: A veure, espera, això ho tinc...
2: Se n'estan fent encara, no?
1: De Los Simpsons, sí, home, sí. No sé si van per la 38 o per la 39.
0: Mare.
1: I recordem que l'any passat... No sé si l'any passat fa uns mesos, però vam dir que hi havia una pel·lícula de Los Simpsons en producció, eh?
0: Això
2: jo recordo jugar
0: sí.
2: Un videojoc.
1: Jo te'n puc dir dos que són superdivertits. Jo... Los Simpsons Hit and Run i Los Simpsons el videojuego. Boníssims.
2: No sé quin era.
1: Boníssims. Són molt divertits de jugar.
0: Molt bé. Doncs la següent sèrie amb 29 premis és The Mary Tyler Moore Show.
3: Was the wife you played kind of an idealization of the American wife? There is no such woman. Most of them are wretched nags.
4: Yes, I think we all have our moments. Laura Petrie broke down and cried. She was nasty and short-tempered. And she was also sweet and soft, and she was many things.
3: Oh, no. I think she was sort of a strained idealization of the American woman, as she thinks she is, but it had no connection with reality.
5: Mary Tyler Moore was America's sweetheart.
6: Hardly anybody knows comedy like she does.
7: She was just masterful, but she was also incredibly inventive.
8: It's just that I couldn't go to a party knowing my son was on the verge of being sick.
9: Carl Reiner saw some spark of humor in me, and he started writing for me to be funny. She was...
0: Aquesta no és tan coneguda a Espanya, però sí als Estats Units, que va ser un èxit. També es coneix com La xica de la tele.
1: Ah?
0: És una sitcom que segueix a Mary Richards, una dona independent que es muda per començar una nova vida i comença a treballar en una cadena de televisió local. Així coneixem les divertides dinàmiques del seu treball, però també les seves amistats.
1: Pues escolta, te pots creure que només una idea absolutament res,
0: mira,
1: aquesta sèrie?
0: Mira, no, a mi tampoc, però això tampoc és molt noveta.
2: Jo no sé quina sèrie és aquesta.
1: Ah, que no?
0: No. No sé, pues ha rebut 29 premis.
1: L'haurem de mirar, La xica de la tele. A veure què
0: et surt.
1: A Espanya.
0: Continuem. En aquest cas no tenim el tràiler, però ja ho dèiem abans. Cheers, amb 28 premis. Diuen alguns que no hauria existit sense Friends. I,
1: al revés. Com? Clar, Friends no hauria existit sense Cheers.
0: Això, perdó. Mira, al final estàs més fresc tu que jo. Va ser una de les sèries més exitoses dels anys 80 i va marcar tota una generació. La sèrie es desenvolupa a través de les persones que passen per un bar a Boston. Allí socialitzen, veuen i parlen de les seves vides i problemes, juntament amb el Sam, un exjugador de béisbol propietari del mar, i Diane, la camarera intel·ligent que amb la que normalment xoqui.
1: No és una sèrie, ojo, ara el que diré, és una de les grans sèries de la història, no és una sèrie que hagi envellit en absolut bé.
0: Bueno, costuma passar.
1: Per què? Però aquestes, bueno, les dinàmiques de parella entre els personatges de vegades te fan aixecar una mica la cella i dir, ui, això és clar d'una altra època. A més, una cosa que curiosament amb Cheers, amb Frasier, que és l'spin-off d'aquesta sèrie, no passa en absolut.
0: Bueno,
1: dona aquesta sensació.
0: Ja, no sé, és que no les he vist. No les he vist. 26 premis és la sèrie que és els premis que té la sèrie Hill Street Blues.

0: típica sintonia de les 4 de la tarda, eh?
1: Sí, no, però de les 4 de la tarda dels 70, eh?
0: Sí. Sèrie policíaca, en aquest cas, en la que trobem diferents personatges i trames per episodi.
1: No era una sintonia molt de sèrie policíaca.
0: No, pues a mi, de típica sèrie policíaca amb gos, a mi m'encaixa, eh? Ens submergeix en la vida de la comissaria de Hill Street, mostrant el treball dels policies i els detectius, però també les seves vides personals. El que ve a ser la típica sèrie...
1: Correcte, sèrie del 81, eh?
0: És del 81?
1: És del 81.
0: Molt bé. 26 premis també té The West Wing.
2: Everybody, look down at the big seal in the middle of my carpet. Now, everybody look back up at me. I'm making chili for everyone tonight.
3: That's great! Great.
4: Let's put our guns face, Toby!
5: This is a girl, Charlie. You don't have to call her man.
6: You're very sweet sometimes, you really are.
0: Pocs em semblen, 26, la veritat. Una sèrie dramàtica que ha estat des de la seva estrena molt elogiada pel seu guió intel·ligent. Ja és el president del país i així seguim el seu treball i el del tot el seu equip a l'ala oest de la Casa Blanca, mostrant problemes d'índole internacional, però també problemes personals i socials. És la sèrie que divideix, és a dir, els que ens agrada la política estem entre The West Wing i House of Cards.
7: Sí, correcte. Ara estava pensant que... A veure si se m'entén, perquè no ho desenvoluparé massa tampoc.
1: Vale.
7: Que guanyar premis a dia d'avui és més complicat que guanyar-los fa un temps. Estem d'acord? Desenvolupo, no passa res.
0: Sí.
7: Hi ha moltes més sèries a dia d'avui que abans.
1: Sí. Correcte. Sí.
7: Per tant, entenc que...
1: Sí, és per aquesta... Sí, totalment.
0: Sí.
7: És bàsicament per aquest...
1: Per el volum, sí.
7: Ara
1: hi ha moltes, clar, hi ha moltes pantuflades per entrar al Emmy, clar.
7: Llavors, jo crec que... Sense menysprear totes aquestes, però ara jo crec que guanyar premis, ostres, tens moltíssima més competència. I hi ha molts més diners...
1: Això t'anava a dir.
7: Dipositats en
1: això. T'anava a dir, el nivell de producció de la tele i del cine s'ha equiparat d'una manera que doncs això, clar, els premis són més merescuts o no, o més lluitats.
7: Exacte.
0: Aquí és on van entrar els meus conflictes, perquè de cop i volta desapareix la dada dels premis guanyats.
1: Jo t'ho busco, això, no passa res.
0: Val, llavors és... no ho sé, ens quedem amb que Urgències va rebre molts premis. Vale? Thank you.

0: Call the AR.
1: It's not flatline. It's 5V fib. Clear.
2: Dare you treat your child like this?
3: You can't respect my authority, then you shouldn't be working here.
4: I can always count on you.
5: There's one thing you learned.
6: Els has trobat, Ivan.
7: I tant. Va guanyar 23 premis Emmy al llarg de les seves 15 temporades, per tant, té molt sentit que estigui just a sota de l'Oeste, perquè té 26.
6: Sí, molt bé, la veritat. Però és que no sé per què va desaparèixer la xica.
7: La dada, ves.
6: Ens porten en aquest cas a sala d'urgències de l'Hospital General de Chicago, on es viu amb intensitat cada cas, però també els dilemes morals i ètics dels seus professionals, comptant una gran profunditat emocional. Comptant amb una gran profunditat emocional. Jo he de dir que no l'he vista.
7: Pues ja us dic que és una sèrie
6: però
7: molt xula per veure.
6: Sí.
7: I crec que, a més, la tens a Netflix, si no m'equivoco. Ara,
6: sí.
7: ara m'ho estic, ara m'ho estic inventant.
6: 15 temporades!
7: Sí, clar.
6: Potser encara no he acabat,
7: I ja t'he dit que són 15 temporades de les d'abans, eh? No són de les de 10 capítols per temporada.
6: 25 capítols. Mare meva. És com
8: no pots assumir lo que
7: no, però, no, però és molt interessant veure, sobretot les primeres temporades, a mi és que em sorprèn molt quan veure aquestes sèries on van començar grans actors de cine.
6: Sí.
7: I una d'aquestes persones és George Clooney.
6: Ah,
7: que forma part de les, no sé, primeres 5-6 temporades.
6: Molt bé, molt bé. L'altra sèrie, també molt premiada, és The Crown.
9: Aunque ayudaría si decidiera aquí mismo su nombre.
10: ¿Mi nombre?
9: Sí, señora, su nombre regio. El nombre que adoptará como reina.
10: No compliquemos las cosas de forma innecesaria. Mi nombre será Isabel.
9: Entonces... larga vida a la reina Isabel.
10: ¿No te hartas de esto? ¿Y te sientes solo?
11: Pues sí. Por eso es muy importante tener a una buena persona a tu lado. ¿Entiendes que los títulos no son tu trabajo? Ella es tu trabajo. Amarla. Protegerla. Ella es la esencia.
6: No sé si l'heu vista.
8: Sí, jo sí.
6: Em sembla que va haver una de les temporades que sortia la Gillian Anderson, pot ser?
8: Sí, fent de Margaret Thatcher, si no m'equivoco.
6: Pues, em sembla que no es va veure aquesta.
8: Vaja.
6: Però vaig dir, mare d'ella, la vull veure ella i passo la resta de la trama.
8: Mira, doncs jo sí que les he vist totes.
6: I què tal?
8: Perdó, és que, és que el mòbil, fillets, sí. Que pesats que és tothom en general, eh?
7: Aquí, a la Show en sèrie, sempre s'ha parlat molt bé de The Crown.
6: Ah, pues ho continuarem fent.
7: Jo és la dada que puc fer perquè tampoc l'he vista. Però el que
6: premis.
7: El que et puc dir, tot i que no has trobat la xifra de premis totals, va haver-hi una temporada que va fer pleno en categoria de drama perquè va guanyar, al tanto, el mateix any, 7 Emmys.
6: Carai.
7: Déu-n'hi-do, eh?
6: Però sí, sí.
7: Aquí deu de ser millor actor dramàtic principal, sí. Millor secundari...
8: Jo tinc una dada. La serie de Crown recibió 87 nominaciones a los premios Emmy durante sus 6 temporadas, con 21 galardones hasta la fecha.
7: 21 Emmys.
8: Això és de no sé quan. Perquè hasta la fecha no sabem si han hagut...
7: Sí, jo sí, clar, no. Potser és a 2021, no, aquest article, i la sèrie va durar fins al 2023.
8: No, però molts. Se confirma que molts.
7: No, sí, i a més per rànquing encaixa perfecte, perquè sí, l'anterior sí, eren 23, aquestes són 21.
6: Vinga, a veure quants en tindrà Succession.
12: Would you consider giving your father a call?
13: Would we consider at least a call?
14: Was he apologizing?
15: I mean, did he ask?
14: I mean, if he were to call, then I guess we would see.
12: I could get him to text a request for a call.
14: I'm afraid we're gonna need to hear that voice.
16: One thing has been on my mind. I'm sure we'll iron it all out, but what would happen?
17: If you and Shiv were to bust up.
16: We'll always be good, right?
17: If we're good.
6: A veure, ho tenim?
8: Sí, 19, diu internet.
6: Molt bé. Quadri tot, eh?
8: N'hauràs de fer-hi una, eh? Aquest article d'aquesta pàgina és antic. Ara et diré... A la següent te la dic.
7: Vinga.
6: Perfecte. Les següents, que també en aquest cas pugen una miqueta, serien 21, 21 i 21 les tres que ens queden. Comencem per Modern Family.

0: en aquest cas destaca pel seu format de comèdia documental i qui també en té 21 és Lo Soprano.
1: June, how was Boca?
2: Wonderful. I don't go down enough.
3: It's not what I heard.
2: About what?
3: Nothing, I'm sorry. I don't know what I'm talking about.
4: Last time, Aunt Bobby bought me live piranha.
1: You believe that was a piranha? Come on.
5: That woman is not your aunt.
2: Libby, I warned you, start this eat. Bobby's a sweet, sweet girl.
1: What the hell's the matter with you?
2: Oh, what did I say? This wife of yours, she's got the giggles.
0: En aquest cas està considerada una de les millors sèries de drama i aquesta no tenim tràiler, però és amb 21 premis, todo es, todo en família. I la que no surt?
6: Ah, no, està bé que no surti perquè és, en té 18, però el,
0: bueno,
6: la curiositat és que Shogun, sèrie de Disney Plus, va guanyar els 18 de cop en una mateixa edició dels Emmys. Només té una temporada, Shogun, i a la primera possibilitat de participar als Emmys se'n van portar 18 de tacada només tenint una temporada. La segona, si no arriba el 2026, arribarà el 2027, basada en un Japó feudal. Està molt ben feta, molt lenta, però molt ben feta.
0: Molt bé.
7: All in the Family, perdó, sèrie del 71.
6: Vaja.
7: Per això potser no en soni ningú.
0: Sí, ja. No, a mi, bueno... ens queden 3 minuts.
7: Pues re, me sembla sorprenent, no?, que una sèrie al 71, on se suposa que, bueno, hem vist altres sèries d'aquella època que hi havia un volum més gran de premis Emmy que guanyés els que va guanyar, però bueno, escolta, 21
0: sí, a veure, també t'hi dic, bueno, a mi tampoc m'ha sorprès gaire el rànquing.
6: No, són sèries que ja s'han repassat habitualment.
7: Sí, sí, però clar, és que aquí també diu, bueno, esclar, és que a nivell de gustos t'anava a dir, és que no és Breaking Bad. Llavors, no m'agrada aquest rànquing, però clar.
6: També depèn de amb qui vas batallar-ho.
7: Sí, correcte.
6: Això, per exemple, al món del futbol, els que els ha tocat conviure amb la generació de Cristiano i el Messi, doncs pot ser molt bo, però mai saps el millor. Doncs, de premis només n'hi ha un, llavors, és el que hi ha.
7: Vaja.
6: I quina reflexió, quina comparativa, eh?
0: Sí.
6: Molt bé, molt encertada, de fet.
0: Sí, i sobretot el dia. Sí.
6: Quin dia?
0: A veure, va, d'aquestes sèries, no sé quina és la que més us agrada.
6: Hosti, com hem d'omplir, eh?
0: N'hem d'omplir 2 minuts.
6: 2 minuts, només hem fet un.
7: Jo us... Mira, per cert, el que podem fer és dir on podeu veure Frasier, que la podeu veure a Sky Showtime. La plataforma aquesta, que sempre se m'oblida, perquè és que no sé... Sky Showtime no sé si surt d'Espanya o Europa, però en principi, en altres països és Paramount.
0: Molt bé. Jo és que a mi no em treus de Netflix, la veritat.
7: No?
0: No.
7: Home,
0: és que
7: de
0: no
7: totes,
0: arribo, és que no arribo.
7: De totes aquestes, quina estaria a Netflix? Urgències, potser no. Urgències està a Disney Plus.
0: No. Ah, doncs m'has dit que està a Netflix.
7: Ara potser, ara t'ho miraré on està.
0: The Crown,
7: és veritat, sí.
0: Sí.
6: I Modern Family potser també.
7: Modern Family crec que també és de Disney Plus. És que des que Disney Plus està a tope...
6: El cuento de la criada sí, ara es pot veure a Netflix, sí. Per